una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Cine

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons la Casa Blanca, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic. A les últimes hores s'han sentit explosions a l'estret d'Hormuz i altres punts de la costa de l'Iran que haurien respost llançant drons. De fet, la televisió de la República Persa ha assegurat que havien abatut un caça nord-americà, extrem que Washington ha negat. Sigui com sigui, les negociacions per un acord continuen i, segons diversos mitjans occidentals, han arribat a un preacord que només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump. Aquesta matinada, el vicepresident J.D. Vance, des de la base militar d'Andrews, n'ha parlat.
2: Hem delmat el seu exèrcit convencional i estem en disposició d'endarrerir substancialment el seu programa nuclear, no només durant el mandat d'aquest president, sinó a llarg termini. Això és quelcom molt i molt bo per al poble americà. Així doncs, encara no hem arribat a la meta, però hi som molt a prop. Continuarem treballant-hi.
1: Des de l'Iran, però, asseguren que el text encara no està finalitzat ni és en mans dels mediadors pakistanesos. Fonts nord-americanes han explicat que l'esborrany contemplaria prorrogar 2 mesos l'alto el foc a l'espera de concloure un acord final. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Els sindicats d'educació es tanquen a la conselleria després que en l'última reunió amb el govern no s'hagi arribat a cap acord. El departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors la troben insuficient. Aquest divendres al matí hi haurà una nova reunió negociadora.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen el PSOE. Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Entre els aliats de l'executiu creix la indignació. El PNB ja dona la legislatura per acabada.
2: Impacte aquesta matinada d'un dron rus a Romania amb un balanç de 2 ferits. El Ministeri de Defensa romanès ha confirmat l'origen del dron que ha impactat en un edifici residencial de la ciutat de Galati, al sud-est del país i prop de la frontera amb Ucraïna. Les autoritats romaneses han informat també de la troballa d'un altre dron prop de la ciutat de Basesti, al nord, que no tenia càrrega explosiva i del qual ara se n'investiga la procedència.
1: El gegant logístic xinès Costco i la multinacional argentina PTP invertiran més de 116 milions d'euros al port de Tarragona per convertir-lo en el seu nus de mercaderies del Mediterrani. El projecte, que vol fer del port tarragoní un referent logístic a nivell europeu, estarà operatiu a partir de l'any que ve i generarà 180 llocs de treball directes. El Departament d'Agricultura no relaxarà per ara les prohibicions en vigor per la pesta porcina a l'entorn de Collserola.
2: Ho han reclamat alcaldes i veïns d'aquest territori, com el batlle de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, que demana al govern flexibilitzar les restriccions perquè, assegura, la gent ja n'està tipa. Aquestes demandes s'han accentuat després que la setmana passada es va saber que la Generalitat havia autoritzat una productora nord-americana a filmar una pel·lícula a Collserola, tot i que delimitant la zona de rodatge. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, no afluixarà les restriccions, però s'obre a fer-ne excepcions.
3: Sobretot, no donem el missatge de que flexibilitzarem o de que les restriccions. El que farem serà veure bé si podem trobar amb garanties sanitàries permetre en alguna zona, en determinades circumstàncies, aquest accés.
1: Esports. El Barça té previst anunciar oficialment el fitxatge d'Anthony Gordon. En les pròximes hores, el davanter anglès ha superat satisfactòriament la revisió mèdica d'aquest dijous a Barcelona. El club blaugrana, mentrestant, presentarà una oferta de 100 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
2: El femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. En canvi, tot indica que Marta Torrejón i Salma Parayuelo acabaran renovant.
1: El Girona ha explicat que Michel Sánchez posarà punt final a 5 temporades a la banqueta del club gironí aquest mes de juny, coincidint amb la finalització del seu contracte. El destí més probable del preparador madrileny serà l'Ajax d'Amsterdam.
2: En bàsquet, Xavi Pascual ha argumentat la seva sortida que es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador del Barça ha negat tensions internes i es considera ara com ara poc adient per al càrrec.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 29 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui divendres serà el segon dia del pic de calor. Segurament ho heu notat també aquesta nit. Les temperatures estaran disparades amb valors a l'entorn dels 34 graus a l'interior i entre 37 i 39 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. La calor extrema fluixarà durant el cap de setmana, però de calor ja us avisem que en farà i molta. El temps serà assolellat amb núvols a la tarda al Pirineu. I a aquestes hores del matí saludo la Marta Viana. Molt bon dia, Marta.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Bellver de Cerdanya veuran sortir el sol a les 6 i 20 minuts del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 1 minut.
0: Lara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 51 anys Melanie Brown, l'ex Spice Girl, més coneguda com Melby. La Scary Spice, l'atrevida, l'aterradora. I us porto una cita seva.
0: Aterradora?
1: Sí, m'ha sortit això a Google i he pensat...
0: Pobre.
1: Ens enfiarem.
0: Quina fama, Melby. Pobreta.
1: Melby, l'altra vida, saps? Era això com
0: seria,
1: salvatge,
0: seria,
1: saps?
0: Sí. Sí, salvatge.
1: Sí, més aviat. Doncs us porto una cita seva que diu... Sempre he vist la vida deixant-me emportar per l'espontaneïtat.
0: D'aquí uns moments recuperarem un dels grans èxits, un dels grans clàssics de Spice Girls. De fet, ja hi tornem a ser, per fi hem arribat el divendres i... No és només el dia de la setmana que ens avisa que per fi engeguem dos dies sense despertador. Avui hi ha una banda que està d'estrena i amb ells arrenquem el matí. Us parlo dels sempre estimats, els Amics de les Arts.

0: ornen els Amics de les Arts i ho fan amb aquesta delícia que es diu Segurament t'estimo.
1: Feia 2 anys que no traien música nova i ho fan ara, avui divendres, amb aquest tema que, sens dubte, és una declaració d'intencions de tot el que ha de venir a partir d'ara. És, de fet, el primer llançament d'una nova etapa, un nou àlbum que està previst que surti el 2027. Pel disc sencer encara haurem d'esperar una mica, però mentrestant aquí els teniu, els Amics, que ho han tornat a fer, han tornat a parlar-nos de l'amor, de totes les emocions, sentiments i contradiccions amb què ens trobem tots a la vida, i aquesta vegada hi han volgut sumar més veus, les del cor femení, increixendo per donar-hi encara més força que la que ells ja tenen. Avui són els protagonistes, obren els matiners i ens envien aquest missatge per tots els oients que esteu desperts a aquesta hora.
2: Bon dia, matiners, som els Amics de les Arts i venim a presentar-vos un tema nou que hem estrenat fa molt poquet, que es diu Segurament t'estimo. Una abraçada, esperem que us agradi.
0: Una abraçada també pels Amics de les Arts, felicitats per aquest tros de tema que estic convençut que sonarà moltíssim al llarg de l'estiu. Segurament t'estimo. I no hi ha millor manera de donar corda al divendres. Nova cançó dels Amics de les Arts, cap de setmana a la vista, i Maiol Roger, que demà arribarà als 40 anys.
3: Correcte.
0: Si tot això no mereix una bona celebració, que vingui algú i m'ho expliqui.
4: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Ai, ai, ai, ai, compta enrere perquè deixis els 30 i arribis als 40, estimat Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, la veritat és que està sent un programa, el d'avui, tan mogut que no me'n recordo d'això, vull dir que prefereixo arribar a la 1, que acabi el programa i després ja pensarem en els 40, que fantàsticament tant, bé, home, tant, arribada estupenda.
0: Escolta, molt pendents, suposo, dels sindicats d'educació que avui han passat la nit al departament.
3: Sí, i gairebé ens han fet passar la nit amb ells. De fet, hi ha una companya d'informatius que l'ha passat, la Lara García li anirà a fer el relleu, porta-li algun croissant, Lara, i estarem atents a aquestes negociacions que ahir al matí ens deien que podien estar tancades, però com que tot està molt fràgil, sembla que no. Com ahir, tindrem les dues parts al matí de Catalunya Ràdio. Primer tindrem la consellera d'Educació, Esther Niubó, després a Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, just abans de que hagin de tenir una nova reunió a les 10. Seguirem parlant també de la legislatura espanyola, avui amb el diputat del PP, Nacho Martín Blanco. També atenció a les novetats del cas Àndic, perquè la defensa ha presentat les al·legacions, i tindrem aquí al matí de Catalunya Ràdio Francisco Marco, el detectiu de Método 3, que han contractat per investigar tots aquests indicis que apunten als Mossos d'Esquadra. Després farem l'espina de l'actualitat amb l'Oriol Ferrés i la paraula de la setmana amb Sílvia Coppolo sobre el fet de buidar-se, que és una de les coses que va dir Alexia Putellas en explicar la seva retirada. Avui tindrem a les 11 la Candela Penya, les millors recomanacions...
0: Per favor, és que Candela Penya, és que no podem començar el cap de setmana d'una millor manera que amb Candela Penya.
3: Però és que què t'ofereix al matí de Catalunya Ràdio, si no és qualitat, si no és savoir-faire, si no és...
0: Crec recordar que fa mesos que no es troben cara a cara Candela Penya i Ricard Ostrell, que ja serien, tots ells ja serien un bon duet per anar de gira, ja t'ho dic ara.
3: A partir de les 11 aquest bon duet al matí de Catalunya Ràdio, després les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà, i ja els temes pendents i el concurs pendent per endur-se 200. Si a part d'això hi ha un oient del matí que s'endú 200 euros, és que, escolta, jo crec que ho fem massa fàcil, tot això.
0: Programa completíssim per engegar el cap de setmana al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: I d'aquí 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí, engegant ja pràcticament el cap de setmana amb tots vosaltres. Àlex Bosch, fas cara de divendres, fill, que vols que et digui?
5: Estic a uns minuts, pràcticament.
0: Se't nota la cara, sí, se't nota la cara. Àlex, què ha passat al món mentre dormia?
5: Mira, sabíeu que hi havia uns premis destinats als trailers?
0: No. Com es diuen?
5: Que ho sàpigues, existeixen des de finals del segle passat.
0: No tenia ni idea.
5: Sí, doncs la idea va ser de dues productores, Mònica Brady i Evelyn Waters. Es van adonar que, als anys 90, els creadors de tràilers gairebé mai apareixien, ni tan sols els crèdits.
0: I tenen molt mèrit, eh?
5: Molt de mèrit.
0: Molt de mèrit.
5: Doncs van crear els Golden Trailer Awards.
0: Canta.
5: Per corregir justament aquest greuge. No tenen un reconeixement molt important, de fet...
0: No els donen un mini Òscar, aquí... no?
5: Sí, que els donen un premi, però em refereixo que no són molt coneguts, perquè ara mateix...
0: Molt malament.
5: Però tenen gairebé 100 categories.
0: Imagina't.
5: I la cerimònia d'aquests Òscars dels trailers està celebrant just a aquesta hora, en aquest moment, de 5 a 7 del matí es fa aquesta gala, i l'objectiu és premiar els trailers que t'han fet pensar jo de que aquesta pel·lícula l'he d'anar a veure sí o sí, que és l'objectiu que té el tràiler, eh?
0: Val.
5: Si després la pel·lícula no és gaire bona...
0: No li demanis explicacions al que ha muntat el tràiler.
5: De fet, dintre de les categories que tenen aquests premis, una és la categoria especial per als tràilers que són millors que la pel·lícula.
0: M'encanta! És que aquí és on hi ha el mèrit del muntador d'un tràiler, eh?
5: Entre els nominats aquest any hi ha, per exemple, Supergirl, Zootopia 2 o la nova temporada de Stranger Things. Els organitzadors asseguren que un bon tràiler ha de tenir emoció, ritme i sorprendre el públic. Un xute de cafè.
0: Sí, sí, totalment.
5: Al matí, bàsicament. Aquest any, a més, també s'ha parlat d'intel·ligència artificial, però els creadors de Tyler s'asseguren que la IA encara no sap fer el més difícil, que és posar-te la pell de gallina.
0: La pell de gallina. 100 categories i de 5, categories. De 5 a 7 hores americana. Has dues hores 100 categories, allò d'anar...
5: Ha d'anar tota pastilla.
0: Però tota pastilla,
5: com un tràiler.
0: Com un tràiler, sí senyor.
5: Que resumeixen... En dos minuts, una pel·lícula de 3 hores.
0: Que bé que m'ho deixes, això, Àlex. Bon cap de setmana.
5: Igualment.
0: Fins ara. Arribat ja a un quart de 6 del matí, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Estimat Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és una mica millor perquè la Generalitat ha començat a fer efectiu el pagament de les ajudes als malalts d'ELA. Aquests diners complementen les sumes previstes en la llei estatal en els casos més greus de dependència. Mesures com aquesta arriben després de la pressió social que els mateixos malalts d'ELA, i també les seves famílies, han fet al conjunt d'administracions públiques, que fins fa poc no han desencallat mesures per atendre les seves necessitats.
0: Benvinguts i benvingudes a Catalunya Ràdio. Som els primers que ens haguem cada dia al matí amb tots vosaltres i us acompanyem en aquest primer tram, una mica complicat. Les 5 del matí ja són, però avui també volem saber de què parlarem poc, Marta.
1: Doncs mireu, hem parlat molt aquí de concursos estranys. Aquest és un altre, és el concurs de formatges que es viu a Anglaterra. S'ha celebrat a Coppers Hill i la prova consisteix a llançar-se muntanya avall uns 100 metres per un pendent que arriba a uns 45% de desnivell i han d'aconseguir agafar un formatge que va a uns 200 km per hora. Hi ha moltíssima gent que hi participa. Podeu recuperar el vídeo a xarxes, és bastant lamentable, i aquest any hi ha hagut participació espanyola, és la segona vegada que hi participen, i sembla que doncs, no ha anat del tot bé.
7: Querido equipo, no ha podido ser. Le hemos echado unos huevos alucinantes. Tengo el hombro en parla y aún así me he tirado y hemos sido los primeros en la primera parte de la colina. Luego me he descontrolado, no recuerdo nada, me he dado unas hostias que alucinan. Pero bueno, nadie dijo que fuera fácil. Creo que para conseguir algo tienes que caerte muchas veces y evidentemente esta es la segunda, pero no es la última. El año que viene volvemos a por el puto queso, da igual los años que sea. Vamos a ganar el queso en esta colina por vosotros.
0: No hi ha res millor en aquesta vida que posar-li actitud
1: a
0: les coses.
1: Aquest noi està motivadíssim. Jo crec que l'any que veu aconsegueix.
0: Però escolta, em sembla que estiguin parlant d'un torneig internacional on s'hi juguen la Champions o...
1: No, però el que s'hi poden deixar és la vida, també us ho dic. Perquè...
8: I les clavícules.
1: Aquest tenia l'ombro deslocat.
8: Deslocado, diu.
1: Com és?
0: Dislocat.
1: No em sortia.
8: Deslocado, tu!
1: Dislocat.
0: Molt bé. Doncs aquest concurs de formatges, entre això el concurs de tràilers, ja veieu que sou un programet.
1: Sí, molt
0: èpic. Ara, amb quina bona notícia engeguem al matí.
1: Doncs tinc una bona notícia per als qui no sapigueu fer trenes, perquè Berga ha organitzat un taller per aprendre'n abans de la Patum.
0: Molt bé.
1: Es veu que les trenes s'han convertit en una de les imatges més icòniques de la festa, el que fa uns anys era només una solució pràctica, doncs per aguantar millor les hores de sal, la calor i les enormes aglomeracions a la plaça.
0: No.
1: S'ha consolidat com un element identitari de la Patum, especialment entre el jovent. Cada vegada són més les patumaires que opten per lluir les populars trenes boxejadores. I ara, doncs, s'ha fet aquest taller des de l'Ajuntament de Berga i hi ha les places exaurides.
9: La trena de Patum, bueno, jo explicava abans l'exemple una mica de l'actriu de Million Dollar Baby, no? que porta aquestes dues trenes als costats i com molt hi van, que duren tot el dia i tota la nit. Que això també és part de la gràcia.
10: I jo, de fet, sempre intento aprendre de la seva mare, que ella fa trenes, i aquest any ho vam veure i vam dir, home, jo m'apuntaré. De fet, la mare volia venir, però vaig dir, ja hi veig jo, que vull aprendre.
9: Jo sabia fer trenes normals, que les passo per dalt, però en aquest cas s'han de passar, per fer la boxejadora típica patumaire, s'ha de passar per baix, segons ens han explicat.
10: Haurem de practicar molt.
0: Només em queda que aplaudir a la gent de Berga per aquesta iniciativa, perquè vosaltres, que porteu els cabells llargs, entendreu millor que ningú l'incòmode que pot ser tota una nit de patum amb els cabells.
11: I no hi ha res més còmode que unes trenes.
0: M'encanta la
11: proposta.
1: Estava pensant que aquestes trenes les deu portar, em sembla que són les que porta les Canes, la Laura Canes, a la travessa.
0: Sí, senyora.
1: Activadíssima, tu.
11: Són aquelles trenes.
0: Doncs escolta, molt bé. M'agraden molt aquestes notícies per començar el divendres. I quin ens ha preparat tot Serra? Quin motiu tenim per saltar del llit, tot Serra? Bon dia.
12: Bon dia, matiners. Amb aquesta calor, un bon motiu per saltar del llit és aprofitar els refugis climàtics que han proliferat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des del 2021 s'han multiplicat per 15, tal com llegim al Nació. Podem pensar que molta gent té les condicions per suportar la calor a casa o a la feina, però segons un estudi de l'Institut Metròpoli, més de 500.000 de ciutadans són especialment vulnerables als pics de temperatura. Aquest any hi haurà un total de 319 refugis a la xarxa metropolitana de refugis climàtics, 189 d'interiors i 131 d'exteriors, com parcs i piscines.
0: Comencen a arribar les altes temperatures i aquestes són algunes propostes interessants, sobretot per aquells que esteu vivint a Barcelona. Abans d'ahir va ser el seu aniversari, 75 anys, meravellosa i estupenda. Avui el cor batega amb Ana Belén.
1: Sí, perquè ha anat al programa d'Aimar Bretos, La noche de Aimar, a la Sexta, i ha parlat sobre com porta precisament l'envelliment.
13: A mi cuando me dicen, ¿qué tal te llevas con la edad, con la vejez, con las arrugas, el envejecer? Digo yo, estupendamente. Porque el otro, que es el no envejecer, yo no lo quiero. Yo quiero hasta el último segundo de mi vida vivir. Y vivir significa, pues eso, que pienses en la muerte, que te lleves disgustos, que te lleves alegrías, que un día te mires al espejo y digas, joder, qué mala cara tengo, qué horror, a ver esto, cómo lo remediamos, venga, vamos a descansar un poquito, vamos a echarnos esta crema. Eso es el resultado de vivir.
0: Un altre aplaudiment, sisplau, per Ana Belén, que és que tenim unes dones meravelloses que reivindiquen les arrugues. Cadascú ho faci el que li doni la gana, però està molt bé que aquestes actrius, cantants, artistes d'aquesta edat reivindiquin precisament el pas dels anys i acceptar-lo. I el cor també batega amb Blanca Suárez.
1: Sí, perquè ha tornat a reaccionar amb humor sobre la seva relació i amb ironia, també amb l'actor Javier Reif. Ja fa uns mesos va aparèixer amb un anell que molts van interpretar com que Reif li havia demanat matrimoni.
14: Hombre, claro, lo tengo desde hace muchos años.
15: Nada que ver con lo que se ha podido decir.
14: A mí me encanta que digáis todas estas cosas. Y un día os llevaré la corriente y diré, sí, me casé. Bueno, hace muchos años me casé. En secreto. ¿Cómo nos enterasteis? Así que sí, me he casado, es mi anillo de compromiso, sí.
15: ¿Quién fue a la boda?
14: ¿Y por qué? Muchísima gente, muchísima. Fue un sitio precioso.
1: Doncs bé, ara la premsa l'ha tornat a enxampar i li han preguntat si havia passat alguna cosa perquè ja no l'havien vist amb l'anell.
16: Blanca, es inevitable mirarte las manos por todo lo que ocurrió hace unos meses sobre un anillo que tú también lo quisiste tomar con humor. No hay anillo hoy.
14: No, a lo mejor me he separado.
0: És que, a més a més, Blanca Suárez, que li agrada parlar zero de la seva vida personal, que a les entrevistes li canvia la cara cada vegada, és a dir, que és molt protectora de la seva intimitat i s'enfada.
1: Sí que li canvia la cara, però
0: radicalment, no, però és que li canvia. Li canvia. És aquelles persones que tu l'entrevistes i jo ja no li preguntaria res sobre la seva vida.
1: No hi entris.
0: Perquè és que no hi vol entrar, no hi vol entrar mai.
1: No, perquè segurament ja giraria l'entrevista.
0: I trobo quan tomen força humor amb els periodistes, que també, nois, anar mirant les mans i els anells. Vinga, va, que seguim. 8 minuts, 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. A aquestes hores volem saber també quins sons deixa la ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Sor Lucía Caram ens va explicar les relacions entre el Papa i la Conferència Episcopal Espanyola.
17: La Església d'Espanya té un pes específic, però ell també sap que és una església que l'han intentat polititzar des de les mateixes files de l'Església. I jo crec que la seva figura i el seu missatge que ve a portar unitat. I segurament en el seu missatge veurem com es va allunyant de tota aquesta línia més integrista que veiem que amb la mort de Francesc va començar a emergir de nou a l'Església d'Espanya, no?

0: Strike a pose, aquestes hores del matí, si hem de fer una... hem de posar davant del mirall. La cara inflada.
1: El trenquem. Ànims a tothom.
0: Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 29 de maig del 1992, l'FBI aconseguia recuperar una sèrie de fotografies molt i molt explícites, sí, de Madonna, després que algú li havia ofert a un agent encobert de l'FBI $100,000 per aconseguir aquestes fotografies, unes fotos robades del fotògraf de moda en aquell moment, Steven Meisel. El venedor es veu que va volar de Nova York a Los Angeles per trobar-se precisament amb l'agent aquest encobert de l'FBI, i en total eren unes 44 fotografies que es volien incloure a un llibre que s'anava a fer de Madonna.
0: A més, vaja, va ser una notícia perquè es va conèixer tot el procés, tot el procediment d'aquestes fotografies robades en plena època de Madonna, més provocadora que mai. I el cert és que finalment no es van arribar a publicar. Recordant avui aquest 29 de maig aquesta notícia relacionada amb la reina de la música pop, Madonna. Ai, amigues, agafem-nos de les mans, que és moment de mirar els astres i saber com està tot plegat en el nostre univers. Astrològicament parlant, què ens espera aquest divendres? És moment de saludar la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui divendres 29 de maig, Venus fa quadratura amb Saturn i això pot tocar temes d'amor, autoestima i vincles. Potser notem més fredor, distància o inseguretat, però no és per espantar-nos. És una oportunitat per veure què és sòlid i què necessita madurar. Bon moment per revisar límits, valors i relacions sense drama, però amb honestedat. Bon divendres, matiners.
0: En només 6 minuts, Lara García, que marxarà cap al Departament d'Ensenyament, perquè recordem que els representants dels sindicats d'educació estan en vaga. Hi ha una quinzena de persones que han passat la nit tancats al Departament. Recordem que exigeixen aquesta negociació directa amb la consellera Esther Niubó. Per tant, Lara, prepara't, que ens espera un matí...
3: Mogudet.
0: I abans digue'm qui fa anys, per favor.
3: Doncs mira, avui felicitem l'ex Spice Girl, com dèiem, la Mel B, no sabem si li picarà molt o no, fer-ne 51. També fa anys Noel Gallagher. Esperem que no tingui gaire mala llet per haver arribat als 59. Per què això de la mala llet?
0: Home, perquè es portaven a matar els Gallagher. Ai, Lara.
3: M'ha agradat més lo del picant, eh?
0: Bueno, hi ha una mica de tot.
3: Però no passa res. També fa anys Carme Forcadell, que avui farà 71 espelmes. La política Jessica Albiach també en suma un mes i arriba als 47. I acabem felicitant la presentadora de televisió, Lara Álvarez. Sempre m'ha fet molta ràbia que es digui Lara. Avui en fa 40.
0: Escolta, que gratuït.
3: No ho sé. No m'agrada. Quan conec una Lara dic buf.
0: Però ni que fossis única.
3: Jo només et conec a tu, Lara. Això és el que més m'agrada. Mas ja està, reina.
0: Ah, filla meva, esperem que no hi hagi ningú del sindicat de professors que es digui Lara.
3: No ho tolararia.
0: Perquè si l'has d'entrevistar, què, doncs?
3: No.
1: Li canviarà el nom?
3: No.
0: Felicitats a tots.
3: Li diré Clara, com em fa tothom a mi.
0: Tira, per favor, tira-li-ho. El
4: matiner. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
5: Creo que no.
4: Però la tenim tota.
5: Viva el vino!
0: A veure si Lara García li canvia l'estat d'ànim anant cap a educació. Aprofitant que Melvi, ex-Spice Girl, fa anys, és un bon moment per celebrar-la com cal i com molt bé sabeu, els matiners ens encanta celebrar que per fi hem arribat el divendres. Un cafè i a saltar del llit amb Who Do You Think You Are?

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem analitzant les conseqüències dels casos judicials que esquitxen al PSOE. I a partir de les 11 entrevistarem l'actriu Candela Peña. Com podem superar la por de conduir? A la tarda escoltarem testimonis i n'aprendrem amb una formadora. I aquest cap de setmana, al suplement dissabte ens visitarà l'artista Núria Graham. I diumenge serem a la festa 3Cat en viu, amb els presentadors de l'Està passant, la Marta Torné i els actors de la sèrie La Casa Nostra.
0: Recupera tots els programes a l'àvia web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 29 de maig. Acabem una altra setmana. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Recordem que el Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquest matí després que la reunió d'ahir s'acabés de mala manera.
1: El Departament assegura que la proposta de millora salarial que ha presentat els sindicats és la definitiva, però els representants dels treballadors encara la troben insuficient. Ahir volien continuar negociant, però segons els sindicats, la consellera Esther Niubó els va emplaçar a reprendre les negociacions aquest matí i no s'ho van prendre bé. Sentim Iolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC.
2: Ens han portat la mateixa proposta, sense moure ni un mil·límetre, la mateixa proposta que ens van portar ahir. Al final es confirma el que ha dit la consellera, que era una proposta definitiva. I per tant, li diem, consellera, què hem vingut a fer aquí si no és a negociar? Nosaltres no renunciem a aquesta negociació i és per això que ens quedem aquí.
0: I dit i fet, una quinzena de representants sindicals han passat la nit al departament en senyal de protesta.
1: Desenes de docents van voler donar suport als seus representants, es van concentrar davant de les portes del departament i van tallar durant 2 hores la via Augusta de Barcelona. En tot cas, aquest matí tornaran a reunir-se per intentar acostar posicions mentre continuen les vagues als centres educatius. Avui és el torn del Penedès i del Garraf.
0: Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés per donar explicacions dels últims fronts judicials que esquitxen al PSOE.
1: Els socialistes insisteixen a desvincular-se del suposat entramat per obstruir causes de l'entorn de Sánchez i alguns ministres denuncien una operació d'assetjament contra la Moncloa. Un d'ells és Óscar Puente.
3: No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos.
1: Tot i això, entre els aliats de l'executiu creix la indignació i, de fet, el PNB ja dona la legislatura per acabada. La compareixença, per cert, podria ser a finals de juny.
0: Mentrestant, l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, s'ha desmarcat totalment de la trama del cas Kitchen.
1: En la seva declaració al judici a l'Audiència Nacional, en què està acusat, Fernández Díaz ha negat que ordenés fer cap tipus de seguiment a l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, per aconseguir documentació comprometedora sobre la caixa B del partit i després eliminar-la. Diu que se'n va assabentar a través de la premsa.
4: I ni por arriba, ni por abajo, ni por la derecha, ni por la izquierda. Nadie.
1: El número 2 de Fernández Díaz del Ministeri de l'Interior, Francisco Martínez, ha seguit la mateixa estratègia de negar-ho tot. La Fiscalia Anticorrupció demana per ells 15 anys de presó.
0: La defensa de Jonathan Andic demana que revoquin les mesures que se li van imposar després de la detenció per la mort del seu pare.
1: El recurs al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio nega una mala relació entre pare i fill. Recorda que el fundador de Mango ja havia tingut una caiguda mesos abans de la seva mort perquè tenia una malaltia als genolls i denuncia que les filtracions durant la investigació han significat una condemna social anticipada.
0: I un dia més estem pendents de si hi ha acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
1: Washington i Teheran ja tindrien un preacord per allargar 60 dies l'alto del foc i aprofundir en les negociacions sobre el programa nuclear iranià. Segons diversos mitjans occidentals, el preacord només estaria pendent del vistiplau de Donald Trump.
0: I tornem a casa nostra. Més de 6.000 policies blindaran la visita del Papa a Catalunya.
1: Seran 5.600 Mossos d'Esquadra i 500 agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Hi haurà vigilància per terra, mar i aire. El Papa es desplaçarà amb papamòbil i hi haurà restriccions de mobilitat als voltants de la Sagrada Família. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: És un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra i en plena activació 24/7 durant tots els dies de la visita.
1: A Montserrat, l'accés a la plaça del monestir estarà totalment restringit i només hi podran accedir les persones que estiguin acreditades.
0: Gràcies, Àlex.
1: Adéu-siau.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Noi, el Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
0: Vinga, com d'ull a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
6: Avui, varietat de temes a les portades, però amb un interès especial en les negociacions al sector de l'educació. Els que fan un titular més explicatiu són La Vanguardia i l'Ara. El diari del grup Godó obre l'edició explicant que els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris i l'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria.
7: L'altre gran tema de portada, sobretot a la premsa de Madrid, és la crisi judicial del PSOE. El País explica que Sánchez demana comparèixer al Congrés davant la cascada d'escàndols. De la seva banda, El Mundo assegura que Luco va aconseguir missatges clau gràcies a la relació íntima de Leire Díez amb l'excap de la SEPI.
6: Altres temes de portada, diari Ara, Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen i el periòdico Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat.
7: I per acabar, el cas Andy, que avui llegim a La Vanguardia, que la defensa de Jonathan Andy, que el fill alega una altra caiguda del pare per una malaltia.
0: I avui a la premsa, nova tongada d'articles sobre el PSOE i la corrupció.
7: Editorial del Mundo demanant que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança, tal com Isabel Díaz Ayuso va reclamar ahir en un fòrum del mateix diari.
6: És una exigència democràtica, diu, perquè el govern ja no té autoritat moral per continuar administrant el seu deteriorament.
7: Si Sánchez creu que té prou suports, que ho demostri, i si no, que parlin els espanyols al desafiar el Mundo.
6: Joan Cañete Bail, el Periódico, creu que el problema del PSOE va més enllà de les seves perspectives electorals o els problemes judicials.
7: Conclou que els socialistes i el bloc de l'esquerra no tenen res constructiu per oferir a la ciutadania, a part de frenar el bloc de la dreta.
6: En una línia diferent, s'expressa l'exconseller Carles Mundó a l'Ara.
7: Recorda la frase d'Aznar, el que pugui fer que faci, i atribueix l'esgotament de Sánchez a una maquinària de desgast institucional i personal.
6: A Pedro Sánchez rebla Mundó, només li queda resistir, tret que també aconsegueixin asseure'l a ell, al banc dels acusats.
7: Sobre educació, l'editorial de l'Ara reclama ja un acord entre els sindicats i el departament.
6: El diari considera que la proposta del departament i la dels sindicats és molt propera i l'acord hauria d'estar a tocar.
7: Hi ha d'haver responsabilitat perquè en les pròximes hores l'acord no naufragui. Seria altament preocupant acabar el curs i començar el següent amb les parts enfrontades.
6: I amb tot aquest clima, El País dedica l'editorial a l'onada de calor.
7: I reclama voluntat política real per a una transició ecològica que redueixi les emissions de carboni i sigui socialment justa.
0: 6:06, també repassem la premsa digital. Un pentinat que ja és un símbol d'una festa patrimoni de la humanitat.
6: Sí, concretament de la Patum de Berga. Estem parlant de les anomenades trenes boxejadores, que, com llegim a l'Agència Catalana de Notícies, ja no són només una solució pràctica per estar més còmode durant els salts i combatre millor la calor. De fet, per segon any, l'Ajuntament de Berga ha organitzat un taller gratuït per fer les trenes i poder seguir la moda patumaire.
0: Condemnada per cremar un confessionari en plena missa.
7: Va passar a Burgos i ara la dona ha estat condemnada a 4 mesos de presó per un delicte contra els sentiments religiosos, segons recull l'ABC. La condemnada estava tenint un brot psicòtic, segons recull la sentència, però això no li ha estalviat la condemna. Això sí, la dona evitarà la presó si no torna a delinquir.
0: De fet, que qui sí acaba al calabós és la protagonista d'una petició de matrimoni.
6: Ho llegim també a l'ABC, una petició que no es va arribar a fer. Els potencials nuvis van sortir de festa. Va ser per Madrid, ell duia l'anell de compromís a la butxaca, preparat per actuar. Abans que pogués fer-ho, però ella va fer-se un petó amb una altra persona. Ell, després de veure-ho, la va sacsejar, explicar, i després que la policia fos alertada per un testimoni, el van detenir per maltractament en l'àmbit familiar.
0: Mare. I avui també volem saber la seguretat que tindrà el Papa a Catalunya.
7: A l'Ara trobem un càlcul que crida l'atenció. Un de cada 4 agents dels Mossos d'Esquadra protegirà Lleó 14 en el seu pas per Catalunya. El Papa passarà per la Sagrada Família, el Raval, la presó de Brians i Montserrat, i també farà una ruta amb el Papa mòbil pel centre de Barcelona. En total seran 5.600 agents els efectius desplegats.
0: I a aquestes hores també volem saber quin temps ens espera per avui divendres.
6: Doncs mira, segon dia d'àmbit torrit en general de tot el país, que analies una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent, a les Terres de l'Ebre, els 35 a tot l'interior, a la costa tocaran els 30 graus. De cara al cap de setmana, que segur que us interessa, dissabte de sol, però amb termòmetres que ja hauran tocat sostre, per tant baixaran entre 2 i 4 graus, i diumenge repetirem aquesta calorada, però a la tarda hi podria haver algun ruixat, sobretot a la Catalunya Central, també a les comarques del nord-est.
0: Marta Viana, molt bon dia de nou.
8: Molt bon dia.
0: Repassem també amb la Marta alguns apunts culturals. Avui divendres, amb què comencem?
8: Doncs amb una estrena que fa molt bona pinta. Des d'avui ja podeu veure l'Ultimàtum, això és el Teatre Goya. Teniu poquets dies, de fet, teniu menys d'un mes per veure-la, fins al dia 21 de juny. Hi ha un repartiment de luxe que és Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedragosa i Lara Segura. Per tant, tot un èxit segur que serà aquest Ultimàtum al Teatre Goya.
0: I més coses per aquest divendres.
8: Sí, a Tarragona, perquè avui comença el Tetafest, que és el festival que es fa el 20 des d'avui i fins demà al Camp de Mar de Tarragona, amb un cartell que inclou noms com Vanessa Martín o Lia Kali.

0: festival absolutament 100% femení, per això, evidentment, el nom Teta Fest. Hi ha altres noms com Queralt Lahoz, Sandra Montfort, Alosa, Maria Fort, el concert també de les que faltaven, i una d'elles, la Sandra Montfort, ens ha volgut enviar aquest missatge pels matiners.
1: Hola, soc Sandra Montfort i este any estaré al Teta Fest. Em fa molta il·lusió, és un festival que dona prioritat i espai, sobretot a les dones, que és molt necessari. A dies d'avui encara veurem molts cartells plegats d'homes, i el Teta Fest té un cartelazo increïble amb dones potentíssimes i fortíssimes, en el qual tinc l'honor de participar. Mos veiem allà, em fa molta il·lusió. Una besada molt forta.
2: I més propostes? Una besada? Molt bé, molt bé, molt bé. Petonets, petonets. Els petonets sempre són benvinguts.
0: I tant, més propostes. En aquest cas, pel cap de setmana, perquè demà dissabte a Vilanova i la Geltrú comença el festival CatCon. És un festival de gèneres fantàstics que es fa exclusivament en llengua catalana. Vol ser un punt de trobada entre autors, traductors, il·lustradors que es dediquen a ciència-ficció, fantasia i terror. I l'Eloi Puig, que és el president de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia, també ens ha volgut explicar una mica què hi podrem trobar.
3: Bon dia, matiners. Us convidem al cap de setmana del 30 i 31 de maig a Vilanova i la Geltrú perquè fem la CatCon. I aquest any va repleta de novetats i de coses molt diverses. Parlem de Tolkien, parlem de Dune, parlem de l'escape-pop, tindrem teatre, cinema de terror, parlem de One Piece i els seus doblatges, còmic, autors com de Xixim Liu, i tindrem grans convidats com l'Ivan Ledesma, l'Axio, que ve des de Las Vegas, i atenció, també tenim la Míriam Bonastre, l'autora de La Valentina de Montblanc. Us esperem a tots aquest cap de setmana al Neàpolis. Vinga, correu-hi, que fa tot en català.
2: Esteu escoltant Els Matiners a Catalunya Ràdio, com cada dia de dilluns a divendres, amb només 4 minuts ja. Pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí i avui movem el dial. Alerta, 35 anys enrere. El 29 de maig del 1991, ETA va fer esclatar un cotxe bomba a Vic que va matar a 9 persones. Al programa Report de Catalunya Ràdio en va fer un reportatge i, de fet, així era com sonava la promoció del programa.
4: Report. Quan la realitat supera la ficció.
5: Que va haver l'explosió, estava a la meva classe arreglant alguns treballs que tenia enfront mateix de la finestra, sentada a la meva taula, i tot amunt plegat vaig sentir un espetec i vaig veure una voladera de vidres i vaig veure com queia de plom l'edifici i pujava com un bolet de fum i pols.
4: No us quedeu a mig camí, arribeu al fons de les històries. Report, els reportatges a la ràdio.
2: Recordant alguns dels programes que formen part de la història de Catalunya Ràdio. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Trinitat i Tobago falten 17 minuts per les 12 de la nit. I allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
6: Bona nit, matiners. Preparatius en marxa en aquesta petita illa del Carib per la celebració aquest cap de setmana del Dia de l'Arribada dels Indis, una festa popular que commemora l'arribada dels primers treballadors de l'Índia al país el 1845. Cinc mesos de viatge en el vaixell Fatel Rasa que van fer els 275 indis que van ajudar considerablement al desenvolupament econòmic del país. Aquests van ser els primers dels 140.000 indis que van ser transportats a l'illa en només 50 anys i que van portar a l'illa una nova cultura que encara avui en dia perdura. Per celebrar-ho es fa una recreació de l'arribada del vaixell a diverses platges i els carrers s'omplen de música, dansa i menjar indi. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Trinitat i Tobago pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: Escolta'm, ja et dic, Maiol, que marxaríem a Trinitat i Tobago.
7: N'hi ha més d'un que els divendres està a Tobago, també t'ho dic. Gràcies, Oriol. Gràcies.
2: Sí, he tirat jo l'aplaudiment.
7: Ah, l'has tirat tu? Pensava que havia sigut l'Oriol. Bueno, però m'ha mirat
2: està
7: com... Sí,
2: bé,
7: està molt bé l'acudit, està molt bé l'acudit.
2: Ai, Déu meu senyor, a veure que...
7: Ai.
2: arribem al cap de setmana. Avui és divendres, però encara ens queden 6 hores en directe del matí de Catalunya Ràdio.
7: I ja et dic que no hi ha ningú Tobago a l'equip, perquè avui tenim feina
2: avui no
7: ha... i molt.
2: Avui no estigui per estar Tobago,
7: estem molt pendents de les negociacions entre Educació i els sindicats, amb aquest tancament que hi ha hagut. El seguirem des d'ara a primera hora amb la Lara García a les portes del departament i en parlarem a l'hora amb les dues parts en qüestió, amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura. També pendents dels moviments que pot ser el Partit Popular a Madrid per la crisi al PSOE, tindrem el diputat al Congrés Nacho Martín Blanco, i després parlarem del cas Àndic i aquestes novetats que porta la defensa per defensar, valgui la redundància, la innocència de Jonathan Àndic. Tindrem el detectiu de Método 3, Francisco Marco, que ha estat un dels que ha investigat altres teories sobre la caiguda, en la que defensa la família d'Àndic per rebatre els arguments dels Mossos d'Esquadra. Després, a l'espina de l'actualitat, parlarem de Buidar-se, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo. Tindrem a Candela Penya a l'estudi de Catalunya Ràdio.
2: Una fantasia, per favor.
7: I després, ja saps, al final de festa, les recomanacions del cap de setmana, la playlist del Gavaldà i el millor humor i el concurs pendent, que et pots endur 200 euros, tu no, sinó el concursant que vindrà avui, i qualsevol persona que truqui al 93207474 i ens digui que vol participar al concurs pendent.
2: A partir de... res, mira, 15 minuts que engega el matí de Catalunya Ràdio. Per cert, matiners, 93207474, també si voleu trucar-nos, saludar-nos avui que és divendres i explicar-nos què feu desperts aquestes hores del matí. Ja sabeu que ens encanta conversar amb tots els matiners que aquestes hores, com nosaltres, ja esteu activats. Abans, per això, avui sense Lara García, que la tenim camí del departament cap al departament d'ensenyament, arriba la Dada Mayol.
7: Sí, la que em preocupa és que queden 15 minuts per les 6 i, per tant, queda molt poc temps per fer tot el que hem de fer, però
2: no,
7: atenció.
2: No et preocupis, no et preocupis, ho farem.
7: En plena onada de calor. I ja que aquesta nit molts ja esteu allà, que tal, tal, tal...
2: Què vol dir tal, tal, tal, tal?
7: Bueno, que sí, al nord, que si no, que si ens tapem, que si no, que si hem de posar l'aire, que si no, ja sabeu.
2: Tal, tal, tal.
7: Dades sobre temperatures.
2: A veure. Calor, calor, quina calor que fa, que ens haurem de despullar. I tant. Calor, calor, quina calor
7: que fa. I en concret, quantes nits tropicals hi va haver l'any passat a Barcelona?
2: Bastantes, bastantes.
7: Marta Viana sempre diu forquilla. Doncs mira, entre una i 365, que són els dies que hi va haver l'any passat.
0: Però menys, perquè tampoc va ser un superestiu calorós,
2: eh? Jo diria que 40.
0: 40.
7: Recordo que nits tropicals és per sobre dels 20 graus.
2: Ah, no, més, doncs.
0: Quina
2: 60.
7: Que quantes n'hi va haver? Quantes
2: 70.
7: Quantes n'hi va haver l'any passat?
0: Tropicals.
7: No, tropicals, sí.
0: Ah,
7: 70, diu Canalies. Deixa de mirar la Sara. No, deixa de mirar la Sara.
2: Que la Sara i jo participem junts sempre.
7: Estava fent trampes.
2: Perquè la Sara, és molt intuïtiva. És molt intuïtiva.
7: Va, podeu dir el número?
2: 100, no. 100. 100.
0: 100? A veure... Sí, sí.
2: No, Marta, no ens copis, eh?
0: 109.
7: Doncs el premi se l'endú Marta Viana per molt poc fa... Just perquè van ser 111, en concret.
2: Marta! Pretén donar la pista la Sara i jo.
7: No sé qui... No, ha donat la pista la Sara, i tu l'has verbalitzat. No sé qui dels dos ha dit aquest estiu no va ser tan calorós com altres, perquè el 2022 n'hi va haver 128. Va, i quantes n'hi va haver de tòrrides, que són per sobre dels 25 graus?
0: Bastantes, perquè Lleida i el Delta...
7: Però hem dit a Barcelona, ens hem quedat amb un... observatori. Tòrrides a Barcelona.
0: Ah, hauríem d'ampliar,
2: eh? 60.
0: Per sobre dels 20?
7: 25.
0: 60, has dit, tu.
2: No.
7: A veure, bueno, va, feu-ho ràpid. No és que anem a treballar. No puc fer-ho.
0: 51.
7: 36 nits tòrrides. Agafeu-vos, perquè aquest estiu farà molta calor.
2: 93207474. D'aquí uns moments parlem amb alguns matiners que a aquestes hores ja esteu desperts.
4: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Estàs confonent correlació amb causalitat.
0: No,
8: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la unia.
0: No, no, ja ho sé.
8: Que és
0: el mateix que la IA.
8: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
13: Hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
4: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
13: Sí. Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
14: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides. Posem la porta de l'altre barri al local d'assaig del grup Mujeres i ens expliquen alguns dels seus secrets.
15: Porto anys insistint aquests dos cabrons de que versionem Benvolgut de Manel i ells no em deixen, no acaben d'entendre la meva passió per aquesta cançó.
16: L'altre barri, amb Blai Mercè.
13: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Jo estic convençut que més d'un cop has vist a Ricard Ostrell al mercat, que hi va moltíssim.
17: No, no li deu agradar gaire, perquè no vingut mai.
0: Ja el tens clitxat, eh?
17: Però sí que l'he vist comprant a la peixateria del davant meu.
2: Hi ha algun missatge des d'aquí, sisplau, a Ricard Ostrell, que et vingui a comprar alguna cosa?
17: Ricard, soc la parada que hi ha al davant d'on vas a buscar el peix, del Joan. Es menut glòria. Si més no, ens saludarem.
0: No, la meva. Adé!
13: Els matiners.
2: Minuts, arribem ja a les 6 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. 93207474, Marta preparada per les trucades dels matiners com el Nil. Molt bon dia, Nil.
18: Bon dia, bon dia. Com? Què tal, Catalunya?
2: Home, escolta, però quina veu optimista que tens, Nil.
18: Home, estàs actiu.
2: A quina hora t'actives tu normalment? Doncs
18: pues 4:30, 4 estem actius ja.
2: Estàs com nosaltres, doncs, eh? De dilluns a divendres?
18: Home, de dilluns a dissabte.
2: De dilluns a dissabte. I a què et dediques, Nil?
18: Doncs pues tenim una paradeta aquí al Mercat de Sant Carles de Granollers, que venem...

0: Si no, malament.
1: I quan fa que dura aquest negoci familiar?
0: I portem... Clar, això fa... El negoci familiar fa 150 anys que estan actius. Però ara es van jubilar i ara nosaltres fa 3-4 mesos que estem aquí al Mercat de Sant Carles.
1: Déu-n'hi-do, Nil, de generació en generació, tot això.
0: Sí, són molts anys.
1: Tu des de ben petit ja sabies que ho volies fer, que t'hi volies dedicar?
0: Home, algú s'havia de seguir. Algú s'havia de seguir, sí.
1: Perquè entenc també que és important que la família traspassi aquesta passió, no?
0: Home, des de xiquitets que hem crescut entre ampolles. Vull dir que...
2: Clar. Escolta'm, hi ha gent jove al mercat? Hi ha gent com
0: cada
2: tu?
0: Cada cop hi van havent... Clar, hi ha més relleu generacional d'aquests que se'n van alguns més grans i es posen alguns més joves. Però, bueno, encara falta aquest relleu. Vull dir, i sobretot, la gent que ens escolta, si hi ha gent jove, que vinguin a comprar al mercat, que hi ha producte de qualitat i no com aquestes grans superfícies que es menja cosa que no és de qualitat.
1: Importantíssim, i de fet nosaltres sempre animem els oients dels matiners a que vagin a fer aquestes compres que són meravelloses al mercat per l'ambient, pel bon producte i perquè val la pena, perquè els tenim a vessar i carregat de bona gent com el Nil que ens ha trucat aquest matí. Nil, t'envio una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Records també tota la gent del mercat de Sant Carles de Granollers. Bon cap de setmana.
0: De part vostra, bon cap de
1: Gràcies,
0: setmana.
1: Gràcies, Nil. Adéu. I alerta, a veure, un moment, que jo estic aquí ara. M'esteu dient que anem a Vancouver a saludar a la Sara? Sara, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
1: Però a veure, un
3: bon
1: moment.
3: Bon dia, matiners.
1: Veure, Sara, explica'm això. Ets a Vancouver ara mateix?
3: I no saps on soc.
1: No.
3: De Vilassar de Mar.
1: No, però no m'ho diguis, però escolta. Però, Sara, què fa una vilassarenca a Vancouver? Explica'm això.
3: Doncs mira, us estranyareu, però ara mateix són quasi les 9 de la nit i tenim 24 graus de temperatura. Fa una fresqueta impressionant.
1: S'està estupendo, però escolta'm, encara no sé què estàs fent a Vancouver.
3: Doncs vaig venir aquí fa 21 anys i... Què, 21? 25?
1: Mare meva!
3: Ja.
1: I què t'hi va portar, Vancouver?
3: I m'hi va portar un oncle que tinc, que va emigrar als 60 i jo havia vingut aquí de vacances i vaig decidir provar-ho i ja vaig conèixer la meva parella i aquí estem formant una família.
1: Ostres, que fort,
2: em sembla. Ai, mira, se va posar la gallina.
1: Clar, i entenc, Sara, que d'alguna manera, per estar connectada amb el país, amb la terra, escoltes Catalunya Ràdio?
3: Però molt. Escolto l'Ostrell, escolto l'Escap als caps de setmana, escolto Crims, estic endollada a tope i no me'n deixo anar.
1: Escoltes els matiners, suposo, també.
3: Ni tant, per això us truco.
1: Escolta'm.
3: M'agrada aquestes nits llargues de feina que estic aquí fins tard treballant i vaig cap a casa i us escolto amb alegria.
1: Quina meravella, m'encanta. Sara, ja saps que els que vivim a Vilassar, la nit de Sant Joan és nit de festa major, festa grossa. T'hi veurem o no pel poble?
3: I com la trobo a faltar? Doncs aquest any no, però m'hi veureu a l'agost perquè anirem de vacances.
1: Home.
3: A Sant Joan ja fa que no vinc.
1: Doncs escolta'm, Sara, si ens trobem pel carrer, per favor, saluda'm.
3: I tant. Faré una abraçada ben forta.
1: T'envio un petonà, Sara. Gràcies per trucar-nos. Que vagi molt bé.
3: Bon
1: adéu.
3: Dia a tots.
1: Adéu, Sara. M'encanta, de Vancouver a Catalunya Ràdio. M'encanta. Doncs vinga, mira, d'aquí uns moments saludo l'Eloi Cordomí, però abans Max Navarro ha fet una cançó tan bonica que per engegar aquest divendres ha estat molt bé per poder fer el primer cafè. Es diu Inigualable.

0: Vilauba, a Camós. En Max Navarro estrenarà en exclusiva el Recòndit, el seu directe. Doncs ja ho sabeu, demà dissabte el podreu veure en directe.
1: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Ai, perdoni, què tal?
2: Ja directament la sintonia. M'encanta, m'encanta, m'encanta.
0: Què? Quina cosa has d'explicar-me així?
2: Va, no, no, estàs fent agenda el cap de setmana, no?
0: Sí.
2: Dissabte, és veritat que aniré a l'entorn urbà perquè tenim el 3CAT en viu.
0: Home, i tant!
2: I seré a l'anella olímpica i, a més, muntarem un set de la Meteo on la gent podrà venir a provar l'espai del temps, com és, com treballem aquestes coses. Doncs si algú vol, de 3 a 6 de la tarda, allà hi seré. I després la resta del cap de setmana, també la resta dels meus companys també hi seran, eh?
0: Perfecte, o sigui que si la gent et vol veure, cap a l'anella olímpica, eh?
2: Sí.
0: En directe,
2: però diumenge...
0: Que sí.
2: Però diumenge, llegit, també, no, aquí...
0: No, no, Ricard Ostrell, bon dia.
3: Bon dia, només he llegit que...
0: Ui, t'has atat la pèl, o...?
3: Sí, m'han pres el pèl.
0: Escolta, no arribem, eh?
3: He llegit que anava el Mauri. No surts tu, allò, doncs no surts.
0: No t'han posat, Eloi.
2: Mira, el Mauri ven més.
3: Però ja tenim
2: assumit això de tota la vida.
3: Que parlar al matí de Catalunya Ràdio no t'ajudava.
2: Treu punts, no em ven, no surto els titulars. No passa res.
0: Eloi, escolta,
3: has triat un mal camí.
0: Et vindrem a veure, estimat. Que tinguis bon cap de setmana.
2: Ja n'explicarem més.
0: Que vagi molt bé. Una abraçada, Eloi. Adéu. Ell amb el seu look de pèl·lo engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon cap de setmana, matiners. Fins dilluns.
4: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: experts amb Roger Saró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevera.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: si voleu, anem al món de la ficció, al món del cinema, perquè Nathan Fox, que és l'autor dels fons de pel·lis animades com Shrek, El gat amb botes o Príncep d'Egipte, ha fet una entrevista amb els companys de Catalunya Ràdio que s'ha d'aprofitar, ha explicat el que té de bo la intel·ligència artificial i que el que més important pels artistes és aconseguir emocionar amb el que fan. Us explico bé. En Nathan Fox és a Barcelona perquè ahir va participar en una xerrada a l'escola de dibuix Joso i el cap de setmana condueix un workshop al Centre de Creació Artística Palo Alto. El seu objectiu és traslladar als joves que participin en el taller i que vegin la importància de transmetre emoció amb el seu treball. Malgrat fa servir la IA, Fox recomana als bons artistes que no li tinguin por i ho fa amb una metàfora basada en la Guerra de les Galàxies.
1: Anybody. Tot el món coneix les espases làsers de Star Wars. Qualsevol persona podria agafar una d'aquestes espases i crear una quantitat de dany bestial. Però les persones que estan realment entrenades amb aquestes espases, en 2 segons estaràs derrotat. D'alguna forma, així és com és amb l'art. Les persones que estaran més afectades seran aquestes persones que no tenen aquest entrenament.
0: Nathan Fox, ja heu sentit que va començar, de fet ell mateix ha explicat que va començar a treballar als anys 90 fent servir pintura acrílica i que s'ha anat adaptant a tots els canvis i que fins i tot defensa en el món de la il·lustració i de l'animació fer servir intel·ligència artificial. Ja ho veieu que al capdavall diu que l'important és emocionar el públic.

0: sentim els nostres estimats Estopa amb el seu Cacho a Cacho, però anem al tema empíric, Sergi, al tema científic. Diversos estudis conclouen que la música que triem ens pot influir en la manera en què conduïm.
1: Exacte, i de maneres més o menys directes o indirectes. La música pot modificar la velocitat a la que anem o la nostra capacitat de resposta i també pot alterar el nostre nivell d'atenció, especialment en qui? En els conductors novells. Els estudis mostren que la música pot elevar la càrrega mental del conductor, incrementant l'atenció que ha de distribuir entre la conducció i l'escolta de les cançons en si. Això no implica necessàriament que tots condueixin pitjor amb música, però sí que el cervell, clar, ha de dividir recursos. Ara estic per la cançó, ara estic per conduir. No totes les cançons afecten de la mateixa manera. El volum té un efecte clar. Escoltar música a nivells mitjans o alts tendeix a empènyer els conductors a circular més ràpid i els volums baixos afavoreixen un ritme més calmat de la conducció. Passa el mateix amb la velocitat de la música, el tempo. Cançons amb ritmes ràpids, sí, influeixen directament en el ritme de conducció. I segons algunes investigacions, motivar canvis més freqüents a carril o acceleracions sobtades en comparació a la música lenta o l'absència de música. Per tant, és molt possible que agafem més velocitat amb cançons com aquesta dels Obeses. Si més no, aniríem més ràpid que amb cançons com aquesta de l'Andrea Motis.
2: He provat a dir-t'ho, he intentat que mostres el que sent.
1: La pregunta, però, és, escoltar música en general empitjora la conducció? No té per què. Algunes investigacions assenyalen que escoltar música familiar o aquella cançó que ens agrada molt pot ajudar a mantenir l'ànim i reduir l'estrès, cosa que fins i tot en certs contextos doncs facilita la conducció. Per exemple, en trajectes llargs i monòtons, una playlist coneguda i moderada pot contrarrestar la somnolència i mantenir-te més alerta durant un temps. Ara bé, es veu que els estudis diuen que aquest impuls sol esvair-se al cap de 15 o 25 minuts.
3: Sempre són els altres els que no ho fan bé. I es treuen la muntanya del carrer. I és que cada cotxe s'ajuda a volar.
1: El que sí que conclouen els estudis és que els conductors inexperts són més susceptibles als efectes de la música que els conductors veterans. En assajos amb joves, els principiants van mostrar més desviacions de velocitat i menys atenció als senyals quan escoltaven música ràpida o molt estimulant. En canvi, amb aquesta mateixa música, els conductors més experimentats doncs mantenien molt millor l'atenció. Resumint, quina és la millor música per conduir amb seguretat? Triar cançons favorites o conegudes, ja que distreuen menys. Mantenir el volum moderat per no augmentar el ritme de conducció. Sí. Evitar ritmes extremadament ràpids, també quan necessitem màxima concentració, i sempre sintonitzar ICAT. I els experts, això sí, també ho diuen, els estudis.
4: Els experts, ICAT.

0: compte basat en el transport públic.
1: De la promoció del transport públic.
2: El promou, eh?
1: És, exacte, vale, es diu quan, transport públic, és molt senzill de trobar.
2: Critica quan convé.
1: Sí, i tant, és molt crític i a més molt propositiu, perquè a vegades si no ens quedem en aquesta crítica enfadada i està molt bé que hi hagi moltes propostes. Doncs aquesta associació per la promoció del transport públic té una pàgina web, evidentment, però també té unes xarxes molt actives que es diuen efectivament Transport Públic, la trobareu tant a Instagram com a Twitter, com a Blue Sky, etc. I m'agrada perquè van analitzant, van sortint contínuament de notícies al voltant del transport públic i, per exemple, doncs aquí l'últim de les notícies que expliquen és que rebutgen i denuncien la pròrroga de 6 anys de les concessions d'autobús interurbans a Catalunya, que això, mira, això és de fa uns 10 dies, i és veritat que jo ja n'havia sentit de parlar que s'havien de prorrogar les concessions d'autobús i una mica, jo ja n'havia sentit de parlar, clar, com que els seguia, una mica s'haurien de posar unes condicions com més, això, més estrictes, no?, com per millorar el servei, perquè també té deficiències el servei d'autobús interurbà. Doncs en aquest cas la promoció del transport públic, l'entitat, diuen que no s'ha fet com s'hauria d'haver fet aquesta pròrroga, s'hauria pogut treure molt més suc aprofitant que hi havia aquesta renovació, doncs, de la concessió dels autobusos de línia, no? Però també, per exemple, ens fan un post a Instagram, trobo superinteressant, posant una mica les actuacions ferroviàries, la previsió versus la realitat, no?, a casa nostra. I ens fan en un post, per exemple, ens diuen quines són les actuacions que sí que han estat en termini quan han tingut un petit retard, i ens parla, per exemple, doncs, d'un augment de capacitat del tren Saragossa-Lleida-Reus-Sant Vicenç de Calders, que s'havia d'acabar un estudi de viabilitat i s'ha acabat. Però, per exemple, la següent pàgina, encara més interessant, ens expliquen quines són les actuacions que van amb un retard mitjà, entre 6 i 18 mesos de retard. Doncs moltíssimes coses, des d'un nou ramar ferroviari a Picamoixons.
2: El fragment entre Tarragona i Barcelona que s'ha de fer en autobús, és a dir, un tros tren, un tros autobús i un tros tren una altra vegada, fent canvi al Prat, parada que no existeix en el mitjà distància d'aquest trajecte, diuen, van dir la notícia que el juny es reprendria.
1: Ja estaria, eh?
2: Bueno, no, el juny.
1: Ja, el juny estaria. Doncs no sé com està, però mira, potser el juny podrem entendre alguna cosa. Si és que no s'ha complert el termini, doncs aquí segur que ho podreu seguir.
2: Mira, jo els dono fins i tot, fins al no sé quants dies té el juny, però diria fins al dia 35 de marge.
1: Si llavors...
2: Si llavors no ha passat res, en aquest compte em diran que efectivament...
1: No, abans i tot, ells et diran com està. De fet, no t'animaria, perquè hi ha moltes més coses que gaudeixen d'un retard crític o cronificat.
3: No de dies, no.
1: No,
3: de setmanes,
1: exacte,
3: i de mesos.
1: Més de 18 mesos,
2: imagina,
1: per exemple.
2: Un any i mig.
1: Des d'això, la nova estació de Terrassa-Can Boada, per exemple, que porta un retard de 2 anys i 7 mesos, mare, per exemple. Ja. Però hi ha diverses pàgines, d'això del retard crític o cronificat.
3: Hi ha una persona allà esperant l'estació?
1: Mira, el desdoblament de Vic Centelles,
3: ja que
1: Vic Centelles, la R3, que fa la vida que l'estan reclamant i tot això, doncs mira, porta l'endarrer d'un any i 11 mesos, per entendre'ns.
3: Però fer una competi sobre quina és la pitjor línia del país.
1: Sí, això també un dia estaria bé. És una mica de toc d'humor. És un compte bastant seriós i bastant... Perquè és veritat que són temes en què costa fer-ho.
3: Sí, però és que a vegades, si no ens ho prenem una mica a riure...
2: Però no fan memes del pont i pisador amb el tren o el tren...
1: No, en general no.
2: El tren aquell del Ralf de Xuxuxus i del Simpson.
1: No.
3: Els animem a fer-ho, perquè...
1: Sí, estaria bé, la veritat. Però sí que hi ha també informacions de servei, com quin títol et surt més a compte pel que fa a les noves tarifes, però sobretot molt a reclamar, perquè malauradament el transport públic és un àmbit al nostre país en què sobretot el que cal fer són reclamacions a l'administració perquè no està complint amb els mínims, no?
2: Laia, eres muy chuchula.
1: Ai, xuli.
2: Doncs, has captat la referència, oi?
1: No, gens, en absolut. Seguiu-los, transport públic.
4: Tía, no me rayes, no me digas que no tienes nada, si luego de verdad apareces con una camiseta que es la más perfecta de todas.
5: Ya, bueno, tampoco es eso, ¿eh?
4: No seas pesada, nos vamos allí.
5: No me llames pesada, que sabes que me siento muy mal.

0: parlem d'intel·ligència artificial, perquè hi estigueu d'acord o no, l'autoritzeu o no, us encanti la música feta amb IA o la critiqueu, la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se amb l'objectiu de facilitar-nos i facilitar-nos a tots la vida, o bé, el dia que es converteixi en una intel·ligència global superior i se n'adoni que no necessita la humanitat, no per malícia, sinó per dialèctica pròpia, doncs decideixi destruir a totes les persones humanes. Sigui com sigui, ara una empresa catalana ha fet un pas més i ha creat un sistema perquè la IA ens ajudi a trobar el nostre look perfecte. Quan diem look és tot, és outfit, maquillatge, perruques, roba...
1: Una mica tot el que et puguis trobar en un centre comercial. Ah. Aquesta empresa catalana es diu Eleva AI i el que fa és aplicar la intel·ligència artificial als centres comercials perquè aquesta actuï com un personal shopper digital. Per qui no sàpiga doncs què és un personal shopper, doncs és una persona que t'acompanya a anar de compres i et diu doncs què et queda bé i què no et queda bé.
0: I de fet, si ets molt, molt, molt, molt ric, jo n'he vist alguns que no hi va ni la persona. Envien el personal shopper, si cal, a un altre país i llavors sí. Ja torna i el que vulguis tu quedes i no ho torna a la botiga d'un altre país.
1: Una mena d'estilista,
0: sí,
1: no?
0: Sí, ets ja famosíssim.
1: Doncs aquesta startup ha posat en marxa una prova pilot al centre comercial Westfield, de Maquinista. Llavors, en lloc d'anar-te'n doncs, de compres amb una persona que t'assessori, doncs fa servir un assistent virtual amb intel·ligència artificial que es diu West, en aquest cas de Westfield. Mm-hmm. I com funciona? Doncs tu quan arribes a la Maquinista trobes distribuït doncs, per tot el centre comercial un codi QR. De fet, no cal que el descarreguis, que et descarreguis cap aplicació més al mòbil, i això facilita les coses perquè així doncs, no cal que vagis omplint el mòbil de coses, i amb aquest QR doncs, ja funciona. Un cop dins, tu li pots fer preguntes tipus: vull anar a X botiga però no la trobo, on és? Llavors aquesta IA doncs, t'envia un mapa interactiu en 3D del centre comercial i et diu doncs, la ruta que has de seguir per arribar-hi. També li pots preguntar per promocions o, per exemple, doncs, si vols comprar unes sabates o fins i tot una marca en concret de bambes i no saps doncs, on, també li pots preguntar i ella t'ho dirà. A més, a banda, també et pot recomanar botigues, però també restaurants. Si tu, per exemple, estàs per allà comprant i dius, em ve de gust menjar sushi o on puc anar, doncs aquesta aplicació doncs, et diu quin restaurant japonès doncs, hi ha al centre comercial, si hi ha cua, per exemple, en aquell moment, i més o menys què s'hi gasta de mitjana, no? Quant costa. A més, també et respon doncs, preguntes pràctiques, tipus doncs, a quin horari obre, a quina hora tanca el centre comercial, i bàsicament doncs, li pots preguntar qualsevol cosa en qualsevol idioma, i el seu objectiu és oferir una experiència personalitzada al client, però que sigui de gran ajuda per la botiga. Amb aquesta IA la cosa canvia, perquè totes les preguntes doncs, que els hi fas, ella les enregistra i sap què és el que busques, quins productes o quines botigues t'interessen més, i llavors ell filtrar i així també doncs, tenir una informació teva.
2: Aquí hi havia una intenció també.
3: Aquí el que trobo faltar, que ho trobo normal també, és que no hi ha una valoració, és a dir, tu no et proves una cosa, li envies la foto a la IA i la IA et diu, això et queda bé o et queda malament, perquè normalment...
2: Sí, jo anava...
3: Què dèiem sempre de les IA que et responen sempre positivament? Oh, és una gran pregunta, oh, això et queda meravellós.
2: Exacte.
3: Mentida!
2: Clar, no ho pots fer entre quin conjunt em queda millor, el blau o el vermell?
3: Clar, són preguntes sobretot pràctiques de aquí trobaràs això, allà trobaràs això, altre... Et facilita molt la vida en un centre comercial.
1: Exacte. Sí que és veritat que hi ha botigues de roba que també fan servir assistents de moda virtuals que utilitzen la IA. Poso un parell d'exemples. Una empresa gallega i una empresa catalana, suposo que aquí tots podem pensar doncs, a quin estem parlant. Et demanen un parell de fotos teves. Una de la teva cara i l'altra del teu cos, i llavors doncs, et diu què et queda bé segons el teu cos, el teu color de pell.
2: Aquesta sí que hi ha.
1: Exacte. De fet, no utilitza models, sinó que t'agafa doncs, a tu mateixa de model.
2: I et posa com et quedaria tal roba.
1: Exacte.
2: I amb això almenys jo ho trobo més innovador.
3: Hòstia, però jo trobo que això... A veure què tal, eh?
2: Jo no vull perquè no vull que tingui la meva imatge.
3: Això queda fatal.
0: Jo sempre he pensat que ho podria fer de model, però no m'hi he posat mai.
2: Doncs mira, deixes aquestes aplicacions i et poses a fer de model.
1: Si no, per exemple, si t'agrada una samarreta en concret, doncs em diuen què t'ho pots combinar. Llavors sempre t'ho diuen referència amb alguna peça de roba que estigui ara mateix al mercat i clar, que te la compris. Però tu això pots fer servir de... Tinc uns pantalons que són molt semblants amb aquests.
2: Ah, veus? Podem aprofitar sense gastar.
1: Veus?
2: Puc imaginar.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: tenim encara temps, Laia, per parlar encara més d'IA i d'un tema que m'interessa molt més, de fet és de les meves coses preferides a la vida, que és anar a regirar llibres de vell, a olorar i comprar-me'n i endur-me'ls cap a casa. Sí, avui ja n'hem parlat molt de la IA en el seu vessant personal shopper per anar a comprar roba, però ara és una cosa que us expliquem no tan divertida, i és que és notícia que una xarxa internacional, notícia d'avui, una xarxa internacional adquireix de manera discreta lots de llibres antics i poc comercials en llibreries de vell amb l'únic objectiu d'entrenar la IA, i atenció al destí d'aquests llibres antics, també.
1: Sí, els tria precisament perquè són textos humans poc presents a internet, sense vigilància editorial, sense protecció efectiva de drets d'autor, i tot plegat s'ha destapat a partir d'una investigació feta per la llibreria Fènix de Badalona. Van detectar comandes anòmales d'una empresa estrangera que comprava sistemàticament llibres en català de no ficció, i això els va fer estar en alerta. Sentim el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marçal Font.
2: El que em va fer sospitar és que d'entrada eren molt irregulars les comandes. En qüestió de mitja hora en feien quatre comandes diferents, una de 7 volums, una altra d'un, una altra de 100 i una altra de 3. No tenia cap sentit. O sigui, era molt clar que era automàtic. La segona cosa que ens va fer sospitar de que alguna cosa hi podia haver darrere era el de temàtica tan perifèrica dels llibres, de temes molt, molt perifèrics, gens centrals d'investigació, no res de grans clàssics, cap de literatura.
1: Segons els experts, un cop esgotat el coneixement gratuït a internet, les tecnològiques busquen textos inèdits per evitar l'estancament dels seus algoritmes. Sentim Xavier Vinaixa.
3: S'estima que ja hem arribat al topall de les dades publicades, les dades digitalitzades que teníem per entrenar. Té tot el sentit del món que si ja s'han acabat totes les dades digitalitzades estiguin comprant llibres, i sobretot llibres de coneixement perifèric, llibres petits. Evidentment, les grans obres ja les tenen. Llibres molt de nicho, llibres de cultura catalana.
1: El Gremi de Llibreters de Vell ja ha demanat la intervenció del Ministeri de Cultura per protegir aquests fons vulnerables, perquè és evident que aquests llibres després tenen un destí incert, és tan probable que acabin destruïts i ningú no els ha agafat, diguéssim, pel seu valor, sinó doncs, per entrenar senzillament una intel·ligència artificial. I és precisament per això que volia aprofitar per punxar-vos un fragment de La Torre fa pocs dies, al programa de l'Albert Riera, en què es parlava precisament d'intel·ligència artificial, de riscos i d'oportunitats, i una mica li preguntaven a l'Oriol Puig, un activista i expert en aquesta tecnologia, si és un invent, segons ell, comparable, l'arribada de la intel·ligència artificial, a l'arribada de la impremta.
4: La capacitat tècnica i els coneixements tècnics que han sustentat el desenvolupament de la intel·ligència artificial potser sí que són desenvolupaments que poden tenir una capacitat d'oportunitat social per arribar a ser una cosa tan revolucionària com la impremta. Però jo crec que tal com està ara mateix la intel·ligència artificial, ho compararia més a la dinamita. És a dir, jo crec que és la dinamita el que pots assimilar a la intel·ligència artificial, un mecanisme cultural, econòmic i polític que està destruint moltíssimes estructures socials amb la voluntat de que uns pues, fotin molta pasta. No? Llavors, en aquest sentit, crec que no és una oportunitat per la gent en general, sinó que estem en una bombolla especulativa, efectivament, i que el que s'està jugant aquí és una cursa per aviam qui es queda amb les, podríem dir, les infraestructures cognitives del futur, aviam qui té un bon control sobre aquestes, no?
5: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: sintonia de l'espai Els Catalans Fan Coses, i els catalans fan coses com ara agermanar-se amb altres poblacions, per exemple, Tarragona, amb Roma, òbviament, a Klagenfurt, sí, i Pàdua. Sí, passa un cas, Roma està germanat mig món.
1: Anava a dir, no hi ha cua per agermanar-se amb Roma?
0: No, hi som, però fem activitats amb Klagenfurt i amb Pàdua, sí. I ho dic de memòria, potser n'hi ha més.
2: Malgrat és amb incís a Imbaldarno, tot i que la majoria dels seus habitants malgratencs tenen alguna mena de descendència en un poble murcià que es diu Ramonete.
0: El primer pots tornar-lo a dir, sisplau?
2: Incís a Imbaldarno.
0: Oh, això és Itàlia, també?
2: Itàlia.
0: I el sencer, el poble, es diu així, eh?
2: Incís a Imbaldarno.
1: Vale, ara me preocupa perquè el meu poble no està germanat amb cap.
0: Segur que ho està.
1: No.
0: Què t'has arrelat?
1: Ho sabria. Tothom està germanat amb 4 o 5 pobles, com a mínim.
0: Blanes?
1: Blanes, els internacionals ara no el sé, però així espanyols, hi ha Ardales, que és Andalusia, que també té com molt vincle familiar, com que hi ha, com, hi va haver moltíssima migració d'allà als anys 70 a Blanes, i llavors doncs, allà s'hi van quedar moltes famílies, i hi ha bars que es diuen Ardales, i hi ha gent que va Ardales cada any, i bueno, hi ha una gran relació. Sí.
3: Ja jo ho he trobat, perdoneu, en un poble sí que està germanat, em sembla, però no de manera oficial. O sigui, es pot ser de manera no oficial agermanat?
0: Sí, pot ser.
1: Aviam, és signar una cosa a l'Ajuntament, tampoc no hi ha massa més maneres d'oficialitzar.
3: Vull dir que es va germanar tipus fa 7 o 8 anys, saps?
1: Sí.
3: Amb Sella, un poble País Valencià.
0: Sella,
3: sí, perquè vam fer un intercanvi una vegada i ja està. Vull dir, de balls tradicionals, però...
1: Bueno, ja està bé. La qüestió és que hi ha com una tradició que jo he buscat l'origen d'aquest agermanament de pobles, perquè jo justament aquest cap de setmana vaig anar a Ubrique, Cádiz, perquè es veu que és ciutat, bueno, ciutat, poble germanat d'Igualada, i jo pensava, què collons tenim en comú la gent d'Igualada amb la gent d'Ubrique? És que no té cap sentit. Vull dir que són...
3: Germans una mica ràndoms.
1: Són bastant ràndoms. Llavors, sí que tenen una unitat de cosa en comú, que és al voltant de la qual van girar tots els parlaments i tots els discursos polítics, diguem-ne, d'aquest agermanament, que és la relació amb el món de la pell, que són els dos únics museus de la pell que hi ha a la península Ibèrica.
3: Ja té una explicació. Sí que tenen en comú, veus?
1: Sí, Laia, però que no fan ni el mateix procés de producció de la pell. És a dir, a Igualada es feia la part, diguem-ne, d'obtenció de la pell, i a Ubrique es feia la part de produir materials amb aquestes pells. Vull dir, que jo què sé, que és molt agafat amb pinces, i per això he volgut buscar, aviam, quin és l'origen de tot plegat.

0: veure, ja es veu que hi ha una mica de gat amagat aquí perquè no té massa sentit, és el manar dos pobles no tenen res en comú. Doncs es veu que tot això té origen després de la Segona Guerra Mundial, com ja era força previsible, perquè es fessin aquests acords de cooperació i d'amistat entre municipis de diferents territoris que fomentessin aquesta reconciliació, evitessin nous conflictes, clar, ens féssim tots amics, i hi aquest també aquesta mena de
1: lligams, lligams.
0: Exacte, vincles simbòlics per fomentar la pau i crear relacions culturals, intercanvis educatius, econòmics, i que construíssim una identitat europea més cooperativa, perquè això sobretot es va estendre arreu d'Europa, tot i que també ja veureu que hi ha agermanaments amb ciutats i pobles fora d'Europa.
2: Ara deies fer agermanaments entre poblacions que potser no tenen res a veure, i potser també pot ser una bona opció fer-ho així, com ara ens escriu l'Àngela, una oient d'Oliana, que estan aliats o agermanats amb el poble d'Oliena, de Sardenya.
0: No, és que ara
2: flipareu. Suposo que anirem a lo de Porreres, però bueno, diu l'Àngela, s'han fet molts viatges cada X temps, nosaltres anem a Oliena, o els d'Oliena venen a Oliana, i s'han fet amistats, i diu, i a més som com cosins, així que ja sabeu què passa, quan passes d'amistat a cosins, no?
0: Evidentment. Clar, no, és que la gràcia dels agermanaments és que després jo crec que s'han creat famílies mixtes entre els dos pobles. Sí, jo crec que Ardales Blanes segur. I a altres llocs segur que també. Ah, Lleida està germanada amb Lérida, Colòmbia.
3: Clar. I Barcelona amb la de Venezuela, ara vaig a mirar.
1: No pots fer gaires intercanvis perquè estan massa lluny, no? Hi ha una distància prudent.
0: Bueno, de tant en tant es fa alguna coseta. Clar, aquí depèn de cada ajuntament la proactivitat que tingui amb aquest agermanament. Com s'expressa un agermanament? Doncs d'entrada és una signatura oficial entre ajuntaments, tampoc té més protocol al tema, i actes institucionals on s'expliqui doncs, per què s'ha triat aquesta ciutat o aquest poble, que és el que tenen en comú. A vegades també és, per exemple, el patró de la ciutat a través de la religió catòlica, o altres coses d'aquestes, o una indústria en comú, no? Per exemple, això que dèiem de la pell d'Igualada i d'Ubrique, o a pobles pescadors, o pobles ramaders, etc. Llavors, es solen posar plaques o monuments commemoratius a les ciutats com en homenatge al poble germanat. Els cartells a l'entrada del poble, que això sí, segur que ho heu vist moltes vegades per aquí a Catalunya, que posa...
1: Hi ha una rastellera de pobles que dius que la feina que tenen, si van a veure on al mes.
0: Sí, no, és que, de fet, hi ha una figura a l'Ajuntament, bueno, jo almenys vaig descobrir que existia l'Ajuntament d'Igualada, pot ser que també existeixi en altres ajuntaments, que es dedica només a gestionar els agermanaments.
1: Ostres!
0: O sigui, a generar tota mena d'intercanvis culturals, econòmics i històries amb els pobles germanats. Bueno, clar, és que si estàs agermanat amb 6 pobles diferents, doncs hi ha una feina aquí.
2: Ja tenim joc, tenim parelles, tenim gent que s'ha enrotllat, ens escriu en Josep, des d'Olesa de Montserrat, diu si el meu poble està aliat amb Weingarten-Baden, d'Alemanya, i ell no s'ha menjat una rosca, però efectivament s'han format parelles al respecte.
0: Sí. Clar, és que hi ha coses que també són interessants, tipus intercanvis escolars, no? O sigui, el típic intercanvi canvi de l'institut que fas en una ciutat, un poble random d'Europa per aprendre anglès, té molt sentit que el facis en una ciutat agermanada amb la teva, no? I que almenys hi hagi una mica de vincle. No, o sigui, a mi em sembla interessant com a idea, l'objectiu em sembla una mica pervers, segons com, no? Una mica com això, europeista i... Amb aquest ànim com d'intentar apropar-nos i tal, però és veritat que funciona. Vull dir, ha funcionat. A mi em sembla una bona idea. Llavors, he buscat doncs, també altres ciutats que estiguin agermanades a catalanes, sobretot amb espanyoles i franceses, que són una mica els nostres punts de fricció més habituals.
1: Sí.
0: I he trobat doncs, que Figueres està agermanada amb Ceret, que estan prou a prop.
1: Sí, és veritat.
0: Prada de Conflent amb Ripoll. Berga amb Guernica, que em sembla que té molt sentit. Mm-hmm. Buah, agermanament amb pobles bascos, jo, top, o sigui, ho firmo, saps? I llavors, doncs això, també extraeuropees, o sigui, fora de la Unió Europea, a Lleida i Lérida, Colòmbia, Sitges i Santiago de Cuba...
1: Caram!
0: Que aneu dient també els oients dels experts si teniu pobles germanats preferits i si heu fet activitats amb ells o elles, perquè em sembla interessant.
3: Comentava si Barcelona estaria germanada amb l'altra Barcelona veneçolana. No, però és que Barcelona està germanada amb 24 ciutats.
0: Ja, és per recuperar la feina.
3: Amb algunes d'elles ho ha deixat d'estar, Sant Petersburg, a causa de la guerra, i Tel Aviv, tot i que encara està present a la web, també van dir-ho que deixarien d'estar agermanades.
2: A Barcelona li deu passar com Roma, que ens té a nosaltres a Tarragona amb un repertori allí de nòvies, i hem d'anar quedant també amb altres amb una mica més petites.
0: Clar, hi ha molt tema esportiu, també, entre ciutats agermanades, doncs allò d'anar a l'altra ciutat a jugar un partit de futbol amistós, entre el club dels dos pobles... A mi m'agrada les ciutats petites que tenen un o pobles petits que tenen un vincle molt fort amb un altre, no? Per exemple, a Palafolls, cada any hi ha una mena de fira de les ciutats agermanades i cada poble porta com menjars típics seus i populars i fan com una mena d'intercanvi gastronòmic. Això em sembla bastant guai.
1: Ho trobo fortíssim, jo això em queda lluníssim, jo de veritat que no ho he viscut,
0: això. I Llinars, heu de cultivar més els vostres agermanaments.
1: No, és que ja et dic, no, és zero, fatal.
2: Hi ha menjar.
1: No, molt bé.
0: Clar,
1: molt
0: això,
1: molt
0: hi ha menjar, hi ha esport, hi ha cultura, està bé, és interessant. Això, més enllà de l'objectiu, si hi ha una mica d'estratègia política, em sembla bastant xulo, i això, que són excuses que van molt bé perquè et convidin a actes d'altres pobles, a vegades doncs, també hi ha subvencions per aquest tipus de coses, que convidin a dinar, que convidin a sopar, aquesta mena.
1: Fem-ho i l'olla, clar que sí.
0: Una mica de cap de setmana. Els experts, Icar.

0: de Cassandra, per tant, netes de Príam o nebodes de Paris. I han fet la broma de la Iliada d'aquesta hora. Doncs anem a aquest llibre, La separació. Lucía La Rosa, un còmic que reflexiona sobre la monotonia i la capacitat de fer-hi front i canviar. Un còmic amb una estètica poètica, elegant. A més, Laia, mira, és detrás, com t'ho diria?
1: Ai, sí.
0: És de poques games de colors, cada unes pàgines, i a mi em recorda cada capítol un sentiment diferent, perquè va canviant de color dintre les seves games.
1: I sí, cada vinyeta és bicolor, diguéssim, no? Sí. Només passa que va canviant.
0: Pot recordar una mica el llapis de color, que és una, a mi, per mi és una tècnica que per entrar-hi no m'acaba de... Però si la història és bona, que és important en un còmic, doncs entres també en aquesta mena de llapis de color com a tècnica pictòrica. Doncs la dona és una protagonista que la seva vida bàsicament és anar de casa a la feina i de la feina a casa i la seva parella sempre esperant-la i està tampoc hi ha molta flama. I la trama del còmic comença quan la protagonista se n'adona que ha perdut l'ombra. És una història que l'autora, Lucía La Rosa, se li va ocórrer mentre feia precisament això, el commute, que es diu internacionalment, el trànsit, és a dir, el concepte que s'ha servit per referir-se a aquelles hores que la classe treballadora perd, a més, per anar i tornar de la feina.
1: Mira.
2: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò, no sé, que et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà, tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí. Al final, és com que no pren cap decisió. O sigui, jo vull pensar que està començant a veure que alguna cosa no funciona i que s'està donant, però encara no està preparada per actuar. Em vaig adonar que tenia més sentit si es quedava a la mateixa ciutat. O sigui, és com que volte molt, però en cap moment surt d'un radi de 10 quilòmetres d'on vivia abans. I això em semblava que tenia molt de sentit, que en realitat tampoc fos capaç de marxar tan lluny.
0: És una història que segur que tots us hi podreu sentir identificats perquè, segons explicarà ara mateix la mateixa autora, és una història sobre allò de no estar bé dintre d'un mateix.
2: Hi ha una cosa de no estar bé dins la pròpia pell que expressen a tot el llibre. O sigui, jo potser li dono més la lectura de com ens afecta la falta de sentit al dia a dia. Quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió. Sí, això obtení com a conseqüència una depressió o problemes de salut mental, evidentment, o ansietat. Potser tampoc arriba això, saps? És com una mica quan estàs adormit o això, com està neutre. Si no passa res que sigui crític, ens costa molt canviar de direcció, tot i que potser el que és crític és que no estem bé a nivell existencial. Tot és que em feia por, però m'ha agradat moltíssim. És a dir, mai havia tingut cap feina que m'agradés tant. Abans treballava com a dissenyadora gràfica. Gràcies al premi me puc dedicar com només a dibuixar i m'ha agradat molt.
3: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
4: Bé, un cop més he d'agrair als nostres meravellosos oients que m'hagin fet la feina i és que un d'ells, en Ferran, m'ha aconsellat que punxem la cançó que sonarà avui al World Forever. Anem a pams i recordem la cançó que vam fer sonar a l'última edició d'aquest espai. Serà que no me ames, la versió que Luis Miguel va fer sense fixar-se ni un moment en la lletra del tema original de la cançó Blame It on the Boogie dels Jacksons. Doncs bé, en Ferran ens diu: Sergi, si vols inaugurar nova subsecció de Words on Ever de versions amb traduccions que s'han patillat la lletra, em sona molt que la versió de Take On Me de Lexus també ho era bastant. I clar, l'hem anat a buscar. I té la marinera. D'entrada, recordem quina cançó era el Take On Me, que suposo que tots teniu al cap. Això és el One Hit Wonder del grup AHA, tema 80, que ha sonat i sonat, i quan hem parlat de la música de sintetitzadors, i també caldria recordar, d'altra banda, qui són els Lexus. Els Lexus era un grup amb mig peu a Catalunya i l'altre mig a Andorra, amb seu a Tàrrega, que va néixer l'any 2000 i que ens va deixar cançons com aquesta Abraça'm, tot i que el seu tema més recordat era una Nadala, que van fer titulada Ara és Nadal. Ara és Nadal.
1: si aquest és el tema més recordat...
4: Imagina't.
1: Imagina't.
4: Doncs bé, els Lexus van fer tot un disc que portava per nom Sent en mi, que duia el nom d'aquesta versió sui generis del tema Take on me, dels Aha. La cançó li canvia la lletra com vol a l'original, però els de la Marató de TV3 van trobar oportú incorporar-la, és igual, 15 anys més tard al seu disc, com a bona versió en principi que era. Valia la pena? Doncs jutgeu-ho vosaltres mateixos.

0: Els tenim a la vista en un concert per presentar les cançons del celebrat disc que és com un auca, Laia, el seu romancer de tartera.
1: Exacte. Sí, de fet, dissabte a les 9 de la nit estaran al Casal Cultural La Violeta d'Altafulla i repassaran meticulosament el nou disc de dalt a baix. Aquest format ja el van fer a Barcelona, Girona i Lleida, i ara els de la Bisbal doncs el repetiran a Altafulla i a meitats de juny a Sant Feliu de Guíxols. De fet, queden entrades per tots dos concerts. I els gironins que actuaran a Lleida dissabte són Minibús Intergalàctic. Minibús presentarà dissabte a Lleida el seu segon disc, Moviment Oscil·lant Polinòmic i Igual a 1 Partit X. Ho faran, de fet, al Cafè del Teatre i cantaran tant les cançons d'aquest segon disc com les del primer àlbum. El concert començarà a les 10 de la nit. Parlant de Lleida, els lleidatans que també actuaran dissabte són Saxeni. Posa't guapo, tot depèn dels ulls que et mirin. Serà a la Torre de l'Espanyol, a Ribera d'Ebre. Dissabte s'hi celebra la festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i el festival Birra Bosenca. I, de fet, serà un dia ple d'activitats, cultura popular, música i festa per totes les edats. Hi haurà cercavila, gegants, gralles, jocs i a la nit concerts. Per una banda, Saxeni actuarà a les 10 de la nit i a 2:45 de la matinada, Pepet i Marieta dins la seva gira L'Última i Mon Anem. Els concerts estaran oberts a tothom. Per cert, que Saxeni farà doblet aquest cap de setmana perquè diumenge al migdia seran a la segona edició del Festival Boví que se celebra a les Borges Blanques. Tornant als concerts de dissabte, a Amposta s'hi celebrarà el Festival Lo Riu Sona. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc en calma, passant els dies, passa la vida. Lo Riu Sona Festival, de fet és un festival de música en català que es fa cada any a Amposta, a l'Espai Firal 1 d'octubre. Dissabte hi actuaran els Catarres, que ja els estem sentint de fons, però també seran Buhos, els Amics de les Arts o també els Partiperes. A banda dels Partiperes, en aquesta 8a edició de Los Riu, que comença a les 5 de la tarda, també actuarà la Naina, la Cosina, Pepet i Marieta, Miquel del Roig, que farà els seus habituals garrotins, i la festa la tancarà la DJ Trapella. En total, més de 12 hores de música sense interrupcions, fins ben entrada la matinada. Si voleu anar, encara queden entrades a la venda. Aquest cap de setmana a Cassà de la Selva arriben les barraques de la Festa Major. De fet, començaran divendres i els valencians Malifeta hi actuaran l'endemà dissabte a 12:45 de la nit. Abans serà el torn de Dani Six i Esquit. No queden tantes hores dilatantes i és que tu m'encantes. Els de Taià seran els encarregats d'obrir els concerts de dissabte que formen part de la Festa Major de Cassà de la Selva. Ells començaran a les 11, després, com dèiem, serà el torn de Malifeta i, de fet, els concerts, per cert, es faran al recinte exterior del pavelló polivalent de Cassà de la Selva. Seguim ara amb més Festa Major. Aquest cap de setmana a La Pera, un poble petit del Baix Empordà, celebra la seva Festa Major. Us destaquem, de fet, el concert de Germà Negra dissabte al local polivalent del poble. El concert serà gratuït i arrencarà cap a la mitjanit. Aquest cap de setmana, al Cor del Baix, també arrenca una nova edició de la Badal Music Fest, la 5a, de fet. Pastora obrirà dijous la 5a edició d'aquest festival que es fa a Santa Maria d'Horta d'Avinyó, que combina música en directe i vi rodejat de vinyes. L'endemà divendres serà el torn d'Alfred Garcia. Dissabte, qui havia de tancar la 5a edició del festival era Manu Guix, però el barceloní es baixa a causa d'una pneumònia que el mantindrà allunyat dels escenaris durant un temps. Des d'aquí li desitgem doncs, una bona i propera recuperació. Seguim ara amb Max Navarro. Estàs fet de l'aigua, quasi te m'escapes, dèiem que preguntes per a mi i això te la... Navarro serà aquest cap de setmana a Camós. Dissabte actuarà a Vila Romana de Vilaova dins del Festival Recòndit. Aquest concert s'havia de fer el 15 de maig, però es va ajornar per la pluja. Ara sembla que l'actuació de l'artista de Premià doncs, sí que es podrà fer. El concert començarà a les 9 de la nit. Per cert, que diumenge és el gran dia pels fans d'Eufòria. Perquè aquest diumenge al Palau Sant Jordi s'hi celebra el concert d'Eufòria, una cita imprescindible per tots els que heu seguit el programa. Podreu reviure moments com aquest. Aquest és el moment en què l'Aina, la Monique i la Tura obrien la gala a final del programa i després es retrobaven amb la resta dels concursants, de fet a l'espectacle de diumenge, i seran tots els participants de la quarta edició del programa, els 16. Si voleu anar al concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi, sapigueu que comença a les 12.

diumenge la seva versió més familiar al Pont i Menut, a Sant Esteve de Palautordera, i serà en un entorn màgic perquè actuaran al Circ Cric. El concert començarà a les 12 del migdia i encara queden entrades.

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, comença un nou programa de La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa. Avui començarem escoltant dues sardanes del compositor Joan Escapa. La primera es diu El balcó del Canigó i la segona Aquell home. Són sardanes interpretades per la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens ha interpretat El balcó del Canigó i la sardana Aquell home, les dues del mestre Joan Escapa de Peralada. Ara continuem amb dues sardanes del mestre Antoni Albors. La primera es diu Retrobament a Sils i la segona Esperonada, una sardana obligada de tible, i les dues interpretades per la Cobla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar Retrobament a Sils i després Esperonades, sardanes d'Antoni Albors, amb la copla Els Mongrins. Aquesta darrera obligada de tiple, tenint com a tiple solista a Marcel Artiaga. Bé, continuem i anem cap a Salt. I escoltem Deceni de Salt Sardanista, sardana de Joaquim Soms, i després Salt Sardanista de Ricard Viladesau. Les dues, amb la copla, la principal, de la Bisbal.

Acabem d'escoltar Deceni, de Sal Sardanista, de Joaquim Soms, i Sal Sardanista, de Ricard Viladesau, les dues amb la copla La Principal de la Bisbal. I ara, d'aquí un moment, una sardana força coneguda, l'hem tocat altres vegades, Iris, del mestre Jaume Roca i del Pec. I després, Records de Sal, de Martí Font i Triadú. Sardanes interpretades per la copla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar les sardanes Iris de Jaume Roca i del Pec i després Records de Sal de Martí, Font i Triadú. Bé, i ara escoltarem dues sardanes més dedicades a Salt. La primera es diu De Sal, la Rosa i en Joan i és del mestre Enric Vilà i Armengol i després Brots de Primavera a Salt de Francesc Mas i Ros. Sardanes interpretades també per la copla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar les sardanes de Sal, la Rosa i en Joan, d'Enric Vilà, i després Brots de primavera a Sal, del mestre Francesc Mas i Ros. Bé, i ara posarem una mica de música cantada. Escoltarem, en primer lloc, dues cançons, no són sardanes en aquest cas, però crec que són molt interessants d'escoltar. La primera es diu Catalunya endavant i la segona es diu Puja a Montserrat. Són cançons del mestre Olés i són interpretades pel cantant conegut, reconegut, Ramon Calduc. I després acabarem amb una sardana que hi hem posat moltes vegades, també cantada pel Ramon Calduc, que es diu La Pepa Maca.

Són les 8 del matí. Aquí comença el matí de Ràdio Molins de Rei. Bon dia i bona hora, amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És divendres 29 de maig de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, últim programa de la setmana. Acompanyant-vos avui l'equip format per la Eli Arjona, la Sílvia Artés i un servidor, l'Oriol Romeu, i intentant doncs aguantar aquesta calor. 22 graus ara mateix de temperatura. Mira, fa dimecres teníem 18 graus quan us saludàvem. Ahir, 20. Avui, 22, i anem fent, Sort de l'aire condicionat aquí. Si diem alguna cosa que no s'ajusta és que el cervell ja comença a notar aquesta calor, Però, fora conyes, contents de compartir amb vosaltres un matí més, aquest matí de divendres, que també doncs promet ser força calorós. Ara ens actualitzarem a la informació de servei amb el Jordi Miralles i la resta, evidentment, d'informació de servei. Tindrem també el repàs a l'actualitat local, a l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital, aquest bloc d'aquesta primera mitja hora. I després, a 8:45, el que farem és parlar amb la presidenta de l'Associació Molins Comerç, la Mireia Sallarès, perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta nova edició, la desena ja de la Nit del Comerç i la Nit de Tapes, que es celebrarà demà a partir de les 8 del vespre pels carrers del Centre Vila. Hi ha diversos aspectes, propostes, actuacions, novetats que comentarem amb ella, i per això la trucarem doncs a 8:45 del matí. Un matí on també escoltarem les reflexions de l'Àngel Ruti amb el seu apunt del dia, com és habitual, i farem també el repàs a la programació de la ràdio nostra i de la televisió per acabar aquesta primera hora del programa parlant de videojocs. Com bé sabeu, el Xavi PSX, el Xavi Planes, ens acompanya els divendres abans de tancar, com deia, la primera hora del programa, amb el seu espai Tal dia com avui, un videojoc, per parlar d'efemèrides del món de la indústria dels videojocs. L'escoltarem, doncs, aquesta franja horària de les 9:05 fins a arribar a les 9 del matí. Després de les notícies de les 9, la intrèpida i estimada Sandra Tangerina ens proposa la cançó del dia, com cada divendres, i després la tertúlia dels Miquels, aquesta tertúlia que compartim aquest dia de la setmana amb l'equip format íntegrament pels Miquels, que en són 6, si no ens falla ningú, és a dir, si ve l'equip al complet, esperem el Miquel Canut, el Miquel Casas, el Miquel Vinyes, el Miquel Païssa, el Miquel Díaz i el Miquel Valles. La setmana passada vam tenir només la meitat de l'equip, però vaja, vam gaudir igual. A partir de les 10, l'equador del programa, tindrem l'espai polític del dia, en aquest cas preguntes ara a Molins amb el regidor Ramon Sánchez, començant ja aquesta roda de valoracions del ple que es va dur a terme ahir a la sala de sessions de l'Ajuntament, que va durar escassament una hora i mitja, una mica més, no va arribar a les 2 hores, i que va tenir doncs els punts destacats que ja es preveien i que doncs vam apuntar aquí al programa aquests darrers dies. Avui doncs coneixerem i farem balanç del ple amb el Ramon Sánchez. Després tenim la Mònica Mas amb el seu espai Fragments. La Mònica ens portarà aquest segon tastet de la novel·la El consentiment, de Vanessa Springora, que començàvem la setmana passada. Amb ella hi serem fins a 11:45. Perquè després vindrà la Judit Herrera a explicar-nos dues biografies més de les grans dones de la història, partint d'aquest llibre 100 grans dones de la història, de la Maria Àngels Cabré. Tot això ens portarà fins a les 11, i a partir de les 11 parlarem del Club Natació Molins de Rei, perquè després de 14 anys a la presidència de l'entitat, el Jaume Mas ha cedit el relleu al José Cuello. Així ho vam explicar, es va acordar el passat 20 de maig, en un acte el 20 de maig, i avui tenim ganes de parlar amb els dos. Tindrem el Jaume Mas amb nosaltres i també el José Cuello, que de fet ja estava a la Junta que presidia el Jaume Mas. Ell era vicepresident des del 2020, abans també havia fet altres tasques dins del club, i ara assumeix la presidència. En parlarem doncs a l'entrevista d'actualitat a partir de les 11. A 11:45 el Xavi García ens portarà a l'espai Tant Recordes, per abocar-nos aspectes del passat, i em sembla que ens vol portar a la platja i un element característic d'abans, que algunes marques, si encara es veu, diu la Eli, bé, són aquelles pilotes inflables que algunes marques, diguem, de protecció solar o d'altres, doncs regalaven
a comprar doncs, algun producte i es veien molt a les platges. Doncs en parlarem amb el Xavi. I avui recuperarem un espai de propostes d'excursió, de camins, amb l'Héctor Zacarías. Avui, aquesta setmana, no ens pot acompanyar per motius de feina. Tot s'ha de dir, l'Héctor, que és profe, que és mestre, i que el tenim ben enfeinat també corregint exàmens, que l'activitat docent, tot i que hi ha moltes mobilitzacions, doncs, evidentment segueix i, per tant, doncs, avui no ens pot acompanyar. Recuperarem algun altre espai dels camins i arribarem a les 12 del migdia, moment en què donarem pas a la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. A 1:15 tenim el programa Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla, amb convidada interessant, que us recomanem que l'escolteu. I de 1 a 2 farem la remissió de la segona part de l'especial Tot Teatre del passat dilluns, Teatre Musical. I amb tot això arribarem a 2:00 i connectarem amb la xarxa per escoltar les notícies. Doncs, sense més preàmbuls, comencem el bon dia i bona hora d'aquest divendres 29 de maig de 2026. Benvingudes, benvinguts. Ara mateix són les 8 del matí i 7 minuts.

0: Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Avui que també tenim mobilització de, pel que fa als docents, en aquest cas convocatòria de vaga al Baix Llobregat i a la zona del Penedès. Anem a veure doncs, com tenim la situació a aquesta hora. Connectant amb el RAC, saludem el Ferran Aràndiga. Hola Ferran, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs, com estem la jornada avui divendres pendents d'aquestes mobilitzacions a hores d'ara en aquest sentit, força tranquil·litat. Hem de destacar, però, que tenim fins a 4 incidències actives, 3 d'elles són avaries. Parlem abans, però, d'un accident a la C31 a l'altura del Prat de Llobregat, que en direcció nord talla un carril de circulació provocant un quilòmetre de lentitud. Tenim 3 avaries, totes elles han estat a la A2. Dues d'elles, perdona, han estat a la A2, una a l'altura del Bruc, en sentit Lleida, i l'altra a l'altura d'Abrera i Esparreguera, en direcció Barcelona, en aquest cas a fins a 5 quilòmetres de cues en direcció a la capital catalana. La darrera avaria, la tercera, ha estat a la B20 també al Prat de Llobregat, on es talla un carril de circulació, en aquest cas, en direcció Tarragona. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem que també tenim lentitud d'algunes vies en direcció Barcelona, ja habituals, però, com la B23 a l'altura de Molins de Rei o a la A2, també sobretot al punt de Cornellà de Llobregat, amb 4 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, tenim afectacions a les dues rondes, de manera intermitent a la ronda de dalt, però entre el Fòrum i la Barceloneta han sentit Llobregat a la Ronda Litoral. Lentitud també a la C32 en sentit nord des de Viladecans fins a Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bé, gràcies, Ferran. Bon dia i bona jornada. Seguim parlant de mobilitat, ho fem del transport públic, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, en principi hi ha normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona. No hi ha cap incidència a aquesta hora del matí. I ara, no sé si em fa por o què, saludar el Jordi Miralles, perquè depèn del que ens digui el nostre meteoròleg, a veure si doncs, ha de continuar pujant en aquestes temperatures o al cap de setmana hi haurà alguna novetat, que apuntaven que sí, tot i que per mínima que sigui ja s'agrairà. Ara mateix tenim 22.2 de temperatura a l'exterior de l'emissora i anem a veure doncs, com es presenta aquest divendres i el cap de setmana pel que fa al temps. Jordi, què tal? Bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. 35 graus de màxima i a Molins de Rei, un rècord de calor en un mes de maig a la nostra vila, una situació meteorològica que també va afectar a la resta de Catalunya. Avui les temperatures baixaran una mica, però si no arribem als 35 i es quedem en 33, la veritat és que gairebé ni ho notarem. Per tant, baixen avui una mica les temperatures, ho faran també de cara al cap de setmana, especialment dissabte, no tant diumenge, però la calor continuarà sent molt intensa i estarà clarament per damunt de la mitjana per l'època de l'any. Estem parlant de temperatures que estan situades al voltant dels 10-12 graus per damunt del que seria normal. A banda d'aquesta calorada, hem de continuar parlant de sol. Sol durant tot el dia, no veurem núvols. De núvols, alguns a la tarda al Pirineu, però que a nosaltres ni tan sols ens afectaran. De cara a començaments de la setmana que ve, continua baixant una mica la temperatura dilluns, també de cara a dimarts. Dimarts la temperatura podríem dir que estarà gairebé normalitzada, però vaja, de moment ens esperen encara 4-5 dies de calor intensa, de temperatures per damunt de les normals per l'època de l'any i d'un ambient molt assolellat.
0: Bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació. Avui ja no tenim cap altra oferta de feina per recuperar amb la veu de Francesc Rueda, perquè ja les hem fet aquesta segona volta a totes elles i esperarem que n'arribin de noves. Aviam si la setmana que ve us ho podem oferir. No tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, de manera que completem la informació de servei, per una banda recordant un efecte col·lateral de la nit del comerç, i és que tindrem diverses vies afectades, sobretot al centre vila. Ja s'ha penjat aquest cartell de l'Ajuntament informa a diversos punts, però en tot cas recordar que hi haurà afectacions de guals per aquesta nit del comerç, i les vies afectades són la plaça de la Vila, la plaça del Mercat, carrer Molí, carrer Major, plaça Pompeu Fabra, carrer Boters i Ponent, Rubió i Horts i plaça El Palau, carrer de Baix, passatge de la Sardana, doctor Barraquer, Miquel Tor, Reseta de la Creu, plaça de la Creu, passeig Pi Margall i carrer Carril. Això afectarà a partir de les 5 de la tarda de demà fins a 1:45 de la matinada, en principi, de 5 a 1:45 de la matinada. I, per últim, recordo la farmàcia de Guàrdia per avui divendres i aquest cap de setmana. A veure, avui divendres tenim la farmàcia Milà, que es troba al carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves, farmàcia Milà. Demà dissabte és la farmàcia Brun. En aquest cas, us heu d'acostar al carrer Puigcerdà número 53, per tant, al barri Bonavista, al Mas. I el diumenge, dia 31, últim dia ja del mes de maig, serà, com és habitual amb aquest dia de la setmana, diumenge i festius, la farmàcia Spinet, que es troba al carrer Menéndez Pelayo, número 36, al barri del Canal. Recordeu que en tots els casos l'horari del servei de guàrdia arriba fins a les 10 de la nit. I a partir de les 10, si és del tot necessari, doncs us haureu de desplaçar les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit, el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Continuem, un minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí.

0: Fem un repàs a aquesta hora a l'actualitat local. A les 12 ampliarem més informació al respecte del ple que vam tenir ahir a la sala de sessions de l'Ajuntament, el ple ordinari del mes de maig, que va durar una mica més d'una hora i mitja, i que, per exemple, el punt destacat sobretot va ser l'aprovació inicial de la modificació del PGM, del Pla General Metropolità, a l'àmbit de la Riera del Molí, a la zona de la Grevera, que n'hem parlat molt aquests dies. Hi van a votar a favor els dos partits de l'equip de govern, PSC i Molins en Comú Podem, i es van abstenir a tots els grups de l'oposició. Esquerra, ara Molins i en l'aire, era el punt més destacat, a banda doncs, també d'algun altre que vam repassar, hem repassat abastament aquí el programa i que us en donarem més informació també a partir de les 12. Avui també ho valorarem, en aquest cas, des del punt de vista d'ara Molins. I aquestes últimes hores, i mira, lligat amb aquest punt, també us hem explicat un comunicat que ha emès el Club Atletisme Molins, que reclama garanties perquè el futur espai d'atletisme en aquesta zona de la Gravera respongui a les necessitats reals del club i dels atletes. Sílvia Artés, bon dia.
1: Bon dia. El club fa diferents consideracions, dona la seva opinió davant d'aquesta proposta i deixen clar en aquest comunicat que hi ha unes línies vermelles. Diuen que necessiten una instal·lació tancada i controlada. La proposta suposaria que les pistes o la pista estaria en una zona que és un parc públic, a la Gravera, en un futur. Això es farà i que seria una zona oberta enmig d'aquest parc públic. Ells diuen que necessiten la instal·lació que estigui tancada i controlada, que garanteixi la seguretat durant els entrenaments i que eviti interferències externes. Pensen que és imprescindible tenir serveis bàsics i adequats com vestidors, lavabos, espais d'amagatzem pel material i una zona de treball físic i condicionament, així com espais funcionals per la gestió ordinària del club. També, de moment, el que s'ha dit és cap als condicionaments urbanístics, és zona inundable, està a prop de l'autopista. El govern ha explicat que des de Protecció Civil els han dit que no hi poden haver-hi aquests equipaments, només la pista en un parc públic. I en el comunicat, des de l'Atletisme Molins també deien que pensen que estaria bé mantenir oberta la possibilitat d'estudiar altres ubicacions al municipi per a aquesta pista d'atletisme. Ahir l'alcalde contestava, recordava que el que es va aprovar ahir és l'inici de la modificació urbanística del sector de la Gravera. Quan estigui aprovat definitivament, s'haurà de veure els següents passos en aquest espai per definir doncs, com serà el projecte. No hi ha cap projecte encara, en principi, sobre com serà després. Ara s'ha aprovat inicialment aquest canvi urbanístic. Davant d'aquestes demandes del club, on es diu que es podrien repensar altres espais, l'alcalde, Xavi Paz, contestava això.
2: No hi ha gaires ubicacions al poble. El poble és el que és. Nosaltres treballarem per mirar, com els hi vam dir, de fer complir, no sé si totes serà possible, no? Però la majoria de les demandes que hi ha, que poden ser legítimes per la seva pràctica esportiva. Veurem si són compatibles. Ara jo crec que també hem de ser molt conscients del municipi que estem i els espais que hi ha. La reflexió que faria en general és aquesta. En general, no només pel club atletisme, en general, no? Compte a vegades tot el que demanem perquè depèn com ens podem quedar sense res, no? Estem en l'avanç possible i en la transformació possible i en l'assoliment de les fites possibles per tots nosaltres.
1: Bé, doncs era el context que posava l'alcalde, dient que encara s'ha de definir, però que en tot cas no s'ho deixin escapar. Es va debatre ahir al ple el tema de l'urbanístic, com deia l'Oriol després de l'informatiu. Destacarem el que es va dir des del govern i des de l'oposició.
0: Molt bé, 2 minuts i mig per sobre un quart de nou. Canviem de qüestió. Ahir també us ho explicàvem que la pastisseria Arenes ha guanyat el segon premi a la millor coca de Sant Joan, categoria de pinyons i crema.
1: Ara ho expliquem. És el concurs que convoca cada any el gremi de flaquers, adreçat a professionals. Hi ha diferents categories per posar en valor la tradició i la creativitat al voltant d'aquest element de la revetlla de Sant Joan, tan tradicional, la coca. A més, aquest any hi ha hagut rècord de participació, 300 propostes dolces. El jurat el formaven professionals del sector de la fleca, pastisseria i la gastronomia. Hi havia les categories de coca de llardons, crema de coca de crema i de pinyons, la tradicional de fruita, la de xocolata i la coca creativa. I a la pastisseria Arenes, com dèiem, ha guanyat el segon premi per la seva coca de crema i pinyons. En parlàvem ahir amb Montse Arenes, que explicava que el premi ha estat tota una sorpresa.
3: Escolta. Era la primera vegada que ens presentàvem. Va ser una sorpresa enorme per nosaltres. Vam anar sense cap tipus de pretensió. Dit i fet, ens apuntem. La veritat és que mai ens havíem presentat a cap concurs. I mira, no sé, ens va venir per dir, vinga, va, ens apuntem. I mira, va ser dit i fet, i la vam presentar, i el que no ens esperàvem era, doncs, obtenir algun tipus de premi, no? Hi ha pastisseries de molt renom, ja no a nivell ni de Barcelona ni de Catalunya, ja a nivell d'Espanya, no? com la Hoffmann, per exemple, no? Uh-huh. I per nosaltres, doncs, és una satisfacció, un honor, una alegria immensa.
1: Doncs la pastisseria Arenas, que ha guanyat aquest segon premi a la millor coca de Sant Joan de crema i de pinyons.
0: I fem un apunt d'esports per parlar de l'equip sènior femení del Club Futbol Sala Molins 99. Bones notícies perquè ha pujat de categoria.
1: Doncs sí, de fet, els dos equips sènior han assolit els seus objectius. El masculí, que està de divisió d'honor catalana, ha aconseguit mantenir la categoria, ha quedat en vuitena posició, i el sènior femení a primera divisió catalana s'han proclamat campiones de la Lliga. De fet, dues jornades abans d'acabar la competició han fet una Lliga impecable, que han liderat des del principi, i la conseqüència directa és que pugen, i pugen a divisió d'honor. N'ha parlat Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
4: Han fet una temporada molt bona, amb només dos empats i una derrota. Tota la resta han sigut victòries. El que suposa aquest campionat de Lliga és l'ascens a la Lliga de Divisió d'Honor Catalana. És la màxima divisió catalana, per sobre estarien les nacionals. És una divisió que serà més exigent. Vam estar fa unes quantes temporades, ja vam veure que és una divisió exigent. Vam aguantar dues, vam acabar baixant. Esperem que aquest cop puguem fer un bon paper. Ara ja s'està treballant en el projecte de temporada que ve.
1: I pel que fa als equips base, hi ha un equip, l'Alaví masculí A, i dos infantils que ara mateix estan jugant al play-off d'ascens per pujar també de categoria.
0: Molt bé. Doncs som-hi, passen 5 minuts i mig d'un quart de 9, anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats.

0: Anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats, doncs, per aquest cap de setmana, on, comencem per avui, Molins de Rei celebra una nova edició de l'Esportíssim.
1: Aquesta tarda, de 5 a 9, al Parc de la Mariona hi haurà un munt d'activitats esportives organitzades per les entitats i l'Ajuntament, que és qui organitza l'Esportíssim. Hi haurà bòquia, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs esportius, gimnàstica, tenis taula, defensa personal, arts marcials, circuit de bicicletes, danses, balls, coreografies, tot d'activitats al llarg de la tarda al Parc de la Mariona, i s'acabarà amb una festa de l'escuma per posar punt i final a aquest Esportíssim, avui de 5 a 9 al Parc de la Mariona.
0: Molt bé, avui també que l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat organitza un acte a la federació per celebrar els 10 anys de l'associació aquí a la vila i els 30 a nivell comarcal.
1: Començaran a les 7 de la tarda i hi haurà tres parts. Per una banda, es farà un reconeixement a persones i entitats que treballen per la salut mental. També hi haurà teatre amb l'obra Cinco y Acción i hi haurà l'actuació musical participativa de Pau Gimeno. Obert a tothom, entrada gratuïta, avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera.
0: Us hem d'explicar també que l'Enxuscat organitza per demà dissabte aquest esdeveniment, una popada i un vespreig al barri del Canal.
1: Sí, és una activitat nova que organitzen des de l'Enxuscat i, a més, es farà tot el dia, de 10 del matí a 9 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández. Faran aquesta popada, que és bàsicament pop a la gallega. Faran diferents plats, 100 racions, ens deien, de pop a la gallega. De fet, els tiquets estan a la venda, valen 15 euros per ració, i els podeu comprar al Peixet, al barri del Canal. També tenim un correu electrònic, però en tot cas és més segur sempre aquest establiment, o demà, si encara quedessin tiquets, hi haurà la popada. I a més, després, durant tot el dia hi haurà música, al matí música ambient, hi haurà barra de bar, i a la tarda amb aquest vespreig amb música amb dos DJs, un d'ells el Jambo Jambito, conegut aquí a casa nostra. Doncs demà de 10 del matí a 9 del vespre, activitat a la plaça Vicenç Fernández.
0: També tenim teatre aquest cap de setmana, tant dissabte com diumenge, amb proposta d'Impuls.
1: Estrena l'obra Sala 39, que seguiria la que ja havien fet Sala 42. En tot cas, són obres independents que es poden veure per separat, però diguem-ne que l'entorn és el mateix format, teatre de petit format, de proximitat a la Sala Gòtica, amb un escenari on hi ha dues víctimes, dos detinguts i els investigadors que tenen 24 hores per resoldre els dos casos. Aquest és el tema central d'aquesta Sala 39, que podreu veure demà dissabte a les 7, diumenge a la mateixa hora, s'estrena demà a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens, i les entrades les heu de comprar al web teatreimpuls.cat.
0: I com dèiem, i ara ho ampliarem a 8:45, Molins de Rei celebra demà, a partir de les 8 del vespre, la desena edició de la Nit de Comerç i Nit de Tapes.
1: I participen una quarantena de botigues que sortiran al carrer amb descomptes i promocions especials. També hi haurà la Nit de Tapes al mercat i participen 12 parades. En aquest cas, hi haurà taules tant a dins del mercat com a fora, la plaça del Mercat i el passatge de la Sardana. I també hi haurà, com cada any, activitats diverses per al públic familiar i espectacles itinerants. Per exemple, a la plaça de la Creu, de 6 a 9, hi haurà un taller de bombolles gegants. A partir de les 8 i fins a les 11, com s'ha fet altres anys, a la plaça de l'Ajuntament hi haurà actuacions de dansa. I la música, que també serà protagonista la nit de demà de dissabte, amb sessió de discjòquei a la plaça del Mercat a partir de les 8. I a més, a partir de 9:15 i fins a les 11, hi haurà un circ itinerant que recorrerà la vila, un espectacle que inclourà música en directe i dos artistes disfressats d'elefant que aniran animant els visitants i fent ambient demà dissabte.
0: Bé, també tenim proposta del Foment Cultural i Artístic, en aquest cas una comèdia, o en aquest cas un monòleg, del Xavi Franquesa.
1: En aquest espectacle resumeix els últims anys de la seva carrera, explica experiències, anècdotes i fa diferents reflexions. Demà a les 8 al Foment.
0: I també tenim proposta de l'agrupació folklòrica. Recordeu que programa ballada de sardanes aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la copla La Principal del Llobregat. I hem de continuar, ens queden 5 minuts i mig per arribar a 8:45, ampliem el focus d'informació general, de moment amb els titulars de la premsa escrita.
1: Sí, dos temes centrals, el tema del PSOE, el tema judicial, i també el del sector de l'educació i les negociacions entre els docents i la Generalitat. El periòdico diu, com a tema central, que el PSOE nega haver encarregat cap delicte de la trama Leire. La batuda de Luco va ser tot el sanchisme, no només una part, afirma des del PP Núñez Feijó, i ella diu que la suma d'investigacions no és casual. Si algú creu que ens obligarà, no ho aconseguirà. També es destaca que Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat en aquest fòrum de premsa ibèrica, que Barcelona retalla des del 2022 la seva distància amb Madrid amb innovació, i que la robòtica i la IA ofereixen solucions per la cura de la gent gran. Per altra banda, també destaca el periòdico que Espanya posa en marxa el pla per construir el cementiri nuclear. La Vanguardia té com a titular principal el conflicte educatiu. Els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. La Generalitat ofereix un augment de 400 euros al mes i els sindicats asseguren que només els apugen 330 euros i mantenen les vagues. I l'Ara hi afegeix que els sindicats rebutgen l'oferta del govern i que es tanquen a la conselleria. Niubó intervé de nit a la negociació i emplaça els sindicats que mantenen la tancada, de fet, fins a aquest matí, i en principi han de parlar avui a les 10 del matí. La foto de La Vanguardia és per Fernández Díaz, que es declara aliè a la Kitchen. També hi ha un preacord entre Estats Units i Iran per reobrir Hormuz a falta de la llum verda final. I la defensa de Jonathan Andy, que al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia. La Fiscalia demana que s'anul·li el judici al germà de Sánchez. Són els titulars de La Vanguardia. L'Ara, com dèiem, afegeix que els sindicats han fet una tancada avui a la conselleria, i la foto central és per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Li fan una entrevista. Es destaca que preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer, és el que diu l'alcalde de Barcelona. La resta de temes coincideixen amb els altres diaris. I anem al Punt Avui, que té un tema de portada, com sempre, amb una foto de Marilyn Monroe. 100 anys sota la llum de Marilyn, un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món, mentre Catalunya en custodia un dels fils més inesperats. També hi ha una entrevista amb Teresa Font, que diu que el cinema no existiria sense el muntatge, és la seva essència, i també en estrenes es destaca que Carles Porta estrena Abandonados, una docusèrie sobre tres germans abandonats. Aquests són els principals temes del Punt Avui.
0: Un minut i mig i seran 8:45. Acabem-ho de completar amb els diaris digitals.
1: El Viu Molins diu que Molins de Rei tindrà 6 refugis climàtics habilitats durant tot l'estiu i que s'obriran a partir de dilluns que ve, dia 1 de juny, i fins a finals d'estiu, que són la sala Punt de Comerç, el Mercat, la sala d'actes de Can Ametller, el Casal d'Avis 1 de maig, les aules d'estudi del Molí Jove, l'oficina d'atenció ciutadana i la biblioteca. Tot i així, es recomana consultar prèviament els horaris d'obertura. Anem a la premsa del Baix, que diu que s'ha denunciat un home a Martorell per maltractament animal en una instal·lació il·legal amb 62 xais. Han denunciat un home de 33 anys per aquest delicte. Durant les inspeccions, els agents van localitzar 18 xais morts en un espai totalment inhabilitat per a que hi fossin. A l'exterior de la nau hi havia 45 xais vius més en una situació greument deficient. Els animals vivien en un entorn insalubre, ple de residus, mancats d'alimentació adequada i amb accés exclusiu a aigua en mal estat. La investigació ha revelat una total absència de control sobre el bestiar, control sanitari i de traçabilitat, i el responsable tampoc comptava amb cap mena de registre sanitari o documental. Això passava a Martorell. I el 3Cat Info parla d'un tema ja recurrent: temperatures extremes a les escoles. Docents i famílies reclamen adaptar els centres a la calor i reclamen que s'instal·lin aparells de climatització.

0: Com us hem anat explicant a la gent d'aquests dies, aquest cap de setmana, demà concretament, arriba a Molins de Rei la desena edició de la Nit del Comerç i la Nit de Tapes, una iniciativa que té com a objectiu promocionar el comerç local i dinamitzar el centre de la vila amb activitats per tots els públics. Ara en parlem. I ho fem acompanyats de la presidenta de l'Associació Molins Comerç, que és la Mireia Sallarès. Hola, Mireia, bon dia.
1: Hola, Oriol, bon dia.
0: Com estem, bé?
1: Bé, bé, sí, hem d'estar bé sempre. Els del comerç hem d'intentar sempre estar bé, amb un somriure i tirar endavant.
0: Molt bé. Escolta, abans d'entrar en detalls, volies, crec que comentava el Roger, que volies aclarir un aspecte relacionat amb la promoció de la Nit de Comerç, per tant, amb l'enganxada de cartells que hi ha hagut aquests dies, eh?
1: Ai, sí. Bueno, no sé si esteu al cas de la polèmica que hi ha hagut, que a nosaltres ens ha sabut molt greu el fet que ha passat. Sí, bé. L'enganxada de cartells de la Nit de Comerç, igual que d'altres activitats que es fan per dinamitzar el comerç o la gastronomia, en aquestes activitats, com ja dic, com Molins Comerç, com Ve de Gust, com el Nadal, se n'encarrega l'Ajuntament, que subcontracta una empresa. I habitualment no ha passat mai res, però malauradament en aquesta edició, ostres, ens va passar que aquesta empresa, doncs, com moltes d'altres ens passa avui en dia, doncs tenim gent de baixa, agafem gent nova i a vegades expliquem com s'ha de fer la feina i no s'acaba d'entendre prou bé, o ens podem estalviar esforços, ja no sabem què pensar. Però què va passar? Doncs que tots aquests, a la nostra vila, tots aquests tòtems que es fan servir per enganxar cartells, siguin de l'Ajuntament, siguin de Molins Comerç, siguin d'altres entitats que publiciten les seves activitats, doncs va fer una enganxada massiva tapant tota la cartelleria que hi havia. Clar, això va provocar molt malestar per part de les entitats i fins i tot, bueno, la meva filla ho va veure i em va dir, mama, què ha passat aquí? Perquè realment queda molt lleig, no? Uh-huh. Llavors, doncs, ens vam posar en contacte amb l'Ajuntament perquè realment, doncs, clar, hi havia activitats que encara eren vigents, que s'estaven publicitant i vam demanar una reparació dels fets. Ens consta que es va fer l'enganxada amb altres poblacions i va passar una miqueta el mateix, també, no? Llavors, doncs, es va reclamar a l'empresa que ho subsanés, que anés a retirar els cartells sobrants. I ens agradaria, doncs, això, posar en valor aquí, demanar disculpes a totes les entitats que s'han pogut veure afectades, a totes les poblacions que també han tingut prejudicis, i remarcar la ràpida actuació per part dels tècnics de l'Ajuntament, que de seguida es van posar en contacte amb l'empresa que es feia càrrec d'aquesta enganxada i van venir, doncs, van enviar de seguida gent a retirar aquests cartells. Malauradament, segurament, amb la retirada de cartells, no sé, això com va quedar, si els cartells que s'havien tapat es van poder mantenir enganxats o es van arrencar amb els nostres, però sí que lamentem profundament aquest fet, que ha sigut aliè a la nostra voluntat, evidentment, i ja està, i, bueno, i esperar que no torni a passar mai més una cosa així.
0: Bé, doncs aclarit està. En tot cas, centrem-nos ara en el contingut. Com es presenta, doncs, aquesta desena edició, xifra important, Mireia, de la Nit de Comerç i la Nit de Tapes?
1: Doncs es presenta amb molta il·lusió, perquè aquest any, no sé si ho sabeu, que hi ha dues activitats que pensem que són molt potents per mantenir la canalla i les famílies aquí en el poble, per poder passejar i gaudir d'aquestes botigues obertes. D'entrada hi haurà un cercavila, que és com algú de circus, ara no recordo ben bé com es diu, però que ve amb un elefant i fan tot un acte de dinamització caminant per aquests carrers del centre vila. Uh-huh. I després hi ha dues activitats, una que ja fa anys que la fem, que és l'escenari amb les escoles de dansa, on ens ensenyaran, doncs, tot allò que fan. Hi haurà algun taller també perquè la gent es pugui animar a iniciar-se en el món del ball. I després a la plaça de Creu hi haurà un taller de fer bombolles gegants, que això em sembla molt interessant, perquè, bueno, ja sabeu que a la canalla sempre ens ha agradat fer bombolles, i tenir l'oportunitat de fer bombolles gegants pot ser molt interessant i molt divertit.
0: Diguem que una de les novetats, o la principal, seria aquest circ itinerant que hi haurà a partir de 8:15 del vespre pels carrers del centre, no?
1: Sí, aquesta és una novetat que d'entrada ja s'ha ambientat uns dies abans, doncs les botigues que han volgut participar i ens han volgut apuntar a aquesta activitat, tenim una petjada distintiva a la porta i tenim unes butlletes, on bueno, la gent doncs, pot anar fent el recorregut, podem anar segellant i al final doncs, hi haurà alguna sorpresa dins d'aquesta nit de comerç.
0: Segons llegia la nota, hi participareu una quarantena de botigues, doncs, en total?
1: Sí, una quarantena de botigues, pràcticament totes doncs, instal·lades en el nucli del centre de la vila, i bueno, així es constata doncs, la consolidació d'aquesta nit de comerç, perquè habitualment hi ha el mateix nombre de participants, tot i el tancament d'algunes botigues i els canvis de paradigma social, però sí, estem contents.
0: Molt bé. I llegia també que unes 12 parades participaran en el que seria la nit de tapes al Mercat Municipal, que sempre doncs, anima la plaça del Mercat, i hi haurà taules a fora, entenc, també per poder fer aquesta degustació, eh?
1: Correcte, sí. Per part del Mercat també ho trobem que és una molt bona notícia, perquè, si recordeu, fa uns anys doncs, hi havia parades que potser no tenien tan clar de participar, i 12 parades, està molt bé. Estem satisfets de que la gent doncs, s'impliqui, participi, i això que dèiem, no? I vulguem tirar endavant en uns moments difícils com els que estem vivint. Mm-hmm.
0: Molt bé, per tant, circ itinerant pels carrers del centre, a la plaça La Creu, aquest taller de bombolles gegants, de 6 a 9, i bàsicament a la plaça de la Vila seran les actuacions de les escoles de dansa, que també cada any us feu confiança i teniu un grapat d'escoles que hi participen, eh?
1: Sí. Bueno, pensem que és una oportunitat perquè elles es donin a conèixer, a part d'ambientar doncs, la nit de comerç, que també ens va molt bé, elles donen a conèixer el que fan, els alumnes poden doncs, mostrar les seves habilitats i tenen l'oportunitat d'exhibir-se i lluir-se, i després, si fan aquests tallers, també doncs, sempre és l'oportunitat de potser captar algun client nou, o sigui que penso que aquí tots guanyem.
0: Molt bé, i com dèiem també amb l'Helena, que n'hem parlat diverses vegades, doncs aquest any ha arribat potser un pèl més aviat del que és habitual, no?, aquesta edició de la nit d'etapes.
1: Sí, perquè és una qüestió de dates, que sempre és complicat quadrar dates. Al juny, quan no ens trobem que hi ha la segona Pasqua, hi ha els finals de curs, sinó també tenim el cap de setmana de Sant Joan per entremig.
0: Sí.
1: Sempre ha estat difícil trobar una data adequada per la nit de comerç. Al maig, a vegades, a les botigues de roba tampoc no els acabava d'agradar, però al final vam consensuar, vam fer una enquesta entre els nostres socis, i el 30 de maig va ser la data més votada, per tant, doncs l'hem avançat una mica, que ja està bé també.
0: Molt bé, i a partir d'aquí també deixava la porta oberta a l'Helena, no?, a poder repensar aquesta nit del comerç en futures edicions, no?
1: Sí, és un tema que està sobre la taula des de fa molt de temps, sí. Fins a la repensem, si continuem mantenint el mateix format, si fem un format diferent, bueno, hi ha pobles que... pobles veïns, perquè també estem al Consell Comarcal i, per tant, doncs, ens anem informant mútuament els pobles de les activitats que anem fent. I llavors hi ha pobles veïns que l'han fet fins i tot abans, val? Hi va haver un any que nosaltres vam proposar avançar-la perquè hi havia eleccions també aquell any era molt complexa de fer-la a mitjans de maig i bueno, hi ha botigues que se'ns van queixar perquè avançaven massa aquesta nit de comerç, que moltes botigues la veuen com una nit per fer descomptes. Bueno, no cal només fer descomptes, es poden fer promocions, es poden fer diferents tipus de propostes per incentivar la gent que vingui a la nit a passar-s'ho bé i a comprar. Però en aquest cas, aquest poble veí que la va fer abans, doncs va fer activitats tot el dia, no només a la nit, vull dir que també va estar bé. No ho sé, ens ho hem de repensar, sí. Perquè tenim diferents inputs de que potser la nit de comerç com a tal... s'està com desgastant, no? Llavors, doncs, bueno, aquest any hem fet aquest itinerari del circ, aquest taller de bombolles gegants, mirem com va i després valorarem si seguim igual o si repensem.
0: Molt bé, doncs això serà d'entrada la desena nit de comerç i la nit d'etapes demà a partir de les 8 del vespre i fins a mitjanit. Alguna cosa més, Mireia, que vulguis afegir?
1: Home, gràcies a tothom que vingui, que ens ho passarem molt bé, perquè ja dic, les activitats seran molt lluïdes, el mercat en 12 parades, l'oferta serà molt gran i molt variada, per tant, animem a la gent que vingui i que s'ho passi bé, sobretot, i que compri, també, evidentment.
0: Molt bé, doncs la Mireia Sallarès és la presidenta de l'Associació Molins Comerç. Moltes gràcies, Mireia, i que vagi molt bé la jornada de demà, eh?
1: Gràcies a vosaltres pel ressò. Vinga,
0: molt bé,
1: una abraçada.
0: Fins aviat.
1: Adéu, bon dia.
0: Adéu, que vagi bé.
1: Adéu.
2: Al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
3: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
2: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
3: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
2: T'esperem al Molí Jove.
4: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
5: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
7: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
6: Un kit d'emergències?
7: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
8: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
9: Garcia.
10: Què?
9: Diumenge fem programa.
10: Clar, com tots.
9: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
10: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
9: Ah, sí?
10: Sí.
9: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus...
10: Ai, Follet.
9: Ai, Garcia.
10: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
11: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
0: Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 29 de maig. És el moment d'escoltar les reflexions de l'Àngel Rútia, que ja el tenim a punt. Què tal, Àngel? Bon dia i bona hora.
12: Bon dia, Oriol, què tal?
0: Molt bé. I tu, com portes la calor? Bé?
12: Doncs Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do la calor que fa a Barcelona, com m'imagino, Molins de Rei,
0: sí,
12: arreu.
0: Sí.
12: Bé. No havia passat mai, sempre diem, com aquest any, cap.
0: Bé, no parlarem de la calor avui, sinó que vols parlar de les mobilitzacions dels mestres, eh?
12: Sí. Jo penso que val la pena que hi dediquem una mica de temps, si et sembla.
0: Molt bé, fantàstic. Quan vulguis, doncs.
12: Vaga de docents. Els mestres ja fa dies que estan revolucionats. Una persona que ensenyi coses altres i que aquests l'escoltin amb més o menys atenció és un mestre. I si aquest ho fa als nivells d'infantil o primària, encara més. És una persona definitiva per introduir la mainada, mica en mica, al món imperfecte i difícil dels adults. Jo recordo amb simpatia els mestres que vaig tenir fins als 10 anys. Van ser anys bonics. I ara m'adono que tenien una paciència extraordinària, franciscana, i un esperit i professionalitat d'alt nivell. Quan en reunions d'amics es toca aquest tema, sempre insisteixo que els mestres són els primers que reben els infants i tenen la responsabilitat d'introduir-los al món amb encert i amb pas ferm, amb decisió i produint l'admiració de la canalla. Atenció! I avui dels pares, que sempre és la part complicada de l'equip. Però al damunt ho hem de fer a les aules molt plenes de migrants, amb cultura molt diversa. Els mestres fan esforços exagerats per immediatament ensenyar-los el català. I al damunt, al mateix moment, ensenyar-los les tradicions i els costums de Catalunya. I prescindir de dedicar massa atenció a les festes importades de la mena de Halloween, el Papa Noel, el Black Friday i el dia de Sant Valentí. Enhorabona als mestres que ho tenen clar i cada dia deixen la seva petjada de qualitat perquè, en preferència, els migrants i infants puguin ser aviat com un català més de soc arrel. Però resulta que els mestres els tenim empipats. O potser enutjats, que sona més fort. Fa un munt de dies que fan vaga de manera molt organitzada. Un dia tallen l'autopista de Mataró. El següent, la carretera de Lleida. Més endavant, la del Penedès. Més enllà, la que passa per Girona. D'aquesta manera combinen la feina i evitar ser sempre els mateixos els que deixen de cobrar per fer vaga. Es tracta d'una vaga molt professional i ben organitzada, fins i tot per no perjudicar els mateixos ciutadans cada dia. Una vaga emprenyadora, però globalitzada. Ahir al vespre es van tancar la seu del Departament d'Educació exigint la presència de la consellera Esther Niubó. Aquesta hi va anar, però després de 6 minuts va sortir sense cap mena d'acord. I avui a les 10 hi tornarà. Cal tancar el conflicte com més aviat millor, perquè també els metges n'estan fins al capdamunt, perquè estan cansats de fer hores extraordinàries de franc, perquè els ciutadans no hagin de fer cues més llargues i termes d'operacions més dilatats. Veiem si són capaços d'aclarir temes. I a Catalunya arriben els diners que s'envien a Madrid i no tornen. Tot és una qüestió econòmica. No ens ho mereixem, Oriol.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Àngel, com sempre, per les teves reflexions. I et desitgem que tinguis un bon cap de setmana, eh?
12: Igualment per tots vosaltres, Oriol.
0: Una abraçada ben forta.
12: Suporteu la calor.
0: Vinga.
12: Amb estoïcisme.
0: Suportem-la.
12: Poc a poc, amb paciència.
0: Que vagi
12: una
0: molt bé.
12: Una abraçada, Oriol.
0: Gràcies.
12: Bon dia.
0: Adéu-siau.
12: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, bona hora. Bé, seguim endavant. 2 minuts per sobre 3 quarts de 9.

0: Anem a fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui divendres. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia. Avui fins a 1:15 del migdia. A partir de 1:15 parlem de còmics amb el Pau Moratalla fins a arribar a 1:00 i de 1 a 2 la remissió de l'especial Tot Teatre, Teatre Musical, amb el Dani Pasqual. Ja sabeu que dilluns passat va ser festa i que vam oferir aquestes 2 hores d'especial de teatre musical amb el Dani. Notícies en xarxa de 2 a 3, de 3 a 4 a la migdiada, i aquesta tarda l'Arnau Santero i la Joana Forner ens presenten L'Última Volta. La Judit Herrera amb el company David Rius i la vostra participació. Tot això formarà part dels divendres Faves Tendres, de 5 a 9, i a les 9 tenim la cita amb l'Isaac Arriaza al Voltatge. A partir de les 10, el Rebombori, amb el Pau Batista al capdavant, aquest programa que aquesta temporada ens acompanya mensualment, normalment hi ha la remissió del Mirant al Cel, però l'últim divendres de mes podeu escoltar el Rebombori. Després tenim una reemissió del Zona Metall amb els Metal Defenders de 11 a 12 i de mitjanit a 1 repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, per tant la tertúlia dels Micans. Demà tenim en directe el Christian Bell amb el Stereopop de 10 del matí a 1 del migdia, també en primera audició el Highway 61 amb el Jordi Corrales i la Bibi Sallent, i també tenim en aquest cas la Riota aquesta setmana a la mitjanit amb la Núria Marín com a convidada. I després el diumenge tenim, reobrim els diumenges de 11 a 2 en directe amb el Xavi García i tot el seu equip, i el concert amb la Margarida Casadesús, també en primera audició, de 4 a 5 de la tarda, i la resta de programes seran reemissions que ja heu pogut escoltar, de programes que heu pogut escoltar durant la setmana. Continuem. Ara el que farem és fixar-nos en la programació televisiva. Abans de saludar el company Xavi PSX. Endavant, Sílvia.
1: Doncs fem un repàs de les pel·lícules, que déu-n'hi-do avui les propostes, no sé si bones, però sí entretingudes en la seva majoria. La primera, per exemple, 8 apellidos vascos, a les 10:05 a Comedy Central. Després va seguir 8 apellidos catalanes, potser no tan bona o no tan entretinguda com 8 apellidos vascos, aquesta comèdia del 2014 que dirigeix Emilio Martínez Lázaro, amb Clara Lago, Dani Rovira i Carmen Machi. El Rafa, andalús de Socarrel, mai ha hagut de sortir de Sevilla per aconseguir el que més li importa, que és veure Fino, la Gomina i les dones. Però un dia canvia tot quan apareix la Maia, que és una noia basca que passa bastant d'ell i la segueix fins al País Basc, i allà doncs passen diferents coses entretingudes, i aquesta comèdia interessant avui a les 10 de la nit. 8 apellidos vascos a Comedy Central. El guardaespaldes, aquesta comèdia ja que té uns anys, l'any 92, a les 10 de la nit a Warner TV, dirigida per Mick Jackson, amb Kevin Costner i Whitney Houston, que explica la història d'una cantant famosa que contracta un guardaespatlles perquè la protegeixi, perquè ha rebut dues cartes anònimes insistint que que contenen amenaces de mort. L'home fa servir tots els recursos i mitjans materials per vetllar per la seva seguretat, i a partir d'aquí entre els dos sorgeix doncs l'amor. És una pel·lícula drama romàntic que dura unes 2 hores, a les 10 a Warner TV. Fuego Cruzado a 4, també a les 10. En aquest cas una pel·lícula d'acció que dura 1 hora i mitja, dirigida per David Barrett, amb Bruce Willis. Un bomber fora de servei és testimoni d'un assassinat per part d'una banda de mafiosos. L'home entra al programa de protecció de testimonis, però no aconsegueix amagar-se gaire temps de la banda. I avui a TV3, la pel·lícula de la setmana, a les 10 de la nit, The Lovely Bones, una pel·lícula dirigida per Peter Jackson de l'any 2009, amb Saoirse Ronan, Mark Wahlberg, Rachel Weisz i Susan Sarandon i Stanley Tucci. Déu-n'hi-do l'elenc d'actors i actrius. Un drama que dura 2 hores, basada a la novel·la Des del meu cel, d'Alice Sebold. La pel·lícula tracta d'una nena de 14 anys, anomenada Susie Salmon, que és assassinada i que veu des del cel com la vida de la seva família i dels seus amics canvia després d'aquest terrible succés. Un detectiu intenta resoldre el cas alhora que l'assassí va esborrant les pistes i es prepara per tornar a matar. Avui a TV3 a les 10:05. I l'última, Avimat, a les 10 de la nit. L'último duelo, dirigida per Ridley Scott, amb Matt Damon, Adam Driver i Ben Affleck, un drama que dura gairebé una mica més de dues hores, el 2021, explica la història del rei Carles VI, que declara que el cavaller Jean de Carrouge ha de tancar la disputa amb el seu escuder proposant-li un duel. Doncs aquesta pel·lícula a les 10 de la nit a Avimat. I pel que fa a la programació, dues propostes, en aquest cas del canal 33, La Renaixença, a les 10 de la nit, el programa del Peyu, que aquesta setmana comenta anècdotes i curiositats sobre aletes de busseig, el megàfon, el perfum i el caminador. L'espai repassa també entrevistes amb

0: Tal dia com avui, un videojoc, que és l'espai que compartim amb el Xavi PSX, el Xavi Planes, tots els divendres a aquesta hora, com sempre, amb efemèrides relacionades amb el món dels videojocs. Què tal, Xavi? Bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol. I molt bon dia i bona hora a tot Molins de Rei. Avui és 29 de maig, i tal dia com avui, però de 1999, va sortir al mercat un videojoc que ens va fer odiar volar pel cel. Parlem de Superman The New Adventures.

Quantes vegades hem escoltat la frase «És un ocell? És un avió? No, és Superman!» O inclús nosaltres mateixos hem dit, fent broma o jugant de manera infantil, allò de ser un superheroi. Superman, sense cap mena de dubte, és l'heroi més reconegut de la història. I un cop passat per còmic, novel·la, pel·lícula, ràdio, van fer alguna cosa també, per la sèrie de televisió... Doncs bé, no és gens estrany descobrir que també s'han fet una bona pila de videojocs. Però del que parlem avui, en qüestió, és una premissa que destaca per sobre de la resta de projectes. I és que Superman The New Adventures, o Superman 64, com el vam conèixer totes aquí, està considerat com un dels pitjors videojocs de la història. Que com va passar? Doncs jo us ho explico. El 1996, amb l'estrena de Superman, la sèrie animada, que era una col·lecció de capítols d'animació, saps?, de dibuixos animats, on mostraven el superheroi en una narrativa doncs, més complexa, més adulta, i eren uns dibuixos d'escàndol. Doncs bé, l'estudi francès, en Titus Software, es va tornar boig de ganes de fer un videojoc de la sèrie per les consoles del moment, que en aquell temps doncs, hi havia la PlayStation 1, ja sabeu, la PSX, que és possiblement la millor videoconsola del món, i la Nintendo 64, que és de la que parlarem avui. Warner Bros. Li va concedir els drets amb la condició de poder formar part en les decisions tant de disseny com de narrativa. A veure, cosa que us solen demanar bé, tots els llicenciats, no? Tots els jefes que tenen aquestes llicències. Però del que no s'esperaven és que fossin tan invasius a l'hora de prendre decisions. Mira, Titus volia fer un videojoc d'aventures, doncs, així com el Tomb Raider, no? I on Superman doncs, pogués fer gala de tots els seus superpoders. Doncs volar, superforça, aquells raigis i raigs de calor... I per aquest projecte doncs, esperava poder crear així baralles superèpiques amb enemics superforts en els que es destruïssin movent d'edificis mentre es lluitaven, no? Així un entorn superespectacular... i que pogués volar doncs, d'una banda a l'altra amb un món obert enorme, no? Que tingués molta distància per volar i que mentre volava pogués eliminar robots enemics que li feien front a l'aire, allò amb els seus raids X, amb els raids de calor, no? Els raids làser, que li deien, però no, resulta que són raids calorífics. Bé, doncs diguem-ne que tot a Warner Bros. No li va agradar. No li va agradar gens ni mica. Perquè no volien que Superman aparegués en un videojoc com un símbol de violència, no? I a més, els hi va prohibir terminantment que li pogués fer mal a cap persona ni destruir cap estructura. O sigui que jo de donar-li un cop de puny amb un lladre de bancs, doncs no, amb una persona, amb un ser humà no li podia fer mal, Superman. Això ho tenien prohibidíssim. Doncs la solució de Titus va ser fer entrar Superman a una ciutat creada virtualment en una altra dimensió. Que per què havia d'entrar? Doncs perquè Lex Luthor, ja sabeu, l'arxienemic del nostre heroi, havia segrestat els seus amics, a Lois Lane i un parell més d'aquests que treballaven al Daily Planet. Bé, en el videojoc les missions no eren més que encàrrecs avorrits doncs, de carregar amb els teus braços uns cotxes i portar-los d'una banda a l'altra, o inclús en una banda fer front o esquivar enemics que no tenien cara, eren com autòmates, perquè clar, no podien fer que Superman plantés cara a éssers humans, no? Era una miqueta inquietant. Però és que, a més, el pitjor no era això. Eren les missions intercalades. No? Entre una missió de carregar un cotxe i una missió d'entrar a un edifici per trobar la sala que tocava, doncs havies de fer una missió d'anelles voladores. Que bé, com t'ho diria, Superman havia de volar pel cel i passar per dintre d'unes anelles que estaven ficades com en un circuit.

0: Jo ara igual esteu pensant, bueno, doncs, potser no hi ha per tant, no? Perquè, no, però és que en realitat sí, sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha per molt, sí, sí. Totes aquestes fases no només eren molt avorrides, sinó que també eren molt frustrants per la seva dificultat. O sigui, lo de les anelles era ridículament difícil, era supercomplicat. Sabeu quan agafeu un videojoc, el poseu, i abans de començar surt un vídeo explicatiu, no? O surt un vídeo de demostració del que passa durant el joc? Doncs el Superman d'aquell vídeo també s'equivoca a les anelles, perquè jo crec que ningú va ser capaç de poder fer aquells circuits que ells mateixos dissenyaven. Bueno, ja et dic, absurdament difícil. I a més, tot això estava acompanyat d'una banda sonora. I no parlem de l'excel·lentíssima banda sonora que va fer el mestre Williams, no, no. Parlem d'aquest so en bucle. Així que, família, ja sabem que us estimeu molt en Superman. Però si el veieu arribar a Superman 64, més val que prepareu la kriptonita. Vinga, bon cap de setmana i jugueu molt.
1: Molt bé, Xavi. Gràcies, com sempre, per la teva col·laboració amb el programa i amb les efemèrides dels videojocs. Ens situem ja a les 9 del matí. Fem una pausa per escoltar les notícies i de seguida tornem amb la cançó del dia de la Santa Tangerina i la tertúlia d'actualitat.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se avui a les 10 del matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta nit representants dels docents. En aquests moments la consellera ja hauria arribat al departament i els sindicats es reuniran prèviament a la reunió amb ella per tal de fer un comunicat unitari. El govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar avui a un acord. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
4: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement dels docents de Catalunya.
3: Tot plegat avui en una nova jornada que se centra avui al Penedès i al Baix Llobregat. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc ja està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure columna de fum, tot i que ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments tres accidents dificulten la circulació. Una a la C31C, al Prat de Llobregat, que deixa un carril tallat, una altra a la C31 a Badalona i un tercer a la C31 també a Calafell, on es dona pas alternatiu. També hi ha dues avaries, a la 2, una a Abrera i una altra a Bruc, i a banda també retencions habituals a les rondes de Barcelona, a la C58 i també a l'AP7 a Barberà. I en clau política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les darreres investigacions judicials que afecten el PSOE i també sobre l'últim Consell Europeu. La compareixença es farà previsiblement la setmana del 22 de juny, després de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional. I pel que fa al temps, avui el dia comença amb cel serè i ambient tranquil. A l'extrem nord de l'Empordà sí que bufarà una mica la tramuntana, que farà pujar les temperatures. De cara a la tarda també creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, on de fet s'espera algun ruixat i fins i tot alguna tempesta local. I pel que fa a la temperatura, continuen pujant les temperatures, tot i que en menor graduació que els darrers dies. Al Pla de Lleida els termòmetres podran arribar als 38 graus, mentre que a la resta s'esperen valors d'entre 35 i 36.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9.
5: Informació local.
6: Aquesta tarda celebra la festa de l'Esportíssim des de les 5 i fins a les 9 del vespre al Parc de la Mariona. Hi haurà un espai amb diferents propostes d'activitats esportives, com boqui, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, també pràctica d'atletisme, gimnàstica, tenis, taula, judo, defensa personal, arts marcials, també un circuit de bicicletes, danses, balls i coreografies, i hi haurà festa final de l'escuma. Avui, de 5 a 9, al Parc de la Mariona. Demà dissabte és la nit del comerç, que suposarà tenir botigues obertes fins a les 12 de la nit amb descomptes i promocions. També hi haurà actuacions i activitats per tota la família i nit de tapes al mercat municipal. Demà dissabte, desena, nit de comerç i nit de tapes. I també demà dissabte, el Foment programa l'espectacle Parlant amb Franquesa, el monòleg de Xavi Franquesa, en clau d'humor, que resumeix els darrers anys de la seva carrera i explica experiències i reflexions amb anècdotes doncs, al voltant de la seva trajectòria. Demà dissabte, a les 8, al Foment. Entrades anticipades, com sempre, al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Milà. Està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
1: Tens raó.
0: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
2: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Els divendres, faves tendres. Música a la carta.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
4: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
5: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
1: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina, la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Tan clar, de la cantant i compositora catalana Su. És un tema pop amb influències electròniques que parla d'amor per la vida, el valor de viure el present i disfrutar del dia a dia. El videoclip es va rodar a diferents localitzacions de la Costa Brava i per això és un tema que ens transporta directament a aquestes meravelloses platges que amb les temperatures que comencem a tenir ja va bé, no? Així que música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest últim divendres del mes de maig la compartim amb l'equip al complet. Estem contents dels Miquels. Miquel Canut, bon dia.
1: Bon dia.
0: Miquel Casas, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Miquel Païssa, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Miquel Díaz, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Miquel Vallès, bon dia.
2: Bon dia, família.
0: I el... Pots parlar?
2: El
0: no? Ara està fora.
2: El
0: senyor Vinyes,
2: que està fent està
0: fora, està fent... No ho sé, no,
2: compta,
0: compta. Compta amb aquestes
2: sí.
0: paraules.
2: Sí,
0: ara entrarà, que no sé què està fent. Sí. Comencem. Bé, tot bé?
3: Molta
0: no entrarem en detalls,
2: sí.
0: oi? Deixeu-me dir que ara he parlat amb l'Antoni, amb l'Antoni Castellana, i m'ha comunicat que ha mort la senyora Maria Alé, segurament molts de vosaltres la recordareu, la Maria Alé, mare de la Núria Leger, que ens va acompanyar fa poques setmanes la Núria des de Gósol, que és on està vivint i té un restaurant des de fa molts anys amb el seu company. Doncs ha mort la seva mare, la Maria, que va ser regidora juntament amb l'Antònia, les primeres regidores el primer ajuntament democràtic, per entendre'ns, va ser d'altres regidora d'ensenyament, i també va ser, entre altres coses, mestre a l'escola Ramon y Cajal, ara Castellciuró, que ha celebrat els seus 50 anys de vida fa poquet. Vinya, sisplau, em deies que, Canut, que havíeu coincidit.
1: Sí,
0: en el segon mandat,
1: malament,
0: en el segon mandat 83-87.
1: Encara era regidora.
0: Sí.
1: I d'això vaig coincidir amb ella. Sí.
0: Ara ja fa molt de temps que no vivia a Molins de Rei, però en tot cas, per la gent que la coneixíeu, deixar constància del seu traspàs aquesta matinada. Dit això, bon dia, Miquel Vinyes.
5: Molt bon dia.
0: Què feies?
5: Apuntar-me una llista de que tinc a dir, que tinc mala memòria, sóc vell.
0: El que he de dir? Perquè com que no vas venir la setmana passada, ara vols recuperar el temps perdut.
5: No, però vaig escoltar. Vaig escoltar el que va dir l'amic Casas i va deixar un 10% de programa als altres dos, que va estar prou bé.
0: Que va gaudir...
2: No és veritat.
0: Va gaudir bastant d'aquest micròfon.
5: I de la meva cadira, que encara
0: exacte,
5: està...
0: Exacte, d'aquesta cadira.
5: Sí. Trobo, no sé, un mal asiento ara.
0: Sí?
2: Em vaig posar aquí, on estàs tu, amb un tribut a tu i al president.
5: Volia ser important i no sabies com.
2: No sabia com.
5: I vas posar-te amb el president i el tot de collons.
3: Sí. Cap de taula, sí.
0: Bé, doncs, què volies dir? Explica'ns d'entrada.
5: No, encara no. Que sí,
0: val.
2: O sigui, porta
0: no.
2: un paper blanc i un llapis.
5: No, que per l'altra banda està escrit.
2: Uf, sí, tant.
5: El pots tocar amunt perquè no me'n miris.
2: Va, vale.
5: No, només que aquest matí has dit que no hi havia cap...
0: Que ens constés.
5: Sí, val. I ara veig que sí, per això m'interessava veure. Ja hi estic.
0: Ens ho ha comunicat, en aquest cas, l'Antònia fa una estona,
5: sí.
0: I aleshores ho diem.
5: Molt bé.
0: Si no tenim constància, doncs difícilment ho podem dir. Simplement és això. Com es presenta aquest cap de setmana?
2: Shopping Night.
0: Shopping Night, no. Sabia que ho diries. Shopping. Nit de comerç.
4: Nit de comerç.
0: Bueno, ja fa temps que han posat nit de comerç.
2: Un moment. Abans era Shopping Night. Ara és nit de comerç.
4: S'ha normalitzat.
0: Perquè volíem, exacte, normalitzar-ho.
5: Des que mana el PSC ho estan posant tot a... Com diu, mare, en català.
2: I a mi, com que sóc algú d'empresa, a mi m'envien...
0: Ets algú d'empresa,
2: Sí, sóc algú d'empresa encara, m'envien informació d'això, de tot aquests actes que
0: tenen
2: fan.
0: Tenen la deferència d'enviar-t'ho.
2: Sí, molt bé, això sí que estic content.
5: Bueno, les velles glòries...
2: Tenen la deferència d'enviar-m'ho. Llavors jo t'ho comentaré, si no t'ho envien a tu, ja t'ho comentaré.
5: No, però ho intenten cuidar, perquè com que saben... No... Sí, allò que queda poc temps, us intenten cuidar fins al final.
2: Sí. Ja comencem.
0: Abans hem parlat amb la Mireia Sallarès, una quarantena de botigues participaran d'aquesta nit de comerç. Desena edició ja,
3: Molt bé.
2: Sí. I també d'etapes.
0: Nit d'etapes al mercat. 12 parades.
2: No oblidem les tapes, per favor.
4: Clar. Al mercat, no?
0: Al mercat, home. Sí, s'habilitarà la plaça amb taules... Sí.
2: DJ, suposo, també.
0: DJ.
2: DJs varis, no? Posen... Normalment, sembla que havien posat una al mercat, una a la plaça...
0: No, ara ja es focalitza al mercat.
2: Sí, al mercat i prou. Sí.
5: Però ara, aquest moment, és nou, a la plaça de Catalunya... el que dieu de l'Ajuntament,
2: sí.
5: Estaven muntant un tingladu, estan impostant.
0: Perquè allà també les escoles de dansa faran la seva actuació.
5: Però vidre gros.
2: Muntant unes carpes, me sembla, oi?
5: Sí, és una empresa de carpes, però muntaven tarimes, diguéssim, no?
4: Sí, per...
5: I jo dic, si tot és per donar beguda, n'hi haurà moltes.
2: No,
5: perquè...
2: no, però diu que fan una festa.
0: Dies.
4: No, que em sembla molt interessant dinamitzar el comerç.
0: Sí.
4: I a la mateixa vegada... és un motiu perquè la gent surti al carrer, es trobem veïns i veïnes i xerrem-nos amb els altres i es trobem. I de pas, si podem trobar i comprar alguna cosa i ajudar una mica
6: a tirar endavant. Està molt bé, perquè a més a més, en aquest moment, just aquesta paraula és socialitzar.
0: Sí.
6: Correcte? I això, les noves generacions no socialitzen. Jo crec que es perdrà, i aquesta paraula l'haurem d'abordar, perquè les noves generacions no es troben es troben 6 o 7 o 8 o 10 i cadascú al seu món amb la seva pantalleta.
0: Sí, sí.
6: Llavors, realment això de poder sortir, sí, i això hauríem de fer-ho el més possible.
7: Això de la pantalleta aquesta és terrible. Creu-me que és... Precisament em vaig fixar aquesta setmana que he estat cada dia anàvem en restaurants,
0: sí,
7: i amb la dona ens hi fixàvem. Hi havia totes les taules que hi havia allà, la majoria, potser el 90% de les parelles que estaven allà o la gent que estava en taules no parlaven. Només estaven mirant la pantalleta del telèfon, anava petant el ditet i en tant es deia alguna cosa. Què vols? Ah, jo vull vi. Vale, perquè si no... sí, menjo això. Vale, però llavors tornaven a la pantalleta.
6: Tot no fa massa,
7: el dinar o tot el sopar
6: no fa massa,
7: amb la puta pantalleta aquesta.
6: Vaig estar en un restaurant, hi havia un matrimoni amb dos fills,
0: sí,
6: i van estar tot el sopar amb els mòbils, de tant en tant menjaven algú. O sigui,
0: els fills o els quatre?
6: Els quatre.
7: Sí.
5: Però per allà es parlen,
6: Jo m'estava posant molt neguitós i doncs haurien de dir, calma't, Miquel. Vaig estar a punt d'aixecar.
2: Jo em vaig aixecar una vegada, ja t'explicaré.
6: Em van faltar dos xupitos per agafar la valentia i aixecar-me i dir, però escolta, què feu, fills meus?
2: Jo...
6: Per què sortiu de casa? Per què aneu a un restaurant?
2: Però això t'ho prometo.
7: Això és internacional, eh? Perquè la majoria de gent que estava en els restaurants eren francesos.
0: Sí.
7: Perquè allà hi havia ja el 90% del turisme, és gent i grans, no pensis que siguin joves, que ja dius de socialitzar la gent jove. Els que havíem allà, la majoria eren persones de 60 anys, 65 anys, jubilats. Compte. I la majoria francesos. Per la proximitat de l'Empordà a França, el que vulguis, no? Però tothom parlava francès.
6: Els dos esdeveniments importants de la meva família a l'any, ja clàssics de sempre, són Sant Miquel i Nadal, i som per Nadal podem ser entre 25 i 30, i per Sant Miquel afegeixo algun amic, podem ser amb cap a 40. Amb moltes generacions, des de la iaia Anna fins als nens, els fills.
2: Els nets.
6: Nets encara no n'hi ha. Nets de la iaia,
2: sí. Sí, home, sí, claro.
6: Amb nòvios, nòvies. I ho saben, dic, hòstia, ens trobem dos dies l'any. Aprofitem per parlar, explicar-nos coses. Si voleu, voleu anar amb els mòbils, no hi ha problema. Jo fem com abans. Poseu una taula, abans posava una taula pels nens petits, jo poso una taula pels mòbils i aneu allà. Però, hòstia, a mi em posa molt nerviós estar amb la família, amb els germans. Sí,
2: és veritat.
6: Estar allà amb el si no t'interessa, no hi ha problema.
2: Casa, s'ha pogut dir que a casa, quan ve la família, està prohibit parlar amb el mòbil i mòbils sobre la taula.
0: Sí, està prohibit,
2: Sí. Sí, sí. A més, els meus fills ja ho tenen claríssim. Bueno, són ells qui m'han inculcat a mi, perquè jo, de vegades, quan va començar el mòbil, papa, el mòbil sobre la taula. Dic, no, és... Home, això no es pot estar aquí. Són ells qui m'ho van inculcar a mi. Perquè és la... Jo us explicaré una anècdota, que vaig anar a un restaurant, érem cinc, anirem una taula rodona, i quan vaig fer una parella, que portaven... estaven parlant tots dos per telèfon. I jo quan vam parar un, dic, perdó, no cal que parleu per telèfon, que us esteu cara a cara, digueu-se algú, encara estan rient ara, saps? Però se'm va ocórrer dir això. Em van fotre una pessigada perquè em dic, calla i no digui res, no? El que tenia jo al costat. Vull dir que, perquè et donis compte que això és veritat que la gent...
6: De fet, seguida... el mòbil ha salut a una altra dimensió, perquè amb un catxarret de 10 centímetres per 5 tenim el món.
2: Sí,
6: ho tenim tot.
2: Sí.
6: Qualsevol cosa que vulguem consultar, és un moment, no estàs per arribar a casa per la nit a mirar l'enciclopèdia, aviam, és perfecta, però clar, té avantatges i té
2: més història.
6: Què vols fer-li? Al final han aconseguit que ens enganxem i a partir d'aquí a veure el que vulguin.
2: Anem per la nit de comerç.
0: Però espera, que és interessant aquest tema, el tema de sociabilitzar.
2: Ah, això sí,
0: home. I les hores que perdem la pantalleta.
6: Sí, home, aquelles reunions al carrer, al barri, ostres, a l'estiu, a la fresca...
2: Això era abans.
1: Aquelles reunions se les va carregar la televisió.
6: Sí.
1: Primer hi havia televisió, la gent sortia...
2: T'agafaves
7: la cadira. La gent agafava la cadira,
2: se l'emportava baix.
7: Sortia a la vorera, anaven a la vorera, i es feien reunions de veïns.
6: I els nens jugaven per allà fotent l'animal.
1: Al principi, quan només tenia televisió algú del carrer, doncs se sortia i es anava a mirar la televisió al cas del d'això.
6: De fet, la televisió és un mòbil, és un mòbil gran. Tot,
2: no, el carrer, el senyor Canut ho sap perfectament, perquè el carrer Parroco Colom ja ha sortit. Allà també jo me'n recordo que sortien tant un cantó com un altre, sentadets, la cadireta, la nit, i xerrant allà. Això me'n recordo i ho tinc aquí.
5: Jo no vull aplicar la teoria de la conspiració, no hi ha cap idea d'això, però no he pensat mai que preveu amb el telèfon davant i dieu, ostres, m'agradaria anar a les Malvines o on te sigui.
0: Sí, les Malvines, tu.
2: No, és veritat.
5: És veritat. I l'endemà et surten propagandes de les Maldives.
2: És veritat.
5: Però seguit.
2: No, és veritat.
5: Bueno, jo tinc un amic que és guardaesquenes d'aquest, que abans li deien guardaespaldes.
2: Sí.
0: Ara sí, guardaesquenes.
5: De polític.
6: Això no és una pel·lícula, això?
5: No, de polític.
0: Kevin Costner?
5: I el tio anava...
6: Oye, Houston?
5: Anava a la Moncloa, que va a costes d'aquests.
0: Sí.
5: I només entrar, li fan deixar amb ell i a tots els polítics, a l'entrada amb una capsa, com fan a les pel·lícules, Tots els mòbils junts, tanquen la capsa i cap a dintre.
1: No. Capsa metàl·lica.
5: Sí, però això, tot, que no puguin...
2: Això que acabes de dir ara...
5: No, això no és conya, eh?
2: No. Això que acabes de dir ara, jo vaig fer un comentari a la tarda amb una persona d'un tema que de veritat és impensable, i l'endemà jo tenia informació del que jo parlava.
5: I t'envien...
2: Tu creus que això és normal?
4: Tot plegat és una mostra de quan l'aparato aquest condiciona les nostres vides.
5: L'aparato no dorm.
4: Ho condiciona tot.
5: L'aparato no dorm. Sí.
4: Tu vas, agafes el tren, l'autobús i tal, jo m'he tingut de mirar-ho, i tu vas mirant les persones...
0: Això està molt bé, fer-ho.
4: Vas mirant les persones, i el 99%, per no dir el 100%, estan amb el telèfon. És raro, i jo felicito el que porti un llibre i estigui llegint un llibre. Perquè això ja és molt raro. I per això és molt important...
6: Això té una lògica, perquè vas tu sol tu mateix. I llavors la revista i el diari ja ha passat a la història, i ja ho tens tot. Jo em rejo el tema mòbil, que estem en una reunió de Miquels, de 5 Miquels, que el que parlem, dèiem, de fet, els dinars que fem...
2: Que fem a casa, no hi ha mòbils.
6: I són per no fer servir.
2: Exacte. Tothom esteu a la butxaca.
6: Entenem que allò és una reunió, una trobada, i hem de parlar del que sigui.
2: El senyor País ho pot dir, que l'únic mòbil que està sobre la taula és el meu, veritat?
7: I aquest. Sí.
5: A vegades t'ho prenen.
4: Enllaçant una mica...
2: A vegades m'aprenen, sí.
4: La interacció entre veïns, veïnes i tal, és molt interessant les trobades que fa l'equip de govern de l'Ajuntament amb els veïns i veïnes dels barris. Diguéssim, el punt número un és la presentació de pressupostos, però la part més interessant, l'altre dia vaig estar jo
0: a Riera Bonet,
4: la part més interessant és després, quan els veïns diuen les seves propostes, que al cap i a la fi són, diguéssim, els problemes quotidians del dia a dia que té la gent del barri. I ho vas trobar molt, molt interessant, perquè surten coses que són molt simples, però afecta a moltíssima gent a la vida, diguéssim, del dia a dia. Per això és molt important les trobades aquestes i parlar la gent i proposar dir propostes i intercanviar i a veure, és la manera també de solucionar problemes que tenim.
6: A mi em va arribar una informació que m'ha semblat molt interessant, quan estava explotant tot això de la telefonia i dels mòbils i tal, igual, un dia unes declaracions de president de Telefònica dient, nosaltres tenim aquesta tecnologia, la gent la té que aprofitar, però quan jo tinc que tancar una operació amb algú, m'assento amb ell i el miro cara a cara i li miro els ulls.
4: Sí.
6: O sigui, això crec que és una cosa que en moltes parts s'està perdent. O sigui, a mi m'envien guasses demanant informació per fer una festa a la discoteca, tal i qual. Dona'm informació. I clar, jo dic, hòstia, és molt complex enviar-te informació per un telèfon. Intento sempre quedar amb el client cara a cara i poder-ne parlar. A mi em sembla que és normal parlant. Què passa aquí?
0: Ara, no, espera un moment. Aviam, el país ha fet un dibuix...
5: D'un avió. Que no m'espens en viatjar, aquest.
0: Sisplau.
2: Un dibuix d'un avió, perquè a més ho ha fet molt bé.
0: Que pot tenir un significat?
7: No.
0: Ah, val, perdona.
7: Podria haver fet una altra cosa. Això,
0: deixeu-lo dibuixar.
4: És el pupitre de l'escola.
0: Que dibuixi el que vulguis.
6: És el poc que li interessa la conversació. Perquè
2: es doni en compte la gent.
5: Això que dius tu en cases, que quan un negoci et mira els ulls, també està molt clar que quan has de negociar has d'estar al mateix nivell. Que tu no vols negociar... Mira, tu sí que vols, t'interessa negociar amb un tio que vas sentat en un sofà i estaves davall i tu te'l mires des d'amunt.
0: Aviam.
5: I tens la meitat ja guanyat.
0: A veure on vols anar a parar.
5: No, no, és així, eh? Quan negocies o parves o fas alguna cosa amb algú...
6: La teva cadira ha d'estar més amunt.
5: No, sí,
6: però... Primer l'has de portar a casa teva.
2: Però ara està molt avall.
0: A tant, Vinyes, tens les de perdre.
2: Sí, sí.
0: Avui estàs avall,
2: tu. A Vinyes, avui estàs molt malament.
5: Perquè teniu pito curt, aquest vídeo.
6: I mai tenir una calculadora al costat teu. Exacte. Mai.
0: Ara tot ha anat molt més cap a la pantalla, cap online, vull dir. Miquel, reunions...
6: Em sembla perfecte.
0: També pots mirar els ulls amb la pantalla?
6: Evidentment, si tinc que fer una reunió amb una persona de Singapur... No, és
0: molt correcte, complicat. Correcte.
6: Però jo em trobo gent del Baix Llobregat. Llavors, per explicar-li una persona el que d'allò, jo com a bon comerçar, que crec que sóc, necessito que el client em vingui. Sí. I explicar-li... Jo li explico a un client. Si un dia vols comprar un cotxe... Oi que aniràs al concessionari? O si vols comprar-te una casa, aniràs... Pues una mica és el mateix.
4: Sobretot el primer contacte. El primer contacte...
6: Ah, sí, després ja està.
4: Visual. Després, sí. Després pots
6: fer totes les
4: gestions...
6: I llavors això és una meravella. A més, el que parles per WhatsApp queda escrit. Ja no hi ha aquella cosa... És que tu em vas dir, no, aquí posa això. A mi em sembla... És dir, ja, evidentment, té moltíssimes coses positives.
2: Estem fent un masterclass... Estem fent un masterclass... de com s'han de fer les reunions, val?
0: I tornant a Díaz.
5: Sí, jo estic d'acord amb el que diu aquí l'amic Díaz, que a l'Ajuntament ens explica coses de,
0: a veure, que
5: dels barris.
0: Ara anem a les reunions.
5: L'Ajuntament, pel seu interès sempre, té més interès en dir-te a tu que et canviarà les papereres, que te les posarà vermelles perquè es vegin més, per dir alguna cosa, que no pas endins que ahir van firmar i van aprovar treure la gravera. I quan estava dibuixada la gravera, un parc que semblava al centre del parc, amb un llac i tal, em miro a plano consciència i em foten al mig de la gravera una fàbrica, una zona industrial, i això no t'ho diuen. Per què no et diuen que hi ha una zona industrial a un lloc que és el centre de Moments, que és zona inundable, com tota la granja, és igual? Per què no t'ho diuen, això? Perquè només et diuen que posaran paperera vermella. Mm-hmm. Jo crec que seria interessant que
6: posarà, diguessin... Posaran papereres vermelles?
5: No, és una història.
6: Jo és que sóc una mica insonetja.
5: Quan van fer la meva, les papereres eren negres com tot movins. I un de l'Ajuntament, un tio del PSUC, que es va empenyant que tenien que ser de ser inoxidable perquè ja hi havia gent de calés i podien pagar-ho. I són l'únic barri de movins que són de ser inoxidable. Per què? Perquè si les paga l'Ajuntament no ho són, però com que pagàvem nosaltres les més cares, no, doncs és igual, és un exemple. Però vosaltres us sembla bé que posin una zona industrial a la gravera? No diuen que volen posar pisos per jovents que no poden pagar pisos, que fotin allà 200 pisos que tenim...
0: Aviam, estàs...
5: No, jo estic amb el que jo penso.
0: Estàs jugant una mica.
5: No, jo no jugo mai.
2: És la seva opinió.
5: Jo ho tinc bastant mal a baba.
0: Sí, perquè s'ha explicat per activa i per passiva. Si m'escoltes...
4: De tota manera, com he dit abans, en les reunions aquestes, l'Ajuntament informa. Això, tota aquesta informació la podem trobar, si volen, a l'aplicació dels Sonmolins. Per això dic que la part, per mi, més interessant és després les propostes i els problemes que es posen els veïns i les veïnes, en concret del barri que sigui, no? Perquè
2: vas directament al punt. Perdó, un moment.
5: El maco seria que a sobre, quan feu una proposta, et fessin cas, però no te'l fan. O sigui, aquest és el problema. Un altre exemple, ja que tinc aquí la llista avui, és un exemple, aquest és més curt. Al centre del poble,
2: ja una mica,
5: davant de l'església, hi ha un parc, no? Mm-hmm. Aquell parc fa 2 mesos o menys que l'han tancat, perquè diu que hi ha una façana d'un veí que hi ha perill que caigui sobre
0: davant
5: el
0: davant del Fort Sant Miquel, eh?
5: Vale. Jo vaig néixer allà i allò era una casa que l'Ajuntament va comprar. Si l'Ajuntament compra una casa i la tira, el que té que fer és fer un paret, una paret que no hi hagi problemes de que caiguin pedres, i el que no pot fer és excusar-se amb un veí que estava allà fa 100 anys, que li van tirar a casa i que ara cauen pedres, però que no són d'ell. Les pedres són de la casa que va tirar l'Ajuntament, que era Cala Tulles. Ostres, feu obviat, que els nens juguen allà cada dia.
2: Ja.
5: Amb aquestes sí. coses no ho fem. Anirem a posar papereres vermelles.
4: Té tota la raó. Té tota la raó. I porta això tancat...
0: Bastants... Més?
4: Sí, bastants setmanes o mesos.
2: Ja, no, mira,
5: i aquest parc no. és dels pocs, per lo petit que és, que està...
2: Que hi havia molta gent sempre.
5: Petar, sempre.
2: Sempre hi havia gent.
5: No aquests sé, nens sí. molt petits. Sempre sí, petits, sí. estan sí, a la vora de col·legis...
2: No, no, que sí, que sí.
0: Bé, és que han anat sortint diverses coses.
2: No, no, diverses coses, a més són del poble. I un altre problema que tenim, que la granja no hi, vi, no hi era, fins fa poc, era el tema d'aparcament. I ara el un moment, que us vull dir una cosa. L'aparcament que hi havia quan la gent anava allà al CAP, que es podia aparcar, ara li han tret tot el cos a la zona perquè estan...
0: Comença l'inici d'obres de la residència.
2: Val?
5: Però no era
2: un aparcament allò. I ahir vaig veure, un Cristo, perquè vaig anar jo, personal.
0: Sí, sí, sí, clar que ho vas veure.
2: One person for me, for you, Guantanamera la vieja, si vaig anar jo. I vaig veure un Cristo allà de collons. Un cotxe de per un minusvàlid que no sabia ni on posar-se per poder treure... o d'allò, a dintre el pàrquing, amb cotxes a banda i banda.
5: A veure,
2: hòsties, no hi ha puesto, no, Miquel, no tenen.
5: Miquel, hi ha gent potser que no mira, però davant de la porta de l'ambulatori hi ha dos aparcaments de minusvàlids.
2: Que no, que ja està ple. Que ja
5: perquè hi haurà un tot d'allà que envien a la policia.
2: No, que estaven plens, home, que estaven...
5: Perquè sempre
2: estàvem...
5: hi ha gent que no és minusvàlid, si pot,
2: ja.
5: Però que tenim policies, que aquí hi ha 10 cotxes.
2: Sí, cada, però no allà no estan, no estan. No saben, no contesten.
0: Bueno, com us heu llevat avui, no?
5: Sí.
2: No,
5: l'última cosa que tinc ja que fa...
0: Ah, sí, home, ell va...
5: Va amb la gravera, eh? Allà volen fer una pista de batisme, que no em sembla mal.
0: Hi ha un projecte.
5: Sí, però els de batisme ja s'han queixat de que clar, una pista que no té cap mena de protecció, de valla, que estiguis tu per allà, ta-ta-ta-ta, i passin
0: ta, ta, ta, cotxe
5: o camion, que no tenen ni per canviar-se, no està previst...
0: Perquè no es pot, això...
4: No es pot.
5: S'han queixat de que no estan d'acord en que els hi facin una pista que sembli de, no sé... A veure?
0: I ara, què vols dir amb això? Doncs
5: pues que també s'han de fer les coses una mica més.
0: Tu et solidaritzes amb l'atletisme.
5: Sí, jo no sóc capaç d'anar a peu ni d'aquí a la cantonada, com el Vallès. Però, però, en canvi, si pobra gent volen fer atletisme, ho han de fer amb seguretat i amb un lloc per canviar-se i per tenir les seves coses.
4: Una dutxa, per tant, dutxa.
5: Ah, sí.
2: Això és veritat. No
5: però per sobre diuen que una pista oberta a tothom, que és dintre d'un tros de parc, perquè per dissimular hi ha un tros que fan parc, perquè no es vegin tant les fàbriques,
2: ja.
5: Que és on hi ha els negocis. Doncs amb aquesta pista que fan, estarà i hi haurà accés a tothom. I es veu que es degrada la... el material de...
0: I et molesta, doncs, que hi hagi negoci a aquest sòl industrial?
5: No, a mi un negoci m'encanta, però...
0: Són 70.000 metres quadrats, eh?
5: Sí, i amb aquests 70.000
0: metres quadrats... I només n'hi haurà 24.000 de sòl industrial.
5: Amb aquests 70.000...
0: Crec.
5: Sí, però vols dividir-ho per quants pisos surten de protecció oficial?
0: Però això és demagògia.
5: No, però bé,
2: jo m'estic...
5: Tenim un govern socio...
2: Vinyes, perdona un moment, jo m'estic perdent molt. Això és el puesto de la gravera, esteu
5: parlant. La gravera, sí.
2: La gravera sembla... Que...
5: Tu no ho veuràs, sí. Vull dir, d'entrada no ho veuràs.
2: Espera't, que expliques.
0: No, perquè ell ha començat, perquè ell té informació,
2: sí.
0: A nosaltres se'ns ha donat per activa i per passiva, s'ha explicat amb roda de premsa,
2: sí,
0: ahir el ple va durar força estona aquest punt.
5: Una hora i mitja,
0: però el punt aquest va durar bastant... Vull dir que no és que no s'hagi explicat. Miquel Vinyes, que tu vas
5: dir... Però tu creus que la gent de poble s'escolta el ple de l'Ajuntament? Potser els haurien d'explicar que si no té pis el seu nen i diuen que no tenen percebes, seria més maco en una zona com aquella fer pisos que fer més naus, perquè mira que les llicorelles n'hi han de naus. I també ens en vam enterar quan estava tot fet i beneït. Potser ara que estem a temps...
2: Va.
0: Segueix.
1: Una cosa,
0: sí,
1: en els que a vegades ens segueixen i això... Jo estic aquí, eh?
0: Sí.
1: Estic aquí.
0: Està aquí, Miquel.
2: No, no, és Canut, que jo tinc... perquè veus que estàs aquí... Canut, que perquè veus que estàs aquí, jo t'he nombrat a tu i el pare Cocom i tal, perquè ho sàpiga
1: però
2: la gent...
1: Que no,
2: exacte, jo, però, que no, ja, però jo t'hi... Ja
0: veus... Estàs estupefacte una mica de...
5: Canut,
1: no, no, aviam.
5: Canut, jo t'he menjat el tros teu, però aquí tenia el final, que era el que tenies que dir tu. Sí, ja t'ho tinc fet.
0: Ah, el que havies de...
1: Imagineu-se, ja em dic, ja marquen el que haig de dir i el que haig de deixar de dir.
5: Com a polític estàs acostumat a que et diguin els tempos.
0: Donem veu al Canut, perquè dins anotacions històriques d'aquest nou número de la revista Enllaç, que és el 616, pàgina 32, recordant els forners, transportistes i sabaters, escrit per Vicent Joan Camps, diu que els Canut eren una família dedicada al transport en general, arreu de la península, amb garatge propi a l'avinguda de València, amb cabuda per diversos camions. Foren molt trempats tots els germans, amb un bon caràcter, sempre oberts al diàleg i no feien mai tard. També tenien un servei de taxi complementari. Havien tingut el sobrenom dels xurreros.
1: Sí.
0: De ben segur per haver disposat d'una xurreria mòbil, com les d'avui, per les festes majors de les Rodalies, que de sempre han tingut un bon reclam per distreure la gana, tant de grans com de petits, però el consum dels seus productes era més generalitzat abans que no pas ara. I m'aturo aquí perquè després segueix parlant. És correcta tota la informació?
1: Sí, pràcticament. Digue.
0: Pràcticament sí, eh? I aquí hi ha un anunci d'Hermanos sí. Canut, Transportes General,
1: El tema de la xurreria...
0: Sí.
1: L'avi tenia tres xurreries.
0: Mòbils.
1: Mòbils. En base, una a Molins de Rei, que ara porto una foto d'això, que sí? Estava a la plaça de la Creu, de l'any... La foto és de l'any 35... I després en tenia una en base a Sitges i una en base a Tremp, que portaven diversos germans.
2: Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, no?
0: El Pallars, tu.
1: Sí, sí, perquè l'oncle, el més gran, el Rodrigo, vivia a Tremp. No. Aleshores tenia la xurreria allà, el d'això. I era el xurrero abans de que fos el transportista. Després de la guerra, bueno, pues, no sé com, va canviar l'orientació de...
6: Sí, sí, és més el mateix, no? De vendre xurros a fer transport.
1: Va
6: molt lligat.
1: Les xurreries les tenia muntades sobre uns camions Chevrolet de pedals, que se'n deien. Anaven...
6: Com els picapiedres.
7: Sí, quasi.
2: A l'època aquesta és molt...
1: I aleshores aquells camions els va reconvertir per fer transport.
6: Ara ho entenc, doncs.
1: Però abans, xorrero, i moltes altres coses.
0: Hi ha un anunci de l'any 54 aquí. Transportes Generales Hermanos Canut, Avenida Ejército de, Navarra 16.
1: Sí.
0: I Agències en Barcelona, al carrer
1: Princesa
0: 54. I Casanovas?
1: Aquesta no la recordo.
0: 48.
2: Posa el telèfon?
0: Sí, home. 23 10 81 a Barcelona. Ui.
2: No, aquí Molins de Rei, no?
0: A Molins, telèfon 94.
2: El meu era el 9.
1: 94.
2: Hòstia, la Gràcia Nacional teníem en telèfon el número 9.
0: Doncs mira, 94, los hermanos.
5: L'empresa de CCI, no? Canut Xurri International.
2: Que borroc.
1: No, es deia Transportes Canut.
2: Hermanos Canut. Hermanos Canut.
1: Primer era Transports Canut,
2: després Hermanos Canut.
1: Quan va morir l'avi, doncs era de los hermanos. Dels quatre que habitualment es coneixen a Molins de Rei, perquè eren sis.
7: Ah, sis germans eren, eh?
1: Sí. El Rodrigo, que vivia a Tremp.
0: Sí.
1: El segon era l'Antonio, que vivia aquí a Molins. El tercer era el Josep, que estava casat amb l'Eulàlia Monforti, que vivia primer a Papiol i després a Barcelona. Després venia el meu pare, l'Enric i el Ricardo.
5: El pare era el Llorenç.
1: Sí,
5: el
1: Llorenç,
5: sí.
0: Molt bé, doncs trobareu aquest article a la pàgina 32 i 33 del Vicent Joan Camps a la revista Enllaç, que acaba de sortir, també recorda molts altres elements. Recordem en Josep Permanyer, diu, seguit del Canut, que feia el servei també en camió, però no en tenim més referències, diu el Vicenç. I ara parlarem dels transportistes que feien el seu servei a peu. Ens referim, diu, per començar, a la nissaga Ramis. Recordem l'home i posteriorment la dona, que també tenia una botiga de venda i reparació de paraigües. Vivien al carrer de Carril, al costat de l'antic restaurant La Lluna.
2: El que jo no recordo, Permanyer aquest, no el recordo jo, que no. Tu recordes el Permanyer? Jo no. El que sí que però, recordo bueno, també, ara que esteu parlant, és el Vilà, Transports sí, Vilà.
1: Després el Puig, també.
2: El Vilà, que però també
5: era,
2: feia...
5: Eren els de cadets, més que...
2: El cadets, Vilà, home,
5: sí, ells, no, ells eren transportistes de...
2: Però per mi ja no recordo, eh? Tu, no, no.
1: A casa hi havia transport de tot. Des del era petit paquet de recadaria.
7: Anaven a buscar paquets. O sigui, el Ramis,
2: sí.
7: Per exemple, li deia, escolta, necessito això, això, això. Ell anava a Barcelona... ho feia un paquet i,
5: era com el seu...
7: i portava el, sí. el paquet a casa.
5: Era com el seu d'ara, però en vez d'enviar-ho de cop...
1: Sí, el Ramis anava amb un mocador de fer
7: farabells.
2: Sí.
1: Anava amb el tren.
7: El
2: seu d'ara, no? El seu crec que ja no existeix.
5: Sí. No, home, però vull dir, tu ara dius...
1: Ara, ja
5: dius
1: Amazon.
2: Ara seria MRU.
5: No, però tu dius Amazon a qui sigui i t'envien un paquet.
0: Sí.
5: Aquest no, aquest diries tu en el seu... parent, diguéssim, no? Ves a Barcelona a calçar el Pavaví i compra'm aquesta sabata de 44 número.
1: Això era el Ramis.
0: Bueno, això era el Ramis.
1: Nosaltres no.
5: No, he dit el de Cadets. No?
2: El Cadets. Sí,
0: matisa-ho bé, sisplau.
5: El Vilà, aquest que veu dit també.
2: El Vilà.
5: Sí.
2: El Vilà
5: que
2: també.
5: Estava sobre l'Estrella, també no n'hi havia un.
2: Vivia...
5: Sobre l'Estrella n'hi havia un altre.
7: Una cosa són ja no els transportistes i l'altra cosa són els
5: sí,
7: Recaders.
5: És el que estic dient. El Recaders feia poder...
0: Matisem-ho bé.
1: Transports Canut tenia una secció de recaderia lligada a Renfe, que era el servei de porta a porta.
7: Exacte.
1: Sí, sí, és a dir, tu volies enviar sí. un paquet.
4: Express.
1: El que ara seria sí, Paquet Express. Sí, tu volies enviar un paquet a sí, on fos...
0: A Barcelona.
1: A Barcelona o a Galícia.
0: Val, sí, és igual. A Santiago.
1: Tu anaves al carrer aquest...
0: Aquest el...
1: Quinto Corpo de l'Ejército de Navarra sí. 16.
0: Bona tarda.
1: Trobaves el meu oncle Enric, li deies, porto aquest paquet per enviar-te. Molt bé. I li facturava. Li posava l'etiqueta, li cobrava tot això. Aleshores, l'endemà s'agafaven tots aquests paquets que s'havien rebut al despatx i es portaven a l'estació de la Renfe.
0: Sí.
1: O a el Princesa 54, que era un... una central de recaderies.
0: De logística.
1: Bàsicament es portaven a Renfe, a l'estació. El tren de mercaderies s'anava fins a Barcelona, a una central de mercaderies
0: que tenia Renfe,
1: i a partir d'aquí els repartien, i quan arribaven a destí hi havia un altre servei de porta a porta que els rebia i els repartia
0: carai,
1: per cases.
0: Quina organització.
1: I nosaltres, els paquets que venien a Molins, els recollíem a l'estació de Renfe
0: sí.
1: i el que feia el repartiment era l'oncle Antonio, que anava pel poble amb un camió amb vela i anava repartint casa per casa els paquets.
4: I
1: això era la recaderia.
4: I funcionava molt bé.
1: Això era la recaderia. Per altra banda, hi havia transport de cargues, més petites, més grosses, és igual. Recordo que pel Peró, per exemple, li anàvem a buscar el cava Codorniu a Sant Sadurní, o el lleixiu a Montgat, el Conejo,
0: sí.
1: I, després hi havia el servei, el que en deien províncies, que eren cargues complertes grans, a partir de 10 tonelades i d'això, que es portaven doncs, de Barcelona a Sevilla i d'això. I teníem un treballador, que algú recordarà, que es deia Manel Chueca, que després va tenir el forn Catalunya al carrer Verdaguer,
0: sí.
1: aquest era un xicot, relativament jove d'això, que sortia el dilluns amb el camió, amb una carga des de Barcelona a Saragossa. Quan arribava a Saragossa es buscava una carga que s'anava a Bilbao i de Bilbao s'anava a Sevilla i es passava 2-3 setmanes ell fora buscant-se cargues i al cap de 2-3 setmanes tornava, yeah. passava 2 dies aquí i d'això, i ell s'ho feia, eren les províncies.
2: Sí, sí.
1: I a més, des de l'any 56 es va afegir el tema del taxi. Per un problema físic del meu pare en d'això, es van comprar un cotxe que primer era per ús particular i després es va destinar doncs, a fer el taxi. Era, transportàvem tot.
2: Pues,
1: des de paquetets...
2: El que també feia transporters eren els cotxes d'aquests de línia, que el Patana, per exemple, el meu pare, sí, el meu pare trucava al casa de recanvis i diu... Miquel, te'l deixaré dintre del cotxe aquest d'allò. Sí. I venia, quan arribaven a Gret Nacional, paraven, entregaven el paquetet i tal. Ja sabien, vull dir, molta gent, eh?
0: I trucaven al número 9, eh?
2: I el telèfon al número 9. 9.
0: Miquel?
2: Sí, sí, com està vostè?
5: Miguel.
0: Sí. Altres temps, eh?
2: Sí, sí, són altres temps.
5: Miquel, explica això d'ahir, doncs.
2: De què?
0: Com?
1: Ah, lo, no.
2: Escolta, abans ha dit, que no tenia temps de parlar. Ara aviam,
0: no, no, i tant. Volia que els oients sabessin.
1: Sembla que m'he convertit en el... amb el representant i portaveu de l'aula d'extensió universitària.
0: No, m'estàs dient que veu anar ahir d'excursió?
1: Ahir vam anar d'excursió.
0: Els escenaris de la Batalla de l'Ebre.
1: Els escenaris
0: de la Batalla. Què tal la calor en aquests escenaris?
1: Bé, bé, bé.
0: Molt bé,
1: bé,
0: oi? Estava,
7: bona calor.
1: Estava bé, vam arribar a 35 graus.
0: I fantàstic.
1: I a més a més... quan va...
6: Deixa'm, que si no saben, deixa'm fer un allò, un petit parèntesi amb aquest aspecte. El programa aquest del Jordi Vila es diu? El de...
0: Eloi, Eloi.
6: Eloi Vila.
0: Quanta guerra.
6: Quanta guerra. Sí. Va molt cap a aquella zona, sí. O sigui, sí. El programa és espectacular, a mi em sembla fantàstic, i van molt
0: a... Corbera d'Ebre.
6: Sí. Van estar a Xita, també.
0: Sí.
5: Ahir vam anar a Corbera d'Ebre.
1: Vam estar a Miravet, vam estar a Corbera, vam estar a la Fatarella, a les Camposines i el d'això...
0: I a Batea a dinar, no?
1: Sí. A Batea a dinar.
5: Molt, sí. Molt bon dinar.
1: El dinar, que era, estava molt bé. Sí. Diu que vam dinar al Poste, em van dir ahir. Que això, que aquell restaurant li diuen el Poste, està al costat de la benzinera.
5: Yeah.
7: El Poste,
6: el Poste de la benzinera. Sí. I bons vins també, eh?
1: Sí.
6: Bons vins també.
1: Sí.
6: Sí, home, sí, Batea, sí, quan...
1: ens van donar vi de Terra Alta.
6: Ah, lògicament, no, no, és el, no és un Rioja, ja seria per
0: de proximitat. Però,
1: bueno, la visita en si era conseqüència una mica de la conxerrada que vam tenir, que també vaig comentar.
0: De l'assumpte Montellà.
1: Els 115 dies de la Batalla de l'Ebre, i ahir vam estar sobre el territori.
0: Molt bé.
1: Va ser calorós, perquè sí. Vam arribar a 35 o 36 graus.
2: Sí, i aquí també, eh?
1: I a més... Sí, però jo no hi era aquí.
2: Clar. No, però aquí també t'ho dic.
1: Jo vaig sentir el d'allà. No,
6: ja, suposo aquí... que portaves la rebaqueta, sí, per si un cas. No?
2: Va, sí, exacte. No.
1: I a més,
0: dia local
1: vam,
0: vau tenir?
1: Vam pujar, sí, amb uns d'una empresa que es dediquen a això.
0: Digues, digues, veu pujar.
1: I vam pujar al Poble Vell de Corbera, i, bueno, i la costa, Déu-n'hi-do.
0: Suposo que hora de migdia.
1: Hora de migdia, a ple sol, i amb una pujada que...
5: Déu-n'hi-do. És un tema que
1: emociona. I com que la colla que anàvem...
6: És molt impactant. Jo he anat diverses vegades i a mi em segueix impactant. O sigui, jo ho vaig comentar un dia aquí al programa. No? Vull dir, jo el campanar de l'església de Corbera d'Ebre amb les bombes allà, que encara i ho han deixat igual... Ostres! Buf!
5: Però si vas a Betxite és pitjor, eh?
6: M'imagino
5: que...
1: Ens van comentar ahir que l'estat actual no és el resultat exactament de la batalla. És el resultat de la batalla més la degradació posterior. El guia que portàvem, el seu besavi, tenia la casa paret per paret amb l'església. I van viure en aquella casa fins a l'any 63. O sigui que...
0: Era
1: la casa no hi és. Sí, era habitable fins a cert punt. El que passa és que en la zona alta, per exemple, no tenien clavegueram. L'aigua la tenien de cisterna. Alguns edificis, tot i ser habitables, van quedar malmesos. Per exemple, la casa aquesta del...
2: Que ara ja no hi és.
1: La van tirar a terra el 62.
2: Sí.
1: Perquè tenia goteres i es anava degradant,
5: van abandonar el Poble Vell, sí, i vam anar a viure a baix, que és més fàcil.
1: La gent que no que va pujada... poder continuar vivint a la casa que tenia el poble de dalt se'n va anar avall, però fins a l'any 69 encara va viure gent a dalt. I encara ens va ensenyar, van passar per una casa que feia 4 dies que s'havia ensorrat una paret. És a dir, aquella no està ensorrada a culpa de les bombes, no a culpa de l'abandonament que d'això.
6: En qualsevol cas, i estic amb tots, és impactant, perquè a més estàs allà i vulguis o no, el teu cap et fa anar-hi, no? Et fa imaginar, i a vegades és pitjor imaginar que no pas veure-ho.
5: Sí, però quan t'expliquen que tota la quinta del Biberó, que tenien 17-18 anys, els enviaven allà sense cap mena d'entrenament, i que quan els posaven a la trinxera, en ve de dir quina por, deien mama, mama, impressiona.
6: Sí.
1: Aquest és l'altre aspecte.
6: Sí.
5: Impressionava molt, perquè queien les llàgrimes, eh?
0: Per tant, també, cases, recomanes aquest programa de l'Eloi Vila, eh? Quanta guerra.
6: Molt, m'agrada molt. Sí, aviam, sí. És que a mi, en general, aquest paio, sí. O, perdó, aquest periodista, m'agrada molt. Trobo que té...
0: Molt empàtic.
6: A vegades hem parlat molt, no? Sí. De que l'empatia fa que un programa potser sigui més bòcil al conductor.
0: Sí,
6: no?
0: Sí, sí, sí.
6: M'agrada molt les vegades que hi ha més, realment, els convidats... Vaig veure el del Gerard Quintana, sí, vaig veure el d'una noia, no sé com se diu, que em sembla que col·labora amb l'Està Passant.
0: Ah, sí, la Núria Marín.
6: Que també la noia realment va quedar planxada, o sigui, jo penso que està molt bé. Perdoneu un segundet, jo és que aquesta setmana hi he estat un lloc i mira coses de la vida i he pensat amb el Vinyes. Que ja és...
0: Això ja
2: és el remache, això és el remache una
5: capatxa. Ens anirem al llit.
6: Això és, sí, sí. Sí, però cadascú la seva banda, per això.
5: Sí, no, a mi m'agrada a sobre.
6: Que corre l'aire.
2: Sí, sí.
0: Dies.
6: Vaig anar a Palau Martorell, a l'exposició.
0: Home, molt bé.
6: Steve McCurry.
5: Hombre.
6: I, ostres, tu, em deia que està fent gran o em deia que està culturitzant
0: molt bé, amb tots nosaltres. Molt bé, així ens agrada.
2: A Palau Martorell, a Palau, que està al costat de la catedral, és el que està?
0: No, de la Mercè.
2: De la Mercè, sí. Vale, perfecto.
6: Doncs, igual és l'impacte que em dóna estar amb tanta cultura rodejant les divendres al matí, perquè a banda del rock and roll veig que hi ha altres
0: molt bé, molt bé.
6: També tinc que dir que els museus, si algú se li acudís crear un film musical ambientat amb el d'allò, seria fantàstic. I em sembla que només he anat una vegada que escoltés música en un museu. I penso que una que acompanyaria. És una crítica totalment constructiva, perquè tu el que vas veure són quadros o són fotos. Ja, ja. Igual el comissari, es diu comissari, no?
2: Ja.
6: Igual el comissari pensa, si posem música la gent es distraurà, no, però jo, si fos...
2: Cases, jo m'he donat compte quan has arribat que estaves més culturitzat.
0: Sí, eh?
2: T'ho prometo, eh? No, no, t'ho prometo, i a més a més t'ho he dit. Algo t'he vist diferent, i t'ho he dit,
6: sí,
2: i és això de la cultura que arribes...
6: El brillantor.
2: No ho sé, el brillantor, i la cultura que arribes a tenir avui. Sí, senyor.
6: Escolta, a més, clar, són fotos que tu has vist molt, i clar, i vulguis o no, quan veus allà la reproducció, aquelles dues noies afganeses...
5: La fugida afgana, l'original, diguéssim, és impressionant.

0: No, com un últim manager.
1: No, perquè s'ha vingut més bé.
2: És que un homenatge.
1: No és que es vingui més bé, és que envia fotos a punt de pala i... I, però cada vegada, aquesta setmana no sé si s'ha enviat algun o dues. Oh, i tal, igual, però no pares.
0: Bueno, us ho recomano. Va. A més, com a jubilat que sóc, em van fer el supermega descompte de 2 euros. No, en lloc de 16 vaig pagar 14.
3: La teva nòvia, mira, la teva nòvia la vaig veure fa un mes o així.
0: La meva nòvia?
3: I em va dir, sí, la cosa. I em va dir, i em va dir, escolta, vaig anar a veure aquesta exposició, carai, i obrien el dia 15. I la noia va anar-hi abans d'hora.
0: I diu, però, anar abans d'hora.
3: Diu, però, hi tornaré.
0: Sí, sí, sí, vam anar-hi aquesta setmana.
4: Ahir en el grup de gent que vam anar als escenaris de la batalla hi havia una persona d'aquí Molins que el seu pare va estar, va entrar a Miravet amb una columna, no me'n recordo.
3: Sí, la
4: Palafox. Sí, la Palafox, exacte. Amb una persona d'aquí Molins que el seu pare va estar allà batallant i se'n va sortir.
3: Sí, amb les brigades internacionals, exacte. I amb la Palafox.
2: Sí, bueno, però els meus oncles, sí, dos, van estar lluitant
4: lo curiós,
2: a la batalla de l'Ebre.
4: Però
2: un amb un costat, l'altre l'altre. El
4: curiós és que aquesta persona em diu, el teu pare era el Llorenç? Dic, sí. Diu, és que el meu pare, que va escriure algunes coses, no sé si un llibre o un d'això, comenta que el dia del bombardeig de Lleida, ell estava a Lleida, i es va trobar amb un xicot de Molins de Rei que es diu Llorenç Canut, que jo no sabia que el meu pare havia estat el 2 d'octubre, em sembla que és el novembre, del 37 a Lleida. I aquell dia, el dia del bombardeig, aquesta persona de Molins de Rei, que va entrar a Miravet i d'això, i el meu pare es van trobar a Lleida.
5: Tu volies dir alguna altra cosa, Vallès, abans? Que...
1: No, no, vull comentar el tema aquest de final, que marxarem i no el direm, que és el dit de tapes, que tu t'has posat tan content i t'has posat tant d'allò.
5: Sí, això venia de sociabilitzar.
1: Exacte, venia d'aquí.
5: I d'aquí ha vingut tota la conversa.
1: I havia vingut tot el sidral. Nit de tapes, que la fan... mercat, no?
5: Suposo, sí, 12 mercat. Parades hi participen.
1: 12 parades que participen i punt, això és el que vull dir.
0: Sí, perquè... 12, vols dir?
5: 12.
0: Deu ser tota la tarda, suposo, ja, no? Ja...
5: Però sobretot a partir de les 8.
1: Sí, sí, a partir de les 8 que farem... Que, per cert, un any, si us en recordeu, va fallar l'aire condicionat.
2: I encara falla, eh?
1: Encara falla? Sí. Cuidao, si falla l'aire condicionat, cuidao, eh?
2: Falla perquè no va bé.
5: I per cert, demà se'n jubila l'Anna de les Palmerines, eh?
1: Sí, estendó, les Palmerines. Sí, pues,
5: se'n jubila l'Anna de les Palmerines.
1: Doncs pues, l'Anna de les Palmerines s'ha jubilat aviat.
5: I el seu germà.
1: El seu germà també?
5: Sí, sí. Ells dos.
1: Ah, vale. Escolta una cosa, però s'ha jubilat abans de fer el dinar a sopar a la ràdio.
5: Sí, sí, ja... Eh? Ja li vam comentar.
1: Ho té clar, això, o no té clar?
5: Ho té clar, però jubilar. Demà és l'últim dia.
1: Ho té clar, però no té clar. O sigui, no tenim clar. No tenim clar.
5: Això no, ara no és el marc.
1: No, no és el moment, no és el moment de comentar aquest tema.
5: És el moment de desitjar-los tota la sort.
1: Exacte, que tingui molta salut i molta sort, que és el que dic jo sempre.
5: Sí.
1: Que acabat ho tornarem a dir.
3: Bueno, bueno.
1: Sí. Sí, sí.
3: Escolteu, una altra setmana jo explicaré una història per banda d'això.
5: Ah, fas.
3: Però jo no tinc la sort de tenir gent que ha estat a combat, eh? Però tinc sort que mon pare estava a la presó amb gent d'aquesta i puc explicar alguna anècdota.
1: Exacte, pues.
3: Ja ho explicarem.
1: Això és el segon capítol.
2: Quanta guerra.
3: Sí, n'hi ha que tenen la sort d'estar combatint i el meu estava a la presó.
0: T'imagines que un d'aquests problemes surt del Vinyes amb l'Oriol aquell?
5: Eloi.
6: Ja parlarem la propera setmana de la nit d'etapes al mercat, perquè jo trobo una cosa molt interessant que crec que hauria de continuar. Sí, jo crec que funcionarà. Els mercats vas observar a França, en diverses ciutats de França, a més de l'activitat pròpia del mercat, que és vendre producte, de proximitat i tot el que vulgueu, a més fa una oferta en hostaleria, una oferta gastronòmica, i ho fa cada cap de setmana. Llavors la gent jove i tot això es troba allà a prendre uns vins, unes tapetes i tal, i a més posen un lloc que posen música, val? I això estan fins a les 2 de la matinada, així, i és una altra oferta lúdica per... possible al poble, no?
1: I per donar vida, també, no? Per donar vida al mercat.
6: El mercat es transforma.
1: Exacte.
6: Arriba a les 8, a les 9 de la nit, d'un divendres o un dissabte a la nit, i es transforma el mercat i
0: vale, doncs us explico l'última moda que hi ha.

0: minut.
1: Que ens hem apuntat nosaltres aquest diumenge. Aquest diumenge ja hi han apuntades, crec que són 200 persones. Hi ha una trobada a les 11 del matí, crec que a Virisco. Hi ha diversos grups. Es fan curses esportives. Hi ha que, per Molins de Rei, hi ha uns caps... Això està lligat amb, una, amb un club de runners de Molins de Rei. I això ja fa temps que ho va posar de moda al sud de Barcelona els divendres, i la gent surten, fan una volta i després tornen a la discoteca, i hi ha un DJ pues, amb música, es promociona tot el que és el tema de cava, sense alcohol, tal i qual, i llavors, mira, pues, també el que dius tu de la música.
2: Sí, fas, sí.
1: Una cosa que lligues a l'esport, l'esport, amb unes curses tal i qual, hi ha diverses diferents i després acabem amb música.
0: I fins aquí, Miquel, fins moltes aquí. Gràcies.
3: I com sempre hem d'acabar dient que tothom tingui molta salut i molta sort.
0: Bon cap de setmana tingueu.
3: Vinga, bon dia. Adeu. A tothom. Bon dia.
1: I molta cultura.
3: S'acaba.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió que tot just començarà ara entre sindicats i Departament d'Educació, una reunió marcada per la tancada del departament que han protagonitzat aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, des d'aquí, des del departament. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs la reunió ha de començar en breu aquí al Departament d'Educació on els representants sindicals han passat la nit i esperen poder negociar la proposta a la que la conselleria considera definitiva. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, defensa aquesta proposta plantejada perquè respon a les demandes sindicals, com l'augment retributiu de prop de 400 euros i també un augment de plantilla. Jiménez demana responsabilitat als sindicats per arribar a un acord. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament i de la mateixa manera que nosaltres responsablement estem intentant posar tots aquells elements que puguin ajudar a trobar una solució, jo crec que també hem d'apel·lar a la responsabilitat dels sindicats.
2: Els representants sindicals acaben d'entrar cap a dins de la sala on faran les negociacions amb voluntat precisament de negociar i adverteixen que no es mouran del departament fins que puguin parlar de salaris, currículum, ràtios o recursos per la inclusiva. I fan una crida a sortir al carrer. Ara hi ha una desena de docents que els donen suport en aquesta reunió.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
2: Bon dia.
1: I avui és precisament una nova jornada de vaga al Penedès i al Baix Llobregat. Anem a saber com estan en aquesta jornada, concretament a la plaça de Santa Maria de Montserrat. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Andrea Martínez. Andrea, quin és l'ambient? Bon dia.
4: Bon dia. A hores d'ara, grups de docents pugen a peu fins a la plaça Gran de Montserrat per confluir les tres columnes convocants a dalt de tot de la muntanya. I és que a les 9 del matí sortien de tres ubicacions diferents. Una des de l'estació de ferrocarrils a Monistrol, una altra des de Collbató i una tercera des de la plaça de Santa Cecília. Altres marxants que han pujat amb cremallera o amb cotxe diuen que ja hi són a dalt, mentre que la resta continua fent peu. A les 12 és quan es té previst que es facin els parlaments de les diferents formacions convocants avui, que fan pressió envers el Departament d'Educació.
1: Gràcies, Andrea. Estarem pendents. Bon dia. I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'ha detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure una columna de fum, tot i que s'ha baixat la intensitat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Passen 3 minuts a les 10.
0: Informació local.
5: Aquesta tarda a les 7 es celebren els 30 anys de l'Associació Salut Mental del Baix Llobregat i els 10 anys de l'entitat a la Vila. Es durà a terme un acte a la Federació Obrera que tindrà tres parts. Per una banda es reconeixerà a les persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà l'obra de teatre Cinco y Acción i una actuació musical participativa de Pau Gimeno. Aquesta tarda a les 7 a la Federació Obrera l'entrada és gratuïta. Demà al matí l'Enxuscat organitza una activitat de fet de tot el dia al barri del Canal. Demà a partir de les 10 del matí fins les 9 del vespre a la plaça Vicenç Fernández hi haurà activitats amb música, hi haurà popada, pop a la gallega, i a la tarda continuarà la festa amb música i animació de disc jockey. Si voleu comprar tiquets, valen 15 euros la ració de pop. Els podeu comprar al Peixet del barri del Canal o enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Demà, dissabte, festa al Canal durant tot el dia organitzada per l'Enxuscat. Impuls Teatre estrena demà dissabte i diumenge el seu últim muntatge, Sala 39, teatre de petit format de proximitat que segueix la línia del que vam fer fa uns mesos, Sala 32, en una sala d'interrogatoris. Hi ha dos detinguts i dues víctimes i els investigadors tenen 24 hores per resoldre els dos casos. Doncs una obra de teatre amb un ampli elenc d'actors i actrius de la Vila, d'Impuls Teatre, que podreu veure demà dissabte. Estrena a les 7 de la tarda i diumenge torna a haver-hi funció també a les 7 de la tarda a la sala gòtica del Palau de Requesens. Les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. I l'Agrupa, que farà diumenge nova ballada de sardanes, ballada d'estiu, diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, amb la principal del Llobregat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga, americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, fullet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
7: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

0: Les 10 del matí i 9 minuts, seguim en directe el Bon Dia i Bona Hora d'aquest divendres 29 de maig, de seguida fent l'espai de preguntes a Ara Molins amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Ramon Sánchez. Després, a 11:15, la Mònica Mas ens acompanyarà per acabar de completar aquesta novel·la que ens presentava la setmana passada, El consentiment, de Vanessa Springora, i la Judit Herrera també ens acompanyarà amb Les grans dones de la història, dues biografies més, abans d'arribar a les 11 del matí. Saludem, doncs, a aquesta hora, a les 10 del matí, pràcticament 10 minuts, el Ramon Sánchez, regidor portaveu d'Ara Molins. Què tal, Ramon? Bon dia.
1: Molt bon dia, bona hora.
0: Bon dia i benvingut, eh?
1: Acabem de fer la tertúlia fora amb els Miquels, que sempre és agradable.
0: Molt bé. Doncs, i com bé sabeu, vam tenir ple a la sala de sessions de l'Ajuntament, aquest ple ordinari del mes de maig, que, si et sembla, doncs, valorem una hora i mitja, una mica més, de debat, i com es preveia, doncs, el punt
1: estrella
0: era l'aprovació de la modificació inicial del PGM en l'àmbit de la gravera, en què tota l'oposició, els partits de l'oposició, us vau abstenir i només hi va votar a favor, doncs, els dos partits que conformen l'equip de govern. Em vaig anotar diverses coses, com per exemple que en Ramon va citar d'entrada Sigmund Freud, no?
1: Sí.
0: Al començar, és a dir, que ja vam començar forts.
1: Doncs,
0: explica'm, doncs, d'entrada una mica com, de fet ja ho comentàvem la setmana passada, però sobretot el què us empesa a abstenir-vos, i les reflexions que hi poseu en aquest projecte.
1: Doncs sí, vaig començar amb Sigmund Freud, amb una frase que jo crec que reflexa una maduresa, no? Dic, actuar amb bon judici és un senyal de maduresa, no? Que jo crec que és el que ha fet ara Molins en aquest mandat, que és madurar estant a l'oposició. I per tant, aquest procés que nosaltres hem fet, crec que el govern no ha tingut l'empatia o la capacitat de poder-ho dur a terme amb aquest projecte. Un projecte que és transversal pel municipi. És que m'està trucant el meu fill, no para de tocar-me.
0: Sí, sí, no. Sembla que ja que estarà sent molt demandat en Ramon.
1: No, no, és el meu fill ja. Aleix, no em truquis, ja parlarem després. Escolta'm, doncs...
0: Digues-t'hi.
1: Continua.
0: Sí.
1: Doncs això, que al final el... Centrem-nos, eh?
0: Sí, espera. O si vols posar modo avión... Ah, no, però clar...
1: Ja està, sí, ja està.
0: Si tens informació...
1: I ja està, cap problema.
0: Cap problema.
1: Gràcies, doncs tornem a començar.
0: Sí,
1: clar. Com jo deia, actuar amb bon judici és un senyal de maduresa, i això és el que li demanàvem al govern, no? Perquè, en definitiva, el que hi ha és un projecte que és fonamental per Molins de Rei, que situa i endreça la pota nord de Molins de Rei, i on no s'ha comptat per res amb l'oposició. Una vegada el govern ha escollit la seva proposta i l'ha desenvolupat. Jo crec que aquí haguéssim pogut aportar més. I això ho vaig pensar el diumenge a la nit quan veient un programa de televisió espanyola, de la 2, que fan proves culturals molt, molt interessants, escoltava... era un programa sobre Salvador Dalí, i Salvador Dalí, parafrasejant també Sigmund Freud, va dir la verdad absoluta no es conduce a la nada. I és veritat que aquest projecte que l'han donat com una veritat absoluta, i que és una gran bonança per Molins de Rei, que soluciona tots els problemes, doncs pel barri de la Granja jo crec que no soluciona gaires problemes. Jo crec que al contrari, els accentua. I quan jo demanava que hi hagués més participació de l'oposició perquè té aquesta lleialtat institucional, i jo crec que sabem estar a l'alçada, em va venir a la memòria aquests dies el 2020, quan nosaltres vam entrar al govern just abans de la pandèmia, i en la primera reunió, les primeres reunions que faig telemàticament, on l'alcalde convoca una reunió per parlar del projecte de rehabilitació del Palau de Requesens, i un projecte que estava molt evolucionat i per tant ja el venien a presentar tancat, no? I recordo que en aquell projecte, quan el veig, tinc una discussió amb l'arquitecte perquè li dic que jo no li compro aquell projecte. Perquè el que està fent és amagar el Palau de Requesens a la ciutadania. I la celosia que hi ha de fusta de protecció civil, que anés a la part de dalt i baixava fins al terra, el que feia precisament era amagar el Palau de Requesens i no ensenyar-lo a la ciutadania. I la meva reflexió va ser un palau que ha estat tota la vida d'esquenes al poble, no pot continuar estant amagant o amagant-se a la ciutadania. Per tant, no et compro aquesta estructura, fes un altre sistema de protecció solar que saps que n'hi ha, però això no pot estar amagat de la ciutadania. Va entrar en discussió, però al final es va fer el que jo deia. I l'alcalde va ser, quan va dir, home, doncs tens raó el que has aportat. Jo era el mateix estant a l'oposició que estant al govern. Quan quatre ulls miren més un projecte, tenen la capacitat de veure doncs quines són les bonances i quines són les mancances. I nosaltres aquest projecte que aporta el govern, que és fruit d'un avanç que es va fer l'any 2022, que vaig aprovar jo precisament també, i vaig liderar des de l'àrea de sostenibilitat i territori, marcava tres opcions. I una de les opcions, que és la que ara Molins es decantava, és la perllongació del passeig del Terraplè, on, deixa'm fer un incís, crec que ahir el regidor Lucas Ferro va tenir un discurs en aquest punt força desafortunat, dient que si fèiem això es convertia en la porta d'entrada a tots els camions del per anar a lo que és el polígon de les Xicorelles de DSV. Jo no sé si el senyor Lucas sap el que és un gàlib per a camions, jo no sé si ho sap, però hi ha solucions, no cal ser enginyer aeronàutic per saber que hi ha solucions que es poden aportar per fer que això doncs no pugui ser. I per tant, és una solució immediata i en tot cas no podem hipotecar el futur del municipi per una solució que és fàcil de resoldre. Val? Per tant, ja demostra el contingut d'aquest personatge. En aquest sentit, nosaltres el que buscàvem és per aquesta perllongació del passeig del Terraplè, que el que ens portava és a que tota la tensió comercial que hi haurà actualment amb la incorporació d'un nou espai comercial en aquell àmbit, amb la residència, on recordem que no fem una zona d'aparcament intern, però no hi haurà una zona d'aparcament al públic, on eliminem l'actual zona d'aparcament al costat del CAP, això fa que el barri de la Granja estigui encara molt més tensionat des del punt de vista de l'aparcament. I l'opció que nosaltres apostàvem aportava aquestes solucions. Feia una gran borsa d'aparcament que ens permetia dues coses, fonamentalment. Una, resoldre la mobilitat del barri de la Granja. Tres, resoldre la mobilitat del barri de la Granja. Resoldre els problemes d'aparcament diurns, de dia, del barri de la Granja. I, sobretot, ens permetia planificar de cara al futur la mobilitat del municipi. És a dir, quan tenim molta gent que ve de fora de Molins de Rei a treballar a Molins i que necessita aparcar, poder fer unes bosses a l'extraradi, apartades del nucli del centre del poble, que on la gent pugui aparcar i pugui anar a treballar, encara que estigui 10 minuts caminant per arribar al seu lloc de treball, però que sap que no li costa ni un duro, és fonamental i és absolutament necessari. Per tant, això ens permet reendreçar tot el que ha de ser les zones verdes que han d'aparèixer també a Molins de Rei des del punt de vista de l'aparcament i de la mobilitat, i ens permet presentar i projectar-nos de cara al futur. Aquesta mirada no l'han tingut. Potser l'han posat sobre la taula, però no l'han volgut tenir. I el que sembla és que aquesta opció que s'ha escollit és una opció pels equilibris dels pactes de govern. Perquè recordem que en Comú Podem ja va fer una esmena, precisament, on deia que la continuïtat del Terraplè havia de ser només per persones, bicicletes, i ja està. Ara n'hi han incorporat doncs vehicles lleugers que tinguin que veure amb serveis de l'Ajuntament, però res més. Per tant, és una zona que no acabarà obrint-se a la ciutadania, que no permetrà ser aquesta fugida de la gent de la part alta del poble que ve a comprar a la part baixa del municipi i que, per tant, a través del polígon Riera del Molí podia accedir cap a la part alta del poble. No? Això ens permetia oxigenar molt més el passeig del carrer Jacint Verdaguer, tot el que és el nucli central del municipi i les artèries que allà van normalment col·lapsades, doncs poder-les oxigenar una miqueta més. Crec que s'ha perdut una oportunitat, sincerament. Estem en aquesta aprovació inicial. Ens dol que no s'hagi tractat amb l'oposició des d'aquest punt de vista de poder aportar quelcom que fos profitós per aquesta proposta. on l'alcalde va dir, diu, no varia substancialment...
0: Sí, respecte a l'avenç d'estudi del 2022, que tu, Ramon, la setmana passada sí que deies que hi havia diferències.
1: Jo, amb tot el meu respecte, vull dir, jo no sé si l'alcalde s'ha llegit les 600 i pico pàgines que desenvolupen aquest projecte. Jo m'he llegit gran part. Però, clar, d'un projecte que tenia al voltant d'uns 14.000 metres quadrats de sostre edificable industrial amb una alçada màxima de 12 a 14 metres, passem a 24.000 metres quadrats de sostre edificable i a una alçada reguladora de màxim 22 metres d'alçada, que això és planta baixa més 5. Això serà el que veuran els residents de la residència de la part posterior quan mirin cap al seu entorn. Vull dir, veuran una gran façana de 22 metres d'alçada amb una gran nau industrial, que jo crec que no és el més agradable. Per tant, una alçada reguladora de 22 metres crec que és excessiva, que això només atén al nombre o la capacitat d'ordenació del projecte i de fer-lo més rendible, on nosaltres vam posar també diferents elements sobre la taula. Vaig fer unes preguntes quan ens van fer la presentació d'aquest projecte, i per mi era una dada que era importantíssima, no? Que és quina diferència de cota hi ha entre el barri de la Granja, on està actualment el CAP, on anirà la residència, i on anirà la nova nau industrial. Aquesta pregunta, que fixis, Oriol, el dia anterior li havien explicat al club d'atletisme la proposta per la pista d'atletisme, i ja els hi van dir que la cota era la mateixa. A mi, a la reunió, amb la cap d'urbanisme allà sentada, no en saben donar resposta. Però és que 15 dies més tard, me la donen el dimecres, que l'alçada varia entre els 30 del barri de la Granja i els 26,5 i els 28,5 de la zona de la Gravera. Però no em responen la pregunta que jo els hi faig. Em diuen quina és la cota mínima i màxima, però no em responen la pregunta que per mi era important per saber si aquests 22 metres tenien una importància cabdal o no la tenien. I és evident que situant-lo en el mateix pla presenten fins i tot una diapositiva, això és molt antic, bueno, una imatge...
0: Ja ens hem entès.
1: Sí. Una imatge sí. En el document gràfic on el situen tots els edificis del barri de la Granja, els primers que hi ha després del segon al carrer de la Sínia, tots a la mateixa alçada, que és planta baixa més 8. Llavors veus una imatge distorsionada, perquè queda que aquella imatge no és la real. O sigui, aquesta nova estructura industrial que hi haurà quedarà per sobre dels blocs primers que hi ha a la barri de la Granja. Perquè recordem que la part, no la part que dona el terraplè, sinó la que dona el carrer Bruc, és planta baixa més 4. Per tant, hi haurà una planta més en aquest sentit. Doncs, per nosaltres això és una limitació important que també s'ha de valorar. Però és que també els hi van dir que es miressin a l'informe econòmic, perquè l'informe econòmic deia que les despeses de construcció addicionals les situaven al voltant d'un 18%, i quan van fer el càlcul el van fer amb un 15%. Per tant, hi ha un 3% d'aquest càlcul que vam demanar on estava. Tampoc ens han sabut respondre. I han tingut 10 dies per poder-nos respondre. Per tant, dius... Jo no sé si el govern té clar que està aprovant en tot el projecte en si. Vull dir, però hi ha mancances que s'haurien d'haver treballat abans de portar aquest projecte, no? I si hi ha algú que està posant en dubte la viabilitat econòmica, que no és que estigui en perill, vull dir, perquè al final és una reducció de benefici per a la persona que ha d'impulsar aquest projecte o l'empresa que ha d'impulsar aquest projecte, però en tot cas hi ha una disminució de beneficis que no és substància, que no és menor, és al voltant d'un 15%. Per tant, aquest 3% que situem en el còmput global d'aquestes xifres es situa en una reducció del benefici del voltant d'un 15%. no hi ha hagut resposta. Per tant, entenem, i la nostra voluntat, i li vaig dir al alcalde abans de començar el ple, que li vaig dir a veure si podíem tenir tres torns, que al final no va voler continuar debatint, però crec que era important posar això sobre la taula i demostrar que el govern no tenia totes les capacitats per poder aprovar aquesta aprovació inicial si no havia respost a la oposició. I en tot cas, doncs, bueno, és un projecte que té bonances, però que encara deixa molts dubtes.
0: Què t'ha semblat el comunicat del Club d'Atletisme?
1: Doncs encertat. És evident que, i ahir el regidor d'Urbanisme, quan veig la presentació, va dir s'ha fet una pista pel Club d'Atletisme. Clar, el regidor el vaig fer rectificar perquè no pot dir això. Perquè el que diu ben clarament els informes és que és una pista per la pràctica esportiva i que és de lliure accés. Per tant, el Club d'Atletisme de Molins de Rei podrà anar a entrenar, però no podrà fer fora a qui estigui entrenant allà. Per tant, la pregunta és: aquesta és la resposta del govern actual a la situació de demanda del Club d'Atletisme de poder tenir una pista per poder desenvolupar el seu esport? Sota el nostre concepte, la resposta és no. Algú no se li ha acudit que potser els caps de setmana ja passaran coses? El dilluns, quan vaig entrar a l'atletisme, allò estarà net, veient la manca de neteja que hi ha en algunes parts del poble. Serà la prioritat, la pista d'atletisme? Bé, potser sí que ens hauríem de fer pensar, eh? Serà allò, la prioritat? Aquell és un espai que, amb aquestes diferències de cotes que dèiem, està al costat d'unes bases de laminació que ja diu ben clarament els informes que en èpoques de pluja intensa allò es converteix en una zona inundable. Per tant, és una pista que tindrà les seves mancances, però que quan estigui plovent i plogui amb intensitat, doncs li costarà d'aixugar-se. I jo li vaig fer una pregunta al regidor, li vaig dir, escolti'm, quina superfície posaran en aquest espai? Una superfície per la pràctica de l'atletisme com pertoca? O una superfície tova? Perquè si és una superfície per una pista d'atletisme com cal, si allò s'inunda, doncs home, és fàcil entendre que allò durarà poc. No sé quantes vegades s'inundarà, no ho sé, però com que hi ha unes diferències de quotes bastant importants entre el barri de la Granja i allò, podem entendre que molta aigua anirà cap allà. Per tant, fer això, que és una solució que està bé, però que no podem dir en cap cas que és la resposta a una demanda del Club d'Atletisme. No ho és. Per tant, ni es podran fer edificacions, perquè també ho explica l'informe de la memòria, i per tant no podran tenir uns vestuaris, no podran tenir un lloc on deixar les coses, perquè aquí ens priva sobretot la llei de protecció civil, que diu que menys de 300 metres d'una via on circulen matèries perilloses no pot haver-hi cap edificació. I com dirà, home, però si està la façana que dona la B23 està ple d'edificis. Sí, però són anteriors al 2015. Per tant,
0: m'estàs resolent, és que el Miquel Vinyes ens deia, és que aquí s'haurien de fer pisos.
1: Aquesta és la conversa que hem tingut ara amb Miquel Vinyes, m'estava explicant.
0: Perfecte.
1: Sí, li, no, Miquel, dic, no,
0: veus, ja, li dic, no,
1: no. No pots tenir-los perquè la llei de protecció civil et diu que no poden haver edificacions. Per tant, en aquell àmbit que tampoc pot haver-hi concurrència pública i, per tant, no pot haver-hi un concert, en aquest espai on farem, no pot haver-hi un concert, no pot haver-hi afluència massiva de persones, val? Pot haver-hi persones transitant, però no afluència massiva de persones, no pot ser un espai on passin coses. Això diu la llei de protecció civil. I, per tant, el que ens permetia desenvolupar aquell sector és precisament la zona industrial. La zona industrial sí que té, la indústria té un pla d'autoprotecció, i això és el que ens permet desenvolupar aquest projecte amb naturalitat. si no hi hagués aquesta indústria i, per tant, no hi hagués aquest pla d'autoprotecció davant del risc d'afluència de matèries perilloses, doncs això no es podria desenvolupar. És el que jo he dit una altra vegada aquí que n'hem parlat, que és on tenia l'espasa de Damocles l'àrea metropolitana. O sigui, aquest parc havia de ser un parc metropolità, doncs el cost econòmic per l'àrea metropolitana, una vegada ens hagués demanat l'expropiació l'empresa que gestiona actualment la gravera, doncs si s'havia de fer càrrec d'aquell parc era l'àrea metropolitana, però un parc on no podia passar res. Un parc verd, però on no podien haver-hi concerts, on no podia haver-hi afluència massiva de persones, per tant, un parc transitable, però com poca coseta més. Per tant, aquesta modificació puntual del Pla General Metropolità que ens permet dotar d'indústria en un àmbit que no el tenia, ens permet dur a terme altres actuacions. Fer aquesta pista d'atletisme per la pràctica de l'esport és, jo crec, una molt bona solució, però que alhora ens desvirtua el projecte amb altres solucions que tenen més incidència en el barri de la Granja i que no se solucionen amb aquest projecte, que per nosaltres, com ja queda manifest, eren prioritàries per endreçar aquell barri que està massa gentrificat, que està massa col·lapsat des del punt de vista de la mobilitat, i per tant donar aquestes oportunitats. I pensant en el Molins de Rei del futur, crec que era una opció absolutament necessària i viable. Que ho contemplava l'avenç, hi havia ja propostes que anaven en aquesta línia i que per tant es podien desenvolupar. No ens hem inventat res. Ja hi eren. El govern, pels seus equilibris de governabilitat, ha pres una altra decisió. Ha pres una decisió que és més verda, més tranquil·la, més tot el que tu vulguis, però que no soluciona els problemes reals que hi hauran en aquell barri. Per tant, hem perdut una oportunitat que malauradament no podrem recuperar.
0: Déu-n'hi-do, ens hem centrat molt en la gravera aquests 20 minuts.
1: Bueno, jo crec que és sí. Un projecte que no es baladí, és un projecte, jo crec, que capdalt en aquesta legislatura, que endreça aquella zona i que des del nostre punt de vista no acaba donant solucions als problemes reals del barri.
0: Si ets de la resta del ple, algun altre comentari que vulguis fer?
1: La modificació de pressupost per dur a terme les obres del Miquel Tort, projecte interessant, que sabem que ja vam endreçar des de l'anterior mandat, doncs el poder anar fent els diferents carrers transversals als eixos centrals del municipi. Ho hem fet amb el doctor Barraquer, Miquel Tor, Faldrer, Rubió i Llors també. Per tant, és un altre dels carrers que hauran d'aparèixer, no? I també el punt final ja, aquesta moció de tots els grups municipals que vàrem dur a terme per les inversions a les escoles, als centres educatius, absolutament necessària, que vam posar ordre en el ple anterior intentant cometre una errada majúscula, que era que uns volien tombar una moció i portar la seva pròpia, quan jo crec que la comunitat educativa això no ho hagués entès, que ens barallessim en aquest sentit i no aportéssim entre tots solucions mani i estigui qui estigui al govern, i per tant una moció consensuada on el govern ja ha pogut explicar tot el que farà i tot el que... però en definitiva que demostra que la comunitat educativa ha estat punyent en les diferents reunions que hem tingut en el Consell Educatiu Municipal i que gràcies a aquesta manera d'explicar-se amb les mancances que el govern no estava desenvolupant hem pogut tenir l'oportunitat de fer una moció que atengui les necessitats, que es pugui endreçar als centres educatius, que puguin fer les actuacions pertinents. I ahir ja li vaig dir, regidor, aquí vostè s'ha compromès a moltes coses i jo no sé si arribarà a principis del curs 26-27 a poder desenvolupar tot el tema de climatització, tot el tema de calderes. O sigui, hi ha un tema que en pocs mesos jo crec que s'ha de fer molta feina. Per tant, si ho aconsegueix, ho celebrarem, i si no ho aconsegueix, doncs l'animarem a que continuï actiu, perquè és evident que s'han d'acabar de solucionar aquests problemes.
0: Ho deixem aquí, Ramon Sánchez, moltes gràcies.
1: Al contrari, gràcies a vosaltres un cop més.
0: Bon cap de setmana, eh?
1: Igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Anem a escoltar la música dels Amics de les Arts que acaben de publicar aquesta setmana, una nova cançó que porta per nom Segurament t'estimo, i sona així.

Jo mateix presento aquesta cançó dels Amics de les Arts, com ja ho he fet abans, 6 minuts, pràcticament 7 per sobre 2:15. Ara sí, continuem amb el contingut habitual dels divendres a aquesta hora. El bon dia i bona hora.

0: Fragments, amb la Mònica Mar Rubió. Què tal, Mònica? Bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Molt bé, ben retrobada, eh?
1: Gràcies.
0: Anem a completar aquest tastet que estem fent d'un llibre que no és fàcil, que ja ho vam avançar la setmana passada, que es diu El consentiment.
1: Es diu El consentiment, sí, sí, sí.
0: El tenim editat en català per Empúries i és de la Vanessa Springora, eh?
1: Sí, traduït per la Marta Marfany.
0: Important, la traducció.
1: És un llibre colpidor, punyent, que va revolucionar la societat francesa l'any 2020, quan va sortir,
0: sí,
1: perquè és la història de real que li va passar a la Vanessa quan tenia 14 anys. Uh-huh. Aquí es titula El consentiment perquè des de la visió adulta el que va passar és un consentiment i des de la visió d'ella quan es va fer gran, evidentment, no és una visió de consentiment, sinó de manipulació, seducció, abús de poder. Estem parlant de la relació afectiva, emocional i sexual entre una nena de 14 anys, nena noia de 14 anys i un home de 49. Ella va escriure aquest llibre arrel de que ell li donguessin un premi de molt renom per una de les seves novel·les on feia apologia i parlava obertament de les relacions entre nens i nenes i persones adultes. I no se n'amagava. És més, jo mirant m'ha cridat la curiositat per veure què havia estat d'aquest home. No ha tingut cap repercussió legal, únicament repercussió social i cultural, que algunes editorials han retirat els seus llibres i tal. I hi ha entrevistes que es poden trobar al YouTube encara avui on ell, rient, explica a la periodista del moment que, ostres, que res a veure les relacions amb les dones més joves perquè no són tan histèriques i no estan tan manosejades per altres homes. Vull dir, aquests són els nivells de conversa d'aquest senyor.
0: Vam fer un primer tastet la setmana passada a nivell més d'introducció i avui ens has seleccionat una segona part.
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Avui hem seleccionat una segona part on... Espera que la trobo... Aquí.
0: Sí.
1: On, si la setmana passada parlàvem i fèiem una mica record de la infantesa i de com la va marcar la relació de la seva mare amb els amants que va tenir després de la separació dels pares, ara entrem en el primer contacte que ella va tenir amb aquest adult que, bueno, que és anomenat com a caçador. Quan ella un cop ja es fa madura i adulta, se n'adona que tot aquell emmirallament i enamorament no era tal.
0: Doncs, si et sembla...
1: Comencem.
0: Comencem.
1: Un dia la mare em porta a un sopar on hi ha convidades algunes personalitats del món literari. D'entrada em nego a anar-hi. La companyia dels amics de la mare per a mi és tan insuportable com la dels meus companys de classe, dels quals m'aparto cada vegada més. Als 13 anys m'estic tornant realment misàntropa. La mare insisteix, s'enfada, fa servir el xantatge afectiu. He de deixar de consumir-me tota sola entre els meus llibres. I, a més, què m'han fet a mi, els seus amics? Per què no els vull tornar a veure? Al final, doncs, cedeixo. A taula està assegut en un angle de 45 graus. Té molta presència, ben plantat, d'una edat indeterminada. Malgrat la calvície total, que sap portar i li dona un aire de bondat. La seva mirada no para d'espiar tots els gestos que faig i, quan finalment goso girar-me cap a ell, em somriu. Amb un somriure que des del primer moment confong amb un somriure paternal. Perquè és un somriure d'home i perquè de pare ja no en tinc. Sempre té una rèplica per a tot, la cita adequada, i de seguida m'adono que és escriptor i sap captivar l'audiència i coneix fil per randa les convencions socials d'aquella mena de sopars. Cada vegada que obre la boca esclaten riures per tot arreu perquè sempre atura la mirada en mi. Divertit, intrigant. Cap home m'havia mirat mai d'aquesta manera. Caso el vol el seu nom, d'una sonoritat eslava que de seguida em desvetlla la curiositat. Només és una simple coincidència, però dec el meu cognom i un quart de la meva sang a la bohèmia de Kafka, de qui acabo de llegir fascinada la metamorfosi. Pel que fa a les novel·les de Dostoievski, en aquell moment precís de la meva adolescència, considero que són el cim més alt de la literatura. un patronímic rus, un físic de monjo budista amaciat i uns ulls d'un blau sobrenatural. Amb això n'hi ha prou per captar la meva atenció. Durant aquests sopars en què han convidat la mare, normalment em quedo esperant mitja adormida en alguna habitació, bressolada pel xivarri de les converses que escolto amb una orella aparentment distreta, però, de fet, molt aguditzada. Aquell vespre he portat un llibre i, després del primer plat, em refugio a una saleta que dona al menjador on ara serveixen el formatge. Una successió de plats interminable, a intervals igual d'interminables. Des d'allà, abocada unes pàgines que ara són il·legibles perquè no em puc concentrar, noto constantment la mirada de G. Assegut a l'altra punta de la sala, que m'acarona la galta. La seva veu, un punt sibilant, ni masculina ni femenina, se m'insinua com un encanteri, com un embruix. Cada inflexió, cada paraula sembla que m'estiguin destinades. Sóc l'única que se n'adona? La presència d'aquell home és còsmica. Arriba l'hora de marxar. Aquell moment que tinc por de només haver somiat. L'excitació d'haver-me sentit desitjada per primera vegada. Tot això aviat s'acabarà. D'aquí uns minuts ens direm adéu i ja no tornaré a sentir parlar d'ell mai més. Però just quan em poso l'abric, veig la mare flirtejant amb el seductor G, que sembla que també participa del joc amb naturalitat. No m'ho puc creure. És clar, com m'ha pogut passar pel cap que aquell home es pogués interessar per mi? Una simple adolescent, més lletja que un pecat. G i la mare intercanvien encara quatre paraules. Ella riu, afalagada per les seves atencions, i de sobte la sento que diu: «Vine, bonica, acompanyarem primer el Michel i després G, que no viu gaire lluny de casa». Al cotxe, G seu al meu costat, a la part del darrere. Hi ha com un magnetisme entre nosaltres. El seu braç contra el meu, els seus ulls posats en mi i aquell somriure carner, de gran fera. S'obren les paraules. El llibre que m'havien dut aquell vespre i que llegia la saleta era Eugénie Grandet, de Balzac, que es converteix, gràcies a un joc de paraules que durant molt de temps no percebo, en el títol inaugural de la comèdia humana de la qual m'afanyo a formar part. La ingènua es fa gran. La setmana després d'aquesta primera trobada, em llanço de cap a una llibreria. En compro un llibre de G. Sorpresa que el llibreter em desaconselli l'exemplar que he agafat a l'atzar i m'orienti més aviat cap a un altre llibre del mateix autor. «Aquest és més adequat per a tu», diu misteriosament. Veig una foto de G, en blanc i negre, en un llarg fris de retrats d'idèntic format, amb l'efígie d'escriptors destacats de l'època que recorre les parets de la sala. Obro el llibre per la primera pàgina i, coincidència inquietant, una altra. La primera frase, no la segona ni la tercera, sinó precisament la primera, la que inaugura el text, el famós incipit en què tantes generacions d'escriptors s'escarrassen, comença per la meva data de naixement completa. Dia, mes, any. Aquell dijous 16 de març de 1972, el rellotge de l'estació de Luxemburg marcava 1:15. Sí, sí, sí, això no és una senyal. Tan emocionada com impressionada, me'n vaig amb el preciós volum sota el braç, abraçant-lo ja contra el meu cor com si fos un regal del destí. M'estic 2 dies devorant aquella novel·la que, sense tenir res d'escandalós, el llibreter va ser hàbil triant, conté al·lusions clares a la permeabilitat del narrador per la bellesa de les noies, més que no pas per la de les dones de la seva edat. Fantasiejo amb la sort que tinc d'haver conegut un home de lletres, amb tant de talent, tan brillant. De fet, el que em dóna ales és el record de la seva mirada posada en mi i, de mica en mica, em transformo. Em miro al mirall i ara em trobo més aviat bonica. La lletja com un pecat de qui fugia quan la veia reflectida als aparadors de les botigues. Ara s'ha esfumat. Com no m'he de sentir afalagada que un home, que a més és un home de lletres, s'hagi dignat a fixar-se en mi. Des de petit els llibres em fan de germans i germanes, de companys de viatge, de tutors i d'amics. I per veneració cega de l'escriptor, amb E majúscula, a partir de llavors confong l'home i el seu estatus d'artista. Jo m'encarrego cada dia de pujar el correu a casa. La portera me'l dona quan torno de l'institut. Entre unes quantes cartes administratives hi veig el meu nom i la meva adreça escrites en tinta blau turquesa, amb una lletra impecable, lleument inclinada cap a l'esquerra, mirant cap amunt, com si els paràgrafs volguessin aixecar el vol. Al dors del sobre hi ha escrits, amb la mateixa tinta atzurada, el nom i el cognom de G.
0: Fins aquí, doncs, aquest segon tastet del consentiment de Vanessa Springora. Mònica Mas, en Rubio, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, Oriol.
0: Bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
0: Seguim endavant al Bon Dia i Bona Hora, 3 minuts i mig per sobre, 3 quarts d'11 del matí, d'aquest matí de divendres. Ja sabeu que ens acompanya habitualment una col·laboradora el divendres, que a més la podeu escoltar amb el seu programa propi aquesta tarda, a partir de les 5 fins a les 9 del vespre, que és la Judit Herrera amb les grans dones de la història.

0: La saludem, doncs, a aquesta hora del matí. Què tal, Judit? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol. Bon dia, oients de Ràdio Molins de Rei. Una setmana més us porto unes pinzellades de la biografia de dues dones molt importants de la història i que en el seu moment no se'ls hi va reconèixer els mèrits. Parlarem de la Emília Pardo Bazán. Clàssica per fora, però moderna per dintre, aquesta gallega de caràcter va tenir més empenta que un regiment d'infanteria sencer. No hi ha cap com ella en el panorama de les lletres espanyoles, i si l'hem de comparar amb alguna estrangera, hauríem de mencionar George Sand, que també va fer amb la seva vida el que va voler. Doña Emília, com se la coneixia, va ser una dona de carns generoses i talent també abundant. Amb la societat del seu temps, fou a la vegada escriptora i personatge. El seu origen aristocràtic li permetia prendre's llicències que ja haurien agradat a altres i també trencar amb les convencions. Així, quan va ser infeliç en el seu matrimoni, tot i que el seu marit aplaudia les seves veleïtats intel·lectuals, es va separar i quan es va enamorar d'altres homes, va viure els seus amors sense por del que diran. La coneixien també per la seva llarga relació amb Benito Pérez Galdós, a qui va escriure cartes tendres i una mica picants. Són menys els que saben que va tenir un afer amb l'escriptor català Narcís Oller. Com a crítica literària, va ser la introductora del naturalisme a Espanya. En dona fe el rellevant volum La qüestió palpitante. I com a novel·lista, és autora d'obres emblemàtiques com Los pazos de Ulloa, Un camp pagà a la Galícia rural o Insolación. Humanista, políglota i viatjada, sacsejava els seus contemporanis amb una idea molt avançada del lloc que les dones havien d'ocupar. Sabia, a les dones se les educava només per obeir i reclamava per elles una formació que les alliberés de qualsevol jou. Deia, no puede en rigor la educación actual de la mujer llamarse educación sino doma. Amb la seva invitació a l'emancipació, ella mateixa tractava els intel·lectuals del seu temps d'igual a igual, ja fossin Unamuno, Menéndez Pelayo o Giner de los Ríos. Naturalment, no a tots els va agradar que trepitgés fort i Leopoldo Alas Clarín, que havia estat amic seu, parlava despectivament del seu furor literari de Doña Emília. A la Biblioteca de la Mujer, que va fundar i dirigir, recuperava obres d'autors oblidades com Maria de Zayas o llibres feministes com L'educació de la dona de John Stuart Mill. I tot haver estat autodidacta, ella mateixa finançava i escrivia de la primera pàgina a l'última la revista Pensament Nuevo Teatro Crítico. També per ella es va crear l'any 1916 la Càtedra de Literatures Romàniques de la Universitat de Madrid. Va ser tan polèmic que es diu que a la seva classe només hi assistia un estudiant, se suposa que el més agosarat. 10 anys abans havia estat la primera dona a presidir la secció de literatura de l'Ateneu de la capital. En 3 ocasions es va postular per formar part de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola i en 3 ocasions va ser rebutjada. Per prestigi i capacitats li hauria correspost entrar-hi, però els temps no estaven encara madurs per tanta modernitat. No va ser fins als anys 70 que la primera dona hi va ser acceptada. Emília Pardo Bazán va heretar dels seus pares el títol de contesa, tot i que li escau millor el de generala. I qui li havia de dir que en el seu estimat Pazo de Meirás, on va escriure bona part de la seva abundant literatura, seria ocupat per la família del dictador Franco, que durant molts anys hi va estiuejar. La segona dona que parlarem avui és Clotilde Cerdà, coneguda amb el nom artístic d'Esmeralda Cervantes. Era filla de la pintora Clotilde Bosch i de l'enginyer Ildefonso Cerdà, tot i que filla il·legítima d'aquest, és a dir, fruit d'una relació adúltera de la mare. De fet, per aquesta raó, el pare la va desheredar, tot i que li va otorgar una pensió anual. Nena prodigi, va esdevenir

del Liceu, i després van venir molts més nomenaments. La van aplaudir músics de l'alçada de Wagner, va tocar a moltes corts europees i va esdevenir una concertista molt cèlebre. Del Carib a la Índia, sense oblidar el llunyà Japó, va córrer món. Compromesa amb les causes justes, va lluitar contra l'esclavatge i va incentivar la formació de les dones amb la fundació, l'any 1885, de l'Acadèmia de Ciències, Arts i Oficis per la Dona. De fins a quin punt creia que la formació era fonamental, en deixa constància el discurs inaugural de la citada acadèmia, publicat a la revista d'aquesta, El Ángel del Hogar, en el qual prometia eixamplar els límits de l'educació fins llavors rebuda per les seves congèneres per tal de col·locar-les al nivell de les més instruïdes gràcies al domini d'un ofici o d'un art. Destinada a la professionalització de les dones en camps com l'escultura o la pintura, la citada acadèmia va tenir la seva seu a la Rambla de Canaletes número 10 i la va posar en marxa amb l'ajuda de la doctora Dolors Aleu. Hi van col·laborar també la poeta Maria Josepa Massanés i d'altres. Només va durar 2 anys, però no comptava amb la eficiència de la seva classe social, la burgesia. A Cerdà la consideren, doncs, la pionera en el camp de l'educació femenina i el seu relleu el va agafar Francesca Bonamaison, que es va inspirar en el seu projecte per la creació de l'Institut de Cultura i Biblioteca Popular per la Dona. Clotilde Cerdà també va engegar a finals del segle XIX un projecte social al Brasil, els Asils Internacionals de Lactància, que feien la funció de guarderies mentre les mares treballaven. Cerdà va entrar a formar part d'una lògia maçònica, tot i que el seu feminisme va incomodar, va ser escollida directora honorària de l'Orfeó del Foment de les Arts de Barcelona. Es dedicava també a donar lliçons particulars d'arpa al seu pis del Passeig de Gràcia. Però de la mateixa manera que el seu pare no va comptar amb el suport de les classes dirigents barcelonines, com deien, ella tampoc. Casada amb Òscar Grossman, un ric industrial brasiler, va abandonar els concerts i va viure a diversos països, però va acabar instal·lant-se a Tenerife. Als inicis de la seva trajectòria professional va comptar amb la protecció de la reina Isabel II, que en aquells temps vivia a París. Però més endavant, les seves idees progressistes la van allunyar del fill d'aquesta, Alfons XII. Clotilde Cerdà defensava tant la classe obrera com el sufragi femení i sempre es posava del costat del progrés. Va deixar algunes col·laboracions a la premsa i fou autora d'una sola obra, La història de l'arpa, que va ser publicada a l'any 1885. Va morir a Santa Cruz de Tenerife.

Dos minuts i arribarem a les 11 del matí. Ens aturarem uns minuts per escoltar les notícies d'aquesta hora. Per cert, ara mateix 29 graus aquí a la vila, a l'exterior de l'emissora. Va pujant això. I després de les notícies, el que farem és parlar-vos del Club Natació Molins de Rei. Com vam explicar ara fa uns dies, hi ha hagut relleu a la presidència de l'entitat i avui parlarem amb el president que s'ha dit el relleu, José Cuello. Per tant, el José ens acompanyarà, però el Jaume Mas, també, que el tenim aquí a als estudis de la ràdio, també doncs conversarem amb ell del balanç d'aquests 14 anys al capdavant del Club Natació. Serà després de les notícies de les 11. Després el Xavi García ens portarà cap al passat, ens abocarà al passat a l'espai Te'n Recordes i recuperarem un dels espais que anomenem Camins, amb el Héctor Zacarías, que aquesta setmana, com us he explicat, no ens ha pogut acompanyar en directe i, per tant, doncs recuperarem algun altre espai amb ell per anar a la Serra de Prades, per cert, efectivament, una proposta que ens va fer ara fa algunes setmanes. I amb tot això arribarem a les 12 del migdia, farem una... tancarem el programa i donarem pas ja a l'informatiu Molins de Rei al dia, on us explicarem a grans trets el que va donar de si ahir el ple ordinari del mes de maig. Pausa i tornem de seguida amb l'última hora del Bon Dia i Bona Hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents d'una nova reunió de sindicats amb el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 i que finalment ho ha fet a dos quarts i que està marcada també per la tancada al departament que han protagonitzat, volíem dir, aquesta nit alguns dels representants. Un dels esculls de les negociacions continua sent el salari que els sindicats reclamen que sigui un complement únic pels docents. Connectem ara fins a aquest punt on hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs la reunió just acaba de començar, s'ha endarrerit gairebé una hora i mentrestant a les portes del departament s'estan concentrant cada vegada més docents que tallen des de fa ben bé mitja hora a la Via Augusta amb crits de més recursos, no és un acord, el 03 no pot més i vaga. Des del govern, el secretari de Millora Educativa ha demanat responsabilitat als sindicats per acceptar una proposta que consideren que satisfà les seves peticions en salari o en augment de plantilles, entre d'altres. Els sindicats, just abans d'entrar a la reunió, han explicat que venen a negociar salaris, però també ràtios, recursos per la inclusiva o el currículum. Yolanda Segures, portaveu d'USTEM.
3: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima perquè puguem negociar, perquè puguem arribar a aquells avenços en tots els punts a tractar que es facin possible.
2: Els sindicats fan una crida a la societat a sortir al carrer i adverteixen en escalar les mobilitzacions si no poden activar la negociació.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents.
2: Gràcies, bon dia.
1: I queda aixecada l'ordre de confinament que afectava els veïns d'Òrrius al Maresme per un incendi en la zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està controlat i continuen treballant dos camions d'aigua. Durant la nit no s'han detectat punts calents i al sector de la indústria encara s'hi pot veure la columna de fum, tot i que n'ha baixat la intensitat. I pel que fa a la mobilitat, situació complicada, a hores d'ara a les carreteres, tres accidents dificulten la circulació, una a la C-241D a Pira, on en aquest cas s'ha habilitat també pas alternatiu, una altra a la B-20 a Barcelona, on deixa un carril tallat encara, i finalment a la C-58 a Barcelona, on hi ha vehicles també al voral. També hi ha diverses avaries, una a la C-33 a Montcada i Reixac, que talla un carril, i també diverses avaries a l'A2, una a Cornellà, que també deixa un vehicle al voral, una altra al Bruc i una tercera a Abrera. I pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R2, l'R2 Nord i l'R2 Sud per actes incívics a l'estació de Gràcia. I pel que fa al temps, avui s'espera un dia assolellat, tot i que de cara a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, que deixaran algun ruixat i fins i tot alguna tempesta centralitzada.
0: Notícies en xarxa.
4: Passen 3 minuts a les 11.
0: Informació local.
4: Aquesta tarda celebra la festa de l'Esportíssim des de les 5 i fins a les 9 del vespre al Parc de la Mariona. Hi haurà un espai amb diferents propostes d'activitats esportives, com boqui, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, també pràctica d'atletisme, gimnàstica, tenis taula, judo, defensa personal, arts marcials, també un circuit de bicicletes, danses, balls i coreografies. Hi haurà festa final de l'escuma. Avui, de 5 a 9, al Parc de la Mariona. Demà dissabte és la nit del comerç, que suposarà tenir botigues obertes fins a les 12 de la nit amb descomptes i promocions. També hi haurà actuacions i activitats per tota la família i nit de tapes al mercat municipal. Demà dissabte, desena nit de comerç i nit de tapes. I també demà dissabte el Foment programa l'espectacle Parlant amb Franquesa, el monòleg de Xavi Franquesa, en clau d'humor, que resumeix els darrers anys de la seva carrera i explica experiències i reflexions amb anècdotes, doncs, al voltant de la seva trajectòria. Demà dissabte a les 8 al Foment. Entrades anticipades, com sempre, al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Milà. Està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Els divendres, faves tendres. Música a la carta.

0: Demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba,
2: eh?
1: I te la posa.
0: Els divendres faves tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres, de 5 de la tarda a 9 del vespre, a Ràdio Molins de Rei.
3: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
4: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
0: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 11 del matí i 7 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, última hora del programa. Com us dèiem, ara a l'entrevista d'actualitat volem parlar del Club Natació Molins de Rei, perquè després de 14 anys a la presidència de l'entitat, en Jaume Mas ha cedit el relleu al José Cuello, i així es va acordar amb aquest acte, amb aquesta junta que es va celebrar el passat 20 de maig, ja us ho vam explicar en el seu moment, i teníem ganes doncs, de situar, fer balanç de com han anat aquests anys presidits per en Jaume i també quines expectatives, perspectives té la nova junta encapçalada pel José, que de fet ja era vicepresident en els darrers anys de la junta d'en Jaume Mas. Ens acompanyen els dos avui aquí, per tant, deixeu-me saludar aquí l'estudi de la ràdio, el Jaume Mas. Què tal, Jaume? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Més fresquet que fora,
1: eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Ja ho comentàvem, eh?
1: Déu-n'hi-do, el que ens cau a fora, Déu-n'hi-do.
0: Et pots quedar aquí el temps que vulguis, com a refugi climàtic, i també ens acompanya telemàticament el José Cuello. Què tal, José? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, bona hora i gràcies per acompanyar-nos. Bé, d'entrada, Jaume, et volia preguntar també, són 14 anys al capdavant de l'entitat del Club Natació, quin balanç en faries del teu mandat?
1: Home, el balanç, si tenim que equilibrar les coses bones amb les que no han anat tan bé, doncs aviam, equilibraríem un 50%, no? Fent un resum petit, ràpid, sí, seria dir, ostres, entres el 2012, hi ha uns desajustos importants econòmics amb l'Ajuntament ens requereix que això es té que arreglar, vol dir que ens obliguem a fer unes retallades per intentar refer aquesta història. Això ens ocupa 4 anys. Pràcticament, aquell mandat va ser de 6 anys, que no l'havíem canviat encara. Ens ocupen 4 anys, que a partir d'aquí ens refem una mica, podem pujar, ens puja l'equip de waterpolo masculí, ens puja a Divisió d'Honor, ens hi estem 2 anys, i durant aquests 2 anys, diguem, fem una miqueta de caixeta per fer una de les meves ambicions que no he pogut fer, l'ampliació de la instal·lació de, sobretot, gimnàs i totes aquestes coses. Quan ja estàvem a punt i amb l'Ajuntament en marxa, ens arriba la Covid. Això és un sotrac molt fort, i així que tinc que dir que degut a la baixada de socis i tot, doncs si no hagués sigut per la celeritat del nostre Ajuntament, que aquí li tenim que donar les gràcies en complir el que és el contracte, que altres ajuntaments no ho van fer tan eficientment com ho va fer l'Ajuntament de Molins de Rei, això ens va permetre aguantar el cop, i jo diria que sí, segurament, sense aquesta celeritat potser haguéssim tingut problemes per mantindre el club, vaja. Potser haguéssim potser plegat, que no hem sigut els únics. A partir d'aquí no havíem sortit d'aquesta i ens posem a una altra, no? D'allò de gas, electricitat, les pujades bestials que hi va haver.
0: Sí. Arran de la guerra d'Ucraïna?
1: Donada la guerra d'Ucraïna, sí. A llavors, ara que ja ens n'estem sortint, ens tornem a plantejar aviam si podem... Sí, jo crec que sí, que serà en poc temps. Hi haurà un acord per ampliar, fer una pròrroga, el que és el contracte. Seria fantàstic, una pròrroga de 15 anys. Sí. Amb això ens permetria, potser sí, que ja afrontar en pocs anys, afrontar altre cop l'ampliació de lo que és la instal·lació, junt amb l'Ajuntament. Està clar, nosaltres sols això no tenim capacitat per fer-ho. Entremig, hi ha hagut esportivament, ja et dic, hi ha hagut lo de pujar a l'equip de Divisió d'Honor del masculí. La part negativa diríem que, degut a les retallades del principi, vam tindre que eliminar un equip femení que teníem, un equip que no hi havia base, només hi havia un equip sènior, diguem, però no hi havia base darrere, i ens vam proposar liquidem l'equip sènior i a l'equip B de waterpolo, perquè això són uns gastos arbitrals i d'això que l'any sumen bastant, i comencem el waterpolo femení des de baix de tot. La veritat és que crec que van ser 4 o 5 anys d'aquelles nenes que van començar de benjamins i alguna que quedava de juvenil, que el que vam anar cedint el Martorell, el d'allò, però van aguantar el tipus de Molins, vam poder ja fer un sènior. Un sènior que en un any vam poder pujar, o sigui, vam començar a segona, en un any vam jugar la promoció a primera, la vam guanyar, i ja portem 5 anys en primera. Vull dir, això és un altre èxit. Aquest any han jugat la promoció per jugar a Divisió d'Honor. Evidentment, no tenim encara aquesta capacitat, però bueno, potser algun dia arribarem. I aquest seria el resum, o sigui, uns alts i baixos que han sigut molt... Dies enrere el president de la Federació Catalana m'ho estava comentant, diu, ostres, has tingut un mandat ben complicat, eh? Dic, sí, però quasi que tots els presidents que hem estat amb aquests d'allò, sobretot els que són clubs de natació, que tenim unes instal·lacions molt cares de mantindre, hem passat uns tragos molt durs. Vull dir, ara passem, no sé, per exemple, diré d'exemple el Granollers, que s'ha vist obligat a treure, o sigui, anul·lar l'equip masculí de waterpolo. Segueixen amb el femení, però el masculí han baixat a categoria...
0: Per les càrregues econòmiques.
1: Per les càrregues econòmiques.
0: Déu-n'hi-do. Sí, sí. I el José, dèiem, es va incorporar com a vicepresident...
1: El 2020.
0: El 2020, eh?
1: 2020, sí. El 2020.
0: O sigui, amb la Covid, no?
1: Sí, sí, sí, exacte. Pràcticament.
0: Ho vas fer bé, també.
1: Sí, sí. No, sí, el 2020 ja, des de llavors, que està...
0: Sí. Digues, José.
2: No, perdó. No, jo a la Junta portava des del 2017-18.
0: Sí, sí, sí.
2: I llavors, bueno, doncs per canvis en la Junta, doncs el Joan me va proposar d'entrar com a vicepresident el 2020. Mm-hmm. Va ser abans de la Covid, si és veritat. O sigui, va ser... No va ser que dius que amb la Covid van fer el canvi, sinó sí, que ja venia d'abans. Però, bueno, és una cosa que sí que ens hem trobat amb tot aquest enrenou. Mm-hmm. Que entre tots, per sort, i tal com deia el Jaume, o sigui, la feina de l'Ajuntament va ser molt, molt important en poder ajudar-nos a sostenir el club. Mm-hmm. I també la feina interna tant de l'equip d'administració, o sigui, de tot l'equip del club, que va aconseguir que continuéssim a l'activitat seminormal en el minut zero que ens van donar des del Ministeri, des de la Generalitat, l'opció de poder reobrir les piscines com a espai de salut, doncs tot aquest equip humà que tenim al club va permetre que de seguida poguéssim tornar a tenir una activitat mínimament normal per donar servei als socis, sobretot, i també a nivell esportiu, perquè no, perquè tot el teixit esportiu que tenim al club, des de natació, en aquell moment també teníem artística, teníem waterpolo, teníem aigües obertes, doncs que poguéssim tornar a tenir una mínima de normalitat en el seu dia a dia, perquè va ser molt dur. Mm-hmm. Jo ho dic en primera persona, perquè tinc la meva filla també era una jugadora,
0: sí,
2: i ho veien en primera persona molt, molt, molta angoixa de no poder tornar a les piscines en aquest moment. Mm-hmm. Llavors, això va ser un cop bastant dur.
0: Bé, i encara afegim un últim punt, i és que us heu hagut d'afrontar la reforma del vas de la piscina, no?, en aquests darrers mesos, Jaume.
1: Sí, aviam, aquí teníem un problema que feia uns anys... Feia uns anys que perdíem, nosaltres ja teníem controlat que perdíem
0: sí, unes aigues,
1: sí, mm-hmm, que dius, bueno, fins aquell moment eren assumibles, i a partir de, devia ser el gener, febrer de l'any passat, aquestes pèrdues van accelerar molt. L'Ajuntament en tenia coneixement de les primeres pèrdues, però com va arribar aquesta els vam dir, escolta, és que ara ja ens estem passant molt. Ells s'hi van posar, i s'hi van posar molt ràpid i molt bé, i jo diria que des de que ells ja van començar, que ens van demanar quines empreses nosaltres confiàvem per fer aquesta reparació, i els hi vam dir la que l'ha fet, i ells es van posar en contacte. En pocs mesos, han sigut 7 o 8 mesos, hem tingut la piscina arreglada. Vull dir que s'ha actuat molt, molt, però com molt ràpid, cosa que tenim que agrair. I sobretot els tècnics de l'Ajuntament, que han apretat quan en tenien que apretar i ha anat tot molt bé.
0: Mm-hmm. En què ha millorat ara amb aquesta reforma al vas de la piscina? Perquè em deies que hi ha un salt de qualitat important, eh?
1: El salt més important és que no consumim ni una centèsima part de l'aigua que consumim.
0: Això
1: per una banda.
0: Sí.
1: Per l'altra, que això també vol dir un estalvi en gas per escalfar l'aigua. Per l'altra, que tenim el que és la platja, que hem fet la platja nova, ara és antideslliçant, no rellisca, sí que és més delicada que abans, perquè no és un gres ni tot allò, sinó que és un material... No sabria dir-te quin tipus de material és, però bueno, és més delicat. Però, escolta, no rellisca i és fantàstic. Tu, inclús, quan el trepitges, sembla que trepitgis no una alfombra, però quasi. La piscina, hem recuperat la mida original, que la mida original són 21 metres, ara la teníem a 25 o 20-30, i l'hem recuperat, i hem pogut fer una cosa que tenen totes les piscines modernes, un pollete, una espècie d'escala a dintre que tu a un metro per sota de l'aigua i que et permet posar el peu i poder pujar dalt o descansar còmodament. Això és el que ha millorat la piscina, vull dir, a part de l'aspecte, que hem millorat les grades, Ara és una piscina que ens quedaria només fer la paret del fondo, renovar la paret del fondo, i és una piscina, una instal·lació completament nova.
0: Uh-huh. José, per tant, a partir d'ara, doncs, amb aquest relleu, com afrontes o com afronteu des de la nova Junta aquests propers anys? I pel que dedueixo, no, hi haurà un esperit continuïssa, doncs, amb el que veníeu fent fins ara?
2: Sí, no, realment el gruix de la Junta és la mateixa que teníem fins ara amb el Jaume com a president, i pràcticament tots els membres de la Junta continuen, excepte un parell de baixes. El Jaume fins i tot continuant en la Junta, sense cap mena de pressió ni cap càrrec.
1: Segona o tercera línia.
2: Sí, no, ell ens ha demanat, diu, poder estar, lògicament, jo és una cosa que li agraeixo molt, perquè l'experiència i tot el coneixement que té de la piscina, tant a nivell tècnic com a nivell del dia a dia de com funciona, pues la veritat és que ens vindrà molt bé aquesta nova junta, perquè portem temps, però bueno, és un històric que no volem perdre, lògicament. Llavors, sí que serà una junta molt continuista, perquè realment la gestió al dia a dia, l'equip que tenim humà d'administració ho porta superbé, i nosaltres com a junta, doncs, prenem les decisions, diguem-ne, grans. El dia a dia és perquè ho fan ells sols, i la veritat és que no ens hem de preocupar en aquest sentit. Uh-huh. Per l'altra banda, doncs, els reptes, sobretot això, el que comentava al principi del Jaume, de la mà de l'Ajuntament, aconseguir, primer, aquesta pròrroga de la concessió del contracte, i de la mà d'aquesta pròrroga, podem tomar una remodelació, una ampliació que és, jo crec que és vital i necessària pel Clonat de Somolins, per la piscina municipal, i per què no dir-ho, per tota la vila, perquè realment jo crec que som l'espai de salut i esport més important de Molins. Algun dia jo parlàvem amb la gerència del club. Passen pràcticament 1.000 persones al dia per la piscina, entre cursets, entre socis, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, és un espai que té molta vida, en la qual cosa jo crec que si ampliem aquesta, i millorem les instal·lacions, encara podrem donar més serveis, o els mateixos serveis que tenim ara, ampliar-los una miqueta, però sobretot de més qualitat. Perquè hi ha moments que els espais de gimnàs, sobretot, i en algun cas de piscina, estan col·lapsats de gent, perquè n'hi ha horaris de sobretot mitja tarda, que és quan tothom més o menys acabem de la feina i és quan podem anar a fer aquesta activitat. Sense junta, sobretot a la piscina, doncs el tema dels nostres esportistes, els entrenaments diaris, i clar, tot això fa que n'hi hagi moments de col·lapse en la piscina, amb la qual cosa pensem que amb aquesta millora de la instal·lació i aquesta ampliació que hem de fer de la mà de l'Ajuntament, podem donar aquest servei que realment és el que necessitem. Mm-hmm. Almenys sí. És la idea nostra com a junta en un futur, digue-li mig llarg termini, esperem que sigui més a curt termini, però la idea és aquesta, que en un termini relativament curt ja podem començar aquestes obres i veiem com a mínim un projecte d'ampliació que sigui encoratjador per tota la vila.
0: Mm-hmm. Deia, Jaume.
1: Sí, no, jo el que voldria fer hincapié és a dir, escolta, nosaltres som un club esportiu, però que estem gestionant una instal·lació que dona un servei molt important a la vila. I jo diria, i això, José, em donarà la raó, que les nostres reunions de junta, potser un 15 o un 20% parlem de l'esport, i l'altre tot és de la part social i de la part de manteniment i tot el d'allò, que no és una junta que sigui estrictament només per l'esportiu. Vull dir, estem just en una instal·lació que som molt conscients que donem servei, tal com ha dit el José, d'unes 1.000 persones diàries, i això implica molt, i ens compromet molt a fer-ho bé.
0: Deixeu-me dir que la junta, el José és el president, ara mateix el secretari, el Nil Marçal, tresorera la Núria Murillo, i com a vocals la Marisol Felip, el Joan Serrano, l'Òscar Díaz, i llegia que Marc Pedrerol i el Jaume s'incorporarien quan acabi tot el període electoral. Hi ha acabat tot això? O...
2: Sí,
0: sí, eh?
1: Bueno, en definitiva, José, faltaria la reunió de dimecres que ve per nombrar tot això que acabes de dir, tu. Per fer oficial.
2: Anem a comentar. Sí. Sí. Ja ha acabat el procés electoral i el que ens queda és fer la primera reunió de junta,
0: sí,
2: per aprovar tots aquests membres, o sigui, la candidatura que va sortir,
0: sí,
2: és la única candidatura, i a la vegada aprovar també els nou, la reincorporació del Jaume i del Marc, perquè per normativa electoral la junta, o sigui, no pot haver-hi, no pot quedar-se sense junta el club en cap moment. Llavors és necessari que n'hi hagi uns membres de junta que no dimiteixin, perdó, o sigui, els que ens presenten de nou dimitim, llavors n'hi ha uns membres de juntes que continuen en el mandat fins que es nomenen la nova junta, que això ho farem el dia, ara el dia 3, en aquesta nova, en aquesta reunió prevista pel dimecres, just abans de l'Esportíssim, que també anirem a...
0: Correcte. El dimecres, sí, sí.
2: Efectivament.
1: I que aquesta o sigui, la reunió que s'ha de vendre, ni el Marc ni jo podem entrar encara a aquesta junta, perquè sí? Només poden entrar els que ja han estat comunicats que serien la nova junta, no? Nosaltres entraríem més endavant i no formalment tampoc entraríem fins que no hi hagi una propera assemblea del club, que això serà a finals d'any.
0: Val, molt bé.
1: Encara que actuem ja com a junta, no?
2: Sí.
1: Però no...
2: Sí, sí.
0: I de anava a dir de socis, hem dit aquest impacte que va suposar, no, la Covid. Ara ho heu aconseguit recuperar? Com esteu en aquest moment?
1: Pràcticament ara estaríem igual que estàvem el 19.
0: Sí.
1: Pràcticament. Mm-hmm. El que passa que tot ha canviat, els consums, el que pagàvem el 19 no paguem ara.
0: Correcte.
1: Els augments que hi ha hagut de quotes no cobreixen encara tot aquest de diferència que hi ha. O sigui, però ara sí que ja, el que et comentava abans, que ara ja potser ens comencem a veure les orelles i potser que sí que ja tindrem que plantejar-nos que amb l'Ajuntament hi ha aquest compromís,
0: sí.
1: Que potser que abans d'acabar aquest mandat l'Ajuntament es comprometi a que el proper mandat sí que hi hagi l'ampliació de la instal·lació de la piscina.
0: Perquè, dèieu, el contracte s'acaba l'any que ve, el 27, eh?
1: El 27, sí.
2: Sí, ara el 27, sí, sí. S'acaba.
0: I, per tant, si tot va bé, es renovaria per 15 anys, José, doncs?
1: Sí.
2: Sí, aquesta és la idea.
0: El
2: compromís que tenim sobre la taula és ampliar-lo 15 anys més i a partir d'aquí, doncs això. Ara, jo volia un incís, o sigui, el tema dels socis. Sí que és veritat que estem més o menys com el 2019, però sobretot el que ha canviat molt és l'ús de la piscina. Sí. Abans teníem molts socis que potser només venien puntualment i sobretot eren socis d'estiu, que diguem-ne, que venien, o sigui, eren socis tot l'any, però jo l'aprofito els 3-4 mesos d'estiu, que és quan m'agrada venir. I ara, en canvi, hem vist una tendència de que hi ha molta gent, sobretot jove, d'entre 30, 20 i molt pocs, i màxim 30 i algú, que són usuaris molt actius de la piscina. I això és el que fa, el que comentava al principi, el que fa que tinguem aquest punt de col·lapse, que tot i que tenim els mateixos socis que teníem el 2019, més o menys, però tenim els usos de piscina han augmentat moltíssim, els usos de la instal·lació, perdó. Uh-huh. Llavors, clar, això és el que ens fa demanar i necessitar aquesta ampliació sí o sí d'espais, perquè és inviable continuar amb tots els usos que tenim actualment.
1: Realment, si volem donar un bon servei, no hi ha més remei que remodelar i ampliar el que és la instal·lació.
0: Quin és el concepte al qual penseu, doncs, amb aquesta remodelació? En què consistiria?
1: Això dependrà, més que nosaltres, dependrà de l'Ajuntament.
0: Sí,
1: no sé com tu veus.
0: O la idea amb la qual heu començat a treballar.
1: Nosaltres teníem... Sí.
0: Digues, José.
1: Digues.
2: No, perdó. Nosaltres el que teníem era un projecte, sí, que era ampliar, doncs, els espais de sobre el bar, o sigui, fer una mica de remodelació, diguem-ne, de lo que és l'espai que tenim actualment, o sigui, a sobre de la terrassa del bar, doncs, fer tot un edifici d'això, avançar l'entrada de la instal·lació molt més a prop del carrer, i a partir d'aquí, doncs, bueno, pues aprofitar tots els espais. Això es va plantejar a l'Ajuntament, com bé deia el Jaume al principi, just abans de la Covid, i va quedar en stand-by. Ara, pel que ens ha comentat l'Ajuntament, doncs, bueno, hi ha altres opcions que estan plantejant de potser fer alguna altra ampliació o algun altre ús d'aquests espais. Llavors, estem a l'espera de que ens diguin ells cap a on podem créixer o quina manera podríem fer aquesta ampliació. Però la idea, sobretot, és fer una ampliació d'espais per esponjar aquest espai de gimnàs que tenim a dalt, millorar les sales que tenim. En un futur, o dintre d'aquesta remodelació, potser els vestuaris col·locar-los, com la majoria de piscines, més a prop de l'aigua, perquè realment no té sentit que una persona hagi de passar del vestuari per tota una zona de sales per després anar a la piscina, llavors que sigui un accés directe des dels vestuaris, per exemple. O sigui, hi ha tot un seguit de coses que nosaltres ja teníem pensat, que vam posar sobre la taula de l'Ajuntament, que no es va poder fer per la Covid, però que ara, doncs, bueno, amb aquesta remodelació, hem de tornar a engegar i hem de veure des de quin punt partim, ja sigui d'un punt zero, que esperem que no sigui el cas, sinó o bé d'aquesta remodelació que nosaltres havíem plantejat, doncs fer una adaptació que s'adecui més als espais que podem tenir.
1: Sí, està molt clar que una cosa... Sí. Hi ha dues actuacions. Una seria l'ampliació i l'altra la remodelació. Tota la remodelació del que és ara sales d'activitats, vestuaris, d'això, tot ha de fer un canvi total. El que deia el José, acostar els vestuaris a la piscina i allunyar les activitats de la piscina precisament per l'humitat. Això també és un perjudici per maquinària i totes aquestes coses. Són dues actuacions, però no podem fer aquesta segona de remodelació si no tenim espais on de treballar, que seria l'ampliació. No? I ara estem pendents de l'Ajuntament. Tot depèn molt del que l'Ajuntament faci amb la remodelació que vol fer del camp de futbol.
0: Sí, també. Sí, sí, va lligat, eh?
1: Sí, sí, es va lligar les dues coses.
2: Sí, sí.
0: Correcte. El treure els vestidors d'on estan ara del Josep Reich, eh? I
1: obriria un espai que correcte, segurament ens tocaria a nosaltres. Uh-huh. Això ja no depèn de nosaltres ni ho demanem, sinó que deixem que sigui l'Ajuntament el que decideixi.
0: Molt bé. A nivell esportiu, la temporada, satisfets?
1: Bueno, a mitges.
0: A mitges, eh?
1: A mitges.
2: Sí, sí.
0: A mitges, a veure.
1: Podríem dir que les noies han aguantat el tipus molt més del que ens pensàvem. Com he dit, aquest any han quedat quartes a la Lliga Nacional. Molt i, en canvi, els nois vam apostar molt pels de casa, potser massa, diguem, sense donar-los el prou suport que necessitaven, i aquest any ens toca baixar a segona.
0: Bé.
1: I és el que hi ha.
0: Sí. José, digues.
2: No, és això. O sigui, clar, nosaltres la filosofia, diguem-ne, que ens hem plantejat des del club, ja hem intentat, el que passa és que per motius X no s'ha pogut fer, però era sobretot apostar per la gent de la casa. Llavors, clar, aquest any, sobretot amb el masculí, doncs vam veure aquesta opció, perquè a més tampoc teníem molts més recursos. Ens pujava tota una generació del 2007, o sigui, que eren primer any d'absoluts, que realment és un equip que, si tu mires l'històric, doncs han estat a campions de Catalunya cadets, a juvenils, a infantils. És un equip que realment ha estat sempre molt amunt en categories, i quan ha arribat a absolut, doncs, bueno, no han tingut, potser, tal com deia el Jaume, aquest suport que haguéssim necessitat de jugadors amb més caràcter o amb més...
1: més veterania.
2: Més experiència en la categoria, que és el que ens ha pecat, perquè realment hem tingut una temporada molt dolenta, però sobretot per això, per falta d'experiència en moments puntuals de la temporada. I ho dic de primera mà, perquè jo fins ara he acompanyat de l'equip del Sergi Pedró, de l'absolut masculí, com a delegat, i llavors ho he viscut bastant en primera persona. I sobretot no és allò que dius, he fet una temporada nefasta, nefasta, nefasta, però sí que han estat molts petits detalls que han fet que pràcticament, bueno, que només hem guanyat dos partits en tota la temporada, però han fet això, o sigui que en moments puntuals, per aquesta falta d'experiència dels mateixos jugadors, perquè no tenien la capacitat de dir anem a temperar una mica el joc, a fer coses diferents, doncs és el que ha fet que perdéssim aquesta oportunitat. I bueno, ara el que ens tocarà és refer-nos, tornar a agafar embranzida i il·lusió. El Sari té l'encàrrec i som conscients que ho està fent, de remodelar, o sigui, amb aquests nois del club, que són del club de tota la vida, doncs, com a nucli dur, diguem-ne, de l'equip, amb aquestes incorporacions que necessitem, amb jugadors amb certa experiència o com a mínim massa caràcter, tornar a fer un equip per, de seguida que es pugui, tornar a pujar a Primera Nacional, que creiem que és la categoria que ens correspon per tot, per l'història del club, pels èxits que hem tingut i per la formació que tenim de totes les categories, i creiem que és la categoria més o menys que ens tocaria, tant a nivell de les noies com dels nois. Una altra cosa és que també ho hem parlat, que les noies, vist els èxits que estan tenint aquestes últimes temporades, tal com deia el Jaume, aquest any han quedat quartes de la Lliga Nacional, l'any passat van quedar terceres, i és un equip també relativament jove, doncs per què no intentar fer aquest salt, si és possible, a Divisió d'Honor? No és una quimera, no és una un objectiu allò de dir, no, hem de fer-ho sí o sí, però sí que dius, bueno, si arriba l'ocasió i podem fer-ho, al club no li tancaré, no li tallaré les ales, ni molt menys, al contrari, farem tot el possible perquè si podem encoratjar aquestes noies a estar el més amunt possible, i per què no, alguna temporada com van estar els nois a Divisió d'Honor, doncs encantadíssims.
1: No, i a més, sé que tindre en compte que com a club, ostres, és que amb la instal·lació que tenim ens mereixem tindre un equip a com a mínim a primera divisió. Penseu que els que hem anat de delegat, perquè jo també el meu temps vaig ser-ho, segons quines piscines, dius, mare de Déu, quines piscines no arriben a ser quasi un rentapeus, i és així. Dius, o sigui, nosaltres tenim aquesta instal·lació, dius, ostres, és una llàstima que no tinguem equips en categoria perquè puguin jugar. La prova és que més d'una vegada la federació ens ha demanat la instal·lació per fer les seves d'allò, i seguirem endavant, vull dir.
0: Molt bé. Ho hem de deixar aquí, eh? No sé si voleu afegir alguna cosa més, José?
2: No, la veritat és que, bueno, jo la veritat és que molta il·lusió i moltes ganes de continuar amb aquesta feina que m'he proposat, bueno, que ens hem proposat tots la Junta, lògicament, que jo encapçalo, però sobretot és jo, la il·lusió de tirar endavant el Club Natació Molins amb tot el servei que donem a la vila, tant a nivell, sobretot, de salut i social, i a la part esportiva, doncs, per poder posar el nom del Molins a totes les piscines d'Espanya, com estem fent tant amb els nois com les noies, en algun cas també natació, que ens s'ha oblidat, perquè la veritat és que el Jaume deia que les juntes parlem molt poquet de la part esportiva, però és que si parlem el 15% de les reunions són d'esportiva, el 90% d'aquest temps és de waterpolo, perquè la veritat és que és molt més el dia a dia, i també tenim, doncs, això, la secció de natació, que tenim nedadors que ho estan fent molt bé, que estan entrant a campions de Catalunya, estan entrant a campions d'Espanya i estan fent molt bones marques, i després tenim aquesta secció d'aigües obertes i triatló, que, bueno, que van fent també les seves competicions i els seus pinitos, i la veritat és que estem molt orgullosos d'aquestes seccions que tenim al club.
0: Molt bé, doncs ho deixem aquí, amb el president sortint, el president entrant del Club Natació Molins de Rei, Jaume Mas, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: I José Cuella també, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé, gràcies.
0: I bon cap de setmana, de moment. Seguim, passen 4 minuts i mig de 12:15.

0: Continuem i ho fem amb l'espai Te'n recordes, aquest espai que ens aboca al passat, eh? I que ho fem de la mà del Xavi García. Què tal, Xavi? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui amb gorra i tot.
1: Avui amb gorra. Home, és que és fonamental posar
0: fonamental,
1: la gorra, perquè, escolta, a prop de 40 morts ja, amb l'escalfor al nord de...
0: Sí.
1: El que és Bilbao i tot allò, i ahir feia una calor brutal.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però, bueno, la gorreta és important i refrescar-se, eh? Sembla una tonteria, però, però cal fer-ho, eh?
0: Molt bé. Bé, anem a parlar de temes relacionats justament amb la calor i la
1: platja,
0: no? I amb
1: el sol i la platja, sí. Sí, toca època de platja, la gent ja va a la platja, lògicament, amb aquesta calor és normal.
0: Sí.
1: Però han canviat molt les coses d'anar a la platja, la manera d'anar, i hem fet una mica de nostàlgia, i hem volgut buscar coses que fèiem abans a la platja que ara ja no fem. Perquè ens sembla que anar a la platja tothom fa el mateix.
0: Sí.
1: No és veritat.
0: No,
1: han canviat moltíssimes coses. Molta, com et diria jo, molta parafernàlia, fins i tot. No? Hi ha una cosa que, per començar, m'agradaria... A veure si l'endivineu.
0: Sí.
1: Que és una cosa emblemàtica que ja no es fa, i fer una miqueta d'història de per què va passar això. Però escoltem una cançó dels Mojinos i a veure que hi ha la pista ben donada.
0: Doncs hem escoltat aquesta cançó. Ah, la Eli diu que ens esperem 5 segons, 4, 3...
1: 3, 2, 1... Ah. Sembla Space Oddity del...
0: Sí, del David Bowie.
1: Del David Bowie.
0: Escoltem els
1: Vinga, va.
0: Mojinos.
1: Anem a la platja. Aquest soroll era el més esperat de la platja als anys 60 i 70. Quan senties aquest soroll, tothom corria i aixecava els braços. I dius, per què una aviació? Que era, pues, era una avioneta que advertia o t'avisava que començarien a caure coses molt desitjables del cel. Escoltem la cançó.

0: Bueno, la mítica pilota de NBA, sí, que molta gent jove no sap ni el que és, potser l'ha vist, però no veia la importància que tenia aquest efecte de màrqueting de llançar pilotes inflades, fins i tot, que té el seu mèrit, des del cel, i la gent, bueno, anava com bojos, eh? Per què? Perquè era com un símbol de la platja i de tota una època, no? Nosaltres no estàvem acostumats a aquest tipus de promocions, no? Però què va passar amb la pilota de NBA? Després parlarem de més coses que fèiem, eh? Que ens portaran a nostàlgia, no? Per exemple, fa 80 anys el biquini. Es diu ràpid, eh? Aquella cosa tan moderna, tan de Brigitte Bardot i tan trencadora, 80 anys ja. Seria una persona més que adulta, un gran sènior, no? 80 anys,
1: sí,
0: no? Bueno, la qüestió és que la pilota de NBA ha estat un dels símbols dels estius, no només d'Espanya, perquè heu de saber que la pilota de NBA, la primera que es va fer, de fet de llançar-les a les platges, va ser a Alemanya. Vale? No va ser aquí. El que passa que per nosaltres la pilota de NBA i les platges nostres era, bueno, Castelldefels i tot allò, tothom amb els braços en l'aire com, bueno, com una espècie de concert de rock and roll d'avui en dia, no? o de techno. Eh? No hi havia estiu que no es recordés la pilota de NBA, i això que han passat molts anys des que es va convertir en un símbol de lo que era la platja i l'estiu, no? Aquesta empresa de productes, Nivea, que és sobretot pel cuidado de la pell,
1: sí,
0: va decidir fer una versió tridimensional de la seva famosa llauna. De fet, estava inspirada en la llauna, era rodona, encara que és igual.
1: Aquella llauna, sí.
0: Blava, una llauna mítica, eh?
1: Sí,
0: que, per
1: sí,
0: cert,
1: sí,
0: quan anaves cap a Castelldefels, hi havia una llauna gegant de Nivea, que era corpòrea, que estava al mig de la carretera, i també un iogurt molt gran, de la Danone. Tot això ho han tret perquè van prohibir la publicitat. És una mica com el Toro d'Osborne. El Toro d'Osborne està amnistiat, perquè de fet el tenien que tirar, però els espanyols van dir, hòstia, és un símbol catòlic igual, i es van tatxar l'Osborne, perquè al mig posava Osborne, però el toro s'ha quedat com un símbol de les carreteres de l'Espanya profunda, no? Bueno, doncs aquí el iogurt i la Nivea se'n van a fora, en van treure, i, bueno, van dir, home, podem fer una promoció, perquè no fem una pilota de platja blava, que sigui tridimensional com la llauna, i que sigui inflable? Bueno, perquè a l'època de la platja tot era inflable. Tot s'inflava. O sigui, les colxonetes, les pilotes... Bueno, quan dic això, que no és molt interpretat.
1: Correcte, t'hem interpretat bé.
0: Vale. Bueno, aquella pilota blava, unes lletres blanques que fotia Nivea, durant centres eren llançades per avionetes a totes les platges del país, no només aquí a Catalunya, a tot arreu, eh? Inclús de vegades passaven helicòpters, eh? El que passa que els helicòpters potser tenien menys capacitat que els avions i era més fàcil portar les avionetes, no?
1: Les avionetes també portaven publicitat,
0: sí,
1: no?
0: Darrere,
1: és a dir, a vegades no tiraven res, però
0: exacte,
1: portaven publicitat darrere.
0: I els que saben de pilotar avions és molt, molt complicat, perquè és una mica com portar un remolc amb un cotxe o una caravana,
1: clar,
0: no? S'ha de saber. Clar, l'important que és l'aire, el vent, imagina't portar allò darrere amb pilots molt experts. Eh? Hi havia un especialista que anava tot arreu, que tenia nom i cognom, era el tio de les pilotes de Nivea. Eh? O sigui que... Bueno, aquesta famosa pilota de Nivea va néixer a Alemanya, imagina't, als anys 30, eh? Vull dir que fa molts anys, pràcticament 100 anys. Estem al 26, al 130, eh? Però no va ser fins després de la Segona Guerra Mundial, a partir del 150, quan van decidir que aquestes pilotes que havien fet promocionals les llancessin a les platges. Bueno, l'èxit va ser brutal, i van decidir que si va ser un èxit a Alemanya també seria un èxit a tot el món. Per tant, ho van exportar a tot arreu, eh? Hem de destacar la importància de la campanya publicitària que Nivea va aconseguir amb això.
1: Consideres un encert de màrqueting?
0: Home, es va vincular la crema, el Nivea a la platja,
1: sí,
0: d'una manera brutal. Perquè, clar, hi ha coses que han canviat, no? Per exemple, abans, aquests anys 60, 70, fins i tot 80, el que volia la gent era cremar-se al sol. ¿Vale? Fixa't si era tant que es deien bronzejadors i ara es diuen protectors.
1: Uh-huh.
0: És una gran diferència. És a dir, ara la gent es vol protegir del sol amb factors molt elevats,
1: sí, sí,
0: i abans el que volien era cremar-se i estar molt morenos. Si algú tornava de vacances i no tornava moreno, havia fracassat amb l'intent. I aquells morenos paletes i aquells... Hi ha un anunci, per exemple, que ja no es veu, perquè ara seria fins i tot quasi perseguit, que era una nena que un gos li tirava del banyador i ensenyava el culet blanc. No sé si... Es deia Copperton. que era una imatge típica de la publicitat, no? Quan es veia la nena amb el culet blanc perquè no s'havia bronzejat i l'altra moderneta, no? Què vull dir? Que la gent el que volia era estar moreno, eh? A més, abans, anem al revés, abans, als segles passats, la pell blanca era símbol de classe. Per què? Perquè la gent que treballava al camp i tot això eren morenos. Després va ser al revés. Tots els milionaris, o els nous rics, o els marquesos de Nunca Lavillo, doncs aquests sempre la pell morena, de l'esquí, etc. Bueno, la qüestió és que la primera pilota es va arribar a Espanya als anys 70, eh? Mm-hmm. I durant aquests mesos de juliol i agost, bueno, les platges s'omplien de pilotes blaves i les famílies i tot això. Tenies la sort d'agafar una, te la quedaves. I si no, possiblement jugaves amb la del veí, perquè evidentment era un joc a la plaça s'omplia de pilotes, no? Nivea, el missatge que feien, el que portaven darrere, la banderola aquella darrere, deia Nivea cuida su piel. Això és el que deien darrere. Bueno, durant aquests anys era molt estrany que no es parlés d'aquesta pilota i era difícil que algú no la tingués, o algú com a mínim de la família. Es van repartir moltíssimes, no? Als 70 i als 80, mentre es feien aquestes dies de platja, sempre s'esperava escoltar aquest motor de l'avioneta que hem sentit abans, i deien, ei, que viene, no? I a partir d'aquí llançaven les pilotes. Les llançaven a prop de la costa, evidentment no les fotien al tamar, les fotien a prop de la costa, i bueno, era un autèntic pares, fills, fins i tot menys l'àvia que es quedava sentada, que per cert, abans les senyores grans portaven vestits a la platja, no parlo del banyador vestit, sinó les bates, sabeu les típiques bates que portaven les senyores grans per casa? No bates de guatiner, allò, bates lleugeretes, sense mànigues, que semblaven vissos més que bates, doncs les senyores grans s'aixecaven una mica allò, es mullaven els peus i en tenen suficient. I eren les autèntiques custodiadores de la família. És a dir, era imprescindible portar la senyora gran perquè vigilés els nens, perquè si algú li aixugués la jugava. Era la dona que feia, l'única que pencava la platja. La resta eren tota una bogeria. Això ja no es porta. Això de portar la senyora... Primer, perquè la senyora gran ja no porta aquestes bates. I dos, perquè ens hem tornat, com et diria jo, menys familiars i més individuals, no? També trobem a faltar aquelles senyores sentades, ja que ho sabien tot. També trobem a faltar barrets de protecció com aquells que amb un mocador es fotien quatre nusos i es portaven al cap. Era bastant freqüent, també, a la platja. És a dir, tot això s'ha anat perdent ara per aquestes grans pameles o aquests barrets que portem. Bueno, el motor de l'avioneta, quan senties, tothom era a l'alerta, tothom anava, igual que un bombardeig, no? O sigui, vinga, va, som-hi. I aquestes pilotes, fins i tot havien provocat baralles d'agafar les dos i barallar-se.
1: Ens perquè... imaginem.
0: Sí, acollonant. Però al final sempre quedava l'alegria de poder tindre aquesta pilota o, com a mínim, jugar amb la gracieta que li havia tocat, no? Però què va passar amb l'avioneta? Per què han deixat de llançar les pilotes de Nivea si era un èxit? Bàsicament perquè l'any 1988 es va aprovar una llei nova de costes que aquest tipus de publicitat, que era de domini públic, quedava prohibit. És a dir, l'article 38 concretament de la llei diu la publicitat permanent a través de cartells o valles o per mitjans d'anuncis o audiovisuals queda prohibida. I també la prohibició de llançar material plàstic o residus al mar i su ribera. És a dir, consideraven que embrutaven el mar llançant... I t'asseguro que no en quedava cap, eh? O sigui, allò sí que les colilles, les bolilles del tabaco potser no es collien, però les pilotes segur que sí, eh? I fa uns anys, no massa, pocs poquets, es va obrir un moviment, vale, que es deia Nivea vuelve a lanzar los balones desde su avión. Van fer un moviment per redes socials que reclamaven doncs això, de que tornessin aquestes magnífiques pilotes a omplir. Avui en dia tindre una pilota d'aquestes és quasi com una relíquia, és com un...
1: Es deu pagar bé, doncs.
0: Es paguen bé, per segon. Sí, tu pots entrar per redes i comprar una pilota de segon moment. Durant uns temps van també regalar-les amb els packs, però què passa? La gent més jove, i quan dic més jove, són gent que als 90, havien nascut al 90 o eren nens als 90, no ho havien vist... No li donaven valor, veien una cosa allà per inflar, però en canvi la nostàlgia dels que havien viscut, aquella sensació d'anar a buscar la pilota, doncs li tenim molt de carinyo. Ara és una època de smartphones i cremes solars de factor 50, fins i tot, ja et dic, abans era la pastanaga, hi havia coses com ecran que et cremaven directament, després hi havia l'aftersun, i hi havia una cosa molt típica, avui en dia no passa. Abans, les platges feien olor a bronzejador, i feien olor a Nivea, i feien olor a aftersun. Era aquella barreja dolça d'aquelles olors amb el mar, no? Però hi havia un so previ, abans, que tots els que som... Això a Catalunya, eh? Que tots, bueno, concretament a Barcelona, cap a Girona no, però quan anàvem cap a la part de la Costa Daurada, o Castelldefels, o tot això, abans d'arribar hi havia una aroma molt característica, i era la pudor que feia la fàbrica de la seda. Això s'ha perdut, ja no hi és aquesta fàbrica i no fa olor. Per tant, tu sabies que arribaves a prop del mar quan ensumaves una olor horrorosa. I quan arribaves allà, a la Pineda, que era típic anar a la Pineda, doncs amb aquelles neveres de suro blanc...
1: Sí, això també en podíem
0: amb
1: parlar.
0: Amb la síndria que es clavava a la platja perquè es refresqués, amb aquells coberts metàl·lics que es anaven un dintre de l'altre, aquells plats de plàstic... Tota aquella parafernàlia que normalment la senyora gran era la que disposava del tema, aquelles carns empanades, aquelles truites de patata, aquell jalà ple de sorra, aquelles tovalloles permanentment mullades, tot aquell món, aquestes gorres, aquestes boles de nivell, aquestes síndries, aquells gelats amb pal, que ja no recordem, que era molt típic, i aquells senyors que anaven al Rico Coco i regalaven, bueno, venien també gelats, uns gelats de la Frigo, que eren molt típics, doncs tot això ha anat desapareixent. Ara hi ha els xiringuitos a la platja, la gent no va a les Pinedes perquè està prohibit, la gent fotia barbacoes, fins i tot el més sofisticat, feia foc i feia, normalment es portava el menjar fred. Però tot això, o el cotxe carregat, era típic, la... i una de les batalles més importants que hi havia, no?, de les guerres, o de les competicions, eren dues. Una, captar o agafar una pilota de Nivea, i l'altra, agafar la platja ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, per clavar la sombrilla i estar tirres mia. Era una mica com conquistar un territori. Anar a la platja, tenies que agafar la teva parcel·la, no? I, per tant, hi havia una autèntica carrera. Quan més t'arribaves, més lluny de la platja et anaves. I quan més a prop, pues això, més cap a l'aigua, no? Per tant, aquestes guerres innocents, però tot es veia quan arribaven ja els 600, els 5200, els 44s, aquests cotxes... petitets, però que anaven carregats fins a dalt, amb nevera, la sombrilla, les tovalloles, fins i tot les pilotes de Nivea que ningú desinflava, tothom les portava inflades, no? I una cosa que era increïble, veies molts cotxes amb uns pneumàtics enormes de camions que els portaven a sobre, i tu deies, a veure, això no és per canviar la roda dels 600. Què era? Que és que els pneumàtics de camions eren els millors flotadors que hi havia. I encara ho segueixen sent. Per què? Perquè són resistents, si van contra una roca no es feien malbé, i a més hi cabia molta gent. Per tant, portar una roda de camión inflada, perquè jo si ho tenies que inflar era malament, era típic. Per tant, era tot un equipatge que veies, una família que venia a on els nanos ja anaven amb la tovallola i una gorreta pogués ser... La mare carregada de coses, de tot, de bosses i tot això. L'àvia, sobretot amb la seva cadira per seure còmoda, que no falltés. I després eren que si la pilota de Nivea, que si la sombrilla, que si la nevera, que si els... No els tàpers, no eren tàpers, eren plats tapats una sobre l'altra. Els coberts, els gots, la beguda, el gel... Hi havia gent que feia forats al terra, fotia gel i refrescava allà les coses.
1: Però tot això amb aquesta sorra que es posa tot arreu...
0: Era tot una mica guarrongo.
1: Sí.
0: Una mica guarrongo, eh? També tinc a dir que les platges no hi havia dutxes. Ara són molt sofisticats, ara hi ha dutxes, no? I dius, bueno, allà la sorra... És a dir, quan els automòbils tornaven a casa, sabies que havien anat a la platja, primer, per l'olor mar que fotien i la quantitat de sorra que havia quedat, no? Després a l'aparcar. L'aparcament era tremendo. Hi havia gent que arribava fins i tot a peu de platja gairebé perquè no estava prohibit per allà. Per tant, molta gent, els cotxes que n'hi havien molts, hi anaven. Després hi havia dos tipus de privilegis, no? El que ja havia creuat la carretera i estava a prop, i el que encara tenia que creuar la carretera. I era molt freqüent i perillós veure famílies carregades, com la família Ulisses, eh? Carregats de coses que creuaven el que era l'autovia d'una manera temerària. I ningú els hi deia res. Per què? Perquè, bueno, formava part del show, de la invasió, del gaudí de les nostres platges.
1: L'olor d'Afterson sí que és...
0: Molt típica.
1: Molt típica.
0: Molt típica.
1: Eh?
0: Si tu tanques els ulls i ensumes un Nivea o un Afterson i tot això... Nivea ve de la neu, per això, eh? Nivea vol dir el color blanc de la neu i la frescor de la neu. No té res a veure amb la platja.
1: Tot el fons blau i per això les lletres blanques...
0: Clar, és Nivea, Nivea, la paraula ho diu, de la neu, no? En canvi, hi havia altres que diria Aftersun és clarament després del...
1: Claríssim.
0: Que hi havia una cosa molt bona. No hi havia tants estrangers. Els estrangers eren una mica els... Com et diria jo? Gent que ens feia gràcia, fins i tot. Ara els estrangers els veiem i ens emprenyen, perquè n'hi ha tants. Però abans veies una estrangera com una cosa curiosa. Sobretot francesos venien. I anaven molt a càmpings, tipus la Ballena Alegre, tipus el Toro Bravo. I clar, nosaltres el concepte d'anar de càmping era provisional. Anaven un dia i tornàvem. Quan veiem que aquella gent quedava allà amb tendes de campanya, amb rulots, tot això, els veiem com, no sé, com una cosa nova. Jo he de saber una cosa. El primer Capravo que va obrir va ser Castelldefels, a la platja. Va ser el primer supermercat que van posar en un lloc de platja i la gent podia comprar allà, no? I els pollastres salats. No podem oblidar que les nostres olors passaven de la Nivea. Primer la seda, que era repulsiu. Després tot el que és el Nivea per acabar amb una olor a pollastres i acabàvem, saps com? Amb la boca dolça d'un gelat que es desfeia.
1: Sí, senyor. Altres temes.
0: Altres
1: temes. Això del pollastrelat i el gelat encara...
0: Encara aguanta, sí.
1: Oh, i tant, es pot
0: I
1: fer.
0: I tant que sí.
1: Perfectament.
0: I la pilota ni bé hauria de tornar perquè era divertida, no?
1: Podíem buscar una cançó
0: sí,
1: antiga,
0: bueno,
1: no?
0: Sí, vamos, aquella de la playa, no? Vamos
1: Calienta
0: a la playa.
1: El sol.
0: No, bueno, si vols posar aquesta. Jo he buscat una de la platja.
1: Ah, ja la tens, eh?
0: Sí, sí.
1: Ah, ja ho teníem previst.
0: Sí, home, aquí.
1: Per favor.
0: Aquest programa, bueno, jo sempre improviso, i ho saps, no? Però bueno.
1: Però sempre hi ha
0: sempre
1: una improvisació...
0: Clar, i tenim l'Eli, que això de buscar música se'n sap,
1: eh?

0: Doncs amb aquest Vamos a la Playa, això és del 83, eh?
1: Sí, sí, el 83, sembla que fos ahir, eh?
0: Per favor, eh?
1: Déu-n'hi-do, han passat molts anys, eh?
0: Xavi García, moltes gràcies.
1: A vosaltres, sí que gaudiu de la platja, del sol, del Nivea i... Bueno, anava a dir una bestiesa, però no sé interpretar-me. I de les pilotes.
0: Bon cap de setmana.
1: Adéu-siau.

Un minut i mig i seran les 12 del migdia. Com bé sabeu, doncs, havíem comentat que l'Espai Camins era ja una reposició, per tant hem decidit allargar i passar-nos-ho bé recordant temps passats a la platja. I ara el que farem és tancar el programa, un programa que hem començat a les 8 del matí, acompanyant-vos la Elia Arjona, la Sílvia Artés i l'Oriol Romeu, amb tots els col·laboradors i col·laboradores que l'han fet possible. Ara la Sílvia arriba amb l'informatiu Molins de Rei al dia, amb tot el més destacat del ple d'ahir, entre altres qüestions. I després tenim el Pau Moratalla, com sempre, amb el seu espai. Parlem de còmics. A la una, la remissió de l'especial Tot Teatre Musical, i a partir d'aquí, notícies en xarxa i la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins la una de la matinada. Que gaudiu d'aquest cap de setmana, darrer cap de setmana ja del mes de maig, i nosaltres hi tornem dilluns a les 8 en punt del matí. Fins aleshores, que vagi molt i molt bé.

0: amb Sílvia Artés.
1: Bon dia. Avui comencem el resum informatiu de la setmana explicant els temes més destacats del ple municipal d'ahir. Per una banda, aquesta modificació urbanística del sector de la Gravera, que és un procés urbanístic llarg, però que ha d'acabar transformant tota aquesta zona, que està al final de la Granja i del carrer Clavé. També la moció que es va aprovar per millorar la situació de les escoles pel que fa al manteniment i a les inversions en temes materials de les escoles, que ara estan en mal estat, segons s'ha denunciat darrerament. A banda del ple, també parlem de la nit de comerç, que torna a fer-se demà, i repassem altres temes que han estat notícia aquesta setmana, com la festa que fa demà l'Enxuscat, l'estrena de l'obra Sala 39, la celebració de l'aniversari de salut mental del Baix Llobregat aquí a Molins de Rei avui a la tarda, o altres temes com el premi a la millor coca de Sant Joan que ha rebut la pastisseria Arenas i el llaç d'aquest mes que ha sortit també parlant de l'habitatge a Molins de Rei. També en farem referència avui a l'informatiu. En esport repassem l'actualitat al Club d'Handbol, al Recreatiu, a l'Atlètic Incresa i al Futbol Sala Molins 99. Aquests són els principals continguts informatius del Molins de Rei el dia d'avui, divendres 29 de maig. Comencem. Comencem, com sempre, amb el temps. Continua fent calor a aquesta hora. Ara mateix tenim 31 graus de temperatura. És la notícia d'aquests dies, aquestes altes temperatures per les dates en què estem, i sembla que ha de continuar més o menys igual. El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, que ens ho detalla ara mateix. Bon dia, Jordi.
2: Hola, Sílvia. La calor continua sent molt intensa, tot i que avui afluixa una mica respecte a les temperatures d'ahir. Recordem, ahir 35 de màxima a Molins de Rei. Mai en un mes de maig havíem assolit aquest valor. Avui les temperatures baixaran 1-2 graus, però continuarà fent molta, molta calor amb sol durant tot el dia. Demà dissabte, el mateix, amb temperatures una mica més baixes, però encara màximes per damunt dels 30 graus i nits tropicals, és a dir, que no baixarem dels 20 graus de mínima. I diumenge les temperatures més o menys es mantindran com les de dissabte. De cara a començaments de la setmana entrant, dilluns i dimarts, baixa una mica la temperatura. De cara a dimecres es pot normalitzar, però vaja, continuarem parlant, com a mínim, fins al proper dilluns i dimarts, de temperatures altes, altíssimes, per damunt dels 30 graus, quan encara estarem al mes de maig, al mes de juny. Per tant, el començarem de la mateixa manera, amb sol i amb molta calor.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat explica que hi ha incidències a Rodalies. A la R4, retards que poden superar els 20 minuts per una incidència entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada i Bifurcació. I a la R2 Nord i a la R2 Sud també hi ha retards que poden ser de més de 20 minuts per una incidència per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia, a Barcelona. I la farmàcia de guàrdia avui divendres a la Vila és la Milà, del carrer Riera Mariona, número 3. Fem un resum dels temes destacats del ple d'ahir, que va aprovar la modificació del planejament urbanístic del sector conegut com la Gravera. És un espai de 70.000 metres quadrats. El triangle que queda entre la 14-13, la continuació de l'Anselm Clavé, i la riera de Vallvidrera, i que queda al final del barri de la Granja. A la sessió plenària d'ahir també s'aprova una moció sobre el manteniment i les inversions a les escoles. El govern es compromet a iniciar aquest estiu les obres de millora dels patis de les escoles Pont de la Cadena i del Palau i fer un pla per millorar les instal·lacions elèctriques, calderes, teulades i sostres dels centres educatius, que darrerament s'han queixat i ho han manifestat al Consell Escolar Municipal, aquestes deficiències i mancances que fa temps que duran els seus centres educatius. D'aquí aquesta moció. Bé, comencem pel primer tema, el de la Gravera. Una de les conseqüències directes serà que s'acabarà l'activitat de la que és la indústria, la Gravera que hi ha, una indústria que tenia llicència d'activitat a precari. Això volia dir que fins que no es fes la modificació urbanística podien continuar l'activitat de forma provisional, però quan es faci tota la reforma, doncs aquesta Gravera desapareix. El procés serà llarg perquè ara es fa l'aprovació inicial i ha de finalitzar la Comissió d'Urbanisme de la Generalitat, que és qui aprovarà definitivament la modificació del Pla General Metropolità, i a partir d'aquí podrà començar a fer-se un projecte per aquesta zona. En aquest context, també es considera des de l'Ajuntament que l'activitat a la Gravera perjudica el barri de la Granja, on hi ha una escola, un poliesportiu, la clínica, el CAP, i on també s'hi ha començat a construir la nova residència de gent gran. La intenció és que un cop estigui aprovat tot el procediment urbanístic de forma definitiva, suposarà fer millores i reformes en aquest nou planejament, suposarà recuperar el Rec Vell, la Riera de Vallvidrera, el seu pas per la zona, fer un parc públic amb zona verda i també un espai per la pràctica de l'atletisme. I també hi ha la reserva de 24.000 metres quadrats per activitat industrial. En aquest sentit, perquè els camions o vehicles que aniran a la indústria no interfereixin a la mobilitat del municipi, es preveu fer dues entrades. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Ivan Mustielés.
0: Volem independitzar aquest sector i que no col·lapsin tot el municipi, doncs en camions, en tot el trànsit que pot originar tota la zona industrial. Tindrem dos accessos per la zona industrial, a l'altura del port actual de Riera del Molí i a l'actual del pont de Can Baruta. Després hi ha un segon aspecte molt, molt important, que és la urbanització d'aquest tram d'en Segle B. A part d'afavorir aquesta mobilitat urbana i no la industrial, aconseguint també places d'aparcament. Hi ha un potencial de 80 places d'aparcament al costat d'en Segle B i també a la part de la primera part de la zona verda.
1: Esquerra Republicana va donar suport al canvi urbanístic de la zona perquè es converteix en un espai per a ús municipal i de la població, tot i que hi ha d'haver una reserva per a aquesta activitat industrial que esperen que sigui neta i no contaminant, com ha dit el govern, que intentarà que sigui així. Pel que fa a la resta de l'espai i aquesta zona reservada a la pràctica de l'atletisme, Esquerra ha fet referència a les demandes del club i a fer-les compatibles amb la resta d'usos, fent referència al comunicat que han enviat aquesta setmana, dient que la proposta que s'ha fet, que encara s'ha de concretar segons el govern, doncs no és suficient perquè no és d'ús exclusiu, està enmig d'un parc i tampoc hi ha equipaments, edificis per entendre'ns, on hi puguin haver els materials del club, vestidors, etc. Doncs es va fer referència des d'Esquerra Republicana a aquestes demandes del club i a fer-los compatibles amb la resta d'usos. En va parlar la regidora Txell Campmajor.
3: Volem que aquest espai, que, insisteixo, és una proposta que valorem molt positivament, pugui disposar d'alguna infraestructura destinada a l'emmagatzematge de material, així com de serveis complementaris, dutxes, vestuaris o altres equipaments necessaris, com també han dit des del club de l'atletisme en el seu comunicat. Creiem que és important que aquest projecte es concebi com un veritable espai híbrid, capaç de donar resposta a les necessitats concretes d'un club esportiu en aquest cas, però també alhora accessible a les persones que en vulguin fer ús de manera lliure i quotidiana.
1: Tot i que Esquerra creu que és una oportunitat per la vila, el partit es va abstenir a l'espera de conèixer el projecte definitiu. Ara Molins va dir que creu que abans de portar el tema a ple s'hauria d'haver treballat entre tots els grups en lloc d'enviar-los 600 pàgines amb tota la informació. Haguessin volgut conèixer el projecte de primera mà. I com a conclusió global, considerant que és poc ambiciós i que s'ha perdut una oportunitat, especialment perquè no s'ha aprofitat per guanyar més places d'aparcament, descongestionar així el barri de la Granja o, per exemple, per crear places aparcament dissuasori, perquè persones que, per exemple, venen a treballar a la vila no hagin, o a comprar, no hagin d'haver d'aparcar al centre del municipi. Ramon Sánchez és el portaveu d'Ara Molins.
4: És un projecte que jo crec que, sota el nostre punt de vista, hem perdut una oportunitat d'un desenvolupament d'un projecte urbanístic important a la Pota Nord del municipi, on som conscients que perdem part d'aparcament del barri de la Granja, precisament on està situat actualment el que ha de ser la futura entrada de la nova residència, i que se substitueix per aquestes 80 noves places que apareixen en aquesta modificació del Pla General Metropolità.
1: Ara Molins també demana fer la perllongació del terraplè fins a l'entrada del polígon Riera del Molí per desviar el trànsit cap a la zona nord, a la zona alta de la població, per evitar que els vehicles entrin al centre vila, pensant, per exemple, en els que van a la Granja a comprar o a fer servir alguns dels equipaments. El portaveu de l'Aire va considerar que aquest projecte, per la seva importància, s'hauria d'haver treballat de forma conjunta amb tots els grups municipals, el veïnatge de la Granja i el club d'atletisme, i es pregunta per què amb un projecte que fa anys que està sobre la taula i que suposa mesos de feina no s'ha anat informant els altres grups municipals. Marc López és el portaveu de l'Aire.
5: Ens trobem davant d'una proposta que se'ns presenta pràcticament tancada, amb una única solució sobre la taula i sense haver existit prèviament un espai real de debat polític entre les diferents formacions d'aquest consistori. I, sincerament, costa d'entendre-ho. Per què no s'ha compartit aquest procés o aquest projecte amb la resta de grups municipals mentre es treballava? Per què no s'ha anat informant de l'abans d'aquest projecte durant les comissions informatives o inclús a les pròpies reunions que fem de portaveus? Per què no s'ha buscat generar un consens ampli des de l'inici?
1: L'alcalde Libacun destaca el partit en l'aire, que ve de Junts. L'anterior mandat va estar treballant aquest projecte des del govern, que hauria d'haver tingut la informació i conèixer-la, i que el projecte va tenir un procés obert d'al·legacions i que la ciutadania interessada s'ha pogut expressar en els termes que marca la llei. El punt es va aprovar amb els vots a favor del govern, el Partit Socialista i Molins en Comú Podem, i l'abstenció de tota l'oposició, Esquerra Republicana, ara Molins, i en l'aire Molins. I el ple va aprovar també una moció conjunta per la millora de les condicions de les escoles i per reclamar una planificació de les inversions. La moció va quedar sobre la taula el mes passat i ara, durant aquest temps, s'ha consensuat entre tots els grups i ahir es va presentar i aprovar. A més, també durant aquest període s'ha sabut que la Generalitat destinarà 300.000 euros a inversions a les escoles del municipi. La moció recorda que l'Ajuntament els últims anys ha destinat 1,5 milions d'euros per cobrir la desinversió de la Generalitat i que darrerament la comunitat educativa ha denunciat el mal estat de diferents escoles, el poc manteniment que tenen algunes instal·lacions. El regidor d'Esquerra, Ricard Vinyets, va presentar la moció i destaquem els temes que es van aprovar.
6: Presentar abans de l'inici del curs 2026-2027 el pla de manteniments escolars, així com la revisió de les instal·lacions escolars de titularitat municipal, sistema d'alarmes i seguretat. 2. Establir i presentar al SEM un calendari detallat de les obres previstes als diferents centres. 3. Dotar el pressupost d'inversions als centres dels recursos necessaris per poder-les desenvolupar. 4. Mantenir el programa municipal d'inversions educatives destinat a la millora dels patis escolars d'educació infantil i projectes de renaturalització. Iniciar aquest estiu la primera fase de remodelació dels patis d'infantil de l'escola Pont de la Cadena i de l'escola El Palau.
1: També hi ha el compromís que abans de l'inici del curs 26-27 es farà una previsió de les inversions que s'han de fer a les instal·lacions elèctriques, substitució de calderes obsoletes i millorar i revisar les cobertes i teulades de les escoles. Era una moció conjunta i, per tant, tots els grups hi van estar d'acord. Des dels comuns, Lucas Ferro, portaveu del grup i alhora regidor d'Educació, va destacar que l'Ajuntament durant els últims anys ha hagut de cobrir el fet que la Generalitat no hagi invertit, cosa que ha mostrat la degradació de les instal·lacions. Lucas Ferro.
7: Aquesta desinversió ha fet, primer, que les incidències a les infraestructures escolars siguin cada vegada més freqüents. Estem treballant amb instal·lacions elèctriques, de calefacció, etcètera, etcètera, que són cada vegada més envellides. Això també ens ha complicat la nostra tasca, que sí que és nostra, de fer manteniments. S'hem hagut de dedicar a gestionar incidències, no, d'instal·lacions que fallen sistemàticament. Aquest 2026, per primera vegada en 15 anys, hi haurà RAM. Hi haurà, per tant, inversió, 330.000 euros d'inversió en escoles, molt abocada a la millora d'instal·lacions, a posar el dia a les escoles. Nosaltres el que volem fer és, abans de que comenci el proper curs, poder intervenir en els principals dèficits en les instal·lacions que hem detectat durant aquests anys.
1: I Ramon Sánchez va recordar la feina feta per l'Ajuntament també en la mateixa línia durant tots aquests anys, que ha intentat compensar la falta d'inversió de la Generalitat.
4: Hem guanyat tots perquè hem pogut fer una moció que explica perfectament quin és l'objectiu que s'ha marcat el govern per tal de fer front a les estructures, a les infraestructures d'un equipament educatiu envellit, on ja portem molts i molts anys dels diners que hem arribat a posar amb les escoles, de les batalles que hem tingut per tal de diferenciar el que eren inversions del que era manteniment, que no ens ha faltat mai la voluntat de posar diners, i per tant crec que aquest Ajuntament, encara que li toqués o no, però ha posat sempre diners sobre la taula per tal de garantir que els centres educatius milloressin.
1: Però tot i l'esforç econòmic de l'Ajuntament, no ha estat suficient per cobrir les necessitats de manteniment i d'inversió. El torn de preguntes des del públic, Clotilde Colet, que va intervenir en nom del veïnatge del barri del Pont de la Cadena, va mostrar el malestar per diferents temes. Per exemple, per obres que s'havien de fer i que no s'han realitzat, com per exemple l'asfaltat del General Castaños amb Santiago Rusiñol o les obres de millora del Parc Joan Vallès. Els veïns del Pont de la Cadena també denuncien la brutícia i la manca de manteniment del barri. Expliquen que hi ha problemes de seguretat i situacions que generen tensió entre el veïnatge. L'escoltem.
8: La limpieza urbana es inexistente. El barrio está nefasto. Da la impresión de que no se limpia. Las calles y zonas comunes presentan una acumulación de suciedad y residuos y malos olores que cada día está peor. Inseguridad en el parque. el parque cuya reforma se nos dijo que sería en breve, sigue sin ninguna actuación, y allí además encontramos personas consumiendo drogas y alcohol a plena luz del día delante de los niños que van a jugar al parque. Esta situación evidentemente genera miedo, inseguridad y abandono institucional. Hay personas durmiendo ya hace muchos meses en las puertas de parking y trasteros bloqueando el acceso de los vecinos. Se han producido episodios de vómitos, orines y defecaciones en las entradas de los vecinos que utilizamos diariamente. Es una situación insalubre, indigna y que afecta gravemente a la convivencia.
1: Per tot plegat, demanen una reunió amb l'alcalde, doncs, per explicar-li la situació, inclús amb una planificació de solucions i accions a fer al pont de la cadena. L'alcalde allà mateix al ple els va contestar, els va dir que es trobaran amb ells properament, a més coincidint ara que estan fent la gira pels barris, doncs els va dir que abans de la reunió oberta del govern municipal per explicar el pressupost 2026 al pont de la cadena, abans, com fan a tot arreu, es reuniran amb els representants dels veïns i tractaran totes aquestes qüestions. Demà dissabte hi ha la desena nit de comerç i nit de tapes i participen unes 40 botigues que estaran obertes fins les 12 de la nit amb descomptes i promocions. A més, el mercat també tindrà la nit de tapes amb 12 parades que hi participaran, instal·laran taules dins del mercat, a la plaça i també el passatge de la Sardana. I a més, la programació inclou activitats familiars i espectacles itinerants. A la plaça de la Creu, de 6 a 9, hi ha un taller de bombolles gegants. A partir de les 8 i fins les 11, a la plaça de l'Ajuntament, hi haurà actuacions de dansa de les diferents escoles de dansa de la vila i també hi haurà música amb una sessió de DJ a la plaça del Mercat a partir de les 8 del vespre. I a més, també, els carrers i places del centre vila comptaran amb un circ itinerant que recorrerà aquests carrers des de 8:45 i fins les 11, un espectacle que inclourà música en directe i dos artistes disfressats d'elefant que animaran els visitants durant tota la nit. De fet, aquesta és una de les novetats pel públic familiar, per ambientar el carrer i animar la gent a sortir i a participar-hi, però ja fa temps que des de Molins Comerç veuen que potser caldria repensar la nit de comerç. Mireia Sallarès és la presidenta de Molins Comerç, organitzadora de la nit i de la nit de tapes.
9: Una nit per fer descomptes. No cal només fer descomptes, es poden fer promocions, es poden fer diferents tipus de propostes per incentivar la gent que vingui a la nit a passar-s'ho bé i a comprar. Ens ho hem de repensar, sí. Perquè tenim diferents inputs de que potser la nit de comerç com a tal s'està com desgastant, no? Llavors, doncs, bueno, aquest any hem fet aquest itinerari del circ, aquest taller de bombolles gegants, mirem com va, i després valorarem si seguim igual o si repensem.
1: Doncs demà nit de comerç, amb botigues obertes fins les 12 de la nit, però les activitats per animar el carrer començaran abans, a la plaça de la Creu, com dèiem, a les 6, taller de bombolles, a les 8, a la plaça de la Vila, actuacions de dansa, i a la mateixa hora, però a la plaça del Mercat, a partir de les 8 del vespre, sessió de DJ, i aquest circ itinerant en paral·lel durant tota la tarda vespre, des de 8:45 fins a les 11 de la nit. El darrer número de la revista Enllaç té com a eix central la crisi de l'habitatge. Un llaç que repassa el preu del metre quadrat a la vila, que ha pujat més d'un 80% en els últims 10 anys. També es destaca que el lloguer s'ha encarit un 50% i que només un 17% dels habitatges principals a la vila són de lloguer, cosa que està per sota de la mitjana catalana. També repassen les noves promocions a les guardioles, l'habitatge protegit i altres temes, com per exemple el cas del molinenc Xema Escorça, la seva lluita per no ser expulsat del seu pis de lloguer a Gràcia, a Barcelona, per part d'un fons d'inversió, un tema que ha estat als mitjans de comunicació d'àmbit nacional. També es parla, per exemple, del Sindicat de l'Habitatge de la Vila, que afirma, entre altres temes, que a Molins de Rei hi ha una invisibilitat molt gran amb els desnonaments i s'explica que es continuen produint moltes execucions desallotjaments silenciosos. Enllaç que tracta altres temes que han passat al municipi l'últim mes, però que posa èmfasi en aquesta crisi de l'habitatge, tal i com ha destacat el seu director, Roger Castillo.
10: Crec que és essencial entendre que és una dinàmica diguéssim exponencial, que de moment no sembla tenir cap fre. Llavors, ja és una mica el títol de la revista, eh? Avança sense fre, no vol ser alarmista. És una senzilla, és un títol descriptiu. La crisi de l'habitatge avança sense fre. Doncs és que realment de moment és així. Falta veure si hi ha mesures que s'aprovin que puguin resoldre això. Però totes les que s'han van aprovat fins ara ho han mitigat mínimament o no han fet cap mena d'efecte real sobre el preu de l'habitatge.
1: Doncs el llaç que el trobareu a les llibreries de la vila, un preu de 4,50 €. Repassem altres temes que han estat notícia aquesta setmana. Hem sabut que la pastisseria Arenas ha guanyat el segon premi, la millor coca de Sant Joan, que ha organitzat el Gremi de Flaquers de Barcelona, la 8a edició d'aquest concurs. Aquesta setmana s'ha donat a conèixer el nom dels premiats i justament també es donaven els premis a l'antiga fàbrica Estrella d'Am de Barcelona. Hi havia diferents categories i el Forn Arenas ha guanyat el segon premi, la categoria de coca de Sant Joan de crema i de pinyons. Doncs ahir parlàvem d'aquest tema amb la Montse Arenas, que ens explicava que per ells ha estat una sorpresa.
11: Era la primera vegada que ens presentàvem, va ser una sorpresa enorme per nosaltres. Vam anar sense cap tipus de pretensió, dit i fet, ens apuntem. La veritat és que mai ens havíem presentat a cap concurs. I mira, no sé, ens va venir per dir, vinga, va, ens apuntem. I mira, va ser dit i fet, i la vam presentar, i el que no ens esperàvem era doncs, obtenir algun tipus de premi, no? Hi ha pastisseries de molt renom ja, no a nivell ni de Barcelona ni de Catalunya, ja a nivell d'Espanya, no? com la Hoffmann, per exemple. No? Uh-huh. I per nosaltres doncs, és una satisfacció, un honor, una alegria immensa.
1: Doncs aquest premi, segon premi a la millor coca de Sant Joan de crema i de pinyons a la pastisseria Arenas. Repassant altres propostes, algunes propostes d'aquest cap de setmana, avui, per exemple, a la tarda, la Federació Obrera, l'Associació Salut Mental del Baix Llobregat celebra el seu aniversari, 30 anys a la comarca i 10 al municipi. I avui a les 7, a la Federació Obrera, faran un reconeixement a les persones que han estat implicades i que treballen per la salut mental. Hi haurà una obra de teatre, Cinco y Acción, i finalment actuació musical de Pau Gimeno, avui a les 7 de la tarda. Jaume Vidal, president de l'entitat, destaca l'objectiu que tenen.
12: Nosaltres el que pretenem, sobretot, és tenir grups d'ajut a famílies i també, ara mateix, hem inaugurat un a Sant Joan Despí, que és de famílies i persones en primera persona, o sigui, que tenen la dificultat de tenir un trastorn mental. I llavors això ens va animar a experimentar, fins i tot, no? Experimentar quina és la millor fórmula amb diferents psicòlegs, evidentment, i almenys això és el que tenim.
1: Doncs avui a les 7 de la tarda a la Federació Obrera, festa d'aniversari amb entrada lliure. I l'Enxuscat, que prepara una jornada festiva per demà al barri del Canal, durant tot el dia, de fet, de 10 del matí a 9 del vespre, a la plaça Vicenç Fernández, faran activitats musicals, hi haurà popada, pop a la gallega, i també servei de bar i animació amb dijòquei a la tarda. La intenció de l'Enxuscat és acostar-se a la gent del barri del Canal. N'hem parlat amb Emma Saura de l'Enxuscat.
13: Volem portar bàsicament l'entitat aquí al barri. Creiem que des de l'entitat que aquí al barri del Canal doncs falta acostar una mica les entitats i fer activitats, i això bàsicament ha sigut el que ens ha motivat per fer aquesta activitat. Durant tot el matí doncs hi haurà música ambient, tindrem servei de bar i farem doncs el que és la pulpada, que és una festa doncs típica de Galícia, que la importem aquí al nostre barri.
1: Els tiquets per la popada valen 15 euros i els podeu comprar al Peixet, al barri del Canal, o també hi ha un correu a enxuscat@gmail.com. I també aquest cap de setmana Impuls Teatre estrena Sala 39. Segueix la línia de l'anterior representació, Sala 42, amb el format de teatre de proximitat, de petit format. Tindrà dues funcions a la Sala Gòtica. L'obra passa en una sala d'interrogatoris amb dues víctimes i dos detinguts i els investigadors, que tenen 24 hores per resoldre els dos casos. L'obra es basa en guions escrits per George Kay, que ha adaptat i dirigit Raúl Carretero, una funció amb 6 actors i actrius. Una de les actrius, Elisabet Mercier, ens parla de Sala 39.
14: Vam començar el novembre de l'any passat amb Impuls Teatre. Llavors vam començar amb la Sala 42 i ara presentem la Sala 39, que consisteix en una sèrie d'interrogatoris. Per qui no ens venia a veure a la primera, no hi hauria cap problema que vingués aquesta segona. Vull dir, no és que diguis, hi ha una... Si no és la primera, veritablement la segona entendràs exactament el mateix. L'únic que segueix com un fil conductor en el que és l'escenografia, la presentació. Però són casos totalment diferents.
1: Doncs és aquesta nova producció d'Impuls Teatre que s'estrena demà i es podrà veure diumenge, amb dues funcions, a les 7 de la tarda, a la Sala Gòtica, entrades a teatreimpuls.cat. I aquesta setmana també hem parlat amb els Matussers, que estan preparant-se per la propera actuació castellera, que volen portar a plaça la Torre de Sis, encara no l'han fet aquesta temporada, i també estan preparant els Castells de Set, però en aquest cas per la diada d'aniversari, que es farà a finals de juny aquí. Ho estan treballant els assajos i també tenen previst fer un acte pel públic familiar, una activitat social a la línia de donar-se a conèixer a més gent, a més a nivell social i tenir més suport a l'entitat. Ho avançava aquesta setmana el president dels Matussers, Salva Prat.
15: El 7 tindrem la propera actuació a Papiol, ja s'està assajant alguns castells, estem intentant també portar la Torre de Sis, que aquest any encara no l'hem tret a plaça, i també estem assajant els troncs del Castell de Set, ja més de cara a l'aniversari, que és a finals de juny. I a part d'això, el dia 6 tenim la tarda d'inflables, que farem al pati de l'Escola del Palau, de 6 a 8 de la tarda, la resta, i això, hi haurà inflables, tallers castellers, i una mica per tota la canalla del poble, és obert a tothom.
1: Doncs els Matussers, que fan assajos els dimecres i els divendres, per tant avui a la Federació Obrera a 7:45, podeu anar a conèixer-los, i també tenen un nou local social al carrer Reseta de la Creu. Passem als esports. Aquests dies fem balanç a les temporades, a la majoria de clubs esportius de la vila que estan ja finalitzant, o en alguns casos ja tenen tots els equips que han acabat. Parlem, per començar, del club d'handbol. Aquest cap de setmana han finalitzat totes les competicions. El sènior masculí ha perdut els quarts de final de Copa Catalana i el sènior B femení tampoc ha assolit per la mínima el seu objectiu de pujar de categoria. De tot plegat ens n'ha parlat el president del club, David Martínez.
16: Anem a Sant Esteve per al Tordera, amb els quarts de final, 40-34, a partit únic el perdem i aquí acabem també la temporada. Amb el sènior masculí, sènior B femení, jugava el diumenge a Cerdanyola, al partit d'anada a casa d'una setmana vam perdre d'un, tenien que venir a remuntar el resultat diumenge al camp del Cerdanyola i vam guanyar d'un. El problema és que per gol a Veraix, com que elles van marcar més gols a casa nostra, al final guanya l'eliminatòria el Cerdanyola i és qui s'emporta l'ascens.
1: Fi dels partits de pista i inici de l'handbol platja, que està obert a jugadores i jugadors de qualsevol esport. No cal que sàpiguen jugar a l'handbol. La competició comença a finals de juny i fins a finals de juliol amb les categories de la B i fins a sènior, i ara just tenen les inscripcions obertes. Podeu entrar al seu Instagram, que és @hplatjamolins. I també hem parlat de Futbol 11. El primer equip de l'Atlètic Inclès ha acabat la Lliga. L'equip de la Vila ja ha certificat que baixarà a quarta catalana la propera temporada, després d'una Lliga difícil. Un equip jove amb lesions i mals resultats de tercera catalana, on han quedat 14ens, tercers per la cua. L'últim partit de Lliga han jugat contra el Sant Vicenç i han perdut davant d'aquest rival que se jugava tot a un partit. Adrià Cabrera és membre del cos tècnic del primer equip.
17: Va ser un partit on al principi sí que estan competint bé, van tenir oportunitats, però ja al final del partit, quan ells ja van fer el 2-0, ja ens van deixar anar, i va ser quan ja van ficar ells els altres gols. A nivell de final de temporada no farem res, no, ara mateix estem entrenant per seguir fent alguna activitat física, però ja estem passant amb la temporada següent.
1: Doncs ara estan pendents dels entrenaments, com dèiem, i preparen campus d'estiu al club. I el sènior femení del club Futbol Sala Molins 99, que també ha acabat la Lliga i pujarà de categoria. De fet, els dos sènior han assolit els seus objectius. El masculí, que està a divisió d'honor, ha aconseguit la permanència, i el femení a primera divisió catalana han estat campiones de Lliga. Dues jornades abans d'acabar la competició han tingut una lliga impecable, que han liderat des del principi, i la conseqüència directa és que pugen a divisió d'honor. N'ha parlat Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
18: Han fet una temporada molt bona, amb només dos empats i una derrota. Tota la resta han sigut victòries. El que suposa aquest campionat de lliga és l'ascens a la lliga de divisió d'honor catalana. És la màxima divisió catalana, per sobre estarien les nacionals. És una divisió que serà més exigent. Vam estar fa unes quantes temporades, ja vam veure que és una divisió exigent. Vam aguantar dues, vam acabar baixant. Esperem que aquest cop puguem fer un bon paper. Ara ja s'està treballant en el projecte de temporada que ve.
1: I ara queden encara tres equips de la base, l'Alavi masculí i dos infantils que estan fent el play-off per pujar de categoria. Encara en informació esportiva, us recordem que avui de 5 de la tarda a 9 del vespre al Parc de la Mariona hi ha la Festa de l'Esportíssim, amb moltíssimes activitats esportives que organitzen els clubs de tots els esports. També hi haurà dansa, autodefensa, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, tot tipus d'activitat esportiva. I al final hi haurà Festa de l'Escuma per acabar l'activitat. També la Ballada de Sardanes, de diumenge a la tarda a les 7 a la plaça de la Creu, amb la coplala principal del Llobregat, i el Foment, que demà fa teatre, un monòleg amb Xavi Franquesa, parlant amb Franquesa a les 8 del vespre al Foment. Amb això ja hem repassat totes les propostes del cap de setmana. No ens queda res més que acomiadar-nos i desitjar-vos que us guariu de la calor, us cobriu i us poseu frescos, i que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns, que vagi bé.

0: Demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres
1: te la busca, te la troba,
2: claro,
1: i te la posa.
0: Els divendres Faves Tendres amb Judit Terrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el Nové Art. Com sempre, el passeig el fem gràcies a l'Eli Arjona, que està a l'altra banda del vidre, garantint que això s'escolti com cal. I comencem amb ella el 32è programa de la quarta temporada amb una nova convidada a l'estudi. Una convidada amb un primer còmic sota el braç, que apenas té 2 mesos, aquest còmic, però que ja ha viscut una diada del còmic en català a Mataró, una... bueno, que de fet hi vas tenir xerrada inclosa, ha viscut també un Sant Jordi i ha viscut també un Saló del Còmic amb signatures als estants. L'obra que ha escrit i dibuixat parla d'una vivència seva, però també d'una vivència que pot ser universal, en el meu cas, en el meu propi. Em ressonava per la seva formació, ella és arquitecta, però també pel viatge que fa al Japó, l'experiència del qual, això sí, no té res a veure amb la que vaig fer jo, que hi vaig anar com un simple turista. Parlem de Japó, viatge d'anada i tornada, una òpera prima fascinant que ens permet acompanyar-la en el seu periple per un país que ella no va experimentar com a turista. Parlem d'una autora que, com qui diu, acaba de començar, però que apunta ben alt. Aina Riu, molt benvinguda.
1: Hola, Pau. Gràcies per tenir-me aquí.
0: Gràcies a tu per venir fins a Ràdio Molins, per venir a parlar de còmics i per venir a parlar d'aquesta obra que tant ens ha agradat. Ara toca una mica de biografia, d'aquestes per posar en context els oients i les oients, i com sempre us dic, si hi ha alguna cosa que dic que no és, doncs tu em corregeixes. L'Aina Riu és arquitecta, això ja ho hem dit, és arquitecta de formació per la Universitat Politècnica de Catalunya, però també és dissenyadora gràfica. És de Barcelona, però ha viscut també a París i a Berlín, i també, doncs, com veurem, ha viscut temporalment al Japó. A París i a Berlín, doncs, hi ha treballat molts anys en sets de rodatge, en l'edició audiovisual, en el màrqueting per pel·lícules d'autor, treballant amb productores internacionals i amb directors com el Luca Guadagnino o el Ruben Östlund. També ha escrit o ha estat crítica de cinema i corresponsal del web especialitzat en cinema El Séptimo Arte a la Berlinale, i la seva passió per les històries, això en parlarem més tard, l'ha portat a seguir explorant els recursos gràfics, debutant com a autora i il·lustradora en l'obra que avui ens presenta. Creadora multidisciplinar, actualment està centrant la seva producció en el camp de la comunicació visual i la il·lustració per seguir investigant les possibilitats que ofereix el còmic en aquest encreuament de camins entre la literatura i el cinema. Trobareu les seves il·lustracions i fanzins en els mercats d'autoedició i a llibreries com la Fat Bottom, del carrer de la Lluna de Ciutat Vella, a Barcelona. I jo de moment ho deixo aquí, perquè m'agrada que tu tinguis temps de parlar i t'ho posa't còmode, perquè tenim moltes ganes de parlar de còmics i especialment d'aquesta obra amb tu.
1: Sí? Genial, moltes gràcies, Pau.
0: Preparada? Doncs vinga. Deixa'm començar per aquestes vivències més recents que apuntàvem, des que ha sortit publicat el teu còmic, que, això, ha viscut una diada del còmic de Mataró, un Sant Jordi i fins i tot un Saló del Còmic ben recent. Com han estat aquestes experiències? Quines sensacions t'has emportat?
1: Molt bones, la veritat. Em fa molta il·lusió que, com dius tu, que només surti l'obra, ja hi hagin aquestes ocasions de sobretot tenir aquesta experiència en persona, no? amb el que és el públic lector, de veure l'interès que hi ha darrere dels còmics i això, no? Poder estar darrere una taula, poder estar en un escenari parlant de còmics i això, no? Veure tot l'interès de la gent i que et preguntin pel que has fet i tot això és molt, molt agraït.
0: Bueno, dèiem que per d'entrada aquesta dia del còmic de Mataró, que veu tenir una xerrada, després en parlarem un moment, i en aquest últim saló, que deies, bueno, és que es van esgotar els exemplars que tenia la botiga, es van esgotar els exemplars, per tant, molt bona senyal.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Molt bé, doncs molt content. Doncs ara sí, deixa'm fer la pregunta pels oients i les oients, que es poden preguntar, bueno, però de quina obra estem parlant, hem dit el títol, però deixa'm-ho preguntar-te tu. Què trobaran els lectors i les lectores a Japó, viatge d'anada i tornada?
1: Doncs trobaran una obra autobiogràfica ficcionada del que va ser la meva experiència com a arquitecte al Japó. No? Vaig aconseguir una feina allà i una miqueta el que va passar a partir d'aquí.
0: Clar, això just sortint de la carrera, em deies fora de micro, per tant, any
1: 2012. Vaig acabar arquitectura el 2012 i al cap d'uns mesos, doncs, va ser com la primera així oportunitat que em va sortir. Ja havia treballat d'arquitecte, no? Com a, fent altres pràctiques, però sí que vaig acabar en plena crisi i la veritat és que això, no? Tenia ganes com de buscar oportunitats a fora i va ser com això, la gran oportunitat que se'm va obrir, a més d'anar a un país que sempre havia tingut moltes ganes, no?
0: Molt bé. Com deia, com diu el Marc Charles a la contracoberta d'aquest llibre, que és aquesta contracoberta que t'ha dedicat, que el que ha de ser una simple, o aparentment simple, estada de pràctiques en un estudi d'arquitectura al Japó es transforma en aquest relat íntim, sensible i profundament humà, això entenc en paraules del Marc, entre carrers silenciosos, temples amagats i l'enrenou de la vida quotidiana nipona, l'Aina traça una ficció autobiogràfica que és alhora un mirall i una confessió. I ara entrarem en tot això, per aquesta capacitat que tens de transportar-nos o deixar-te acompanyar, però alhora fer-nos sentir en la teva pell. Això en parlàvem ara fora de micro, però crec que és molt difícil i tu ho has fet amb aquella naturalitat com qui no vol la cosa.
1: No, em fa il·lusió que ho diguis, perquè suposo que és el que em pretén, no? quan escriu, el transmetre una sèrie de sensacions al lector. I és, per tant, m'agrada molt que diguis que en el teu cas ho has viscut així, no? Però sí, penso que a més això, no? Que la història va més enllà d'aquestes pràctiques i es va transformant en un viatge molt personal que, d'alguna manera, i espero que no soni pretensiós, sí que m'agradaria pensar que és un viatge que pot fer el lector ell mateix, no? No només meu, sinó que tingui aquest punt d'universal.
0: Totalment, jo diguem-ho, ho deia al principi i ho ratifico, que és precisament això, és a dir, el que fas és una vivència personal que dius, bueno, a partir d'aquesta experiència autobiogràfica, doncs ho has ficcionat, no? Deus haver utilitzat alguns elements per ficcionar-ho, però vull dir, el que aconsegueixes és que siguem aquella protagonista que està vivint o patint aquella situació. Jo deia això, és aquest quadern de viatges, inclús podem dir-ho així, d'un periple, d'un viatge que fas tant en fora com en dins.
1: Sí, totalment.
0: Vull dir que crec que això, no, és una mica com el que queda, i aquesta crònica de la teva experiència pel Japó i l'aprenentatge vital que et suposa fer-la, fer aquesta experiència. A mi em sorprèn el dibuix pel no? Veig que estàs com aquest, tens aquest estil que està encara, potser l'estàs encara buscant, però ple de recursos, crec que està farcit de recursos compositius, narratius d'un nivell altíssim, i el que fan és això, que com que t'atrapa tant, la lectura passa en un pim-pam. No sé si això també ho feies de forma conscient.
1: No, això no... Clar, hi ha aquest punt que he sentit que es comenta a vegades, no?, entre els autors de que tu no pots controlar amb quina velocitat llegirà un lector, no? Que realment el factor temps és un factor totalment personal de cada persona que agafa el llibre. I clar, jo vaig dedicar moltes hores, no?, a moltes de les pàgines, i després és veritat que la gent em ve i hi ha molta gent que em diu que se l'ha llegit superràpid. Clar. I em sorprèn, però bueno, també, vull dir, m'alegra, sí, veig el costat positiu, no?, de que t'atrapi i de que tinguis ganes de seguir llegint-lo, no?
0: Doncs, sí, molt aconseguit, ja dic, volgut o no, està molt aconseguit. De fet, si veu el gust pel còmic, a nivell de recursos narratius, l'interès pel còmic, també per l'arquitectura, si veu la formació en arquitectura, segons què t'interessa, segons què expresses o què mostres, també pel disseny gràfic, això també s'hi veu, això, no? Ja dic, el gust pel còmic i també pel manga, no? Que, diguem, atrevint-te, i això en parlarem, a sorprendre'ns amb un moviment, amb un gir, amb una particularitat que té aquest còmic, que fa que sigui una obra, jo m'atreviria a dir, única. Perquè, clar, vull dir, sí que de recursos compositius i narratius en podem trobar molt bons còmics, però aquest gest, aquest gir, aquest moviment, que potser després apuntem sense fer massa spoiler, en parlarem. Jo crec que és una obra excel·lent. Per què aquest títol?
1: El títol? Japó, viatge d'anada i tornada. Perquè per mi és tan important l'anada, no? Aquest camí, aquest inici, aquest impuls cap a sortir, no? Cap a un nou lloc, cap a una aventura. Però també és molt important la tornada, no? Aquesta segona part del viatge en què tornes, en què reflexiones, en què... aquest completar el cicle també, no? Aquest anar però sempre acabar tornant a l'inici, a casa, per mi és molt metafòric també del que és la vida, no?
0: Tornar no sent la mateixa persona que eres quan vas sortir.
1: Exacte. És l'important, és el que tenen els viatges.
0: El creixement i l'aprenentatge sí. Que fas. En quin moment decideixes convertir aquesta experiència, malgrat que ara l'hagis ficcionat, i no sé quins són els detalls ficcionats, però en quin moment aquest tràngol que tu, diguem, experimentes, sobretot a l'inici d'aquest còmic, d'aquesta obra, d'aquesta història, en quin moment decideixes que això ho convertiràs en un còmic?
1: Doncs, si estem parlant que l'experiència va tenir lloc al finals del 2012, no va ser fins al 2019 que em vaig decidir a fer-ne una novel·la, no? A fer-ne un còmic. La veritat és que és com algo que m'havia quedat pendent, no? Perquè vulguis que no, un és conscient, no? De que ha viscut una història com molt completa, i quan ho comentes amb les amistats, no? Amb els sopars, i surt, ostres, hi ha tantes anècdotes que dius, ostres, és que això faria una molt bona història, no? Però sí que vaig trigar bastant, i jo crec que per diversos motius, no? D'entrada, perquè no havia fet mai un còmic, llavors també potser havia de trobar el moment vital, no? Per dedicar l'energia, per fer la recerca, per atrevir-me pues, això, a buscar un estil, a dibuixar, no? A realment seure'm i posar-m'hi. Però també, i que potser és el que em feia més por, és perquè, clar, va ser una experiència molt dura, no? Una experiència, podríem dir, traumàtica, en certa manera. Sí, sí. De fet, va ser l'última vegada que vaig treballar com a arquitecte, i, clar, no és evident, però penso que és molt interessant a la vida, justament quan algú ens fa por o quan tenim una certa aversió, no, cap a algú, doncs anar-ho a mirar i anar a veure realment què va passar és una bona manera de que no sigui un fantasma que ens segueix perseguint, no? O sigui, de fer-ne teràpia, d'alguna manera. I la veritat és que l'art, en qualsevol de les seves formes, és molt sanador, és molt terapèutic.
0: Molt bé.
1: I per això al final em vaig acabar decidint.
0: Clar, i aleshores, o sigui, amb aquest temps que passa, amb aquest transcurs de temps, com tots aquests records, perquè són com molt vívids, són molt vius, tu els veus i els detalls que hi ha, vull dir, això és aquesta part, diguem, que has hagut de ficcionar potser, o perquè clar, hi ha una recreació d'espais, de sensacions, d'ambients, de tot això.
1: Sí, és que d'alguna manera hi vaig com tornar mentre ho estava escrivint. De fet, el que vaig recuperar van ser, bueno, jo tenia un diari de viatge i tenia fotografies, tenia correus electrònics.
0: Molt bé.
1: I tenia un iPod d'aquests antics amb tota música. I bueno, vaig agafar-ho tot i vaig com tornar-m'hi a posar, no? A reviure. I mentre anava estructurant el que era la història, tota la part necessària de ficció que fos necessària, que d'alguna manera és això, no? O sigui, vaig partir de tots aquestes, d'aquesta documentació que tenia, que havia guardat, i després, quan ja ho tenia clar i ja era més posar-me a dibuixar, allà vaig, i de fet em posava la música que escoltava mentre es passejava per Japó, no? I mentre estava allà, i va ser molt catàrquic, o sigui, jo he plorat molt, clar, fent aquest còmic.
0: Però
1: també m'ha anat molt bé.
0: Clar. No, és que clar, jo en aquell, és a dir, quan ho llegeixo, el que pensava era, ostres, clar, vivint aquesta experiència, en quin moment et poses a dibuixar, no? A plasmar-ho allò d'alguna forma. Sí que, evidentment, hi ha qui escriu un diari, hi ha qui doncs, té la necessitat de volcar-ho d'altres formes, però clar, de construir un còmic és una feinada. Clar, llavors, ara em quadra el fet aquest, que necessités aquest temps i que t'obligués, diguem, a reviure-ho.
1: Sí, també et diré que agraeixo que passés tant de temps, perquè una experiència així crec que seria molt diferent si l'expliques en aquell moment, només viscuda, o si realment l'has pogut pair, no? D'alguna manera amb més temps.
0: Això, bé, clar.
1: Sí.
0: Llavors, ara una pregunta que clar, jo la tenia aquí l'alegrament de com arriba el projecte Pagès Editors, pensant, bueno, doncs presentes una idea i la desenvolupes quan et donen l'okay. Però no és ben bé així.
1: No va ser
0: com
1: cas.
0: Va anar això?
1: Jo portava treballant en aquesta obra, de fet, com et dic, la vaig començar a treballar des del finals del 2019. I vaig estar força temps dedicant-hi, no? Dedicant això temps a escriure-la, a dibuixar-la. va haver-hi temps que va estar en un calaix i, de fet, va requerir de que jo decidís, o sigui, quan després de 9 anys vivint a Berlín vaig decidir tornar a Barcelona,
0: sí.
1: I va ser amb tota aquesta tornada, és que dic perquè és com bastant metafòric, no? També sembla, o sigui, aquest viatge d'anar i tornada no és fins que no em decideixo i torno a casa a Barcelona,
0: sí.
1: Que llavors acaba apareixent el Jaume, no? De
0: Pagès
1: Editors, i li acabo presentant el projecte ja molt construït, no? O sigui, estava pràcticament sencer, només que, bueno, pues, sí que ens vam asseure i vam comentar coses i va ser molt útil, també les seves aportacions.
0: Uh-huh.
1: Però bàsicament el projecte sí que
0: ja
1: l'havia... Sí,
0: ja estava cuinat.
1: Tenia.
0: De fet, bueno, vull destacar dues coses. Un, que és, casualment és el desè títol de la col·lecció Doble Tinta de Pagès Editors, aquesta col·lecció que porta el Jaume Barrull. I el Jaume Barrull, quan em presentava o quan l'havíeu de presentar a la llibreria Documenta, ell va fer una publicació a Instagram i va dir: fa un any vaig passar hores i hores mirant portfolis d'autors i d'autores al Saló del Còmic de Barcelona i només uns pocs em van cridar l'atenció. Un era el de l'Aina Riu. D'aquella trobada no en faria un any i avui serem a la Documenta de Barcelona presentant aquesta primera edició de Japó de viatge d'anada i tornada. Clar, i a entrada ja li vas cridar molt l'atenció. Clar, i és una cosa que tu ja tenies feta, això estem parlant del 2025, li presentes amb ell, i el 2026 ja tenim el llibre fet i publicat. Clar, anava a preguntar-te com va anar la gestació del còmic, jo crec que això ja ens ho has explicat, i una cosa que sí que et vull preguntar en respecte a l'arribada de Pagès Editors és, clar, el format amb què treballa aquesta col·lecció el Jaume és un format concret, unes dimensions concretes, i a més amb la particularitat del bitó, no?, de la bitonalitat. Clar, no et va condicionar tu aquest format, no? Vull dir, de fet, el que has fet és treure'n profit.
1: Sí, d'alguna manera vaig mirar de donar-li la volta perquè sí que és veritat que, clar, vaig tenir una feina d'adaptar-ho,
0: uh-huh.
1: i que l'obra tenia... no és que tingués gaires més colors, però sí que els tenia combinats, no?, totes les pàgines. Però sí que vaig dir, no, mira, escolta, mirem el costat positiu, no?, que és que he trobat aquest editor i que sortirà.
0: Clar.
1: I llavors vaig aprofitar per fer una revisió, no?, vaig fer una revisió del que eren totes les pàgines i jo penso que fins i tot aquesta idea de la doble tinta, com que fins i tot li dona una coherència, no?, i una certa... Li queda bé, o sigui, estic realment contenta del resultat final.
0: Clar, i a més marca un canvi, diguem, l'obra, diguem, té dues parts i marca un canvi de l'una a l'altra, que també ajuda, i dic que té un canvi perquè hi ha una singularitat que jo no em vull fer molt spoiler, però sí que és veritat que tu ho dius a l'inici del llibre, amb compte, no patiu, hi ha un canvi, no patiu, no és que estigui mal imprès. Jo ho vull deixar així, perquè m'agrada que la gent s'acosti al llibre. Com surt aquesta idea, sense fer spoilers, que fa que, de cop, el relat, que és un relat, diguem, occidental, de cop i volta passa a ser un relat que l'hem de llegir com un manga?
1: Doncs això, mira, t'haig de dir que no estava decidit des de l'inici, o sigui, no és que fos una decisió des del principi de tot, però sí que hi va haver-hi un moment que, de fet, va ser més o menys això, quan arribaven a la segona part, que és com que el propi relat m'ho demanava, i el que se'm va acudir la idea és que ja no la vaig poder deixar estar. I vaig pensar, ostres, espero molt que em permetin fer-ho, no? Perquè sé que no és evident i que potser hi haurà gent, no?, editors que, jo què sé, s'haguessin posat les mans al cap, en plan, això no ho podem fer, però no. O sigui, confiava, que esperava molt que pogués sortir així, i sí, agraeixo molt al Jaume que apostés per deixar-ho així.
0: Jo l'aplaudeixo a ell per, diguem, haver-ho acceptat i per haver-ho permès, però t'aplaudeixo tu per la genialitat, no?, que crec que fa singular i tan particular aquest còmic. Vaig avançant, perquè jo ja veig que, com sempre, ens quedem sense temps, això. I vull fer referència, perquè l'altre dia parlàvem amb la Berta Cusó, de la xerrada que el 18 d'abril es va celebrar a Mataró per la quarta diada del còmic en català, organitzada pels Bufacanyes i per la Plataforma per la Llengua, i li deia a la Berta que, dius, bueno, tu no hi vas ser, però hi haguessis pogut ser, perquè hi havia tres de les autores que precisament heu publicat amb Pagès Editors. De fet, hi havia diferents xerrades, totes, jo crec, molt interessants, una de les quals és precisament la que es va dedicar a les dones al còmic contemporani. que hi havia precisament tres de les autores que ha publicat amb la col·lecció Doble Tinta, l'Andrea Lucio, dibuixant a una història catalana, la Glàfira Smith, l'autora de Trufa, i tu, que presentaves aquest llibre. De fet, recomano, faig falca publicitària, recomano molt i molt que recupereu, els oients i les oients, que recupereu aquesta xerrada al canal de YouTube dels Bufacanyes, i està penjada, i crec que val molt la pena que la veieu i que escolteu aquestes tres autores amb el cap. Perquè precisament per introduir la xerrada, que la conduïa el Jaume Capdevila al cap, va parlar de les dues grans i recents revolucions del còmic. La revolució digital, que ha permès canviar el sistema de treball, i la revolució provocada per l'aparició, per la irrupció de les autores. Que l'autora sempre n'hi ha hagut, però diguem, estaven com invisibilitzades. I ell parlava precisament d'això, no? De reivindicar aquest canvi que havia sigut l'aparició, per fi, de les autores. Que deia que ha transformat el còmic des de dins, no? Deia, i que ha canviat la manera d'expressar el còmic, la mirada, el tipus d'històries, les temàtiques, l'enfocament, i que ha ampliat i potenciat les propostes. Clar, ara et pregunto directament, que ja sé que en vas parlar, però t'ho pregunto directament, què és el que t'interessa explorar i aportar tu en les històries, en el camp del còmic?
1: A mi m'interessa molt el que és la naturalesa humana i com som els humans i per què som com som i per què fem el que fem i com ens comuniquem. Llavors, tots aquests temes, molt d'això, no? Com de la psicologia humana i de la comunicació, em semblen grans temes per explorar. Uh-huh. Sí.
0: Jo tinc aquest de la comunicació, n'has parlat, de fet en parlaves fora de micro, i jo crec que vull recuperar una cosa que vas dir a la xerrada, que és això, no? Parlant de el que us interessa o el que t'interessa a tu és parlar d'aquelles emocions que solen atribuir-se, i tu deies amb aquestes paraules, a l'arquetip femení. Mm-hmm. Tu deies, no? És a dir, aquesta vulnerabilitat, reflexió, profunditat, no? Jo crec que aquí està molt aconseguit, en aquesta obra teva, això traspua, no? Perquè traspua aquesta autenticitat, aquesta honestedat. Crec que el marxar-les ara, no vull dir malament, però que parla com d'obrir-te en canal, no? És a dir, tu t'estàs expressant com allò que vas viure, i des dels dubtes, les pors, les cabòries, i per tant, això, aquesta manera de portar aquesta perspectiva com fresca i única, diguem, als teus projectes. Per tant, tens camp per córrer, però l'has de fer. I una cosa que deies que és això, no? Que la història acompanyi i faci créixer el lector.
1: Sí.
0: Això també ho tens molt present.
1: Sí, perquè, clar, jo m'ho passo molt bé dibuixant, no? I pensant en això, m'explica una història, però sempre intento pensar que realment pugui aportar en el lector, no? I que el lector s'hi pugui reconèixer d'alguna manera, i potser perquè sóc molt lectora, també jo recordo molt les obres que m'han ensenyat coses de mi mateixa que potser no era tan conscient, no? I em sembla algo molt bonic i, bueno, m'agrada, vaja, quan passa.
0: Llavors, el còmic, diguem, en aquest anar i tornar que has tingut en la lectura i això, com l'has viscut? És a dir, perquè com a autora tens aquesta primera obra, diguem, però com t'has foguejat tu en el còmic? A nivell la mà, com has entrenat la mà en aquest temps en què tu estaves formant-te com a arquitecte i tot això, el còmic com ha aparegut?
1: Sí, mira, d'entrada, arquitectura, jo vaig fer totes les optatives que vaig poder, eren de dibuix, dibuix del paisatge, dibuix amb aquarel·les, retrats de cares, o sigui, tot això es podia fer llavors i les vaig agafar totes. Uh-huh. Perquè ja tenia molt l'interès de dibuixar, no? Però després he anat fent alguns cursos bastant puntuals perquè per les circumstàncies professionals, doncs és el temps que tenia, no? Clar. Això, però mira, la plataforma de Domèstica em va ser un recurs molt útil.
0: Molt bé.
1: I per exemple,

0: començar a definir el que era l'estil, que era com una gran pregunta que suposo que tothom ho té al principi, clar, no? En plan, com ho dibuixaré?
1: Clar.
0: I van ensenyar tants recursos, és tan... ensenya tants recursos que sí, que em ajuda molt, la veritat, a trobar aquestes primeres pàgines, no?, i dibuixos.
1: Que bo. Em sap supergreu, Aina, perquè ens hem quedat sense temps, perquè, clar, et volia preguntar en què estàs treballant, és a dir, perquè, en què estàs treballant, i segurament és en la promoció del llibre, que acaba de sortir.
0: Sí, la veritat és que sí, encara sí. Estem encara amb la promoció.
1: Et deixarem que les idees vagin bullint al cap i les volem veure més endavant, però ara volem que promocionis aquesta obra. Sí. Però ho hem de deixar, però no vull acabar el programa sense preguntar-vos, com a totes les persones que passeu pel Parlem de Còmics, que ens recomanis un parell d'obres.
0: Molt bé.
1: Un clàssic que consideris imprescindible i una obra que et sembli més desconeguda o menys reconeguda. Quines són les teves propostes?
0: Mira, la primera proposta és un clàssic immediat, si m'ho permets.
1: Vinga.
0: I et diré el llibre de Vampir, del Jones Farr. Val?
1: Clar, és recent,
0: no
1: sí,
0: clàssic,
1: clar,
0: però mira, vaig pensar que tenia ganes de recomanar-lo perquè és una combinació tan bona, trobo, entre el que és romanticisme i humor, i ho fa d'una manera tan, sembla tan lleuger, parlar de coses més profundes, no?, i de sentiments també, que em sembla molt, una molt bona obra.
1: Apuntem, el clàssic, i el menys
0: reconegut? Jo crec que és conegut, però la veritat és que aquí, quan en parlo, em sembla que la gent no l'ha llegit tant, i per això també tenia ganes.
1: Vinga.
0: De parlar-ne. És el de Sunday, d'Oliver Schrauen, que està traduït com a Domingo Flamenco.
1: Això, anava a dir clar, per Sunday no el tinc present, però per Domingo Flamenco sí.
0: Sí.
1: No l'he llegit, però...
0: Vale. Doncs mira que ve la recomanació.
1: Molt bé, perfecte. Sí, sí.
0: Em sembla que és un autor molt interessant i que la seva obra val molt la pena, no? Té un llenguatge molt propi, té un llenguatge gràfic molt propi.
1: Molt bé. Doncs prenem nota d'aquestes dues propostes. I ara sí, per últim, com que enguany ho estem fent, et demanem un nom. El nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulguis reivindicar, doncs, o destacar la seva feina per alguna raó concreta, que aquesta raó la decideixes tu. Quin és el nom que ens proposes?
0: Mira, et proposo un autor, que és Nick Trenasso, que és aquest autor americà, molt, molt particular, no? Amb un llenguatge gràfic també molt especial.
1: Taller d'interpretació... Sí.
0: L'obra més coneguda, Sabrina, i la raó és perquè justament amb aquesta obra, amb Sabrina, va aconseguir ser anomenat a un premi literari genèric, o sigui, no només de còmic, i a més ser publicat en una editorial també que no era específicament exacte,
1: de còmic.
0: I em sembla molt interessant justament aquesta idea de trencar una mica les fronteres i aconseguir portar el món del còmic al món lector en general. Em sembla que és algo bonic i que no és la primera vegada potser que passa, però que quan passa, doncs val la pena.
1: Molt bé, doncs apuntem el nom del Nick Trenasso. Ai, ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Molins. Ha estat un autèntic plaer. Espero que hagis estat a gust.
0: I tant. Moltíssimes gràcies a tu.
1: Perfecte, doncs ara sí. Fins aquí aquest 32è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies, Eli Arjona, com sempre, per fer possible aquest espai. Un luxe. Als oients i les oients, moltes gràcies per escoltar-nos. Molt bon cap de setmana. I, sobretot, llegiu Japó, viatge d'anada i tornada, de l'Aina Riu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pendents encara de la reunió entre sindicats i el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 del matí, que finalment s'ha endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent el salari, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic dels docents. Anem ara fins a aquest punt, fins al Departament d'Educació. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, com s'està vivint aquesta situació ara mateix?
4: Bon dia, doncs després d'un petit recés, la reunió continua i segons fons sindicats, les converses flueixen i han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles

0: per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. En aquests moments el tema salarial és el que tenen sobre la taula. La proposta del govern és un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat que, a banda de l'acordat, el mes de març seria de 120 euros mensuals més d'aquí a 4 anys. Afirmen que no es mouran de la mesa de negociació i, mentrestant, un centenar de docents mantenen la protesta davant del departament a Via Augusta, que mantenen tallada des de les 10 del matí.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
0: D'acord, bon dia.
1: I, de fet, la reunió coincideix amb una nova jornada de vaga que avui se centra al Penedès i al Baix Llobregat. De fet, desenes de mestres han bloquejat l'estació del Cremallera per pujar a Montserrat. Els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb el Cremallera, que ha quedat completament aturat per la protesta. I l'incendi d'Òrrius podria haver començat en una zona forestal abans d'afectar la fàbrica d'Espelmes, que ha quedat totalment destruïda. A l'espera de l'informe oficial, les flames s'haurien originat, com dèiem, en una zona de canyes, haurien saltat després al pati exterior i després haurien afectat tota la indústria on havia unes 500 tones de parafina distribuïda en diferents dipòsits. L'Ajuntament i l'ACA descarten afectacions al torrent proper gràcies a les barreres instal·lades per contenir el vessament. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense ingressos, sense interessos, i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments hi ha diverses avaries, una a la C25 a Sant Pere de Sallavinera, que talla un carril, i dues més encara ara a l'autovia 2, una al Bruc i una altra a Abrera. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Aquesta tarda celebra la festa de l'Esportíssim des de les 5 i fins a les 9 del vespre al Parc de la Mariona. Hi haurà un espai amb diferents propostes d'activitats esportives, com boqui, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, també pràctica d'atletisme, gimnàstica, tenis taula, judo, defensa personal, arts marcials, també un circuit de bicicletes, danses, balls i coreografies. Hi haurà festa final de l'escuma. Avui, de 5 a 9, al Parc de la Mariona. Demà dissabte és la nit del comerç, que suposarà tenir botigues obertes fins a les 12 de la nit amb descomptes i promocions. També hi haurà actuacions i activitats per tota la família i nit de tapes al mercat municipal. Demà dissabte, desena nit de comerç i nit de tapes. I també demà dissabte el Foment programa l'espectacle Parlant amb Franquesa, el monòleg de Xavi Franquesa, en clau d'humor, que resumeix els darrers anys de la seva carrera i explica experiències i reflexions amb anècdotes, doncs, al voltant de la seva trajectòria. Demà dissabte a les 8 al Foment. Entrades anticipades, com sempre, al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Milà. Està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: singer found out, a tango singer, Agustin Magaldi, who has the distinction of being the first man to be of use to Eva Duarte.
1: Evita és un musical amb lletres de Tim Rice i música d'Andrew Lloyd Webber. Està basat en la vida de la líder política argentina Eva Perón, segona esposa del president de l'Argentina, Juan Domingo Perón. La història segueix la vida d'Evita, la seva carrera artística, l'ascens al poder, el seu treball de caritat, l'involucrament feminista i la seva mort jove.

Evita va estrenar-se al Prince Edward Theatre de Londres el 21 de juny de 1978, representant-se en 2.900 funcions. Estava protagonitzada per l'Elaine Page, que havia estat escollida entre un gran nombre d'aspirants, després que Julie Wellington no acceptés fer-lo. El Che va ser interpretat pel cantant pop David Essex i Perón per Josh Ackland. La producció estava dirigida per Harold Prince.

A la seva crítica al Daily Sunday Times, Derek Jewell el va dir que l'espectacle era meravellós, descrivint la partitura de Lloyd Webber com a ambiciosa i una fusió sense paral·lel de l'experiència musical del segle XX, mentre que les lletres de Rice eren descrites com contundents i enginyoses.

El 25 de setembre de 1979, Evita s'estrenà al Broadway Theatre, on es representà en 1.567 funcions fins al 26 de juny de 1983. Patti LuPone interpretava a Evita, amb Mandy Patinkin com a Che i Bob Gulton com a Perón. Igual que en la producció de Londres, estava dirigida per Harold Prince, amb coreografies de Larry Fuller.

La versió en castellà de Dita s'estrenà al Teatre Monumental de Madrid el 23 de desembre de 1980, dirigit per Jaime Azpilicueta, i amb la Paloma San Basilio com a Eva, el Patxi Andion com a Che i el Julio Catania com a Perón, Toni Landa com Mangaldí i Montserrat Vega com l'Amanda Perón.

La cançó No llores por mi Argentina esdevingué tot un èxit, interpretat posteriorment per cantants com Nacha Guevara. La producció després va viatjar al Teatre Tívoli de Barcelona.

Poc després que s'estrenés al West End o a Broadway, ja es començà a treballar amb l'adaptació cinematogràfica del musical, que en un origen havia d'haver estat protagonitzada per Barbra Streisand o Liza Minnelli com a Eva, el Barry Gibb o Barry Manilow com a Che, i havia d'haver estat dirigida pel Ken Russell.

Però aquests plans mai no arribaren a bon port. I no va ser fins al 1996 que la producció teatral arribà a la pantalla gran, dirigida per Alan Parker, amb la Madonna com a Evita, Antonio Banderas com el Che i el Jonathan Pryce com a Perón. La pel·lícula va ser nominada a 5 premis de l'Acadèmia, guanyant el de millor cançó original, You Must Love Me, composta especialment per a la pel·lícula.

Tot i que hi va haver produccions de gira en els anys 80 i 90, Evita no va tornar al West End fins gairebé 30 anys després de la seva estrena. Michael Grandage va dirigir una nova i audaç producció al Teatre Adelphi, en el que va introduir l'actriu argentina desconeguda al públic del Regne Unit, l'Helena Roger, en el paper principal.

La producció va trigar 6 anys a traslladar-se a Broadway. Roger va repetir la seva Eva en la producció i l'estrella del pop, Ricky Martin, va interpretar el Che. Aquesta vegada va rebre crítiques diverses. Va ser nominada al millor revival d'un musical, però Roger no va rebre cap gest de complicitat per la seva actuació.

Bé, fins aquí aquest ratet, aquesta estoneta amb vosaltres, que nosaltres ens hem passat molt bé. Esperem que vosaltres també ho hagi passat la mar de bé. Com diu amb aquesta versió de Noros por mi Argentina, la Nacha Guevara, no plorem per nosaltres, no, no, perquè tornarem de seguida. Aviat tornarem. Ha estat un plaer. Fins aleshores, porteu-vos molt bé, eh? Apa, adeu!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el vuitè intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
0: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més

0: Titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
1: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
2: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que hi contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és el de l'entrada.
1: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
1: És una de les novetats de les Pau que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
0: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
1: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
1: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
0: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Joan Barberà.
3: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
0: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de sa avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia, alguna novetat?
6: Bon dia. Doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Iolanda Segures, portaveu d'USTEC.
7: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
6: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex, i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
8: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
6: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
0: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
9: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
1: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
0: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copi. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona, que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
11: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
10: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
12: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
13: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
12: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
2: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Que és l'anunci que a partir de dilluns guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
14: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
2: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
14: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de tres. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
16: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors...
17: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
18: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
19: Superespantat, perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
15: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
5: Notícies en xarxa.
0: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
20: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu, amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la platja llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Cadascuna té 900 metres quadrats. El tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
3: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
10: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
0: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
1: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
0: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
21: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, han acceptat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
22: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
21: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
0: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
23: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
24: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
23: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'Eix Pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
0: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
1: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat, pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
0: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%, Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8%.
0: Nou minuts i seran 2:15. Moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
6: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
4: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I el Dansant ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb quatre produccions pròpies i dues coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansant. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
7: El Dansant Neu celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen quatre produccions pròpies i dues coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
8: No és un festival finalista, és important diguem ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
7: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
0: I arriben els esports. Què ens porta, com sempre, Joan Barberà? Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
9: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
25: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adéu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
9: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
26: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. I bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
9: A primera federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona A al camp del Real Madrid, del filial del Real Madrid, a partir de les 9 de la nit. Després de superar el Vilanova i l'Hospitalet, respectivament, Cornellà i Badalona s'enfronten en la segona eliminatòria d'ascens a segona federació. Serà aquest diumenge a les 6 de la tarda, partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I en el play-off d'ascens a tercera federació, demà a les 7 de la tarda, es juga el partit de tornada de les semifinals entre la Pobla de Mafumet i el Rubí. A l'anada, empata un gol. Blai Martí és el tècnic del Rubí.
2: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complir la Pobla, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent. Hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions. Som optimistes.
9: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda en directe a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet avui es juga l'última jornada de la Lliga ACB.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit, marimatge.
9: Però si estic solo.
10: Puto mono. Terroristes.
11: Ve a menjar plata.
12: Monstre. Tot això és odi.
13: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
15: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
16: Què pot fer trontollar una democràcia?
17: I si demà deixés d'existir?
18: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
19: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
20: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
21: Propostes en xarxa.
22: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa.
23: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
24: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
25: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
23: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
26: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
27: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
26: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
23: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
26: És una de les novetats de les Pau que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
23: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
26: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
23: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
26: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
23: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
1: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
23: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
23: El control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
23: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
6: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
24: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
6: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
7: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
6: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
23: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
3: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
23: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
5: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
4: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
23: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
8: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
9: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
8: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
23: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
11: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
10: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
11: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent
27: que té un projecte de vida per davant i que simplement no pot accedir-hi perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així, no estem tancats a res.
10: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
23: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
12: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de Protecció Civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
13: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que la parafina i l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
14: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
15: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
16: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
12: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
23: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
17: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovat abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els 2 únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
23: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
26: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta, Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
23: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
26: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades que passen de 55 a 180 i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
1: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
2: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
1: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
23: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
26: Tot i l'estabilitat els últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
23: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
26: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja, que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
23: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
26: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
23: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
19: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
18: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
23: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
3: L'Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
6: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
3: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
7: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia amb els seus múltiples registres i capes de significat esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
20: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
21: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
20: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça Vella.
23: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
22: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, iniciant les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
24: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
22: A primera federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
25: El play-off ja és aquí. Objectiu que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
28: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Si no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
25: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
22: Diumenge a partir de les 6 de la tarda en directe a les televisions locals i a la xarxa Més Partidàs, segona eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Cornellà i el Badalona. a segona catalana i en la lluita per l'ascens. Demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui última jornada de la Lliga CB. I en hoquei sobre patins, avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
4: El Liceu, l'equip amb dos anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem

changed in decades. Cashier checks the time around her.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
2: Són elements dissuasoris que el que volen és, i el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
1: I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem-ho, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes que

0: va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors, i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior, on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.
1: Informació local.
2: Aquesta tarda a les 7 es celebren els 30 anys de l'Associació Salut Mental del Baix Llobregat i els 10 anys de l'entitat a la Vila. Es durà a terme un acte a la Federació Obrera que tindrà tres parts. Per una banda, es reconeixerà a les persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà l'obra de teatre Cinco y Acción i una actuació musical participativa de Pau Gimeno. Aquesta tarda a les 7 a la Federació Obrera l'entrada és gratuïta. Demà al matí l'Enxuscat organitza una activitat de fet de tot el dia al barri del Canal. Demà a partir de les 10 del matí fins les 9 del vespre a la plaça Vicenç Fernández hi haurà activitats amb música, hi haurà popada, pop a la gallega, i a la tarda continuarà la festa amb música i animació de disc jockey. Si voleu comprar tiquets, valen 15 euros la ració de pop. Els podeu comprar al Peixet del barri del Canal o enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Demà, dissabte, festa al Canal durant tot el dia organitzada per l'Enxuscat. Impuls Teatre estrena demà dissabte i diumenge el seu últim muntatge, Sala 39, teatre de petit format de proximitat que segueix la línia del que vam fer fa uns mesos, Sala 32, en una sala d'interrogatoris. Hi ha dos detinguts i dues víctimes i els investigadors tenen 24 hores per resoldre els dos casos. Doncs una obra de teatre amb un ampli elenc d'actors i actrius de la Vila, d'Impuls Teatre, que podreu veure demà dissabte. Estrena a les 7 de la tarda i diumenge torna a haver-hi funció també a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens. Les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. I la grupa que farà diumenge nova ballada de sardanes, ballada d'estiu, diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la principal del Llobregat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
3: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
2: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
3: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
2: T'esperem al Molí Jove.
4: Els divendres, faves tendres.

0: demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres.
1: Te la busca, te la troba i te la posa.
0: Els divendres fa les tendres, amb Judit Herrera.
2: Això m'agrada, eh?
0: Cada divendres de 5 de la tarda a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 7 minuts d'aquest divendres 29 de maig i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció, però el molt de carinyo, que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Avui és un d'aquells programes estranys, d'aquells que arriben cada any i que no saps ben bé si afrontar amb un somriure o amb una mica de nostàlgia. Perquè, agradi o no, s'està acabant tot. S'ha acabat la Lliga, demà es juga la final de la Champions, la temporada dels equips de Molins pràcticament ja és història, i de cop, després de mesos vivint enganxats a classificacions, permanències, ascensos i finals, ens adonem que ja som a la recta final del curs esportiu.
0: Sí, és aquella època de l'any en què els periodistes esportius han de començar a parlar del mercat de fitxatges perquè ja no queda res més a explicar, sinó que és com quan a l'escola l'última setmana ja no fas classe i et posen una pel·lícula, doncs nosaltres estem ja aquí.
1: Bàsicament. I a sobre és una setmana carregada de comiats importants. Si es confirmen tots els rumors, el Barça femení dirà adéu a dues jugadores que han marcat... tres jugadores que han marcat, que és Mapi León, Ona Batlle i Alexia Putellas, que dues ja han confirmat la seva sortida del club. També marxen tres entrenadors que han estat molt importants durant els últims anys. Pep Guardiola posa punt final a la seva etapa al Manchester City. Michel deixa el Girona després dels anys més brillants de la seva història i Xavi Pascual tanca la seva etapa al Barça de bàsquet.
0: És que sembla que algú hagi decidit fer una neteja general. Aquesta setmana només faltava que anunciessin la retirada del senyor que posa les pilotes als corners i ja ho tindríem tot complet. Molts finals, molts adeus i molta gent que ha marcat una època en els seus respectius equips.
1: Això sí, abans que arribessin els comiats hem tingut emoció per parar un tren. Aquesta setmana s'ha disputat fins a tres finals europees, la Champions femenina, l'Europa League i la Conference League.
0: I la més important de totes.
1: El torneig del cau.
0: Evidentment, perquè les competicions europees estan molt bé, però veure quin jugador del Chelsea és capaç de gestionar la pressió d'una tanda de penals després d'haver jugat disfressat i havent fet una jaca davant de 40 persones. Les coses importants són les coses importants.
1: També ha començat oficialment el gran culebró de l'estiu. El mercat de fitxatges ja escalfa motors i, com sempre, el Barça torna a ser protagonista de rumors, filtracions, reunions, fotos de jugadors entrant a restaurants i periodistes assegurant que l'acord està fet cada 3 dies.
0: Senyores i senyors, comença la meva època preferida de l'any. Ara venen 2 mesos de gent mirant avions privats, seguint cotxes a l'aeroport, analitzant stories d'Instagram com si fossin informes del CNI, i és que els senyores i senyors del futbol no descansa mai, simplement canvia de gènere i passa a ser una telenovela.
1: I si ens dona temps, començaré també a escalfar motors pel Mundial, perquè ja comencen a sortir les primeres convocatòries i les primeres llistes provisionals.
0: Sí, provisionals i definitives, també, en alguns casos, que estan donant molt de joc, ja ho parlarem. I és que ha arribat aquella fase en què tothom està indignat perquè algun jugador falta, algun jugador sobra. Vull dir, això és una tradició tan antiga com el mateix futbol.
1: Però avui també tenim una cita molt especial, perquè al principi de temporada vam fer una predicció de com acabaria la Lliga.
0: Sí, va ser una decisió temerària, imprudent i probablement irresponsable.
1: Doncs avui recuperarem aquesta classificació i descobrirem si som dues persones que realment entenen d'esport o simplement dos individus que han tingut la sort escandalosa durant 9 mesos.
0: Però us podem avançar una cosa, i és que una miqueta de futbol sí que en sap. I alguna boca que ens va insultar el primer dia, doncs potser li tocarà donar-nos la raó. Així que va, comencem, perquè avui tenim moltes coses a comentar i si seguim parlant de com s'acaba la temporada, se'ns acabarà el programa abans de començar-lo. Som-hi, comencem.

0: Comencem l'actualitat de Molins amb l'handbol, on aquesta setmana toca parlar d'un final de temporada que deixa una mica de gust agredolç. El sènior B femení ha posat punt i final a un curs espectacular després de disputar la final del play-off d'ascens. Les molinenques van aconseguir guanyar el partit de tornada, però el gol average no va ser suficient per capgirar l'eliminatòria i acabar aconseguint aquest ascens.
1: Sí, és d'aquelles derrotes que fan molt mal perquè arriben molt a prop de l'objectiu. Quan guanyes el partit però encara així et quedes fora, tens aquella sensació estranya d'haver fet moltes coses bé però que no ha acabat sent suficient. Ara bé, si aixequem una mica la mirada i mirem la temporada sencera, crec que hi ha molt més per celebrar que no pas per lamentar.
0: Exacte. Més enllà del resultat final, l'equip ha competit fins l'últim moment, ha arribat a la final d'ascens i ha demostrat durant tota la temporada un nivell competitiu molt alt. Compromís, esforç, treball en equip i una identitat molt clara sobre la pista.
1: I això és el que al final acaba construint projectes sòlids. Evidentment, tots es haurien signat pujar de categoria, però arribar fins aquí ja és una demostració del nivell que té aquest grup. A més, moltes vegades aquestes experiències són les que t'acaben donant la maduresa necessària per tornar-hi l'any següent encara més fortes.
0: I aprofitant que la temporada ja ha acabat, l'handbol Molins també ha volgut felicitar alguns jugadors formats al club que estan aconseguint grans resultats fora de la vila. Entre ells destaca el cas de Guim Puntes, jugador juvenil del Barça.
1: Que per aquí ja entrem a aquella categoria de molinencs que fan coses molt serioses. Perquè una cosa és anar bé i l'altra és proclamar-se campió de Catalunya i campió d'Espanya en un mateix any.
0: Exacte. El Guim s'ha proclamat campió de Catalunya i campió d'Espanya amb el juvenil del Barça i, a més, properament disputarà l'EHF Youth Club Trophy, la competició europea juvenil de clubs.
1: La Champions dels juvenils.
0: Bàsicament.
1: Sí, dit d'una altra manera, és passar de jugar pels pavellons de casa a representar el teu equip en una competició europea. I això, doncs, té molt mèrit. Perquè sempre fa il·lusió veure jugadors formats al club arribar tan lluny i també perquè és una recompensa per tota la feina de base que es fa des de fa anys.
0: Des del club li han volgut desitjar molta sort en aquest nou repte europeu i nosaltres, evidentment, ens hi afegim.
1: Sí, perquè si hi ha alguna cosa que ens agrada a Molins és poder dir això de sí, sí, aquest va començar aquí. Que després els veiem competint al màxim nivell i mira, en el cas del Guim, la veritat és que és dels motius per estar orgullosos, doncs són més que evidents.
0: Passem ara al futbol sala, on tenim una mica de tot. Finals de temporada, ascensos, campiones i algun partit que resumeix bastant bé tot un any de 90 minuts o en 40, que aquí no som al futbol.
1: Sí, perquè si comencem pel sènior masculí A, el Molins 99 va tancar la temporada amb una derrota de 7-5 a la pista del Terrassa. I la veritat és que és el resum mateix del que fa l'equip, doncs és bastant encertat. És bàsicament el que ha passat durant tota la temporada.
0: El partit, de fet, va començar molt bé pels molinencs. Van dominar durant molts minuts, van arribar a tenir 5 gols a favor i semblava que tenien el maig controlat.
1: Però després va passar una cosa molt típica dels esports col·lectius, que és que els partits no acaben quan tu creus que s'han acabat. Entre errades individuals, males decisions i falta de contundència, el Terrassa van entrar en el partit fins a arribar al descans amb un sorprenent 5-4.
0: I a la segona part, els locals van créixer molt mentre que el Molins va perdre confiança. Tot i generar ocasions molt clares, no les van saber transformar i els terrassencs ho van acabar aprofitant per capgirar el marcador fins al definitiu 7-5.
1: Els gols van ser d'Antoni Fernández, Miquel Navarro, Àlex Ajo i un doblet de Dani Pareja. I més enllà del resultat, l'important és que l'equip ha aconseguit la permanència, que era l'objectiu principal, ja ho vam dir la setmana passada, i potser no de la manera més brillant possible, però mira, l'any que ve continuaran competint a la major categoria.
0: Molt diferent va ser l'ambient del sènior B masculí, que va acomiadar la temporada amb una autèntica exhibició davant del Sant Vicenç dels Horts.
1: Sí, una exhibició i una petita demostració de mala educació esportiva, perquè guanyar 9-1 és una altra cosa. Però fer-ho després d'haver pujat de categoria i amb la feina feta és gairebé voler enviar un missatge a la resta de la Lliga dient, ei, per cert, que nosaltres marxacàvem una.
0: El partit va acabar suspès quan faltaven menys de 4 minuts, però el marcador ja era de 9-1 i estava absolutament decidit.
1: I tot i els 4 gols d'Isaac López, l'home del partit va ser Adrià García amb 3, acompanyat de David Moreno, Marc Badia amb 2 cadascun. Un final perfecte per un equip que ja ha completat una gran temporada i que l'any vinent doncs, jugarà primera.
0: I acabem amb les grans protagonistes de la setmana, les campiones. El sènior femení va tancar aquesta temporada històrica amb una victòria per 9-2 davant el Alenya.
1: I és que ja no sabien ni com acomiadar l'any, havien guanyat la Lliga, havien aconseguit l'ascens a divisió d'honor, havien celebrat el títol i encara els quedaven ganes de marcar 9 gols més.
0: El partit va servir sobretot per celebrar. Celebrar una temporada de somni. 26 jornades de feina, esforç i regularitat que han acabat amb el Molins 99 proclamant-se campió i aconseguint l'ascens a la màxima categoria catalana.
1: i a més ho van fer davant de la seva gent, que sempre és especial, perquè una cosa és guanyar la Lliga i una altra és poder aixecar-la a casa, amb el pavelló ple, la grada a la... completament plena, tota la família i tothom pensant que d'aquí uns anys doncs, encara s'hi parlarà.
0: Els gols van portar la firma de Mariona Solsona, que en va fer 5, Ana García amb 2, Eva Barceló i Andrea Casanovas.
1: 5 gols de Mariona Solsona el dia abans, casualment la teníem aquí asseguda a l'estudi, jo no vull dir res, però si algun jugador més vol comprovar si això és gràcies a nosaltres, doncs té la porta oberta aquí quan vulgui.
0: A més, el club també va voler tenir un record especial per 4 persones molt importants dins del grup, Ruth, Maria, Marina, Paula i Antònia.
1: I això també explica una miqueta perquè aquest equip ha funcionat tan bé. Perquè al final les lligues no només les guanyen les que surten a la foto amb la copa, sinó que les guanya tot el grup. I la sensació que deixa aquest sènior femení és precisament aquesta, la d'un equip que ha anat junt en tot moment i que ha acabat recollint el premi més gran possible.
0: I acabem amb el futbol, però no amb els primers equips, sinó amb un cap de setmana que encara pot portar més alegries per al Molins. El juvenil femení va aconseguir un empat importantíssim al camp de les segones classificades. Un resultat que deixa el camí molt ben encarrilat perquè aquest cap de setmana puguin guanyar la Lliga i convertir-se en equip de primera divisió.
1: Sí, és un empat que val molt més que un punt. Quan vas al camp del segon classificat i surts amb un resultat que et deixa la Lliga de cara, el valor emocional és enorme. Ara només els queda rematar-ho, que sempre és la part més difícil, però depenen d'elles, i això és el millor escenari possible. Si ho aconsegueixen, serà una notícia espectacular pel club i pel futbol femení de Molins.
0: Pel que fa a l'Atlètic Incresa, l'Amateur B va caure 2-3 contra el Joventut 25 de setembre en l'anada de les semifinals dels play-off d'ascens. Una derrota dura, sobretot perquè el gol visitant va arribar al minut 89, però demà es juga la tornada i encara està tot obert.
1: Exacte, perdre així fa mal, perquè quan encaixes un gol al 89 et quedes amb aquella sensació de cop baix, però en una eliminatòria doble partit encara hi ha marge, han de sortir a la tornada amb el cap ben fred, sabent que un gol ho pot canviar tot, i és el típic partit on no cal tornar-se boig al minut 5, però sí creure-hi fins al final.
0: I acabem amb una cita que ja és un clàssic del calendari esportiu i social de Molins, la 25a edició del torneig cooperatiu Xavi Rodado, organitzat pel CAU, que es va jugar aquest passat dilluns.
1: Torneig importantíssim, probablement més tensionat que moltes finals europees, i aquest any sí, per fi, després de caure 2 anys seguits a la final, l'equip format per jugadors i jugadores del Molins 99 va aconseguir guanyar el torneig i endur-se la panera cap a casa.
0: Tot i així, la Copa Pastanaga, que premia l'equip amb millor disfressa, millor haka i segurament més esperit real del torneig, va ser per l'equip Brutícia Orres.
1: I totalment merescuda, perquè aquí cal dir les coses com són, guanyar partits està molt bé, però si estem parlant d'un torneig del CAU, la glòria real és anar disfressat, fer una haka amb dignitat dubtosa i sobreviure a un derbi amb més de 40 persones alhora a pista, entre caps del CAU i monis de l'esplai. Vull dir, això és esport extrem.
0: No ho diràs pas perquè ets tu d'aquest equip,
1: no.
0: No, per res. Però bé, va ser, com sempre, un torneig rodó, bonic i molt de poble. I aquest any, a més, amb una bastant solidària molt important, perquè els diners recaptats amb les inscripcions aniran destinats a l'entitat molinenca Paliactius.
1: Una entitat que fa una feina preciosa, acompanyant a pacients paliatius i vinculant aquest acompanyament amb la cultura i la celebració de la vida. Així que, més enllà dels gols, les disfresses i la panera, el torneig també torna a demostrar que l'esport de poble serveix per fer comunitat de veritat.
2: L'última volta. Els esports de Molins, del món i alguna tonteria més.
0: Doncs bé, repassarem una mica l'actualitat global d'aquesta setmana. Com ja hem comentat, a part de celebracions molt grans com aquesta victòria de la Champions del Barça femení, ara mateix també afronten bastantes sortides del club que han sigut molt emocionants durant aquesta setmana.
1: Sí, principalment per la baixa i l'adeu d'Alexia Putellas, amb un vídeo que ha fet plorar absolutament a totes les persones que l'han vist. Un vídeo preciós.
0: És molt maco.
1: Vaig sentir l'altre dia per la ràdio que deien que era el vídeo de comiat perfecte. O sigui, totes les coses que ha de tenir un vídeo de comiat perquè estigui bé...
0: Sí.
1: Totes les complia, la llista no faltava absolutament res, la música, el com parla, el que diu, els vídeos, les fotos de quan era petita, o sigui...
0: És que és moníssima.
1: És maquíssim aquell vídeo i també et dic, el van repetir 18 vegades el dia del partit contra la Real Societat.
0: Jo és que el vaig veure a la que va sortir en el bus de camí cap aquí i no vaig plorar perquè estava en el bus i vaig decidir que no era el millor lloc per plorar, però molt maco, molt emotiu.
1: Gràcies.
0: I sap greu que marxi.
1: Sí, sí que és veritat que marxa de la millor manera possible.
0: Sí.
1: Marxa en el millor moment, ja ella mateixa ho va dir, que acabes de guanyar la Champions, acabes
0: sí,
1: de fer
0: no?
1: un altre triplet, el segon ja del Barça femení. I una miqueta de la mateixa manera ho lligarem amb Xavi Pasqual també, però que deixen el Barça perquè no volen jugar malament al Barça.
0: Sí, no, estic molt d'acord amb això, que o sigui, està molt bé escollir bé quan marxes, i jo crec que si comences a veure que, doncs, que no està gran, òbviament, però
1: no,
0: que comences a, ja, que veus que de cara en els pròxims 2 anys ja no estaràs rendint el nivell que potser consideres que el club es mereix, que tu li donis, jo entenc també que vulguis deixar, o sigui, marxar amb el millor gust a la boca, sí, sí, i dir, vale, hem fet una molt bona temporada, he jugat molt bé aquesta temporada, però no sé jo si puc mantenir aquest ritme, me'n vaig a un altre lloc, on no m'importi tant si mantinc o no aquest ritme.
1: No, de fet, se'n va a jugar a la Premier, on juga la seva parella, tot sigui dit, i aquí també es veu una miqueta el fet aquest de què porta tota la vida prioritzant el Barça absolutament davant de tot, i que ara ha decidit prioritzar la seva vida.
0: I que sigui feliç, ja està, endavant.
1: I endavant. I mentre no ens guanyi la Champions...
0: Clar, mentre no ens guanyi nosaltres... Endavant.
1: Que faci el que vulgui. No és l'única que marxa, per això, del Barça femení, perquè també se'n van Mapi León, ja de manera confirmada, i també ha dit adéu al club.
0: I també, també ha fet un vídeo molt
1: mono,
0: eh?
1: Sí, és molt mono, també.
0: És a dir, l'únic que no m'ha arribat tant com el de la... Però és normal. O sigui, el de l'Alexia és el de l'Alexia, però és que la Mapi és moníssima, també.
1: S'ha dit que en l'últim partit de Lliga, aquesta victòria del Barça contra la Real Societat 2-1, ja es van començar a veure moltes coses, perquè casualment els 3 canvis van ser de manera separada, o sigui, normalment les finestres de canvi, doncs marxen 2 o 3 de cada finestra. Van ser els 3 canvis de manera separada, Mapi León, Ona Batlle i Alexia Putellas, perquè totes poguessin rebre l'ovació del públic.
0: La que es mereixen.
1: Que tècnicament només Alexia havia confirmat que marxava, però és un secret a veus que tant Mapi León ja ha confirmat com Ona Batlle marxaran a aquest estiu també.
0: És una pena, no? Que
1: sí.
0: Quan estàs en un moment tan bo i de cop peces tan importants del teu putelet marxen.
1: Sí.
0: Que ho farà superbé el Barça la temporada vinent, segur.
1: Sí. Home, han pujat
0: òbviament.
1: La Serra Jordi, és una bèstia absoluta, sí. I té 16 anys.
0: És que són molt petites i ho fan superbé. I és això, o sigui, que segur que tiraran superbé, però sap molt greu, doncs, que aquests pilars que han estat aquests últims anys allà, doncs, marxin. Però
1: ja,
0: bueno.
1: Ja que estem parlant d'històries boniques del femení, s'ha de parlar d'Eva Pallor. Eva Pallor, doble golejadora de la final de la Champions, ara en parlarem una miqueta més d'aquest partit. Va fer un doblet, els 2 primers gols són seus. Mai ningú havia sigut pichichi de la Champions i alhora guanyar-la. Sempre era una maledicció absoluta. De fet, van arribar a la final amb empat. La màxima golejadora estava amb empat entre Eva Pallor i una altra, i la gent era com, no marquis, ni si t'ocorre, perquè perdrem la final.
0: No perdem.
1: I és que, de fet, Eva Pallor era la quarta final que jugava de la Champions femenina i la primera que guanyava.
0: Mola.
1: Va jugar una amb el Wolfsburg, que va perdre contra l'Olympique de Lyon, una, no me'n recordo quin equip, crec que amb Wolfsburg també, i la va perdre contra el Barça. L'any passat la va jugar amb el Barça i la va perdre contra l'Arsenal, i aquest any, per fi...
0: Ja li tocava
1: la seva primera victòria en una final de la Champions, i de fet, la imatge d'ella plorant desesperadament després de finalment aconseguir-ho, sent a més màxima golejadora del torneig, és
0: preciós. Que quina emoció, normal, és que...
1: Sí, sí.
0: És que deu ser molt fort, t'he de dir, en plan arribar a aquest punt i a més guanyar doblement, és que ole, sí, sí. Ella.
1: I, de fet, sí. Tu sabràs dir millor que jo, però hi havia una parella en aquella final.
0: Sí.
1: No me'n recordo qui eren.
0: La Mapi.
1: Mapi León.
0: Es diu Engen, pot ser?
1: Sí, Engen. Així, Engen.
0: De que està jugant al Lyon. Sí, clar, jo em sé el salseo, tu saps com juguen.
1: Engen, de fet, que quasi fa un golaç absolut a la primera part. De fet, la primera part acaba 0-0.
0: Pues sort,
1: molt, molt igualades, i Engen quasi fot un golaç de falta en el que, gràcies a Déu, Catacoll es fa una aturada increïble, i que això marca absolutament la final.
0: És que poc es parla de Catacoll. O sigui, perquè... un moment, aquesta dona ens ha salvat moltes coses. Perquè és tan important tenir jugadors que marquin gols com tenir un porter que te'ls pari.
1: Perquè és que se n'anava a la final al minut 45 amb 1-0 guanyant a l'Olympique de Lyon, i a veure què hagués passat a la segona part.
0: Clar, per això.
1: Segona part, que recordem, va ser un festival blaugrana, des del primer gol d'Eva Pallor, després ja tot es posa de cara, i s'ha de dir que és un resultat una miqueta de mentida, perquè acaba amb un 4-0, 2 gols del qual són ja el 90 amb tot el partit guanyat. Però has d'arribar al 90 amb el partit guanyat.
0: Clar. Sí, però han arribat en el punt com per poder fer aquests últims 2 tranquil·líssimíssimes. En plan, ja hem guanyat, ara ja...
1: No, està tot l'Olímpic de Lyon atacant, no hi ha absolutament ningú darrere, i aquí salva per Ayuelo, un altre per parlar.
0: Clar, és que ens posem a mirar-les totes.
1: A veure qui li guanya en velocitat. Sí, sí, absolut. Partidàs, va ser molt, molt xulo, hi havia molt de valor emocional, sabent que era l'últim partit d'aquestes tres, sabent també el pes emocional que tenia per Eva Pajor, per Mapileón també, o sigui que realment va ser un partit molt, molt, molt maco de veure, i el resultat ja va ser...
0: El resultat també ajuda.
1: Sí, sí. Doncs, com diem, quarta Champions pel Barça femení, segon triplet que aconsegueixen, i això tot ens indica que hauria de seguir, de continuar així.
0: Home, sí, no?
1: Home.
0: Ara han de mantenir aquest ritme. Ara ja ens han ensenyat que poden fer-ho, ara s'han d'aguantar aquí. No, sí, sí, segur que sí. Porten molt bona tirada i...
1: Sí.
0: Segur que la tira.
1: No seran les del Barça femení les úniques baixes d'aquesta setmana.
0: Hi ha moltes.
1: Hi ha moltes. La primera, Xavi Pasqual, que deixa oficialment de ser entrenador del Barça de bàsquet, amb una roda de premsa de les que fan tremolar de l'emoció també, perquè marxa dient que no podia conviure veient el Barça perdre. No podia ser partícip de veure com el Barça perd i que per això marxa, perquè havia de sumar-li com la pressió a que el teu equip no estigui guanyant a que aquest equip sigui el Barça. I ha decidit que no podia més amb això i que per no marxar amb la mal rotllos, per no marxar amb ell no suportant la pressió i fent que realment sigui entre cometes culpa seva, ha decidit marxar. També perquè en el bàsquet de Turquia es cobra moltíssim i té tota la pinta que s'anirà a un equip turc a cobrar i a ser feliç.
0: Endavant, i que faci. O sigui, hi haurà qui dirà que és una excusa total això que ha dit.
1: No ho crec gens.
0: Però jo confio plenament en que ho sent així, perquè qui estima el Barça ho l'estima des de sempre. I
1: ja s'ha demostrat Xavi Pasqual a la seva primera etapa que amb aquest club. Amb aquest club passa molt, està començant a passar molt que la gent no vol marxar d'aquí.
0: No.
1: Ja es va veure amb Lewandowski, s'ha vist també amb Alexi, amb Xavi Pasqual ara, o sigui que...
0: Que es marxa, però es marxa per amor.
1: Sí. Sí, sí. També parlant d'entrenadors que marxen, se'n va Mitchell del Girona, el millor entrenador que ha tingut aquest equip, l'entrenador que els va fer pujar a primera, que els va portar a la Champions. Aquest any finalment no ha aconseguit la salvació, el Girona s'anirà a segona, això vol dir que escoltarem de molta gent del Girona que marxarà aquest any, perquè, o sigui, s'ha de dir que això és una merda absoluta de la Lliga, no té cap tipus de sentit, els mouen fatal els diners, i això és culpa única i exclusivament de Tebas. A la Premier League, els equips que baixen reben una milionada absoluta com a, entre comentes, premi de compensació perquè tinguis més probabilitats de tornar a pujar l'any següent. A la Lliga no passa. A la Lliga això no passa. De fet, guanya els mateixos diners al Barça per guanyar la Lliga que un equip de la Premier per baixar. O sigui, no, perdó, que l'equip de la Premier que puja de segona.
0: Com pot guanyar... O sigui, com pot guanyar el mateix el que guanya segona que el que guanya primera aquí?
1: Doncs això funciona així. S'ha de dir que allà els petrodòlars, doncs,
0: clar,
1: els encanten. I aquí Tebas no li dona diners a ningú. Però sí, això és així. Llavors, de fet, el Girona, com hem dit, és molt probable que vagi perdent figures i jugadors. La primera en marxar ha sigut Mitchell, que apunta a l'Ajax. Un altre equip amb molta filosofia d'equip semblant a la del Barça, per dir-ho així, és on va crear-se Johan Cruyff. O sigui que també un equip d'escola en la que Mitchell podrà aprofitar molt. Veurem si finalment acaba anant-hi cap allà i ja el seguirem.
0: Sí, sí, no? Ja anirem veient cap a on es mou. Però no només són sortides el que està passant ara.
1: No, saltem això. Falta un entrenador encara, per marxar.
0: Bueno, vale, va, últim entrenador que marxa i després tornem. Però l'havia deixat més al fons. Bueno, el podem fer ara. És que em fa molta penita. És que em cau superbé. Bueno, pot seguir.
1: Doncs sí, estem parlant de Pep Guardiola, efectivament. Se'n va del Manchester City amb un comiat preciós també a l'estadi, amb dos estelades gegants al camp del Manchester City. I sí, Pep Guardiola, després de... Quants anys són? Ja 10?
0: 10.
1: 10 anys.
0: Fort.
1: Se'n va del City, al més del doble del que va estar aquí al Barça.
0: Qui ho diria?
1: I simplement li desitgem que entreni a la selecció catalana i poca cosa més. Sí.
0: Per favor. No, i és que em va sortir un vídeo ahir, crec que sí, ahir, supermono, d'ell quan va anar a començar a entrenar amb un nen petit supermono com, i adorables, i ara tornant-se a veure 10 anys després al marxar. I com haver pogut complir tot el que li va dir al nen que intentaria fer amb el Manchester City que ho hagi aconseguit. Sí, sí. És com,
1: de fet,
0: oh,
1: guanya la Champions, guanya la primera Champions del City, o sigui que sí, sí, sí.
0: Adorables.
1: Doncs s'acaba l'etapa de Guardiola, ja hem parlat de tothom qui marxa i com bé has avançat, toca de parlar
0: toca
1: de la
0: parlar
1: gent que arriba.
0: Ve. Exacte. I és que aquesta setmana hi ha hagut ja un primer moviment del Barça d'aquests fitxatges que comencen per aquesta temporada. I és que Anthony Gordon s'afegirà a la plantilla del Barça.
1: Sí, segons informa Fabrizio Romano, o sigui que
0: ens ho creiem.
1: Plena. Anthony Gordon serà nou jugador del Barça, ja està aquí a Barcelona, aquest matí ha passat les proves mèdiques, i en un moment o altre, entre avui i demà, s'hauria de confirmar ja el fitxatge oficialment. Per 60 milions, ai, 60, perdoneu, 70 milions més 10 en variables, s'ha de dir que són variables bastant justificades, en el sentit de que és per títols i premis individuals en cas de que jugui més del 60% de minuts. O sigui, vale, que si un jugador et guanya la Champions jugant més del 60% de minuts, home, 10 per 80 milions és un regal.
0: Sí, sí, sí.
1: O sigui que realment són variables prou justificades. S'ha qüestionat molt el fet de una miqueta de d'on treu els diners al Barça i per què estem fitxant aquest home i no a un nou o a un central, etc, etc. Mm-hmm. S'ha de dir que això és una situació una miqueta estranya. Intentarem explicar-la bé, perquè el tema dels diners del Barça és estrany. El Barça sempre ha tingut diners per fer fitxatges, però no podia inscriure'ls a la Lliga. O sigui, era un tema de fair play financer. Fair play financer no és com els mateixos diners que el fitxatge. Per exemple, Anthony Gordon segurament amb aquest fitxatge farà que Rashford se'n vagi. Rashford, que estava cedit,
0: sí,
1: tenia una opció de compra de 30 milions d'euros, sí, però segurament no es quedarà i han fitxat a Gordon. I per què el Barça ha fitxat un jugador del mateix estil per 80 milions, tenint un que podia fitxar per 30?
0: Perquè segurament el seu salari és menor.
1: Ah, exacte. Anthony Gordon fitxarà segurament per 5 anys amb un sou bastant més baix i, uh-huh, tot i que Rashford només costés 30 milions, el fitxaries per 3 anys amb un sou molt més gran. És a dir, que a l'hora de comptar el fair play financer, tots dos costarien uns 25 milions,
0: vale,
1: més o menys. Comptabilitzarien exactament el mateix. I tenint en compte que Anthony Gordon és molt més jove i que pot jugar en les tres posicions d'atac, que ara parlarem una miqueta de què vol dir això, doncs Flick ha preferit quedar-se amb Anthony Gordon. Què voldrà dir això? El Barça segueix tenint milions? Sí, el Barça en aquest mercat té més o menys 300 milions per gastar.
0: Joder.
1: S'ha de dir que les prioritats absolutes del Barça en aquest moment és fitxar ara mateix a Julián Álvarez, com a nou. Si no, de fet ja han enviat una oferta per 100 milions, falta veure què dirà l'Atlético, que spoiler dirà que no.
0: Home, és que...
1: I té tota la pinta que per menys de 150-140 no el podran treure d'allà. Ja veurem com acabarà tot això, és un altre d'aquests culebrons de l'estiu que ens encanten. Veurem
0: que
1: si
0: ja
1: finalment decideixen anar per aquí o anar a buscar un altre nou. En principi, Bernardo Silva s'està parlant també que podria arribar gratis, ja veurem una miqueta com funciona tot això, però el que sí que sabem segur és que no hi haurà problemes amb les inscripcions. La Lliga ja ha donat el vistiplau que el Barça, tant a Anthony Gordon com a Julián Álvarez, com a Bernardo Silva, si aquestes tres es donessin, podrien estar inscrits, perquè per fi, després de molts anys, el Barça torna a estar en la regla 1-1. Ja ho va dir Laporta en les eleccions, que si amb tots els ingressos que tindrien amb el nou Camp Nou obert,
0: sí,
1: haurien d'entrar a la regla 1, i la Lliga ja ho ha confirmat.
0: Vale.
1: Llavors, això està perfecte, és meravellós. A tot això no estem comptant a Joao Cancelo, que també entraria dins de la regla 1 i, per tant,
0: vale,
1: el podria fitxar
0: no
1: el Barça en aquesta
0: en
1: sessió. És la cosa més estranya del món, que no
0: vale,
1: puc explicar. Bàsicament,
0: perfecte,
1: vol dir que
0: ja
1: tens diners com per inscriure.
0: Vale.
1: Per, tens, si tu fitxes un jugador, el podràs inscriure sense problema.
0: Vale.
1: Què passa? Per què el Barça s'està gastant tants diners aquest mercat amb jugadors estranys dels que no acabem d'entendre i són, entre cometes, apostes? Perquè l'any que ve el Barça tornarà a estar fora de la regla 1. L'estiu que ve és molt probable que per poder instal·lar la coberta del Camp Nou el Barça hagi de tornar a jugar com a mínim 4 mesos a Montjuïc. I perdent aquests ingressos del Camp Nou estarà fora un altre cop de la regla 1-1 i no podrà fitxar l'estiu. Llavors, veient a venir que el Barça l'any que ve no podrà fitxar,
0: ho estan fent ara
1: i s'ha de dir que ho està fent molt bé Deco perquè se l'està, entre moltes cometes, jugant a fitxar abans del Mundial. El Mundial pot fer que els jugadors pugin de valor, baixin... els equips, un jugador que potser no tenies tan controlat, algun equip el vegi i el vulgui, etc, etc, etc.
0: Mm-hmm.
1: Per això la idea del Barça és tant a Anthony Gordon com a Julián Álvarez fitxar-los abans del Mundial. S'ha de dir, també, en base a això, Anthony Gordon, per exemple, jugarà al Mundial amb Anglaterra. João Pedro, que és un dels jugadors que sonava, que ja en vam parlar una miqueta fa un parell o tres de setmanes, no anirà al Mundial.
0: Vale.
1: Pel que ve aquí, entre cometes, ve Deco aquí per haver triat un jugador que, en principi, durant l'estiu, podria inclús revaloritzar-se. I ja per acabar de parlar d'aquest fitxatge i de com totes les coses que comporta, s'ha de dir que es pot venir una masterclass absoluta de jugada d'escacs increïble en la que el Newcastle, l'equip d'on era Anthony Gordon, vulgui recuperar aquesta posició amb Abde, jugador actual del Betis, del qual el Barça té una part de la fitxa. Oh. Pel que el fitxatge aquest del Newcastle donaria ingressos al Barça.
0: Oh.
1: I en cas que això es donés, el Betis ha mostrat interès per Jan Virgili, jugador del Mallorca, del qual el Barça té el 50% dels drets. Pel que, si es donessin aquestes tres operacions,
0: Venga.
1: El Barça acabaria com tancant, entre cometes, l'operació Anthony Gordon per 50 milions.
0: Home, doncs això estaria molt bé.
1: Cosa que estaria absolutament bé.
0: Que
1: seguirem
0: molts,
1: avançant.
0: Són moltes hipòtesis juntes, eh?
1: Però seguirem parlant. Ha arribat el moment de l'estiu en el que passen aquestes coses. Ens queden encara uns quants programes i cap competició. O sigui que haurem d'omplir molts minuts parlant de possibles fitxatges que tots sabem que no es donaran, però si no, hauríem d'estar en silenci, o sigui que...
0: Sí, no.
1: Benvinguts al periodisme esportiu a l'estiu.
0: Però bueno, que tindrem el Mundial, podríem parlar del Mundial.
1: I tant.
0: I de fet, ja podem començar a parlar de coses del Mundial. I sí. És que han sortit noves normes que es començaran a aplicar en aquest Mundial, vale? La primera d'elles és que l'àrbitre farà un compte enrere visual per als serveis de banda i els serveis de porteria.
1: Sí, igual que el bàsquet, per dir així, que només tens 5 segons per treure de línia de banda. Aquí la idea és que es perdi el menys temps, mínim temps possible.
0: I seguint una mica aquesta línia, els futbolistes només tindran 10 segons per fer els canvis. Si el jugador que està sortint del camp triga més d'aquests 10 segons, el jugador que entra haurà d'esperar-se un minut de joc per poder començar a entrar.
1: Sí, i seguint també una mica amb aquesta línia, si un jugador rep atenció mèdica, haurà d'esperar un minut de rellotge fora del camp per poder entrar. Ara mateix és quan ja no estiguis en una zona en la que afecti el partit, ara ja és un minut. Estiguis on estiguis.
0: Que em sembla molt bé, perquè
1: sí, em sembla
0: així prou de perdre el temps, tontament.
1: Sí.
0: I seguint amb aquesta línia, més o menys d'intentar perdre el temps el mínim possible, però fer bé les coses, el VAR podrà revisar noves coses.
1: Gràcies a Déu.
0: Segones, targetes grogues i corners que no ho són.
1: Moltes gràcies. Té una miqueta de lletra petita aquest corner, sí. Perquè no revisarà tots els corners, sinó que corners en els que clarament a la primera repetició es vegi que s'ha equivocat l'àrbitre, ho podran avisar-lo. O sigui, no anirà l'àrbitre a revisar, ui, a veure qui és l'últim que la toca,
0: clar.
1: Com passa, per exemple, a la NBA en els minuts finals o inclús a l'ACB, de que totes les fores de banda es revisen, per tal, sinó que simplement si hi ha un corner en el que clarament s'equivoca l'àrbitre, directament li diran t'has liat.
0: Que es pot... Exacte. Bàsicament que se'l podrà corregir en cas de que es vegi.
1: Però no haurà d'anar l'àrbitre al VAR a revisar-ho.
0: Exacte. O sigui, serà el VAR el que prengui aquesta decisió.
1: I sobre les segones grogues, meravellós.
0: Sisplau, prou ja.
1: Perquè mil vegades ha passat aquesta temporada ja de que una groga que no és, com que ja tenia una groga, no es pot revisar. Sense anar més lluny, una del Getafe a Vinícius, que és una barbaritat. Villarreal, no Getafe, Villarreal. En la que el jugador li toca l'espatlla, Vinícius es tira a terra com si li hagués donat a la cara i li treuen groga. I llavors és una segona groga, no és revisable, etc. Això s'ha acabat.
0: Em sembla una tonteria que la segona groga no pugui ser revisable. Així que, endavant. Super a favor d'aquesta nova norma.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, tanquem una mica aquesta actualitat ja esportiva, perquè, prou ja, el Rayo va perdre.
1: Horrorós.
0: Així que ho passarem molt ràpid per aquí.
1: Ui.
0: Prou, ja hem passat aquesta, vale? I també s'ha jugat la final de l'Europa League, que, per si us interessa, el més mínim que no ho crec, va guanyar l'Aston Villa.
1: Sí.
0: 0-3. Perfecte. Fins aquí l'actualitat global, que ja hem donat prou volta. I ara...
1: com ho justifiques.
0: Com justifico això, sí. Per escollir la cançó d'avui, he decidit que jo, que soc una mica... friqui de les romcoms i de les sèries xorra de gent a la universitat, aquesta setmana passada es va estrenar Off Campus, que és una sèrie molt xula, que ve d'uns llibres també molt xulos, que ha fet que torni a estar, entre cometes, de moda i que hagi tornat a entrar a les llistes després de 15 anys la cançó de On the Floor, de Jennifer Lopez, que... superfan, perquè apareix en una de les escenes d'aquesta sèrie i ha creat molt de rebombori a xarxes i ha fet que aquesta cançó torni a entrar en les llistes, cosa que és brutal després de 15 anys. Així que, com no, doncs anem a escoltar-la. Endavant.

0: Estàs escoltant L'última volta amb Arnau Santero i Joana Forner.
1: Doncs com ja us hem avançat al principi del programa, anem molt tard.
2: Sí.
1: Sabíem que això passaria avui.
2: Sí, sabíem. No passa
1: Així
2: res.
1: Que no passa res. Però és que hem recuperat la predicció de la taula de la Lliga que vam fer a la primera jornada. Això m'agradaria recalcar-ho. Això està
2: primera.
1: Fet abans que es jugués cap partit. I hi ha coses molt interessants que
2: sí.
1: vam encertar.
2: Hi ha encerts molt bons.
1: Sí, sí. Hi ha un que se'm va criticar molt. Que no l'oblido, i l'he clavat.
2: Quin se'l va criticar molt.
1: Aquest és medalleta personal. I és que vam clavar els quatre primers classificats
2: sí.
1: per ordre.
2: Sí. I, de fet, els primers sis els hem clavat quasi bé, no?
1: No, perquè
2: l'Atlètic ha punxat.
1: Vam decidir confiar en l'Atlètic Club i això no va funcionar.
2: No,
1: punxat. Anem des del principi. Vam efectivament clavar el Barça com a campió de Lliga.
2: Amb totes les nostres esperances de principi de curs vam dir,
1: sí,
2: per favor,
1: per
2: sisplau,
1: favor, no
2: que
1: la
2: sigui
1: volem liar,
2: així.
1: Sisplau, efectivament, ho vam fer bé. El Barça ha revalidat el seu títol, cosa que no passava des de fa molt, que algun equip revalidés.
2: Sí.
1: O sigui que, molt bé
2: molt
1: aquí.
2: Molt contents.
1: No som mufes. Molt bé.
2: És bo saber-ho?
1: Sí, és bo saber-ho.
2: Bo saber-ho.
1: Segon, efectivament, el Real Madrid. Aquí no ens vam equivocar. I aquí ve la medalleta. I és que tercer classificat, el Villarreal.
2: I aquí la gent va dubtar.
1: Aquí molta gent va dubtar. Perquè plantar-te la primera jornada de la Lliga i dir-te que el Villarreal quedarà per sobre de l'Atlètic de Madrid no era fàcil, ho vaig dubtar molt, però vaig decidir
2: però tirar. Però ho vas fer superreal.
1: I, efectivament, i a més, amb una diferència molt clara de punts.
2: 3 punts de diferència.
1: Sí, 3 punts, perquè el Villarreal va decidir deixar de jugar a la Lliga.
2: Clar,
1: des de,
2: ara vamos, que ja estava superreal.
1: Ara que estava Champions, ja va decidir que està aquí. I sí, efectivament, aquest és una miqueta la medalleta que ens podem tirar, i és que els quatre primers, per ordre, estan clavats.
2: A partir d'aquí ja no està tan clar.
1: No.
2: Bueno, dels que baixen vam encertar 2 de 3.
1: Sí, i a més m'agradaria recalcar quins 2 de 3. Vam clavar Girona i Oviedo. L'Oviedo era gratis encertar-lo, però el Girona, cuidado aquí també, que el Girona venia de la temporada anterior a jugar Champions,
2: Sí,
1: l'any
2: no,
1: passat
2: no.
1: estava jugant Champions i vam encertar el descens.
2: Però vam veure que no.
1: Que no, que això no tiraria
2: que no duraria,
1: segur.
2: Això.
1: I aquí és la que fa una miqueta de mal perquè el Llevant et vam posar que baixaria i no ha baixat per diferència de gols.
2: Sí.
1: El Llevant a l'última jornada va aconseguir guanyar i va empatar punts amb Osasuna i Mallorca. I amb això que vam explicar la setmana passada de que si empataven entre 2 es mirava diferència de gols i si empataven entre 3 es mirava els duels directes entre aquests 3 equips.
2: Efectivament.
1: I aquí el perjudicat era el Mallorca.
2: El Llevant és el que ho va fer millor i s'ha quedat amb la millor posició.
1: I ha tornat a passar una cosa que feia molts anys que no passava, que és que un dels candidats a Pichichi, que de fet es va quedar a un gol, Muriqi, de ser Pichichi, està en descens.
2: Que fort.
1: Jugarà a segona, veurem a veure si li troba una sortida a Muriqi o no. Ho anirem veient, perquè és un jugador que mola veure la primera. Sí, que veurem. De fet, marca el Mallorca va guanyar 4-1 a l'última jornada. I marca Muriqi al quart, quan ja se sabia que estaven en descens. I marca completament cabrejat d'agafar la pilota i no treure-la de l'estadi de miracle. O sigui que aquí s'entén també una miqueta la frustració. I és que nosaltres confiàvem prou amb el Mallorca. El vam posar de ser.
2: El vam posar superbé. Literalment a la meitat de la taula.
1: Sí,
2: on
1: sí.
2: ha acabat estant la Real Societat, que s'anirà a Europa igualment.
1: Sí, la Real Societat que nosaltres vam posar que no arribaria a entrar a Europa o entraria per Conference, finalment ha entrat, però per guanyar la Copa del Rei.
2: Clar,
1: o sigui que
2: no.
1: Estem una miqueta allà. La vam posar prou a prop d'on ha acabat, però no comptàvem amb aquesta Copa del Rei. No comptàvem gens tampoc amb el desastre que ha sigut l'Atlètic Club. Nosaltres no l'havíem posat a Champions, però l'havíem colat a l'Europa League.
2: Sí.
1: I aquest any l'Atlètic Club dona gràcies que no ha acabat patint a l'última jornada.
2: Home, és que està a mitja baixa taula, eh? O sigui,
1: sí, sí.
2: És fort com ha pogut acabar 12.
1: Sí, sí, 12 i dona gràcies. I això,
2: clar,
1: i
2: amb
1: dona
2: sort.
1: 12 a 3 punts del descens,
2: No, 3 no.
1: Sí, sí, sí, a 3 punts del descens.
2: Hola, quin drama.
1: Clar, és que...
2: Però és que t'he de dir que la segona meitat de la taula han quedat tots molt a prop de punts.
1: Sí, sí. Bueno, ja ho portàvem dient molt de temps.
2: 3 setmanes.
1: I s'ha de dir que, més o menys, mirant-ho una miqueta per sobre, pràcticament a tots els equips d'aquesta guerra del final els havíem clavat, perquè teníem a l'Alavés, Elx i Sevilla com a candidats a jugar-s'ho tot i allà estan. una miqueta amb ordre no del tot igual. Que gairebé. Gairebé. L'únic error que vam tenir aquí és a l'Osasuna. Nosaltres vam posar que Osasuna estaria més tranquil, quedant 12è, i finalment va estar patint
2: a les portes,
1: com hem dit, amb Llevant i Mallorca en aquest empat per la passada del descens. Quina ha sigut la sorpresa nostra i la sorpresa d'absolutament tota la temporada per absolutament tothom i que, atenció, jugarà a Europa la temporada que ve?
2: Getafe o Celta? Perquè qualsevol dels dos a mi em sorprèn.
1: Celta ja ha jugat a Europa aquesta temporada.
2: Sí, no, el Getafe aquí dalt és molt fort. I a més, rascant per sota, o sigui, l'últim en classificar-se a Europa.
1: Sí, sí, de fet és això, jugarà a Europa League. A Europa League, jugarà Conference League, sí. Jugarà la Lliga dels Borratxos Absoluts, jugarà la Lliga dels Països que no estan en democràcia, o sigui... Sí.
2: És això, aquesta,
1: la Conference funciona així. I a veure el Getafe a Europa, perquè li passarà com al Girona...
2: Ens el tornaran a patades.
1: Això segur. De fet, segurament les patades es fotran ells, que és diferent. Però ja a veure com li va el Getafe per Europa, perquè a la Lliga és un equip que funciona i que sempre s'ha dit, si el Getafe jugués a la Premier, no sé què, aviam què tal. És el seu moment de veure si realment jugar dos partits a la setmana els hi fa no arribar a tot, o si al revés, o si els hi fa... Sent un equip que dels 90 minuts juga 30, si la seva fórmula li funciona per Europa, poden fotre por, eh?
2: No sé, sí. T'he dit que aquí vam posar prou més avall d'on ha acabat és el Rayo.
1: Sí.
2: Per després la confiança que hem tingut amb ells durant el curs...
1: Sí, s'ha de dir, no està tan, tan lluny, l'havien posat 11.
2: 11 i ha quedat 8è.
1: S'ha de dir que jo comptava amb que els hi passés més la doble competició.
2: Perquè jo sí que gestionar prou bé.
1: Jo confiava molt en que arribessin amb una de Conference. De fet, han arribat a la final. Sí, ho hem dit abans, han perdut a la final.
2: Han quedat segons. No es diu ha perdut la final, és ha quedat segon.
1: Jo comptava amb que aquest pes de partits els hi faria més mal, però... S'ha de dir que van patir, eh? Fins al final, fins a les últimes tres jornades, encara no tenien assegurat el descens, però diem, en una temporada en la que tots els equips estaven jugant al descens, pràcticament, o es jugaven o a Europa o descens. La temporada que ve no es jugarà a Europa, al Rayo.
2: No.
1: Si haguessin guanyat la final, jugarien l'Europa League, però com que finalment han quedat 8 anys, no els dona plaça per a Europa. Potser els hi va bé. Un any tranquil, aquí no ha passat res, i a veure la temporada que ve com van a la Lliga.
2: A veure on els posicionem la temporada que ve i on acaben.
1: Sí, sí, estarà per veure. És que millor, jo crec que millor de com hem fet aquest any, complicat, eh?
2: Sí, no encertarem. T'he dit que ara m'hauré de tornar a prendre els tres que pugin.
1: Puja, Racing de Santander.
2: Vale.
1: No sé I crec que fins aquí ja et puc dir. Perquè el Racing va pujar directe. Deportivo de la Coruña, diria.
2: En sèrio?
1: Crec que sí.
2: Oh, que monos. Podríem,
1: a veure, crec que podem tenir un altre Depor Celta a primera divisió, cosa absolutament preciosa. Ho estàs buscant, oi?
2: Sí.
1: Perfecte. Jo bueno, diria que ha pujat Racing, Depor i no sé qui més.
2: A veure, ¿qui asciende a primera y cuántos equipos suben?
1: A veure...
2: Molt bona pregunta, perquè no m'està contestant la pregunta.
1: No
2: Racing, Deportivo i l'Almeria.
1: Dir-li Racing al Racing de Santander és molt bo.
2: És que en quin moment dius Racing?
1: Puja l'Almeria també, eh?
2: Bé, sí, l'Almeria va quedar tercer.
1: Doncs veurem, ja parlarem d'això amb molta més calma la temporada que ve. L'any que ve.
2: L'any que ve.
1: Fa una mica de mal dir-ho.
2: Jo veig més amb cursos escolars que amb anys naturals.
1: I com diem,
2: l'any que ve.
1: No ho hem fet gens malament aquesta temporada. No. Només a falta... Els errors clars són Athletic Club de Bilbao, el Getafe, i errors clamorosos no n'hi ha gaire.
2: No, més. Estaven tots prou ben ubicats dins de la taula. T'ha quedat tot més prou ben repartit.
1: Saps que seria divertit també la temporada que ve fer qui guanyarà el Champions i qui guanyarà la Copa? Això estaria bé.
2: Tampoc ens flipem.
1: Això estaria divertit.
2: Perquè la Champions... entren molts factors.
1: De fet,
2: aquí, eh?
1: De fet, si et sembla, anem a fer l'última volta al cap de setmana.
2: Anem a fer l'última volta al cap de setmana.

0: I m'agradaria dir que tornem als esports de la vila, però és que aquest cap de setmana es juga poc i res.
1: Doncs, com ja hem estat dient durant literalment tot el programa, s'acaba la temporada i cada setmana hi ha menys equips que juguin. Però unes que sí que estan lluitant per la victòria en la seva lliga són les del juvenil de Molins, que diumenge jugaran contra les de la penya barcelonista de Sant Vicenç dels Horts i si guanyen quedaran primeres.
0: Sí, i ascendran a primera divisió, de fet. O sigui, que partit per anar a veure. I si no, es pot anar a veure també l'Atlètic Ingrés a B, que jugarà el partit de tornada de les semifinals dissabte a 6:45 contra el Joventut 25 de setembre. Així que dissabte al camp de l'Ingrés i diumenge al del Molins.
1: Veus? Mira, solucionat.
0: Cap de setmana, solucionadíssim.
1: I, bueno, si sortim una mica de la vila, què pot haver aquest cap de setmana?
0: Què hi haurà? La final de la Champions.
1: La final de la Champions.
0: La Champions. Final d'aquestes que, a veure què tal, perquè és una temporada que a mi m'ha fet la sensació que s'ha acabat massa d'hora. En el sentit de que ja hi ha un fitxatge del Barça i ja no s'ha jugat la final de la Champions. Tot això va clarament pel Mundial.
1: Sí.
0: Mundial que comença la setmana que ve, no l'altra.
1: Mm-hmm. L'11.
0: 11 de juny. 11. Dia de programa, tot sigui dit. O sigui, dia gran.
1: Ens ho farem perfecte, això.
0: I que ha fet que tot vagi com una miqueta massa abans, perquè, com hem dit, ja s'han jugat tota la resta de finals, tota la resta de competicions, el Barça acaba la temporada, el Barça Femení acaba la temporada, tota la resta d'equips d'Europa han acabat la seva temporada, excepte el PSG i l'Arsenal, que jugaran la final de la Champions demà.
1: Jo no soc... Sempre... A quina edat acostuma a acabar-se, això?
0: Sí, per aquí. Perquè la temporada passada també va caure en l'últim cap de setmana de maig, però...
1: Dins el meu cervell sempre han acabat com més tard, més cap a Sant Joan.
0: No.
1: Però jo crec que és jo que anava...
0: Jo no sé fins a quin punt la Lliga sí que acaba més tard. I aquest any les lligues han acabat abans perquè hi ha el Mundial. Això és una cosa que em quadraria molt.
1: No sé, eh? Bueno, no sé, hauria de repassar calendari de l'any passat per tenir una visió. Però no sé, tenia la sensació que
0: acabaven més tard. Va acabar igual. Però si t'explico el perquè...
1: Perquè la jornada 30, si ens vam entrevistar-nos aquí, i era, clar, encara ens quedaven clar setmanes de curs.
0: No, per això. El nostre programa de ràdio, quan l'estrena de l'última volta, es va fer el divendres abans de la final de la Champions.
1: Sí, i encara perquè, era curs escolar,
0: i
1: a finals
0: era
1: de maig.
0: Escolar, i l'entrevista que vam gravar pel programa
1: era la jornada 36.
0: L'últim partit.
1: No, era la jornada 36 de 38. És igual. Que ho sàpigues.
0: Segur que era 36,
1: perquè
0: però
1: ho hem gravat dues setmanes abans.
0: Era un Barça-Villarreal, no?
1: No,
0: el Barça-Villarreal va ser l'últim partit.
1: No sé, jugaven a Montjuïc. Bueno, és igual, sí. Estem anant de tema.
0: Jo diria que era l'última jornada. Però bé, més o menys, per aquí. Sempre. Anem a la final de la Champions.
1: Sí, perdona. Hem dit
0: quan estàvem parlant del fitxatge de Gordon que era molt important el fet que pogués jugar a les tres posicions,
1: sí,
0: i que ho explicarem una miqueta millor. Ha arribat el moment d'explicar-ho una mica millor. Per què? Perquè és com juga el PSG.
1: Vale.
0: PSG, actual guanyador de la Champions, pot intentar revalidar, seria la seva segona. Si la guanyés l'Arsenal, seria la primera de la seva història.
1: Wow.
0: L'Arsenal, que és el Pupas d'Europa. És l'Atlético de Madrid, però a Europa.
1: Wow.
0: És això.
1: Vale.
0: Sí que a veure qui guanya aquesta final. I per què diem que és important això? Perquè Luis Enrique, la seva manera de guanyar, tant l'any passat com aquesta, encara més, és que no té un nou de referència.

0: jugar a tot arreu. Sí que veurem si li funciona a Luis Enrique a la final de la Champions i al Barça l'any que ve.
1: Doncs sí, però bé, ara sí arribem al final del programa. Una setmana una mica estranya perquè moltes competicions ja han abaixat la persiana i els equips comencen a pensar més en les vacances que en les alineacions.
0: Sí, de fet, avui gairebé hem fet de Nostradamus esportius, hem repassat les prediccions que vam fer al principi de temporada sobre la Lliga i bé, diem que algunes coses han envellit molt bé i les altres, doncs, no en parlarem gaire fort.
1: També hem comentat moviments importants, l'adeu de dues llegendes, tres llegendes del femení, com Alexia Putellas, Mapi León i Ona Batlle, que deixaran un buit enorme en una etapa increïble del club.
0: Però abans de marxar han deixat la feina feta perquè el Barça femení ha tornat a guanyar la Champions i ja arriba un punt en què les jugadores aixequen una copa i la gent es pregunta, perdona, aquesta la teníeu o és nova?
1: També hem parlat del final d'etapa de, a les banquetes. Xavi Pasqual deixa oficialment el Barça de bàsquet, Michel deixa el Girona i, per si faltava algú, Pep Guardiola també deixa el Manchester City.
0: És a dir, que aquest estiu hi haurà més mudances d'entrenadors que a Idealista.
1: Hem conegut també el nou fitxatge blaugrana, Anthony Gordon, i les noves normes del Mundial, que prometen moments més aviat curiosos.
0: Sobretot amb això de l'àrbitre fent compte enrere amb les mans, perquè el porter tregui de porteria, jo m'imagino alguns jugadors mirant el rellotge com si estiguessin fent un examen de mates.
1: En definitiva, una temporada que arriba a la final amb canvis, comiats, títols i nous reptes.
0: I nosaltres hi hem estat per explicar-la de principi a final. Ara només falta veure què ens prepara aquest estiu, que segur que hi ha molta merda de mercat de fitxatges i els presidents dels clubs faran mans i mànigues perquè no ens avorrim.
1: Així que tanquem una altra setmana i ens veiem divendres vinent a les 4 amb una nova última volta.
0: Òbviament li agraïm al David Rius que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut des dels botons.
1: Això ha sigut tot per avui. Nosaltres som Joana Forner i Arnau Santero i això ha estat l'última volta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació continuen negociant aquesta tarda per trobar una solució al conflicte. La d'avui és la 8a reunió al departament. El principal escull són les millores salarials. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer, i ja ho vam anunciar des de fa molt temps, que no acabarem el curs amb normalitat.
1: I la Generalitat amplia fins als 40 anys la del límit per obtenir un préstec d'emancipació. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys, això sí, sense interessos. Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat avui el president Salvador Illa.
3: A partir de dilluns ho guanyarem, per què? Perquè té èxit. Com que té èxit, doncs hi ha gent que, escolta'm, doncs allarguem-ho fins a 40 anys, que puguin accedir a aquest préstec, que té un topall, em sembla, de 50.000 euros i que el pagues al cap de 30 anys a interès zero. A interès zero. O sigui, hi ha una bonificació per part de la Generalitat. Per tant, un balanç molt positiu.
1: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada. Així és després d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra, després d'analitzar 3.200 casos oficials, i conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona, en aquest cas, és més gran, i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella amb més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència d'un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran. L'alberg social de Vic tancarà les portes aquest diumenge, dia 31 de maig. De fet, moltes de les persones que s'atenien en aquest espai, no totes, se n'han anat reubicant. Des del govern municipal de Junts han explicat que alguns s'han instal·lat en pisos d'emergència que té l'Ajuntament, mentre que d'altres han pogut anar amb familiars. Des que es va conèixer la decisió, els grups de l'oposició, Esquerra, la CUP, PSC i Comuns, han expressat sorpresa i també malestar per la rapidesa, diuen, i la precipitació. Qüestionen que es pugui deixar gent al carrer, i en una moció que es debatrà al ple de dilluns demanen que es reverteixi. Un moment per la cultura. Una exposició del Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, natura i mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda celebra la festa de l'Esportíssim des de les 5 i fins a les 9 del vespre al Parc de la Mariona. Hi haurà un espai amb diferents propostes d'activitats esportives, com boqui, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, també pràctica d'atletisme, gimnàstica, tenis taula, judo, defensa personal, arts marcials, també un circuit de bicicletes, danses, balls i coreografies, i hi haurà festa final de l'escuma. Avui, de 5 a 9, al Parc de la Mariona. Demà dissabte és la nit del comerç, que suposarà tenir botigues obertes fins a les 12 de la nit amb descomptes i promocions. També hi haurà actuacions i activitats per tota la família i nit de tapes al mercat municipal. Demà dissabte, desena nit de comerç i nit de tapes. I també demà dissabte, el Foment programa l'espectacle Parlant amb Franquesa, el monòleg de Xavi Franquesa, en clau d'humor, que resumeix els darrers anys de la seva carrera i explica experiències i reflexions amb anècdotes doncs, al voltant de la seva trajectòria. Demà dissabte, a les 8, al Foment. Entrades anticipades, com sempre, al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Milà. Està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
5: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
5: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
4: Informa't al Molí Jove.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral, per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
8: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
9: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Arrenca el programa més participatiu dels divendres, on vosaltres sou els protagonistes. Truqueu al 93-668-6161 i demaneu la vostra cançó preferida. Podeu guanyar un pastís. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei. Benvinguts un divendres més a aquest programa que m'omple de felicitat i jo sempre estic esperant que arribi el divendres. Primerament, perquè vinc aquí a Ràdio Molins de Rei a fer aquest programa i escoltar les vostres peticions. I segona, perquè demà ja comença el cap de setmana i el bon temps per anar a la platja. Ai, gràcies, David, gràcies. Gràcies, veus? Ell aplaudeix perquè diu, menys mal que ja és un divendres més, que jo podré també... ell viu... No té platja, oi que no tens platja, David? No en té. Diu que no la té gaire lluny, però jo no haig d'agafar el cotxe per anar a la platja, ho sento. Els avantatges de ser jubilada. Ai. Doncs bé, sembla que ja tenim trucades, no? Doncs vinga, siguem benvinguts els que esteu a casa i els que ara parlarem amb ells. Hola?
1: Bona tarda, senyora Judit.
0: Oi, Quesada, que començo bé el divendres, sisplau. El començo sí? Molt bé.
1: Home, clar, ara con l'aire condicionat, aquí fresqueta...
0: Escolta,
1: que... Ja se te baixen les idees...
0: Em pensava que anaves a dir se te baixen, no sé què... Ojo amb el que diem, eh? No, evidentment fa molta calor i s'agraeix bastant a l'aire acondicionat, eh? Ja també t'ho dic, eh? Perquè el cuerpo ja no està per a esos canvios.
1: Jo hasta les 6:30 o 7 no sortiré al carrer.
0: Ah, o sigui, no em vindràs perquè... a veure avui, Josep Quesada.
1: No.
0: Jolines.
1: Mira, sols diré que tenia guardat un vendil aquí a l'habitació, sota, de la taula.
0: Sí.
1: I avui ja el tinc enxupat, a tota pastilla.
0: Mare de Déu. Però és que aquí a la ràdio tenim aire condicionat, estem molt bé.
1: Claro.
0: Però, què?
1: A menys que em portis un...
0: Un què?
1: O sea, un cotxe...
0: Sí, home, et vindré dos guardaespatlles que t'agafin així, amb cullereta,
1: home,
0: i que te't portin
1: no
0: aquí.
1: Home, no estaria malament, eh?
0: Sí, home, no em porten a mi, et portaran a tu.
1: Dues de 20, ja està bé.
0: Dues de 20, i què faries tu amb dues de 20?
1: Ah, cosa que tu no saps.
0: Ai, sí, és que és horari protegit i no es pot dir per antena, eh? Que s'ha de... D'il·lusió també en sé vive, eh? De veritat, eh? Jo sí que sabria el que fer amb... De 20 no, però amb dos de 30 potser sí, eh? Les dones tenim molta més imaginació. Aviam, passem un tupido velo, perquè estem en una franja una mica que no es poden dir certes coses. Ja quan entrem a les 8:15, ja, vinga, va, deixa-m'ho rient de solta. Sí. I ara, quina cançó li has demanat amb el David?
1: Pues una de... que m'ha agradat, que és de la...
0: Escúpelo ja, Quesada, que no tenim tota la tarda. De la Jennifer López, si t'estic llegint el pensament.
1: Sí. De la Jennifer López. És que l'he escoltat al programa que va davant del Déu.
0: Mare de Déu, senyor.
1: I li dic al David, mira, m'agrada que t'agrada.
0: Home, és que, a més, jo he sentit la feina tot la fa el David, eh? No pot ser això, eh?
1: Home, jo vaig ser secretari.
0: Ah, que és el secretari. Oi.
1: Clar.
0: I el pagues bé o què?
1: Jo després, ell i jo quedem i passem sobres.
0: Ostres! Diu que passeu sobres. Ojo, que això dels sobres està molt penat, eh? Que diran, hosti, anem a fer una investigació aquí a Ràdio Molins de Rei.
1: Depèn del que posis a la sobre.
0: Sí, mira, pots posar una estampeta de la Mare de Déu, també.
1: Ah, aquí.
0: Escolta, vinga, va, la cançó de la Jennifer López, suposo que me la diràs tu, no? Tampoc? Tampoc?
1: No. No, perquè no me recordo el títol. Jo tinc molt mala memòria.
0: Mare de Déu, senyor. De veritat, ja parlo com els del diumenge, jo, eh? Mare de Déu, senyor, eh?
1: Com el García...
0: Ah, el García.
1: I el
0: Follet.
1: I el Follet.
0: Bueno, el tema de les dedicatòries, com que avui ja he recuperat la famosa llibreta, ja ho tinc tot apuntat, i en especial aquestes conductores de l'autobús, de la línia 1 i 2, que espero que algun dia ens sentin i també que truquin, eh?
1: Pues suposo.
0: Aviam. Alguna cosa més que vulguis comentar, Quesada?
1: No.
0: Alguna xafarderia, alguna cosa, no sé, algú?
1: No, sí? Ninguna, no, no tinc novetats.
0: Pues escolta, n'hauries de tindre alguna per compartir, eh? Perquè després em feu parlar a mi...
1: No et preocupis, que quan la tingui, ja te la diré.
0: Bueno, si estic jo pel mig, no cal que l'expliquis, eh? No, no cal que l'expliquis. Avui home, explicaré a tota la gent que avui he visitat la Fira Gran de l'Hospitalet, que és dedicada a la Fira Gran. Sí, hem estat, i la veritat que és una llàstima que això no es publiqui molt a Molins de Rei, perquè és una fira que és totalment gratuïta, hi ha estants dedicats a la gent gran, fan conferències,
1: sí, hi havia encants... Cada any,
0: però és que aquí no arriba. Llavors arriba en comptagotes, i és una llàstima perquè fan concursos de coral, aquí sabem que tenim moltes corals a Molins de Rei, però que no es dona difusió. Per tant, vull dir, jo amb representació de la gent gran de Molins de Rei hi he anat, m'han presentat el senyor Pere Duran, em sembla que m'ha dit que era, no, Pere Cano, que és el president de la gent gran de la Generalitat. Imagineu, ja està, m'ha fet una foto i tot, jo amb ell no, me l'ha fet ell a mi, eh?
1: M'estranya perquè aquesta fira surt per tot arreu, per la tele, per la ràdio...
0: Però, mira, jo ho vaig preguntar-ho una vegada al president, que és el Juli Simón, i li vaig dir, escolta, què passa que Molins de Rei no ve aquí? Diu, Judit, nosaltres enviem a tots els casals, enviem aquesta informació. Una cosa és que tinguin interès en anar-hi o no anar-hi. Però que vull dir que ells diu que sí que envien, hasta inclús a l'Ajuntament envien aquest tipus d'informació, perquè és una fira que concentra moltíssima gent. Pensa que fan una caminata, que venen gent d'altres pobles, sí, i potser ens reunim més de 1.000 persones caminant, eh? Vull dir que no és una fira d'estar per casa. I la veritat que a mi m'ha sabut molt de greu, però jo he gaudit moltíssim, i des d'aquí...
1: I es presenten moltes novetats.
0: Moltes novetats, moltíssimes novetats, i no sabeu els serveis que ofereixen per la gent que està sola, per la gent que necessita un acompanyament... I això, tot això ho fan els voluntaris, perquè els voluntaris també són gent gran, però que està millor, que encara són independents, no? Per això d'aquí jo li vull agrair al president de Fira Gran, el Juli Simón, que cada any fa aquesta fira per la gent gran, i que de veritat que té moltíssima afluència. I okay, jo personalment m'ho he passat molt bé.
1: Va, però perquè venguis, a la realitat, qui està? Socialistes.
0: Bueno, no comencem amb política, ja, no. No. El David em diu que no es poden parlar ni de política ni de religió. Punto.
1: Bueno, a l'Hospitalet, socialistes. I aquí, socialistes. Bueno. I la comunicació és violenta.
0: Ai, ai, ai, que, ai, ai, ai, que l'alcalde Sitxena et cridarà l'ordre, eh?
1: Sí.
0: Bueno, deixem aquest tema. Jo he volgut fer un spoiler de la Fira Gran, que avui és l'últim dia, ja s'ha acabat. Durant 3 dies s'han pogut gaudir de moltes activitats i gratuïtes, eh? Gratuïtes. Jo m'he vingut amb una bossa de papers i de coses, no us podeu imaginar. Tinc ja molta informació.
1: Sí, una informació que d'altra manera tindria que arribar aquí.
0: Bueno, jo ja t'ho comentaré, que s'ha de... Ara has de donar pas
1: quan
0: a l'altre.
1: Quan tinguis el telèfon, m'ho comentes.
0: Vale, maco. Una abraçada ben forta. I tens el número 1, eh?
1: Igualment.
0: Gràcies, adéu. Josep. Adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
0: Buenas tardes, Manolo, ¿cómo estás?
3: Bueno, con mucho calor, Judy, ya te lo he dicho a David.
0: Ay, pobrecito, tú vas por la calle, ¿no?
3: Sí.
0: Jolín, ¿te hacen trabajar con esta calor? No puede ser.
3: No, es que si no trabajo no cobro.
0: Pero ni los paletas están trabajando ahora con lo que está cayendo, Manolo. Te vas a deshidratar, ya. Te vas a desmayar.
3: No, llevo el agua súper congelada.
0: Ah, vale. Manolo, ¿qué llamas? ¿Por ti?
3: Por mi madre, Judith, que te manda un beso y un abrazo.
0: Ay, gracias, Antonia. Antonia bonita. A ver, la Antonia Muriana, a través de su hijo, ¿qué quiere escuchar?
3: El peche, el aire que respiro.
0: ¿El qué has dicho?
3: El peche, el aire que respiro. La bella lo sabe.
0: ¿El peche, el aire?
3: El aire que respiro.
0: Que respiro. Vamos a ver. Y esto lo dedicamos a su marido Manolo. Y es que yo ya soy de la familia, ¿eh, Manolo? A ti.
3: Sí.
0: A la Cristina, que es tu hermana.
3: Sí, que el lunes es su cumpleaños.
0: Ah, mira qué bien.
3: Sí.
0: A los padres, a los padres de Antonia.
3: Sí.
0: A sus hermanos.
3: Sí.
0: A sus nietas, ¿no?
3: Sí, a sus nietas.
0: Vale, y a nosotros también.
3: Efectivamente. Que el día 9 de junio es el cumpleaños de mi madre y el aniversario de boda de mi hermana.
0: Jolines, vaya día, ¿eh? Estáis de celebración doble. A ver,
3: pues sí.
0: Pues mira, oye, si se puede celebrar, pues bienvenido sea. ¿Tienes el número? Antonia tiene el número 2, ¿eh, Manolo?
3: Vale, luego llamaré para mí, ¿vale, Judy?
0: Vale, Manolo, un abrazo. Hasta luego.
3: Un momento.
0: Adiós.
3: Adiós.
2: 93-668-61-61. Truca i demana la teva cançó. Els divendres Faves Tendres te la busca, te la troba i te la posa.
0: Hola, guapa, com estàs?
4: Ah, doncs pues mira, una mica constipada. Com
0: ai, sempre esteu queixant. Que si fa calor, que si fa fred, que si estic constipada, que si em fa mal els peus. Home, no pot ser això, Laura. Que som joves encara, eh?
4: Ui, sí, ja ho sé, que som joves, però ara no sé d'on... Te juro que no sé d'on he agafat aquest constipat.
0: Ai, tu, doncs pues mira, a la nit amb les finestres obertes, quan no te'n dones compte, canvia l'aire també, eh?
4: Bueno, sí, però si no obres la finestra t'ha quedat xerrada.
0: Que la Laura viu a Sant Sadurní, que allà l'aire està més pur, hi ha més natura, oi, Laura?
4: Sí, però bueno, què li faré?
0: Avui estàs una mica baixeta de bioritmos, eh? Avui no veig...
4: No, que estic achicharrada, que no és el mateix.
0: Ah, claro. Ja, com que aquí estem tan frescos, no ens en donem compte de lo que està caient a fora. De veritat,
4: sí, però és que és això. Entres al supermercat a comprar, que ta llita congela, te quedes tiesa. Surs a dintre, t'achicharres, que surs, quan surs. I clar, doncs mira, una està aquí con aquesta constipa que no aixeques, com diu el cap, hòstia, tu... Ja no pots anar a comprar, ai, perquè posen els aires a condicions tant a la bèstia...
0: Sí. Però
4: no
0: bueno, no, cada dia és diferent i no... Quan plou, perquè plou. Quan surt el sol, perquè surt el sol. Quan està núvol, perquè està núvol. Home, protesteu per tot, Laura?
4: A veure, els metges ho diuen, i l'han dit moltes vegades, que el pitjor que n'hi ha és que tu entres a un puesto tan fred... Uh-huh. I llavors quan surtes, que n'hi ha, és la temperatura tan bèstia que diuen, no te lo pots agafar, les constipats que agafes són molt més dolents que els d'hivern.
0: És veritat. Clar, és que o fa molta calor o fa molt de fred, no hi ha terme a mig, però bueno.
4: No, això és el problema.
0: La Laura Iglesias sempre segueix igual, i que sí, Laura? Tu tens línia directa, no?, amb l'alcalde.
4: Per què?
0: Home, perquè li diguis, escolti... Posi, com en diuen, habitacions o llocs per refrescar. Saps com en diuen, no sé, llocs de canvi climàtic o alguna cosa així?
4: Però vamos a veure, no veus que aquí estem, com es diu això, el tercer mundo? Això, en los mundos adelantados, pues sí, n'hi ha cabines que la gent va, por ejemplo, en Japón, en Xina, que aquests ja estan super adelantats, però aquí sí, també el tercer món.
0: Ai!
4: Aquí què és? I, nena... Aquí ens posaran una cabina aquí per poder refrescar-nos.
0: No. T'explico. Aquí a Molins de Rei hi ha llocs, com per exemple al mercat, hi ha un lloc que si tu tens molta calor, durant unes hores està obert. O pots anar també a la biblioteca. Són 5 o 6 llocs, ¿vale? Però clar, si ja a Sant Sadurní no teniu cap lloc, doncs us queda més remei que quedar-se a casa.
4: Bueno, l'únic que fa l'Ajuntament a Sant Sadurní ha posat pels carrers todos.
0: Ah, mira, una bona idea, toldos. Sí, aquí no, aquí no tenim toldos.
4: Allí sí, han posat als carrers toldos de casc, los posen de punta a punta i mira...
0: Apa, doncs pues així no pots queixar-te, Laura. Mira, bona idea, eh? Avisar navegants. Tindrem que demanar que alguns carrers de Molins de Rei hi posin uns toldos, eh? Sí, és molt bona idea. Aviam, sí, Laura, avui que no estàs molt, molt boneta, que estàs així mig engripada, què vols escoltar perquè t'alegri el dia?
4: He demanat la banda sonora de l'Último Moicano.
0: Último Moicano. Ostres, claro. Molt bonica, no?
4: Sí.
0: I aviam, Laura, a qui la vols dedicar?
4: Pues mira, al JQ, a la Dolors del Final del Carrer, a la Marga, a la Montserrat Carbonell...
0: Un momentet. Vale, Carbonell. Molt bé, què més?
4: Sí, Carbonell. I a tu i al David.
0: Vale.
4: Ja està.
0: Bueno, i als nostres oients també, no?
4: Bueno, sí, els que escolten, els que no, no,
0: home,
4: eh?
0: Home, evident, els que escolten... avui tens el número del...
4: 3.
0: Sí. De qui eres el número 3?
4: Ah, no sé de qui era. Del que primer que arribi tu.
0: Del Josep Maria Torner.
4: Ah, bueno, doncs pues mira, ara el tinc jo.
0: Molt bé, bonica. Doncs pues escolta, que passis un bon cap de setmana i tu, si tens calor, que la, hem de dir que la Laura Iglesias té una piscina espectacular, eh? Ah?
4: Sí. Però, clar, tot el dia no pots estar dintre de la piscina.
0: Bueno, però almenys estàs fresquet, no? Hombre.
4: Sí, això sí. No, no, jo a casa no. A casa estic bastant bé. Tinc piscina, tinc uns arbres bastant grans que tapen molt bé. O sigui, això no tinc problema.
0: Vale.
4: El problema està quan baixo, quan estic a Sant Sadurní per al carrer, tu.
0: Ah, i, això sí, és veritat.
4: Puesto, sí. O sigui, tu entres a un puesto i quedes allí tiesa. I és que t'has quedat congelada de cop. Ah, la vuelva a sortir.
0: Sí, és veritat. Problema. Tens tota la roba. Doncs no et moguis del lloc on estàs i ja està. I quan arribis a casa, un banyet a la piscina i au. Eh?
4: Sí.
0: Temperatura sí. Ambiente, temperatura ambiente, que és el que sí. Millor va.
4: Sí, és que tindria que estar tota temperatura ambiente. Això és el pitjor que
0: amb això hauries de parlar amb el de dalt. Aquí no podem fer. Amb el senyor hauries de parlar, amb Déu.
4: Per què?
0: Perquè... que tots els 365 dies de l'any fos la mateixa temperatura.
4: Sí, bueno, sí, pues, mira, uns 15 graus estaria bé.
0: Sí, està bé, està bé. Bueno, Laura Iglesias, ara et deixo, que tinc una trucada. Vale. Descansa vale. I aviam si podem posar-te aquesta banda sonora de l'Último Moicano, que és molt bonica. Vale, bonica?
4: Vale.
0: Una abraçada, vale, Laura.
4: Adéu.

0: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
1: Bona tarda. En qui parlem?
2: Hola. Bona tarda, senyoreta. Ai. Juni Terrera Gastón.
1: Què tal, Josep Maria? Ja t'ha visitat el metge?
2: Ja m'han visitat i ja m'han, diguéssim, fet la filtració.
1: Sí.
2: Ja m'ha dit que m'han donat una punxada, bueno, una indició d'aquestes per l'informació.
1: Sí, pel dolor.
2: Sí, per allò, sí, esclar. Ahir vaig estar, el que t'he explicat, aquest matí, 3 hores allà.
1: Mare
2: meva. I per res, per perdre el temps, eh?
1: Ja.
2: Vull dir que... que no n'hi ha dret, vull dir. I després te diuen, no, diu, això, aquí no fem això, això són els especialistes, diu, me cago en l'hòstia.
1: Bueno, hem de dir que el Josep Maria està parlant de l'ambulatori d'aquí, aquest fantàstic ambulatori que té, és molt actiu, però poca feina. O sigui, la
2: sí,
1: gent...
2: No, és un ambulatori que, bueno, com van nou, que és maco i peluquer, tindria d'haver, diguéssim, una mica de tot per poder fer radiografies, hem de dir diverses coses més, perquè la gent d'aquí ja tenen d'anar, diguéssim, aquí a Sant Feliu, quan tenen de fer-se una radiografia.
1: Sí.
2: Cosa que aquí a Molins de Rei ja hi viu molta gent.
1: I quan hi ha urgències, bueno, te'n tens que anar a Sant Vicenç dels Horts. Aviam, jo és una cosa...
2: O a Sant Vicenç dels Horts, sí, sí.
1: És clar. Que jo, la veritat, que algú m'expliqui què passa amb aquest ambulatori, no? Perquè igual tens un mal de la cama i tal, i només et recepten paracetamol. Escolta, no.
2: Sí, sí, paracetamol, canto, com a mi, sí. Escolta, jo vaig dir, mano, he estat 3 hores encara, perquè vaig dir, escolti, que jo ja fa 3 hores...
1: Ai, diu,
2: com
1: pobre.
2: Diu, vostè, volant-ho de tal, diu, ah, doncs pues passi. I llavors, per fi, no acabo per res.
1: Ai, dit, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Tot el dematí.
1: Així va la sanitat. Però... protesten, però tampoc els que tenen que donar serveis mínims, tampoc ho fan, eh? Vull dir...
2: No, ja.
1: Aquí ja directament però... tens que anar a urgències al poble del costat i ja està, perquè estar-se 3 hores perquè et visitin, què vols que et digui?
2: Hosti, no, eh? Oi, mira que n'hi havia gent, eh? Perquè n'hi havia...
1: Sí, però, bueno...
2: Vaig anar allà al taulell i li vaig dir a aquella noia, dic, escolta, que jo ja fa aquí 3 hores que estic aquí, eh? Més de 3 hores en total, eh? Diu, oh, és que la doctora ha vingut una miqueta tard, tenia molta gent... I allò... I mira, li falten 3 o 4 encara de partit.
1: Mare meva. Oh, mare meva.
2: Bueno, en fi, que ja l'he solucionat, o sigui que mira...
1: Molt
2: que m'has dit tu aquest matí que anava a Barcelona...
1: Sí, sí, sí.
2: I he anat allà a la clínica del Pilar i ja està. Vull dir, que m'han punxat i ara punxaré.
1: Bueno, Josep Maria, posem música per aviam si
2: sí, sí,
1: ens animem.
2: Sí,
1: però
2: que nos alegrem, alegrem una mica, no?
1: Això.
2: Anem a dir...
1: Josep Maria, què vols escoltar? Digues.
2: Mira, he estat parlant... Mira, jo mira, trucava, feia, volia ser el primer, perquè per dir-li, perquè sé que el Josep Quesada, com, diguéssim, com demana una cançó i té tanta gent que la dedica, li volia dir que les dues noies que porten a l'autobús de la línia 1 i línia 2 aquí de Molins de Rei, una se diu Sandra, i l'altra se diu Mireia.
1: Sandra i Mireia.
2: Sí, sí, per tant, que si el dia que truqui, doncs pot donar el seu nom.
1: Ah,
2: jo li vaig dir, sí. I mira, que n'hi ha un senyor que us dedica cançons per la conductora del número 1 i del número 2. Jo una ja la coneixia, la Sandra, que ja fa molt de temps, i l'altra me va dir que, com se deia, Mireia.
1: Sí.
2: Ja m'ha dit, doncs ara, si escolta la ràdio, diu, mira, comença aquest programa, li vaig dir, el divendres a partir de les 5 fins a les 9. Diu, ah, doncs vale, doncs jo el posaré. Ara falta que se'n recordin, també.
1: Ai,
2: perquè,
1: esclar, sí,
2: vegades,
1: tant.
2: Saps?
1: Sí.
2: Però jo li he dit això, o sigui que...
1: Bueno, ara li hem posat nom a aquestes conductores de la línia 1 i 2 dels autobusos de Molins de Rei.
2: El Quesada, com sempre, sempre les dedica,
1: sí, sí, pues sí.
2: Sabrà el nom, anem a dir.
1: Perfecte, Josep Maria.
2: Jo li vaig dir, mira, ser un senyor que sempre us dedica, però, esclar, diu la línia 1 i la línia 2, anem a dir, esclar, diu la línia 1 és quan anem cap amunt, i la que baixa és la línia 2, anem a dir.
1: Molt bé.
2: I us dic, si escolteu la ràdio, quan li vaig dir que era la ràdio de Molins de Rei, que era el divendres, que el programa se deia Divendres Faves Tendres, i una d'elles diu, ja mira d'escoltar. Sí, sí, sí.
1: Aviam si és veritat, i la Sandra o la Mireia escolten aquest programa, i que truquin.
2: Jo, com a menys, les he dit, ara ja és qüestió d'ella, saps?
1: Molt bé, Josep Maria. Escolta, quina cançó li has demanat al David?
2: Mira, com ara fa tant temps que no se sent aquesta cançó, i abans se demanava bastant, la caracola pel Pierre, que abans se demanava molt, sí. I ara està una miqueta encallat,
1: caracola,
2: aquesta
1: cançó. Molt bé.
2: Sí,
1: i ara la dediquem a l'Antònia Lara, per suposant, no?
2: Home, sí, bueno, ja tens el programa l'Antònia Lara, el Miquel, la senyoreta Judit Herrera Gastó, el Josep Montano, el Ramon Sánchez, la Paquita Ortuño, la Montserrat Rubió, acentuada a la O, sobretot.
1: Ah, sobretot, sobretot, a la Montserrat Rubió amb accent a la O.
2: Sí, això mateix, l'Eli, el David Rius,
1: sí.
2: La Montse Carbonell,
1: molt bé.
2: La Carme Santaugini, el Carlo Mas, el Josep Quesada, la Carmeta Reventós, la Marita, la Dolors Pinyol i la Rosa Clariana. I després anem cap a la barriada de la Bonavista.
1: Espera't un momentet, la... que m'he perdut ja.
2: Ai, no te deixis cap, perquè...
1: No, el Montano, la Marita, el mira, Carles Mas, sí. La Dolors Pinyol, vale? El
2: sí,
1: Montano...
2: La Dolors Pinyol i la Rosa Clariana.
1: Rosa Clariana.
2: Clariana, i ara anem cap a la barriada de la Bonavista.
1: Sí.
2: A la presidenta, l'Anna Graner.
1: Vale.
2: A la Milagros, la Maria Rosa, la Teresa Márquez, i a tothom que escolti el gran programa del divendres Faves Tendres, que és el millor programa que se fa aquí.
1: Oi. I això que... Mare de Déu, senyor. Com ens estimen els oients, eh? De veritat.
2: Oh, i sí, home, i tothom us estima, tant la gran locutora que és la Xuri Carrera.
1: Ui, sí, locutora. I, sí, no, gran... hi ha molta diferència de ser locutora i comunicadora. Jo sóc una simple Hola. Comunicadora, bueno, i que no em callen ni a sota de l'aigua. Josep Maria...
2: No, tu parles molt bé, la cosa que tu...
1: Bueno, són molts anys, aquí...
2: Per mi ets una professional, de ràdio.
1: Saps el que passa, sí, Josep Maria, que també els oients són molt agraïts. Llavors, vull dir...
2: No,
1: aquest programa...
2: Sí. I tothom que truca és bona gent i molt, molt amable.
1: Bueno, i el que sí. ens escolten, que no els hi fa vergonya
2: no,
1: de trucar.
2: Que, sí, no, n'hi ha molta gent que escolta, i però després diuen, oh, pues mira, vas dir això, mira, que l'altre va dir l'altre, això, però diu, home, truqueu. Diu, va, ja trucaré, però no truca.
1: Ai, bueno, però almenys ens escolten, no? I diuen, mira, sí, no, ha trucat fulanet i manganet, i aquest que xarra tant, qui és aquesta, Judit, que xarra tant? Ai. Josep Maria, avui no tens el 3 perquè te l'ha tret la Laura Iglesias i tens el número 4.
2: Perquè l'he deixat passar.
1: Ah, vale. Avui estava una miqueta, clares, una miqueta fluixa, avui estava. No tenia l'escopeta carregada.
2: Sí. Avui no portava molta marxa.
1: Avui no.
2: Bueno, com tot això és broma...
1: Home, i tant. Doncs, Josep, digues.
2: No, bueno, que és clar que si n'hi ha algú que s'espera, pues, vull dir, no vull fer-lo esperar.
1: No, que està agafant la trucada al David, que el David també coneix a tots els que truqueu, també el coneixeu, i també us xarra ell, eh? Xarra ell i xarro jo,
2: sí.
1: Hombre.
2: El David ja coneix a tothom, també, ja.
1: Sí, però amb algun s'equivoca de vegades, perquè els confon. Jo també, si els hi canvia la veu perquè estan encostipats, em costa a vegades una miqueta.
2: Bueno, sí, esclar, quan un està encostipat canvia de veu, això és veritat. Això, sí.
1: Però bueno, jo ja els tinc després de 10 anys, ja sé com parleu tots, eh? No m'enganyeu.
2: Ja el coneixes, tant que parlin d'una manera com de l'altra, tu els agafes aviat.
1: Exacte.
2: Bueno, avui ha anat bé, oi, per allà a l'Hospitalet?
1: Sí, avui ho he dit al principi, que he estat a la Fira Gran d'Hospitalet i que la veritat que és una gran fira. Jo m'ho he passat molt bé, de veritat us ho dic. He agafat molta informació dels serveis a favor de la gent gran. No us podeu arribar a imaginar els serveis que de vegades són voluntaris els que ho fan. M'he agafat unes quantes informacions i vull dir, les posaré a les meves xarxes perquè la gent que li interessi pues, diu, ostres, mira, persones que acompanyen, no? Però són persones que no són treballadores socials, són persones voluntàries que t'acompanyen i diu, escolta, m'acompanyes a comprar? Doncs, bueno, a comprar. Mira, m'acompanyes aquí? Sí. Jo he al·lucinat i de veritat que està molt ben organitzada aquesta fira i jo m'ho he passat molt bé. Què vols que et digui? Què vols que et digui? Ara, fan un mal als peus de tant caminar amunt i avall, però bueno, tot ho val, tot ho val.
2: Heu anat algunes quantes, no? Diguéssim, o...
1: Bueno, aquest tema prefereixo no comentar-ho. No...
2: Vale.
1: Hem anat i punto.
2: D'acord.
1: Josep Maria, t'haig de deixar, ara sí que t'haig de deixar, perquè
2: vale,
1: ja em fa...
2: Pues una abraçada.
1: Igualment, Josep Maria.
2: Un bon cap de setmana.
1: Gràcies, maco. Número 4 per tu,
2: Vale, gràcies.
1: Aviam si truca l'Antònia Lara, que falta l'enfermera ara.
2: Ara falta l'enfermera, a veure. Podries estar preparant alguna vena, alguna pomada?
1: Segur, no. Està fent recompte de tots els medicaments ara l'Antònia Lara. Josep Maria, que una forta abraçada també, per tu.
2: Igualment, vale, d'acord, s'ho dit.
1: Gràcies,
2: a
1: maco.
2: Divendres que ve.
1: Això, que ens puguem veure i parlar. Gràcies, Josep Maria. Una abraçada, cuida't. Adéu.
0: Adéu. 93-668-61-61. Truca i demana la teva cançó. Els divendres fa les tendres, te la busca, te la troba i te la posa.

0: Bona tarda, Teresa Márquez, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Com estàs? Ja estàs preparada per fer trampes?
1: Per què?
0: Ai, no, per fer trampes no. Ai, se m'ha escapat.
1: No, trampes nada, eh?
0: No, no. He de donar fe de que aquí a l'associació Bona Vista hi ha un joc net, eh? Totes esteu molt atentes mirant que l'altre no faci bingo, eh?
1: No.
0: Ai, que em falta un per la línia. I a mi també. Vale? I quan un diu línia...
1: Buh, ja...
0: Vinga, va, anem a comprovar, no sigui que s'hagi equivocat, eh? Però va, dono fe de que estan molt atentes, eh?
1: Sí, tant que sí, la veritat és que sí.
0: Teresa Márquez, digues, digues. No, no, explica'm cosetes, que m'encanta.
1: Ai, no sé què vols que t'expliqui.
0: Ai, no sé com va la color, com va la color. Digues?
1: Ahir em van operar d'una catarata.
0: Ai, sí? Això va molt ràpid, però com ho portes ara?
1: De moment vaig fent, sí.
0: Però notes alguna diferència? Perquè això tarda una miqueta, eh?
1: No, encara, només avui és el primer dia.
0: Vale. Però de vegades el tapen, l'ull el tapen, perquè no agafi...
1: Sí, sí.
0: Ai, nena.
1: Però, bueno, te'l tapen, però al vespre o l'endemà ja...
0: Ja. Bueno, mare meva, ja hauràs de deixar les ulleres, eh? Ui, ara... operada de catarates, veuràs-te els números que veien dintre. Sí. Mare de Déu, senyor.
1: Ja el veuré abans que surti, no?
0: Ostres, sí. Sí, sí, de veritat, eh? Ai, mare de Déu. Teresa Márquez, vinga, què posem avui?
1: Bueno, avui sí, avui demano un tango. Eh?
0: Oh, hombre, un tango. Com es diu el tango?
1: Es diu Volver.
0: Oh, que bonic és. Del sí. Carlos Gardel, no?
1: Carlos Gardel.
0: Carlos?
1: Sí, i és que... El dedico especialment al meu germà, que demà és el seu cumpleanys. I ell cantava els tangos, bueno, els canta, ara no, perquè és gran. Però quan era jove cantava els tangos més...
0: Caramba, i el germà de la Teresa Márquez com es diu?
1: Josep.
0: El Josep Márquez. Molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí. Sí, sí.
0: Li dediques només amb ell?
1: Amb ell i a tota la meva família i els altres també. Home, no ens hem d'oblidar dels altres, home.
0: Vinga, doncs posarem
1: en
0: tot.
1: En especial amb ell.
0: Vale. Molt bé.
1: I ara, doncs, pues, a la Milagros també, a Paquita Ortuño, a la Marita, a l'Anna Graner, al Miquel, bueno, i tota la meva família, abans que tot també, eh?
0: Hombre! Jo poso al barri Bona Vista, al barri de Bona Vista.
1: De Bona Vista a tots.
0: Sí, sí, Bona Vista, perquè ara tindràs molt
1: I
0: Bona
1: tant,
0: Vista.
1: Ara sí que ens viurem bé, no?
0: Ah, exacte. sí. I aquí
1: ja
0: més?
1: Tu, a la Junta vale, Herrera.
0: Això ja ho he posat, eh?
1: David,
0: jo sempre poso els primers, jo, nosaltres, que fem la feina.
1: Sí, és veritat. Mari... Que escolti,
0: exacte.
1: Que truquin...
0: Sí, perquè ara tothom, amb la calor que fa, deu estar a casa o en alguna plaça, que passi l'aire.
1: Això mateix, que aprofitin i que truquin.
0: Això esperem, no? Això esperem. Si no, ens quedarem sense feina, Teresa. Tindrem que anar al paro. David i jo al paro, els divendres.
1: Al paro dormi molt ara, al paro.
0: Home, tindrem que dir, aviam si truqueu, per favor, que aquest programa sí. Es manté a les trucades. I si
1: home,
0: no hi ha trucades,
1: si no
0: haurem de fer un monòleg. Haurem de fer un monòleg.
1: Sí, si no truques ningú, que seria això?
0: Ai, sí. Doncs ai, escolta, Teresa Márquez.
1: Estic molt contents que truquen.
0: Gràcies, maca. Jo us estimo a tots els que truqueu i els que no truqueu també us estimo. Tens el número 5 de trucada, eh?
1: Molt bé.
0: Gràcies, maca. Bon cap de setmana i una salutació al barri de Bona Vista.
1: Ja, ja els hi donaré.
0: Gràcies, maca. Adéu-siau.
1: Bona tarda.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93-668-6161. Truca i demana. T'ho posem tot.
0: Bona tarda, Dolors Pinyol. Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí? Estàs a la plaça? Jo, fantàsticament ben aquí, amb aire condicionat, no tinc calor, tu. De veritat, eh?
3: És que bé.
0: Tinc una màquina que tinc cafè, una altra que tinc Coca-Cola, què vull més? I, a més, us tinc a vosaltres al telèfon, que em doneu conversa, què et sembla?
3: Sí, sí, està molt bé.
0: Ah, bueno, bueno. Tu estàs a casa o què, Dolors?
3: Quina que t'ho he demanat?
0: No, no, que si estàs a casa...
3: A sí... Casa.
0: Ja t'han arreglat a l'ascensor?
3: Sí, ja fa dies.
0: Ah, vale, vale, així ja pots sortir al carrer, eh? Vinga.
3: I tant, surto. No, si no la tenia, també, eh? Ah. El que feia era pujar i baixar.
0: Vale,
3: però també
0: era més
3: sortia,
0: pesat.
3: Eh?
0: Sí. Dolors Piñol, què vols escoltar avui?
3: Una del Piedra, Porque me haces llorar, o algo sí. així, no sé com es diu.
0: ¿Por qué aquesta. Me haces...
3: llorar, no?
0: Sí. Avui escoltaràs una que ha demanat el Josep Maria.
3: Ah, sí?
0: Caracola.
3: Ah, oh, aquesta m'encanta, eh?
0: Ah, doncs la demanada del Josep Maria, eh? Que diu que feia temps que no la sentia i que la vol escoltar. Aquí la dediques, Dolors?
3: Bueno, els meus fills, el Josep Maria Torner, sí. a la Carmen Reventós, a la Paquita Ortuño, la Montse...
0: Rubió.
3: Rubió, la Montse...
0: Carbonell.
3: Sí. Bueno, i tothom que m'escolti. Va. Que acabo aviat.
0: Ah, això mateix. Els que no escolten, tampoc els hi arriba, no? Molt bé.
3: Això.
0: Doncs, Dolors, número 6 per tu.
3: Molt bé.
0: Escolta, aprofito que avui tenim aquests postres de pastisseria Arenes, els dos menús precuinats de les Palmerines i aquest kit de xurreria Àngels de Molins. Perquè no ho he dit al principi i ho dic ara.
3: Avui potser serà l'últim, de les Palmerines.
0: Bueno, però hi ha les senyores, hi ha les dependentes.
3: Sí, no dic que plega.
0: Bueno, però...
3: les Palmerines plega demà.
0: Però no pleguen, no tanquen la botiga.
3: No,
0: per això...
3: hi ha uns altres, però l'Anna ja no hi serà.
0: Bueno, per tu no preocupis que, encara que l'Anna no hi sigui, les dependentes que valen un tresor d'aquelles dependentes que tenen, amb aquella energia, vull dir, continuaran amb això.
3: Ah, vale.
0: Jo ja els he felicitat per les xarxes, els he agraït la seva col·laboració en aquest programa. Però bueno, fas bé de dir-m'ho, perquè demà, si tinc un moment, m'acostaré també a desitjar-los una bona jubilació, perquè s'ho mereixen.
3: Vale.
0: Gràcies, Dolors. Bon cap de setmana, bonica. Adéu-siau. Adéu.
2: Els divendres, faves tendres. Música a la carta. 93 668 61 61. Truca i demana. T'ho posem tot.

0: arribar a les 6 de la tarda i saps que connectem...
1: Ah, sí, perquè m'he tingut a esperar bastant amb el... que no me'n recordo com se diu, ara, el d'Olesa.
0: La Laura Iglesias?
1: No, el que està aquí a la ràdio.
0: El David? Però també parles amb el David, també parles amb ell.
1: Ja he parlat amb el David, hem parlat de quan jo anava a Olesa.
0: Ah, veus?
1: I clar, jo havia anat molt a Olesa. I amb la màquina d'ensulfatar a l'esquena i amb el carrilet.
0: Mare
1: de Déu. Una hora aquí a Molins de Rei i una hora allà a Olesa. Per anar a plegar olives. Oh, encara m'enfado amb el meu pare, ara quan m'hi penso.
0: Mare de Déu, mare de Déu.
1: Sí, sí.
0: Doncs, bueno, Carmeta, número 8 per tu, eh?
1: Molt bé.
0: Gràcies, bonica. Cuida't. Una abraçada ben forta.
1: Molt bé. I una altra per tu i pel David.
0: Gràcies, bye. Maca. Adéu-siau.
1: Adéu,
0: adéu.
1: Adéu, adéu, adéu.
0: I ara, seguidament, connectarem amb l'informatiu de les 6 de la tarda, aviam quines notícies, sobretot del tema de la calor, aviam si hi haurà més o ens deixarà una mica tranquils. No marxeu, que encara ens queden 3 hores, i encara ens queden moltes trucades. Fins ara mateix.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Catalunya ha trencat el rècord de temperatura per a un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons informa el Meteocat. La dada supera els 38 graus i mig d'ahir que es van notificar en aquesta mateixa estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 i mig a territoris com Escol, Pantada, Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Ahir dijous els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot pel que fa a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. I govern i sindicats educatius negocien hores d'ara per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el primer escull que hi ha sobre la taula, concretament l'actualització dels salaris amb l'IPC. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats acusen el departament de fer trampes amb aquesta xifra. Ramiro Gil és portaveu de professors de secundària.
4: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
3: Encara a l'àmbit educatiu, 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen al seu sector, principalment per mitjà de pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada 2 estudiants aposta per configurar un itinerari combinat d'estudis i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros mensuals. Escoltem el director general d'FP, Ricard Coma.
5: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
3: I l'Euríbor acaba el mes de maig amb un 2,8%. A l'abril era el 2,7% i segueix d'aquesta manera la seva escalada des que va començar la guerra a l'Iran. Es tracta del nivell més alt des del setembre de 2024. Aquells que revisin la quota de hipoteca amb aquesta nova dada veuran com es encarirà, ja que respecte a fa un any l'Euríbor ha passat del 2,1% al 2,8%. I Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana en la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir 33 llocs guarnits de flors.
2: Informació local.
0: Aquesta tarda a les 7 es celebren els 30 anys de l'Associació Salut Mental del Baix Llobregat i els 10 anys de l'entitat a la Vila. Es durà a terme un acte a la Federació Obrera que tindrà 3 parts. Per una banda, es reconeixerà a les persones i entitats que estan donant suport a la salut mental a nivell comunitari. Hi haurà l'obra de teatre Cinco y Acción i una actuació musical participativa de Pau Gimeno. Aquesta tarda a les 7 a la Federació Obrera, l'entrada és gratuïta. Demà al matí, l'Enxuscat organitza una activitat de festa fet de tot.

tot el dia al barri del Canal. Demà a partir de les 10 del matí fins les 9 del vespre a la plaça Vicenç Fernández hi haurà activitats amb música, hi haurà popada, pop a la gallega, i a la tarda continuarà la festa amb música i animació de disc jockey. Si voleu comprar tiquets, valen 15 euros la ració de pop. Els podeu comprar al Peixet del barri del Canal o enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Demà, dissabte, festa al Canal durant tot el dia organitzada per l'Enxuscat. Impuls Teatre estrena demà dissabte i diumenge el seu últim muntatge, Sala 39, teatre de petit format de proximitat que segueix la línia del que vam fer fa uns mesos, Sala 32, en una sala d'interrogatoris. Hi ha dos detinguts i dues víctimes i els investigadors tenen 24 hores per resoldre els dos casos. Doncs una obra de teatre amb un ampli elenc d'actors i actrius de la vila, d'Impuls Teatre, que podreu veure demà dissabte. Estrena a les 7 de la tarda i diumenge torna a haver-hi funció també a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens. Les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. I la Grupa, que farà diumenge nova ballada de sardanes, ballada d'estiu, diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la principal del Llobregat. Acabem amb la formació de guàrdia. Avui divendres és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
3: Parlar de sexualitat no sempre és fàcil.
4: Però al Molí Jove tens un espai on pots fer-ho amb confiança.
3: Som l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer, i t'esperem cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8.
4: Un espai còmode, segur i confidencial per parlar de sexualitat, relacions i emocions.
3: I si vols, cada mes fem un taller obert per seguir aprenent plegades.
4: Vine, parla i viu la sexualitat amb naturalitat.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Garcia.
7: Què?
6: Diumenge fem programa.
7: Clar, com tots.
6: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
7: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
7: Ai, fullet.
6: Ai, Garcia.
7: Mare de Déu, senyor.
8: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Després de la pausa, tornem a obrir línies. 93-668-6161. El telèfon de la participació de Ràdio Molins de Rei. Podeu demanar la cançó que més us agradi. Nosaltres ho trobem tot. Els divendres, Faves Tendres, amb Judit Herrera.

Bé, quan passen 9 minuts de les 7 de la tarda, engeguem aquesta segona part dels divendres faves tendres. Us recordo que les nostres línies ja estan lliures. Després no dieu, és que sempre comuniqueu. No. Ara ja estan lliures. I si no truqueu, doncs començarem amb les peticions. I avui ho farem amb la primera persona que ha trucat, que és la... Qui ha trucat? El Quesada, oi? El Josep Quesada, que ha sigut el número 1, i ens ha demanat una cançó de la Jennifer López que es diu On the Floor. Ell dedica aquesta cançó especialment a les conductores de les línies 1 i 2 dels autobusos d'aquí Molins de Rei, que avui el Josep Maria Turner els hi ha posat nom. Són la Sandra i la Mireia. El Josep Quesada també li dedica aquesta cançó. Tinc que mirar la fulla perquè tinc que fer un cortar i pegar perquè si no, no m'entraria tanta gent. Però bueno, farem una miqueta d'esforç. Aviam si ho trobo, perquè, clar, no apuntaré sempre tota la gent que ell em diu, no? Aviam, Josep Quesada, a on estàs? A on estàs? Mare de Déu, senyor. Doncs mira, el Josep Quesada també li dedica a aquesta cançó, a part de la Sandra i la Mireia, a la Laura Iglesias, a la Ainhoa García, a la Eli, a la Sílvia, a l'Oriol, al Montano, al Roger, també a la secció femenina de l'Ajuntament de Molins de Rei, a la seva família, l'Anna, l'Helena, l'Òscar, el Miquel, la Laura, el Carles i la Carina del Forn de l'Encresa, a la Montse Carbonell, al doctor Torné, a la Paquita Ortuño, i també a vosaltres i a nosaltres. Escoltem aquesta bonica cançó de la Jennifer López, On the Floor.

0: Bona tarda, Montserrat Rubió. Com està vostè avui?
1: Hola, què tal? Bé.
0: Jo?
1: Sí.
0: Bé del tot? Bé del tot?
1: Oh, sí.
0: Bueno, me n'alegro molt.
1: La perfecció no existeix, bueno. Però sempre hem de dir que estem estupendes.
0: I de la calor com va, la calor?
1: Pues anar suportant com tothom, no? No n'hi ha per tant, eh? Jo crec que no n'hi ha per
0: Home,
1: tant.
0: Jo he sentit a les notícies que s'havien arribat 38 graus i mig,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: per nosaltres...
1: Sí,
0: a més,
1: a punt
0: que...
1: de la una, però ara ja va baixar d'això, eh?
0: Jo et dic una cosa, la humitat fa que sigui una sensació molt més forta, eh? De veritat,
1: sí,
0: t'ho dic, eh?
1: Sí, però tu cada any és el mateix.
0: Tu no sortis al carrer, eh, Montserrat Rubió, no. Perquè els bombons es desfan al carrer.
1: Ai, gràcies, molt amable.
0: És que estic molt inspirada avui, saps? No
1: ja
0: sé.
1: Va bé, com és això?
0: No
1: després,
0: sé.
1: Després, la píndola de la
0: no.
1: amabilitat...
0: No,
1: no.
0: Saps el que passa? Bueno. Que aquesta nit no he dormit gaire bé i estic cansada.
1: Sí,
0: i sapiguem que tinc tota la nit avui per dormir, m'alegra molt.
1: Oh, sí. Bueno, no cantis victòria, que a vegades fem plans i...
0: No. Saps què passa? Que noto molt la diferència d'allà, de Roda Barà, aquí, perquè allà em desperto i sento el soroll, cantant els ocellets. I aquí, entre l'autobús, les portes que es tanquen, i aquí tinc que dormir amb el balcó una mica obert... Claro, és que et despertes cada dos per tres. I no pot ser això, eh?
1: Ja deus quedar menys perquè s'acabi el curs radiofònic.
0: Sí.
1: Quin dia és l'últim?
0: Oh, surprise. Mira que a lo millor no acabo, eh?
1: Per què? Te'n vas de corall, de viatge, de crucero?
0: No, de vacances no me'n vaig, però ja tinc programat un viatge per l'any que ve amb una companya, una noia extraordinària, que ens ven cada aquest any amb les ganes d'anar un altre cop a la Índia, pel problema que hi va haver-hi, no? Doncs ara ja el primer trimestre de l'any que ve, perquè fa molta calor ara a la Índia, ja ho tenim programat per anar-hi i està supercontenta, eh? Jo, quan vosaltres esteu treballant, els que teniu que treballar, jo estic de vacances.
1: Oh, quina sort, perpètues.
0: És que...
1: Sí, les teves són perpètues.
0: Sí, la veritat és que si tu mires fredament, dius, bueno, tampoc tinc que fitxar, no tinc que fer res.
1: És mitja vida.
0: Només controlar que cada mes... Exacte, que cada mes m'ingressin la pensió i ja està, tu.
1: Sí, home, si no hi ha canvi de govern, tot això no ho treuen, eh?
0: Bueno, l'any que ve ja veurem. A tu t'afectarà, dirà, senyora Montserrat Rubió, vostè fins als 75 té que treballar.
1: Home, no, fins als 67 potser sí, fins als 75 potser ja m'hauré mort,
0: Home, no.
1: No podré resistir tant, 75,
0: bueno,
1: madre mia.
0: Bueno, no. Aviam, ara, abans, una persona que tenia 50 anys era gran, ara una persona que té 70 i alguna cosa, no és que sigui jove, però tampoc és un avi.
1: No, ara estan estupendes, estan de 80 i 80 i llarg, i com que van vestides així juvenils.
0: Sí. Tu has de resistir fins al 100, perquè al 100 la Generalitat et dona una medalla.
1: Això és veritat.
0: I a l'alcalde un ram de flors.
1: Això és veritat, sí.
0: No, és veritat, eh? Perquè avui a la Fira Gran han fet una xarra de dones centenàries. Oi, escolta, que feia un goig aquelles dones, eh?
1: Esclar.
0: Jo no sé si arribaré als 100 anys i no sé si faré goig, però bueno.
1: Tu sí, dona, tu et vas mantenint també, eh? No t'esclamis, tu ja te'n falten pocs, eh?
0: Per què? Pel 100? Sí, hombre.
1: Te'n falten menys que a mi.
0: Bueno, jo vaig néixer el 92, ja t'ho dic.
1: Això, les olimpiades aquelles.
0: Bueno, per dir-ho no passa res. Qui s'ho cregui bé i qui no, doncs té un problema.
1: Tu pots néixer mentalment el millor aquell any.
0: No, mentalment encara no he nascut.
1: Encara no has posat el coneixement.
0: No, tampoc. No tinc coneixement encara, no. Si no, no faria aquestes coses, eh? Montse?
1: Millor, si estàs més tranquil·la.
0: Ai, sí, tranquil·líssima. Jo dormo... Doncs, quan treballaves deies, ostres, tinc que fer això, l'altre, més enllà. Però si vaig més d'hora, puc atalentar la feina. No, tu no et passava això? O et passa, Montse?
1: Home, sí, és clar. Però, clar, és diferent, perquè tu ja parles de molts anys d'això que dius tu.
0: Home, perdona, jo no soc centenària. Jo sí.
1: Centenària, però... Ja gairebé deus parlar com de memòria, però molt llunyana, perquè realment...
0: No ho arreglis tant, Montse, no ho arreglis.
1: Tot això es va oblidant, no? Si ja no ens en recordem que vam sopar ahir.
0: Home, jo quan arribo aquí a Molins de Rei tinc una sèrie de coses que fer i ahir deia, sí, m'estic deixant algú, m'estic deixant... Jo no m'ho apunto. I avui m'ha vingut la idea de que era això que no em deixava dormir, ja ho he fet i ja està. Ara, ja demà, tranquil·lament me'n vaig al meu oasis de Roda de Barà, que és un oasis, allò.
1: Home, ja, està vella.
0: Home, i tant,
1: que s'està vella. Que vas anar a la platja?
0: No, encara no hi he anat, no he estrenat el biquini, encara.
1: La meva neta hi va anar el diumenge passat, que feia, diu, que feia molta calor, allà.
0: Sí, sí, sí. Però, bueno, a la briseta del mar s'hi pot estar.
1: Sí, i tant. Bueno, i ara, com que la gent encara no s'ha decidit...
0: No, no hi havia poca gent, poca gent. Sí, passejant sí, però a la platja molt poca gent.
1: No, encara tenen por.
0: Aviam, Montse Rubió, posem una mica de frescura aquest programa amb les cançons aquestes de la nostra època.
1: Avui no és gaire de la nostra època, però bueno, també és simpaticona.
0: Ai, quina és?
1: Que te la digui el David, perquè li ha costat entendre el cognom.
0: Ah, sí? Sí, però és perquè no l'entengui ell, que és una entesa amb... Que ens...
1: Bueno,
0: aviam.
1: Perquè jo potser no m'expressava bé.
0: Ah, Somewhere Over the Rainbow.
1: Under the Rainbow, sí, d'aquell noi grassonet. Ai,
0: espera, sí, cantat
1: Israel,
0: per...
1: Israel...
0: Sí, so, espera,
1: cama, no sé què.
0: Aviam, Somewhere
1: Under
0: Over
1: the Rainbow.
0: The Rainbow. És que també, Montse, del hawaiano aquest, com es diu el hawaiano?
1: Israel, Kama Sais i no sé quantos. Bueno, però no n'hi ha gaires com aquest.
0: Kama Mi.
1: Bueno, és igual, no cal allargar el nom.
0: Espera,
1: perquè com
0: que... Espera, que estic en estèreo i m'he quedat amb el Kama. Va, Kama...
1: A veure, no sé si es tira una altra Kama. Kama Sutra, que no és aquest.
0: El Ole... Mi Wally. Bueno, jo ho diré com em sembla, ja està.
1: Sí, home, no diguis res, digues de
0: aviam, Montse, a qui la vols dedicar? El cosí d'aquest de l'Israel que Mami Wally?
1: És que no sé qui és la família. No sé jo.
0: La dediques a tots els habitants de Hawaii.
1: Home, doncs ara allà deu estar molt bé, no?
0: Home, ara no, ells deuen tindre una altra temperatura,
1: potser, sí, sí, però em sembla que tot l'any estan bé per allà,
0: Sí, aquí ara és quan aquí passem del fred, fred, fred, a la calor. No, bueno, no tenim un terme a mig.
1: No he tingut el gust o el disgust d'anar-hi, cara.
0: Ah, quan estigui, quan estiguis jubilada hi podràs anar-hi, Montse?
1: Vol dir que tindré ganes d'anar a veure el món por ahí.
0: Bueno, i si no...
1: Amb les misèries que hi ha, em sembla que ja estic bé aquí on t'estic,
0: Ah, i aquí Montse, no sé en quines ulleres ho veus, perquè també hi ha misèries,
1: Per això et dic, bueno, sí, clar que n'hi ha, però per fer tants quilòmetres i què vols que et digui? Ja arribes ja rebregada.
0: Els horitzons s'han d'engrandar i conèixer món.
1: Oye, ja ens ha passat l'edat. Bueno, jo ja ho veig per la tele.
0: Escolta, Montse, parla per tu,
1: Tu no, perquè tu ets un cas diferent.
0: No, no.
1: Tu ets un cas únic. Però, bueno, entre tu ets un cada mil.
0: Ai, gràcies, és que sóc rara per això, jo, tu.
1: No, no rara, és diferent. Tens una altra prioritat.
0: Escolta, que m'estan fent una senyal.
1: Digue, va, dediquem al senyor Torner.
0: Al senyor Torner.
1: Senyor Torner.
0: A l'Antònia.
1: A l'Antònia Lara, la senyora Dolors Pinyol, a Montserrat Carbonell, i la Yara, com sortirà, aquella que has dit abans, home. Ai, ajuda'm, la que tothom diu, La Paqui
0: Ortuño.
1: Ara no em sortia aquest nom a costa de dir.
0: Mare de Déu, mare de Déu.
1: La memòria, sí, ja t'ho dic. Ja no ens recordem de res.
0: Vale.
1: Ai, no es poden fer anys.
0: No,
1: bueno, macos,
0: vale,
1: que tingueu bon cap de setmana tots plegats.
0: Molt bé, i tu també, Montse,
1: adeu,
0: una abraçada bonica.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu.

Cuidadín, cuidadín. Ara m'ha penjat. És que té aquell telèfon tan vellet, que quan s'espera una miqueta es calenta el telèfon i peta. Marita Macías, que t'estem esperant, torna a trucar. Li guardem el número? Vinga, li guardem el número. I... ui, ara l'ha tornat a agafar. És la Marita? No, és la Marita. Però bueno, Marita, torna a trucar i et guardem el número perquè has trucat. I ja saps que la Montserrat Rubió, quan agafa les cartes, és que no para, eh? No para la Montserrat Rubió, eh? Ai, després dieu que la culpa és meva, i la culpa no és meva, perquè, vinga, em doneu informació i, clar, jo tinc que contestar. Montserrat Rubió, no parlis tant, eh? I jubila't aviat, i així podrem parlar tot el temps. David, no hi ha ningú? Doncs què et sembla? Posem una altra cançó? Som-hi. Doncs mira, ara la segona petició que ens han fet és l'Antònia Moriana, que ens ha demanat de El Peche, El aire que respiro, i la dedica al seu marit Manolo, al seu fill Manolo, a la seva filla Cristina, als seus pares, als seus germans, a les seves netes, però també a vosaltres i a nosaltres. Aviam què tal sona, escoltem-la.

0: nova trucada. Bona tarda, Milagros Reyes, com estàs?
1: Bona tarda.
0: Bona tarda, bonica, com estàs?
1: Bé, bé.
0: Ah, ja estàs preparada, no? Hem de dir que la Milagros és del barri Bona Vista, eh? Que, sí. que reuneixen cada divendres a jugar al bingo, eh?
1: Sí, jo, sí, però esto, avui no sé si farem.
0: Ah, i això per
1: perquè
0: què?
1: Perquè la Teresa ahir la van operar de cataratas.
0: Sí, ja m'ho ha dit, però m'ha dit que ella vindrà, eh?
1: Y entonces no sé si podrà subir o no podrà venir.
0: Bueno, però ara imagina't que veurà més que vosaltres.
1: No, vindrà a lo mejor la meva filla també,
0: vale.
1: A fer un poco de compañía.
0: La teva filla sí, que bueno. Ja ha arribat de Roma, no? Estava a Roma, oi?
1: Sí, no, sí. Sí, sí, habían ido 4 días.
0: Ah, molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé.
1: Doncs, companyera de treball.
0: Així sí. M'agrada, així m'agrada que es viatgi. No com la Montserrat Rubió, que diu que ja no té edat de viatjar.
1: Ha acogido molt bé, la veritat.
0: Ens estem molt contents. Eh?
1: Ja ens ha acogido vaig... las compañeras y es que, no por decirlo, pero es que me llamo bueno.
0: Ai, que jo la conec a la Dolors. Milagros Reyes, què posem avui? M'ha dit el David que t'agrada molt el Juan Pardo.
1: Sí, m'agrada molt. Que l'he dit del Quet. És que... Dir que aquesta tarda ja eren
0: sí,
1: tres.
0: Sí, ja eren tres cançons.
1: Entonces dic, pues no, entonces demana-me una altra.
0: Una del Juan Pardo, i ja veurem.
1: I si t'agrada Juan Pardo, digo, pues sí, eso, porque a mi gustava també.
0: Home, també canta
1: tenia
0: bé.
1: Tenia canciones muy románticas,
0: exacte.
1: Muy bonitas.
0: Ah, ara...
1: Que...
0: Què?
1: Que ahora ya no se oyen tanto, pero que eran muy bonitas.
0: Bueno, però ara s'escolten perquè...
1: Sí. Lino Bravo, muchos.
0: No, però mira, avui el Manolo López, el nostre amic de Sant Vicenç, ens ha demanat una cançó que a mi m'encanta molt, que és del grup Mocedades, que es diu ¿Dónde estás, corazón? I és una cançó preciosa, preciosa.
1: És preciosa, sí.
0: Després també ens han demanat la Dolors Pinyol, no, la Carmeta Reventosa ens ha demanat una cançó que diu m'agrada Tarragona, doncs l'escoltarem, no? I també ens ha demanat del Serrat, l'Antonia Lara, o sigui que aquí tenim...
1: Ai, m'encanta Serrat, però per no repetir-me tanto...
0: Vale. Ara el David em dirà la cançó que t'ha escollit. Mira,
1: bueno,
0: el Juan Pardo és Bravo por la música.
1: Ah, molt maca.
0: Oi que sí? Ara, sí. Milagros, m'has de dir a qui la dediques, aquesta cançó.
1: Pues mira, com sempre, pues la meva filla
0: sí.
1: I mi hijo, vaya, flotos, i mis nueras... que son divinas. Luego a mis nietas.
0: Molt bé.
1: Y al compañero de mi nieta, a Borja. Y la Paqui Ortuño, la Teresa Márquez, la Ana Grané. Y a vosotras.
0: Molt bé.
1: Y para Carmita o Carmina o Carmita.
0: Reventós. Molt bé.
1: Y para el señor Artés.
0: El senyor
1: la
0: qui?
1: Lola.
0: El senyor què?
1: La Lola... ¿Cómo se dice? ¿Lola qué?
0: La Antonia Lara.
1: Ah, es Antonia, sí.
0: Antonia Lara.
1: I per tot que jo me conegui a tots vosaltres.
0: Molt bé, bonica. Així tothom estarà content. Tens el número 12.
1: Coneixes tanta gent que és impossible.
0: Bueno, però si dius tothom, dius, mira, tothom que em coneixi,
1: doncs sí,
0: pues ja està,
1: sí.
0: I així content. És que els bolígrafos i la llibreta ja no en donen per tant, Milagros. Perquè escriu...
1: Molt bé.
0: Molt bé, bonica, cuida't molt, eh?
1: Moltes gràcies, Judit.
0: Gràcies a tu. Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: Bona tarda, Marta Falcó, com estàs?
2: Hola, bona tarda, bé.
0: Quina novetat musical ens portes avui?
2: Avui, la de Chimichanga.
0: Aviam, que avui estic amb els noms, com ha dit Chimichanga?
2: Correcte.
0: Ah, la cançó és Chimi... Espera, Chimi...
2: Chimichanga.
0: Sí, de tota la vida, Chimichanga de tota la vida. I qui la canta?
2: Exacte.
0: Marta.
2: Marcos i Scotty de Ca.
0: Ah, els mateixos de la setmana passada del Festuc, oi?
2: Bueno, uns aquests i un altre. No sé si són
0: sí,
2: els mateixos,
0: perquè... la que vas demanar la setmana passada també era... Aviam, deixa'm mirar...
2: La d'Escoti de Càquet.
0: Sí, Escoti... Ara on està? Ai, senyor, que estic perdent els papers ja, eh? No pot ser això, eh?
2: Bueno, mira...
0: No, a la meva edat no puc perdre els papers. Aviam, ara on estàs aquí de la setmana passada?
2: Jo estic al carrer.
0: Ah, sí, Marcos Scotti i el Deca. Vale. Marcos Scotti i el Deca. Vale. I, bueno, aquí...
2: La setmana passada no vaig dir l'artista perquè no me'l sabia, no. Vaig demanar la cançó només, sí. Pues no sabia que eren els mateixos.
0: I a qui la dediques, Marta?
2: Pues a tot el que l'escolti i a la meva neboda, que demà és el seu aniversari.
0: I la neboda com es diu?
2: Anna.
0: L'Anna, neboda, que és el seu aniversari. No preguntem l'edat, perquè és un número.
2: Bueno, 26, com l'any,
0: oh,
2: és fàcil.
0: Mare de Déu, que jove, mare de Déu. És 2 anys més gran que jo, eh? Però bueno, no passa res.
2: Bueno.
0: El David se n'en riu. Ai, David, que jo he tingut aquesta edat.
2: Però és... Tots l'hem tingut.
0: Pues. I jo m'he plantat aquesta edat. Depèn de l'ambient, doncs en tinc 35 i després d'un altre ambient en tinc 28. I ja està. No passa res, oi, Marta?
2: No.
0: Pues ja està. Tu quants en tens? A quina edat t'has parat, tu?
2: Jo, de moment, no m'he parat.
0: Bueno, perquè la Marta té 30 i alguna cosa. No?
2: Exacte.
0: Encara els pot dir. Quan tinguis 60 i alguna cosa, ja et costarà més de dir, eh? Ja et costarà més de dir.
2: No, home, no.
0: Ai,
2: que... Més val fer-los que no fer-los.
0: Ah, això també tens raó, eh? Això també tens raó. Marta, número 13 per tu.
2: Perfecte.
0: Gràcies, bonica. Bon cap de setmana,
2: a
0: eh?
2: Tu.
0: Adéu,
2: igualment.
0: Marta. Adéu, adéu. Adéu. Què passa, finilla? Com estàs?
3: Pues mira, aquí hi ha molta calor.
0: Bueno, home, calor no, no em fa de calor, fa una miqueta de calor.
3: Tu, que estàs aquí la fresqueta de la refrigeració.
0: Oi, espera quan surti les 9.
3: Però jo a casa meva faig una calor que em pesta.
0: Mare de Déu. És que, i diu no fa calor. Sí que fa calor, perquè les notícies han dit que s'ha arribat fins als 38
3: i mig.
0: Sí,
3: jo puc, això ho certifico.
0: Mare de Déu. És que bueno. no estem contents. Si
3: no,
0: fa fred,
3: jo mai, però... no.
0: No. I el teu marit com està? Està xerit ja?
3: Pues, bueno, neguitós amb aquesta calor.
0: És que la calor em molesta
3: les
0: molt,
3: persones,
0: eh?
3: Les persones delicades...
0: Sí,
3: no, és bo, no és bo.
0: Els hi molesta molt, bé. Eh? Els hi
3: però resistirem, eh? Resistirem.
0: Exacte. Demanaràs la cançó aquesta, Resistiré, que la vam cantar, mare meva, no volem recordar el temps.
3: Pues sí.
0: Però...
3: Mira, una que li agrada al meu home, del Pau Riba, que es diu Noia de Porcelana.
0: Pau Riba?
3: Noia de Porcelana.
0: Noia de Porcelana. Ah, espera, que se m'ha acabat el bolígrafo. Ai, senyor.
3: Ai, no, agafa el llàpid, que dura més.
0: Rafel, cuida't molt, eh?
3: Se'n riu. Diu que gràcies.
0: Bueno, gràcies a tu. I no mengis gaire, eh? No mengis gaire, eh? Si
3: bueno,
0: has de menjar pernil...
3: Avui ja ha berenat ben berenat.
0: El pernil aquell tan bo, eh? Molt bé.
3: Ai,
0: i a qui la dediques, maco. Fina?
3: Bueno, al meu home i a tots vosaltres. I a tothom qui me la dedica a mi.
0: Molt bé, bonica. Doncs escolta, tens un número que m'encanta, que tens el 14. I com sempre
3: molt
0: dic,
3: bé.
0: No faré la rima, perquè no és. Eh?
3: Vinga, bon cap de setmana.
0: Igualment, fina. Adéu-siau, bonica.
3: Adéu.

dir que ens hem aturat, tenim un número 8, que és el de la Marita Macías, que té el número 11 i li han reservat, perquè quan hem anat a passar la trucada, doncs havia penjat o s'ha penjat el telèfon. Aprofito també per dir que no espereu a l'últim moment per trucar, perquè Montserrat Carbonell has trobat aquest caset vintage, doncs busca'l i ens truques. També el Carles Mas, raro que no truqui, no? Ah, que per estadística truca a la tercera hora. Vale. L'Anna Graner deu estar preparant també el bingo allà amb totes les boles. I qui falta més? La Paquita Ortuño no ha trucat avui, no? Paquita Ortuño, ja sé que has anat a cantar la coral, però la coral no canta tantes hores, Aviam si fas el favor de trucar, I la nostra amiga, la Rosa Maria Vaquero, quan se'n recorda, truca també, i aquí m'agradaria que truqués, és la Isabel Sáez, aquesta senyora que va trucar per primera vegada la setmana passada. I la veritat que ens encanta que persones noves s'incorporin, que deixin enrere aquesta miqueta de vergonya que tenen de sortir en antena. Aquí és una gran família, no posem nota ni diem res que no tinguem que dir. El que ens encanta és que truqueu, que perdeu aquesta vergonya i que ens demaneu una cançó i que entereu aquest club dels divendres faves tendres. Oi que sí, David? Divendres faves tendres, que les faves ja no són tendres, són faves ja només, són faves. Si no truca ningú, vols que comencem a posar una altra petició? Doncs mira, ara li toca el torn a la Laura Iglesias. Ella ara s'ha aficionat a les versions originals i ens ha demanat la banda sonora de la pel·lícula El último Mohicano, una pel·lícula molt llarga, però amb una banda sonora magnífica. I la dedica al Josep Quesada, a la Dolors del Final del Carrer, a la Marga, a la Montse Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. Si m'he deixat algú, disculpeu, però entreu tots els que sou amics de la Laura Iglesias. L'escoltem? Som-hi!

0: Bé, sembla que hem pogut recuperar a la Marita Macías, que ja la tenim al telèfon. Marita, què t'ha passat?
1: No, a mi no m'ha passat res. He sentit un pito i després heu penjat. I, bueno, una tragèdia.
0: Tragèdia romana, eh? Escolta...
1: Sí, romana. Però estic contenta.
0: I jo també.
1: Estic contenta perquè m'ha vingut a veure un noi molt guapo.
0: Què dius?
1: I així se m'ha passat l'enfado.
0: Envia'l per aquí, home.
1: És molt jovenet.
0: Ah. Bueno, no importa, molesta, però no importa, eh? Bé. Escolta, que el David en diu que... De on te ve el nom de Marita?
1: Ah, perquè en el meu país, a les Maries, li diuen Marita, també.
0: Ah, i quin país és el teu?
1: Ah, aquí està.
0: Ara aquí esbrinarem de quin país. De Tarragona?
1: No.
0: Però és a Lleida.
1: No és de la península.
0: No és de la península, David.
1: No.
0: Serà de Tenerife o de les Canàries?
1: No, més a la vora.
0: No, si ara... la Marita serà cubana, ja.
1: No.
0: Vinga, va. Mallorca.
1: Sí.
0: És de Mallorca, que bé. Ah, doncs no sabíem això, que les Maries també eren Marites. Marita, sí. M'agrada, eh? Marita. I, a més, Marita Macías sona espectacular.
1: Bé, d'allà.
0: Molt bé, bonica.
1: Bueno, cariño.
0: Aviam, espera't un
1: moment.
0: Espera't un moment abans que es talli. M'ha dit el David que has demanat una havanera del grup Parbó,
1: sí,
0: que es diu La Tavernera. I a qui la dediques? Vinga,
1: Lola, Marita. La Tavernera.
0: Lola, la
1: Tavernera. A tothom que m'escolti, perquè ja no sé si m'escolta algú.
0: Home, t'escoltem nosaltres, eh?
1: No sé ni quin número tenia jo.
0: L'11.
1: L'11.
0: Te l'hem guardat, eh? Marita, te l'hem guardat, eh?
1: No, perquè ha vingut el nen a visitar-me i dic, ara no sé si tornar a trucar. És que és molt guapo el meu nebodet.
0: Ai.
1: Molt guapo. Juga amb el Granollers, eh? No sé.
0: Caramba, Déu-n'hi-do, no?
1: Sí. Bueno, és molt guapo.
0: Pues enhorabona, per tindre
1: gràcies,
0: aquest nebot.
1: Gràcies, carinyo, gràcies. A més, te volia dir una cosa, amb el teu permís, eh? Amb aquest noi que posa les músiques de les pel·lícules...
0: Sí, el Ferran...
1: El Carles Mas.
0: Ai, el Carles Mas, sí.
1: Amb el teu permís, eh? Que li diguis, si vols, que un dia es posi la música de la pel·lícula Raïces Profundes, que és de l'Oeste.
0: Ah, mira, igual t'està sentint, eh?
1: Ah, no sé.
0: És igual,
1: si no
0: la posa ell, ja la posarem nosaltres, no? Raïces Profundes.
1: Mateix.
0: Però ja veuràs com sí que segurament perquè ell escolta molt i les bandes sonores li encanten.
1: A mi m'agrada,
0: Sí.
1: Aquesta... Bueno, carinyo.
0: Vale, guapa. Número 11 per tu, Marita?
1: Moltes gràcies, reina, moltes gràcies.
0: Cuidado.
1: Adéu.
0: Això m'agrada.
1: Adéu.
0: Adéu.

Bé, seguim amb les peticions i ho fem amb la que ens ha demanat l'amic Josep Maria Torner. Una cançó del Pierre que diu que fa temps que no l'escolta perquè és una cançó molt bonica, és de les que canta el Pierre, que es diu Caracola. La dedica a l'Antoni, a Lara, al Miquel, al Montano, al Ramon Sánchez, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Rubió, a la Eli, a la Montse Carbonell, a la Carme Santogini, al Carles Mas, a la Marita Macías, a la Dolors Pinyol, al Montano, a la Rosa Clariana, aviam, a l'Anna Graner, del barri Bonavista, a la Maria, a la Maria Rosa, a la Teresa Márquez, a la Milagro Reyes i a tots vosaltres, i a nosaltres també. Aviam com sona.

però aire condicionat no. Doncs esperem que aquest informatiu ens digui que la calor aviat s'acabarà, que hi haurà una temperatura agradable i que a la nit podrem dormir tranquil·lament. Oi que sí, David? I si no, ens tenen que aguantar, no? Doncs si fa calor, ens haurem d'aguantar. Però bueno, és el que té, que ara hi arriba a l'estiu. Perquè l'hivern, sabeu que el canvi radical de temperatura a l'octubre comença ja a fer una miqueta de fred. Però bueno, sempre ens queda l'esperança. Aviam què ens diu aquest informatiu de les 7 de la tarda. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'incendi dels rius ahir al Maresme mostra una realitat que no s'ha fet la feina de separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Ho denuncien els ADF del Maresme i del sud del Vallès. Les flames originades al bosc d'Òrrius van arribar fins a la fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Els forestals tornen a reclamar i destacar la importància de tenir franges de protecció perimetral contra els incendis al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal i com recorden, estableix la llei. Una cosa que no passa a molts pobles del Maresme. A més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, aquest fet també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions. Oriol Bassa, representant de les ADF de Catalunya.
2: El que sap greu és que estem posant en perill la vida dels bombers, estem posant en perill la vida de les agrupacions de defensa forestal, de voluntariat, i tot perquè no es fa la feina ben feta. I el que demanem és això, que ens hi posem i que tothom faci la feina que ha de fer. I això ens hauria de permetre tenir una comarca més segura, més resilient. I no és el cas, eh? Vull dir que tinguem la capacitat d'estar així, doncs... Hi ha municipis que ho han fet bé, eh? Hi ha municipis que estan treballant molt bé, però d'altres no.
1: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell després que s'ajornés la votació del projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants. Ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectius de més de 12.000 hectàrees. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
3: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
1: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport dels municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros. I Barcelona afegeix, per cert, més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla de calor per combatre les altes temperatures, i n'amplia més les hores de funcionament. Els nous espais estaran situats a districtes de Ciutat Vella, Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta, Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. Més l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí a les 8 del vespre.
0: Notícies en xarxa.

0: Informació local.
1: Aquesta tarda celebra la festa de l'Esportíssim des de les 5 i fins a les 9 del vespre al Parc de la Mariona. Hi haurà un espai amb diferents propostes d'activitats esportives, com boqui, activitats sobre rodes, bàsquet, handbol, futbol, hoquei, jocs preesportius, també pràctica d'atletisme, gimnàstica, tenis taula, judo, defensa personal, arts marcials, també un circuit de bicicletes, danses, balls i coreografies. Hi haurà festa final de l'escuma. Avui, de 5 a 9, al Parc de la Mariona. Demà dissabte és la nit del comerç, que suposarà tenir botigues obertes fins a les 12 de la nit amb descomptes i promocions. També hi haurà actuacions i activitats per tota la família i nit de tapes al mercat municipal. Demà dissabte, desena nit de comerç i nit de tapes. I també demà dissabte, el Foment programa l'espectacle Parlant amb Franquesa, el monòleg de Xavi Franquesa, en clau d'humor, que resumeix els darrers anys de la seva carrera i explica experiències i reflexions amb anècdotes doncs, al voltant de la seva trajectòria. Demà dissabte, a les 8, al Foment. Entrades anticipades, com sempre,

Entra al web Entràpolis. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui divendres és la Milà. Està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets ostequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
4: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena el nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
5: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
4: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
5: I un cop al mes, participa al taller obert.
4: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
8: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
9: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, comencem aquesta tercera part dels divendres faves tendres i ho fem amb una trucada que sempre, estadísticament, comença aquesta tercera part. Bona tarda, Carles Mas.
1: Bona tarda, Judit.
0: Què tal, com està?
1: Tot molt ben explicat, eh?
0: Home, estadísticament...
1: Home, tens número que la setmana passada.
0: El número 15.
1: El 15, la setmana passada.
0: Tu què fas aquí... estadístiques perquè et toqui el número...
1: Sí, sí, jo porto Miguel al control, sí, sí.
0: Ah, molt bé, Carles Mas.
1: I bueno, molt aguit per aquesta senyora Marita.
0: La Marita diu que aquest senyor que posa bandes sonores, que posi aquesta de Raïces Profundes.
1: Sí, però ara no toca. Ja tinc previstes ja de westerns, però...
0: I avui
1: toca Candilejas.
0: Oh, aquesta cançó...
1: Charlie Chaplin Charlotte.
0: Sí, però aquesta, hi havia una cançó que la cantava el Roberto Carlos, Candilejas, que és molt
1: sí,
0: bonica també.
1: Sí, però és la banda soundtrack de l'original de Charlie Chaplin.
0: Molt bé.
1: I d'altres que estan musicades per altres, en piano sí. I altres instruments, eh? Però jo sol demanar els soundtracks originals.
0: Molt bé. I aquesta banda sonora, a qui la vols dedicar, Carles?
1: Bueno, com sempre, a la senyora Nelly.
0: A la Nelly.
1: A la Paquita Ortuño, que és, l'altre dia la vaig veure i parlar.
0: Avui està cantant, avui està de coral. Avui.
1: Sí, m'ha dit que estava programada i també tenia que anar de colònies allà a Camarruga.
0: Sí, la setmana... Ah, diu que tenim a la Paquita Ortuño a l'altra línia. Mira,
1: vale.
0: Espera, que farem una trucada a Teresa, aviam si et vol dir alguna cosa.
1: Ui.
0: Espera. Passa-la. Bona tarda, Paquita.
2: Hola, que hola, guapos.
0: Mira,
2: bona tarda, Carles.
0: El Carles, que sí. No sé què vol comentar-te.
2: Sí, que es van trobar l'altre dia, oi, Carles?
1: Sí, es van trobar allà, a l'antiga Alhambra.
0: Sí. Ai, les coses que passen, us trobeu pel carrer,
2: moltes,
0: eh?
2: Moltes. Escolta... Ja l'he trobat, escolta. Ara jo vinc del tanatori, que he anat per una senyora que se'n vol que és amiga meva. No ho sabia. I trobo a Quesada. Dic, què fas per aquí? Diu, ja has trucat? Dic, a on? Diu, a la ràdio. Dic, que si ven, no sé si...
0: És que és el meu secretari. El Quesada és el meu secretari, director, de tot,
2: sí,
0: sí. De tot.
2: Sí, per sort que ho he dit, perquè no pensava gens, eh?
0: Escolta, Paquita... Acabo amb el Carles Mas, que l'he deixat a mitges, pobre, de la dedicació. Ella ha demanat la banda...
2: A Carlos no
0: s'estressa. No s'estressa, sí. Que ella estadísticament li tenen que quadrar els números. Carles,
1: sí.
0: Hem quedat amb que li dedicaves a la Nelly, a la Paquita Ortuño, al Joan Amigó. A qui
1: sí.
0: Més?
1: Sí. A la senyora Rosa Clariana, que no ha vingut avui.
0: No, és molt raro. Sí, Rosa Clariana. Perdona, ara que et tinc aquí me'n recordo que la senyora Rosa Clariana, que ella té moltes ràdios d'aquestes antigues, i em va dir, escolta,
1: sí.
0: Aquell senyor que entén tant, diu, aviam sí. Si em trobo una ràdio dels anys 70, petiteta, eh?, perquè la pugui escoltar.
1: Sí.
0: Dic, quan el vegi...
1: Cap problema.
0: Vale. Doncs a la Rosa Clariana i aquí més.
1: Escolta, que sóc jo soci de la CARC,
0: sí.
1: Que és la sessió cultural a mig de la ràdio.
0: Ah, doncs pues esclar.
1: Vull dir que tinc contactes, eh?
0: Per això, no, ella en deia una d'aquestes antiguetes dels anys 70,
1: sí,
0: però...
1: Sí, de vàvules.
0: Vale, doncs pues ja està.
1: De vàvules, eh? De les antigues, de vàvules, eh?
0: Ja us posaré en contacte i ja quedeu d'acord vosaltres.
1: Ara de portar FM perquè agafin més emissores, perquè ara de AM només en queden 2-3.
0: Imagina't, i aquí...
1: S'agafen 2-3 emissores AM, eh?
0: Molt bé.
1: Modulada.
0: Bueno, a part de la Rosa Clariana, qui més li vols dir?
1: Bueno, quasi el de sempre, Josep Maria Torner, l'Antònia Lara, a la Marita, que també ha tingut una atenció amb mi.
0: Marita, exacte.
1: Sí, que ve de Mallorca, eh?
0: I tant.
1: Mira, li treu la T i queda Maria.
0: Sí, però perquè allà diu que Maria i Marita és el mateix.
1: Sí, t'hi dic jo, que si li treu la T,
0: queda
1: Maria.
0: Ah, sí, exacte, sí, és veritat.
1: Com
0: a... I a qui més li dediques?
1: Bueno, com sempre, a tots els radioients de 91.2 FM, la ràdio nostra.
0: Sí?
1: I bueno, de moment no em despedeixo, perquè vull comentar-te una coseta.
0: Ai.
1: Que m'ha sobtat molt.
0: T'ha sobtat.
1: Nostàlgia.
0: Ah.
1: Que els multicines La Bailet...
0: Sí, del Sant Vicenç dels Horts, sí.
1: Sí, doncs ja estan desapareixent. L'estan enderrocant.
0: Què dius?
1: Sí.
0: Però és que
1: enderroquen.
0: Però és que no va la gent al cinema, si els tenim aquí al costat.
1: No, ja no hi arreglo, eh?
0: Mare de
1: Allò
0: Déu, senyor.
1: Allò es convertirà en un gimnàs.
0: Doncs pues escolta...
1: Com van fer de Sant Feliu de Llobregat.
0: Sí, me'n recordo, sí.
1: Doncs pues s'ha complit. Ara jo vaig poder estar aquest l'altre dia, el diumenge, sí, diumenge cap al vespre, que un amic meu tenia que una cosa a recollir i em va donar molta pena.
0: Sí, la veritat és que...
1: Tot
0: sí.
1: Enderrocat, eh?
0: Mare de Déu, senyor. Un cine que aquí ja... també ens agradaria, com teníem el Versalles i el Garbi que teníem aquí... Ai, sí. Quantes vegades hi havia anat jo.
1: I tant.
0: Però bueno.
1: Vull dir-te, però si no saps això, que es convertirà... Ja hi ha una pancarta grandiosa al cantó de la carretera, que va a Sant Boi. Una gran pancarta amb ja d'oferta per fer socis.
0: A mi que no m'esperin, eh? A mi que no m'esperin al gimnàs, eh? Jo m'agrada molt el cinema, m'agrada veure una bona pel·lícula, amb la televisió és molt diferent que veure-la en pantalla panoràmica. Què vols que et digui?
1: Ha de ser sala fosca, en silenci...
0: I el sonido surround, el sensor round aquest, el so aquest, no?
1: Sí. Jo aquí encara també en tinc, eh?
0: Ah, mira que bé. Aquí no, a la ràdio no en tenim.
1: Què vull dir?
0: Digues.
1: No, que van d'apareixer en sales... Però es converteixen ara, que també s'han obert unes a Barcelona, al Sarrià,
0: sí.
1: De 8 sales. Han reduït butaques i el fan tipus restaurant.
0: Oh, que bé, que pots menjar dintre del cine, vols dir
1: sí,
0: tu?
1: Sí, però la gent no vol perquè se sent olor.
0: Claro.
1: I el cine es va per estar sentadet
0: home,
1: i sentir
0: olor. Sí, quan estàs allà i sents menjar crispetes, ja fas...
1: Però ara, ja l'oloreta, i després ja. Allà porten els d'aquí, que veig a Sant Cugat, també ja funcionen així, els de Sant Cugat.
0: Escolta, que tinc que atendre la Paquita Ortuño, ja pobreta. Tens el número...
1: Bueno,
0: ja no te'l dono, el número, que tu ja el saps.
1: Sí, el 15.
0: Doncs pues per això.
1: Com la sopa passada. Ah, i també vaig anar l'altre dia a buscar el menú de les palmerines.
0: Sí.
1: I em va atendre la senyora Anna.
0: L'Anna, la que jubila, demà, sí.
1: La que jubila, se'm va atendre.
0: És molt...
1: Se va atendre.
0: Jo la conec.
1: Vaig anar l'altre dia a buscar allò que em va tornar l'altre dia.
0: Sí.
1: Doncs molt bé,
0: jo demà aniré a acomiadar.
1: Molt ben atès i...
0: És molt maca, l'Anna. I totes les dependentes que tenen valen un imperi, sí. De veritat.
1: No, el menú que em va servir molt bé, eh? Doncs
0: pues espero que quan et torni a tocar, si et toca dintre d'Equits...
1: Bueno, avui tornava a sortejar.
0: Sí, tots els números estan al dau, eh? Vull dir que jo no he fet res.
1: Sí. L'altre dia em va tocar per un...
0: Ai. Doncs pues avui tens el 15.
1: La Marita, et sembla, li va tocar, no?
0: Ah, pot ser, aviam.
1: Sí, la Marita.
0: Aviam. Sí, el 14, el 10 i el 7
1: sí,
0: va tocar.
1: Sí, la Marita, sí.
0: Bueno, Carles...
1: Doncs ja està tot comentat per aquesta setmana i esperem la propera.
0: Molt bé, Carles, gràcies per la teva trucada.
1: Ja pensarem en una... Jo tenia diverses de westerns, però vaja.
0: No, ja, però ja fes-li posa aquest Raïces Profundes, si no la posarem nosaltres, David? Aquesta... Perquè la Marita s'ho mereix tot. Carles Mas, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
1: Fins la propera.
0: Gràcies. Setmana.
1: Adéu.
0: Adéu, Carles, cuida't molt.
1: Salutacions a la Paqui, si va darrere meu.
0: Això, t'està escoltant, eh?
1: Vale,
2: salutacions. Ara tu t'he donat jo la sort, que et toquis tantes coses.
0: Pobre el Carles.
1: No t'he sentit bé perquè està de lluny.
0: Que toquen moltes coses, aquest programa, tu.
2: Que la sort l'he ajudat jo.
1: No, que he estat tots els dies sense tocar res, eh?
0: Home, que vols que us toqui cada setmana?
1: No, però jo participar, Alto, que jo participo. No,
0: pues ja està. No sí, lo bonic és que bandes sonores, cançons... Sí. En fi.
1: No les acabarem, eh?
0: No, i tant. Molt bé, Carles, bueno, pues...
1: Que tocava el cine mut, que va ser el Charlie Chaplin, i aquesta Candilejas, eh?
0: Doncs pues ara l'escoltarem, oi que sí, David, que l'escoltarem? Gràcies, maco.
1: Vale.
0: Fins la setmana adeu, que ve. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Paquita Ortuño, ja et toca, eh?
2: Sí, ja és hora, eh? Que el Carles...
0: Ai, el Carles. Parla més que jo, que ja és un dia, eh? Déu-n'hi-do. Paquita Ortuño, vinga, què vols escoltar tu?
2: Pues no sé, ja el Duriel t'ho dirà, el David, perquè jo estic al carrer i no porto el llibre.
0: És que tu també...
2: El que vinc del teatre, fillet.
0: Ah, i... el José Vélez...
2: Sí.
0: Vino griego. No vale, català, vino griego.
2: Vale. Vale. M'agrada, li havia demanat on estàs corazón, però diu que l'havia demanat
0: no,
2: a Manolo,
0: sí.
2: Ja.
0: I aquí la vols dedicar? Vale. No ho facis llarg,
2: pues,
0: eh?
2: Mira, sempre, ja no dic els noms de tots. Pels meus fills,
0: vale.
2: Pels tu i pel David,
0: sí?
2: Pel senyor Torné, l'enfermera, per la...
0: Antònia Lara. Antònia Lara, la fina,
2: la
0: fina Gibert.
2: La fina Gibert.
0: Qui més?
2: I, escolta, i a la Montse Rubio, a la Montse...
0: Carbonell,
2: a la senyora...
0: A l'Anna Graner.
2: Rosa Reventós, a l'Anna Graner, a la Milagro Reyes, a la meva amiga Isabel, que no sé si ha trucat.
0: No.
2: No?
0: No.
2: Pues malament. Sí, ja m'ho han dit, ara el traré. Gràcies. I a tothom que m'escolti, perquè ara ja no me recordo de tothom.
0: Bueno, com ha anat la coral? Com ha anat la coral?
2: Molt bé,
0: bueno,
2: molt
0: contenta. Bueno, bé. Aviam si plou una miqueta i fa una mica de fresqueta, eh? No, no. Canteu malament i així plourà.
2: Molt bé,
0: bonica.
2: I per tothom que escolti la ràdio, carinyo. I una com? Abraçada. I un... Perquè tothom que escolti la ràdio, per totes les meves amigues, totes que...
0: Ai, les xiques d'oro, les xiques d'oro. Molt bé.
2: Tanta colla.
0: Bueno, vinga, guapa. Número 16 per tu, Paquita Ortuño. Una abraçada ben forta. Adéu, maca. Adéu, adéu. Adéu. Bé, i avui ens ha vingut... Avui hem preguntat per tu, Rosa Clariana.
3: Qui pregunta?
0: Em sembla que era el Carles Mas, no? Que li ha dedicat una cançó. Diu, oi, la senyora no ha vingut, la Rosa Clariana. Dic, doncs mira, tot just ho estava dient quan tu passaves per aquí. Et donem la benvinguda, eh, Rosa? Sí. Què ha passat avui? Explica'ns-ho. No, que has arribat tan tard.
3: No, que el meu germà... Ai, el meu fill ha canviat d'horari i llavors estava pendent de que vingués a buscar el sopar.
0: Ah.
3: I m'ha dit, estic cansat que ha fet més hores.
0: Ja.
3: A l'empresa, diu, i no vindré. I estava pendent de que vingués a buscar.
0: Veus? Ai, mare meva.
3: A canviar l'horari i llavors estic més lligada.
0: Bueno, però veus, has pogut vindre, no? I sí, això ens agrada,
3: ratet,
0: no?
3: Un ratet.
0: Sempre estem acompanyats aquí perquè és que el David i jo estem més sols que la una. I ens agrada que vingueu.
3: Escolta'm, el Carlos Mas?
0: Sí.
3: Que era aquella parella que vam vindre?
0: No. El que va vindre era el doctor Torner, que és el Josep Maria Torner, i l'Antònia Lara.
3: Sí.
0: El Carles Mas és un senyor que havia sigut el projectista del cinema Versalles
3: i del
0: Garbí. I llavors li he preguntat i m'ha dit que no cap problema que et aconseguirà la ràdio.
3: Ah, sí?
0: Sí, perquè és d'una associació que tracta de coses de ràdio. Ell t'ho aconseguirà, vale? No tenim trucada, li podem agafar amb ella la cançó que vol? Aviam, Rosa.
3: Un vals.
0: Un vals, què dius?
3: Sí.
0: Un vals? Rosa
3: sí,
0: Clariana.
3: Sí, perquè passa també moltes cançons d'aquestes modernes, jo no sé els noms ni...
0: Bueno,
3: I el vals, com que la majoria no el demana...
0: Sí.
3: O bé, o si no trobes un vals, una sardana, eh?
0: Escolta, David, li pots... a tu què és més fàcil, un vals o una sardana? Home, li pot... La sardana, podem posar aquesta del Coti per Coti, que és moderna, però és sardana. Què et sembla? I el títol d'aquesta cançó, com es diu, Coti per Coti, o és... I la canten? Ah, vale. Doncs bé, veuràs una cançó que és moderna, però que és una sardana, i es diu Coti per Coti.
3: I és que la majoria no demanen ni sardanes ni vals?
0: No, però demanen també bandes sonores de pel·lícules. Hi ha hagut la Teresa Márquez, m'ha demanat un tango, també.
3: Ah.
0: Ja veuràs com t'agradarà. Ja veuràs com t'agradarà. A qui la vols dedicar, Rosa?
3: Tota la meva família, a vosaltres i tot qui m'estigui escoltant.
0: Molt bé, bonica. Pues apunta't que tens el número 17, vale?
3: 17.
0: 17. Vale. Doncs, si et sembla bé, David, continuem amb les peticions. Mira, ho fem amb aquest tango que t'hi dic, que ens ha demanat la Teresa Márquez, del Carlos Gardel. I el tango es diu Volver. La dedica molt especialment la Teresa al seu germà Josep Márquez. perquè es veu que deu ser el seu cumpleanys, a tota la seva família, a totes les seves amigues d'allà del barri de Bonavista, la Milagros, la Paquita Ortuño, l'Anna Graner, la Marita, i també a tota la seva família i a nosaltres també una miqueta. Escoltem com sona aquest tango del Carlos Gardel, Volver? Som-hi!

Bé, doncs hem escoltat aquest tango del Carlos Gardel Wahlberg. Ai, quin records, déu-n'hi-do. Ara passarem a la petició de l'amiga Dolors Pinyol, que ens ha demanat també del Pierre una cançó que es diu Por qué me haces llorar. La dedica als seus fills, al Josep Maria Tornera, a la Carmeta Reventós, a la Paquita Ortuño, a la Montserrat Rubió, a la Montse Carbonell, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Antonia Lara. Ella li encanta el Joan Manel Serrat. També li encanta la Rocío Jurado, però ara avui volia escoltar una cançó del Joan Manel, que es diu Mediterráneo, que tots la sabeu, l'heu escoltat i cada vegada sé que us agrada més. Ella aquesta cançó la dedica al Josep Maria Torner, a la Paquita Ortuño, a la Montse Carbonell, a la Montse Rubió, al Montano, ai, Montano, com trobem a faltar, a la Marita Macías, a les amigues del barri de Bonavista, com l'Anna Graner, la presidenta, la Teresa Márquez, la Maria, la Jacinta, i també la dedica a tots vosaltres que ens esteu escoltant.

Bé, continuem ara amb la petició que ens ha fet l'amiga Carme Reventós. Ella ens ha demanat una cançó que el títol m'encanta, que diu M'agrada Tarragona, i la canta el Jaume Oro. La dedica a la seva germana Nuri, als venedors del Mercat Municipal, a la Dolors Pinyol, a la Dolors del Final del Carrer, a la Paquita Ortuño, al Joan Amigó, al Josep Maria Torner, al Miquel, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, ara continuem amb les peticions. Ara li toca el torn al nostre amic de Sant Vicenç dels Horts, el Manolo López. Ell ha demanat una cançó que l'hem posat moltes vegades en aquest programa, però cada vegada que l'escoltem és que ens encanta. És del grup Mocedades. I sabeu com es diu? Doncs, ¿Dónde estás, corazón? Li dedica molt especialment a la seva mare, l'Antònia Moriana, que farà anys. No ens ha dit quants, però bueno. I també que celebrarà el dia 9 de juny també l'aniversari de bodes de la seva germana, Cris, que està casada amb l'Edu. I bé, també us la dedica una miqueta a vosaltres i una miqueta a nosaltres. Escoltem-la.

0: David, et faig una proposta, si et sembla bé, eh? Perquè tu tens el control, tens els mandos. Eh? Com que queden poquetes cançons, ja ens, ens queda més d'una hora, què et sembla si li donem l'oportunitat a tres persones, a tres, que tornin a repetir, que puguin tornar a trucar, però tres només, eh? El que sigui més ràpid, i tindran una altra oportunitat per guanyar els prèmits que sortegem avui, que és de la pastisseria Arenas, uns postres, dos menuts per a cuinats de les Palmerines i el kit de xurreria Àngel de Molins. Però només tenen que ser tres, perquè així ja farem el còmputo de cada setmana, perquè avui tenim 17 peticions i cada setmana en tenim 20 i llavors ens ajustem el temps. O sigui que el que sigui més ràpid tindrà una altra oportunitat. Sabeu el telèfon? 93-668-6161. Segur que el més ràpid ja sé qui és. El Manolo. Buenas tardes, Manolo. Hola.
1: Hola, Judy, buenas tardes.
0: Chico,
1: ¿has visto que estoy al loro?
0: Madre mía, al loro, ¿eh? Pero al loro, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, he dicho tres, ¿eh? Tres. Y sabía que tú estás escuchando todo, ¿eh? Venga, Manolo, sí. Te doy otro número, el 18. Venga.
1: Vale. Ecos de Rocío, esta tarde se casa mi niña.
0: ¿A nombre de quién?
1: Ah, de mi madre.
0: Antonia Muriana.
1: Sí, o quiero que concurse ella dos veces.
0: Vale. Antonia Muriana y es Ecos del Rocío.
1: Esta tarde se casa mi niña.
0: Esta tarde se casa mi niña. Muy bien.
1: Sí.
0: Tienes el 18, ya la dedicación ya la haremos como siempre, ¿eh? Manolo.
1: Vale. Vale, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Manolo. Un abrazo. Adiós.
1: Igualmente.
0: Adiós. Hola.
2: Bona tarda, senyora.
0: Jolín. Aquí veiem els fans números 1 del programa, eh, David?
2: Això vol dir que estem a l'èxit del programa, eh?
0: Saps a qui tinc aquí, a l'estudi, a la Rosa Clariana?
2: Sí, ja l'he sentit allà, aquesta senyora. Sí.
0: Sempre ens cuida molt bé, la Rosa ens cuida molt bé. Ens ha costat uns fruits secs.
2: Sí, molt bona senyora, eh?
0: Molt bona senyora. Exacte.
2: Sí, sí.
0: Ell ens ha portat fruits secs perquè estàvem desganats i ara tenim una miqueta més d'energia, oi, Rosa? Saps qui és? És aquell senyor que es va sentar al costat teu. El doctor Torné, el Josep Maria.
2: Que és molt agradable, eh? Vull dir...
0: Que
3: a mi també em mancava molt bé, vostè.
0: Que la sents? Espera, espera, que no li han engegat el micròfon a la Rosa. Aviam, parla, Rosa.
3: El detall d'aquell de que ens va tallar perquè hi havia el programa i després em va preguntar, vostè em va preguntar, què em deia, Rosa? Aquest detall no em va passar per alt, no?
0: No, quan, per exemple, estàs parlant amb una persona i et tallen perquè una altra cosa, ella es refereix a que tu vas continuar preguntant i no, vas continuar amb la conversa. Això és el que es refereix amb ella, que quan un el tallen després ja no torna a continuar amb la conversa. I ella es va adonar compte de que eres un cavaller.
2: Sí. Veus? Ja, ja, ja.
0: Ai, Josep Maria, torna.
2: Li dones una abraçada a la meva part.
0: Molt bé, molt bé. Josep Maria, vinga.
2: Mira, li he dit al David una estrella a mi jardín per la Mari Trini.
0: Una estrella en mi jardín.
2: Sí, pel Mari Trini.
0: Molt bé. La dedicació ja la farem com l'altra, eh?
2: Ja la tens, tota la dedicació.
0: Sí, ja ho tinc.
2: Escolta, el David diu, més ràpido que... Escolta,
0: home, però no, ha sigut el segon tu, eh? El primer, el Manolo.
2: El Manolo també, eh? Manolo, pum, se m'ha avançat també, eh?
0: Mare meva, jo és que al·lucino, eh? Perquè només ho acabo de dir i ja truquen, eh?
2: Ja, això vol dir que t'estem escoltant el programa,
0: Ai,
2: eh?
0: Això és veritat, això és veritat, eh? Bueno, altres persones no, perquè quan vas... vaig anar a comprar, però bueno, vosaltres sou fidels al programa, eh?
2: Sí, sí, ja saps tu, des que vaig començar, des que comences, fins que no acabes...
0: Espera, que em diu el David que el tercer, ara esbrinarem qui és el tercer, el Quesada.
2: El Quesada?
0: No. La Dolors Pinyol.
4: No.
0: La Paquita Ortuño.
4: Sí,
0: mira, la Paquita Ortuño també és més ràpida que el Rayo, eh? Aquí tens el Josep Maria Torner, eh?
4: I perquè estava entrant, si no, hauria sigut la primera.
0: Ostres. Paquito Ortuño, el Josep Maria Torner té el 19 i tu... Digues.
2: Som com a l'oeste, anem a dir.
0: Mare de Déu. Això ho tindré que fer-ho de tant en quant, ja quan falti poc per acabar el programa. Aviam si realment la gent està pendent, eh? Aviam. Paquita, què vols escoltar? Va.
5: Resistiré per el duodinàmic.
0: Ostres, resistiré, mare meva.
2: Resistiré per el duodinàmic.
0: Molt bé. Ara sí que ja hem fet els 20, ara ja està, eh?
5: Molt bé. Vale, guapa.
0: Gràcies a tots dos per la rapidesa, eh? Sé que m'estimeu molt.
5: I a tu també, bonica.
0: Gràcies, Josep Maria, gràcies, Paquita. Adéu-siau. Adéu.
2: Adéu.

Montserrat Rubió és la següent petició i té la cançó porta per títol Somewhere Over the Rainbow. Es nota que faig anglès, eh? David, es nota, eh? L'accent es nota. Ara, el cantant potser us diré que es diu Israel perquè es diu Kumanki Wadi o alguna cosa així, eh? No, és... Bueno, David, jo no ho dic, si vols dir-ho tu, jo no ho dic. És gauià, aquest nom és gauià. I la Montserrat Rubió li dedica aquesta cançó al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara, a la Dolors Pinyol, a la Montse Carbonell, a la Paquita Ortuño, a vosaltres i a nosaltres. És molt bonica aquesta cançó, escoltem-la.

Bé, i continuem amb la petició ara que ens ha fet l'amiga Marita Macías, que és de Mallorca, que no ho sabíem, que Maria i Marita és lo mateix. Ella ens ha demanat, li encanten les habaneres, i ens ha demanat del grup Porvo l'habanera que porta per títol Lola la tavernera, i us la dedica a tots vosaltres. Escoltem-la.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Som pendents de la reunió entre els representants sindicals i la consellera d'Educació al Palauet, annex al departament, per desencallar el conflicte. Aquesta és la 8a reunió. El principal escull d'aquesta tarda és la clàusula de garantia salarial. La CGT ha deixat la mesa perquè considera que no es donen les condicions per seguir negociant i ha demanat la dimissió de la consellera. Escoltem Laura Gené, secretària general de CGT.
2: Amb qui estem negociant i amb qui hem de negociar és amb l'administració pública i no amb altres sindicats, i per tant ara mateix ja no es tracta d'un lema. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Representants sindicals han reprès les protestes al carrer aquesta tarda i han tallat la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I encara relacionat amb el tema educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i tots s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que també es farà a Galícia, Múrcia i a 5 comunitats autònomes més. I la policia local de Calella ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents a la festa privada relacionada amb el festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada a Santa Susana. El festival també té impacte a Calella perquè aquests dies s'hi allotgen part dels participants. Fons municipals confirmen que van rebre l'avís cap a 1:15 de la matinada i que finalment la persona que va ser agredida no ha posat denúncia. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor de PSC Junts i l'abstenció del PP. Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 18, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura, pedicura, botigues de complements de mòbils i la venda també de productes canàbics, entre d'altres. Barcelona en Comú i Esquerra s'hi oposen perquè diuen que generarà dependència del turisme. I aquest vespre a Torelló dona el tret de sortir del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren el punt de partida en el món casteller.
3: Informació local.
4: Demà al matí l'Enxuscat organitza una activitat de fet de tot el dia al barri del Canal. Demà a partir de les 10 del matí fins les 9 del vespre a la plaça Vicenç Fernández hi haurà activitats amb música, hi haurà popada, pop a la gallega, i a la tarda continuarà la festa amb música i animació de disc jockey. Si voleu comprar tiquets, valen 15 euros la ració de pop. Els podeu comprar al Peixet del barri del Canal o enviar un correu a enxuscat@gmail.com. Demà, dissabte, festa al Canal durant tot el dia organitzada per l'Enxuscat. Impuls Teatre estrena demà dissabte i diumenge el seu últim muntatge, Sala 39, teatre de petit format de proximitat que segueix la línia del que vam fer fa uns mesos, Sala 32, en una sala d'interrogatoris. Hi ha dos detinguts i dues víctimes i els investigadors tenen 24 hores per resoldre els dos casos. Doncs una obra de teatre amb un ampli elenc d'actors i actrius de la vila, d'Impuls Teatre, que podreu veure demà dissabte, estrena a les 7 de la tarda, i diumenge torna a haver-hi funció també a les 7 de la tarda a la Sala Gòtica del Palau de Requesens. Les entrades les podeu comprar al web teatreimpuls.cat. I l'Agrupa, que farà diumenge nova ballada de sardanes, ballada d'estiu, diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, amb la principal del Llobregat. Acabem amb la formació de guàrdia. Avui divendres és la Milà, que està al carrer Riera Mariona, número 3.

0: de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
5: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
5: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
4: T'esperem al Molí Jove.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu, Senyor.
9: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

Bé, quan passen 8 minuts de les 8 de la tarda, engeguem ja la quarta i última hora d'aquest programa Els divendres faves tendres. I ho fem amb la petició que ens ha fet la Milagro Reyes, la nostra amiga del barri de Bonavista. Amb ella li agrada el Juan Pardo, i quina cançó més bonica que Bravo por la música. Ella la dedica als seus fills, a les seves nores, a les seves netes, a la Paquita Ortuño, a la Teresa Márquez, a l'Anna Graner, a la Carmeta Reventós, a l'Antònia Lara i també a totes les seves amigues de l'associació del barri Bonavista. Evidentment, també us la dedica una miqueta a vosaltres. Escoltem-la.

Bé, i ara ve la petició que ens ha fet la Marta Falcó. Li han demanat quina novetat musical hi havia. Doncs ens ha dit, mira, una cançó del Marcos, Scotti i la Deca. I sabeu com es diu la cançó? Mare meva, es diu Chimichanga. Això no ho hem posat mai aquí, eh? És una primícia musical, eh? Gràcies a la Marta Falcó. I la dedica a l'Anna, que és la seva neboda, perquè farà anys. Doncs moltes felicitats, Anna. I aquesta cançó, aviam què tal sona.

David, jo m'he quedat amb una frase d'aquesta cançó. Tens flow. Ara es diu flow, no? Que tens flow, tens flow, no? No està malament, eh? Aquesta novetat musical no està malament. Ens l'apuntem. Però ara passarem a la petició que ens ha fet la Fina Gibert, que cada vegada ens ho posa més difícil, però aquesta vegada no. Aquesta vegada ens ha demanat una cançó del Pau Ribas que es diu Noia de Porcelana i la dedica molt especialment al seu marit, el Rafel, que es posi bo aviat. I també a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Bé, i ara continuem amb la petició que ens ha fet el Carles Mas. Ell ens ha demanat la banda sonora de la pel·lícula Candilejas i la dedica a la seva amiga Nelly, a la Paquita Ortuño, al Joan Amigó, a la Rosa Clariana, que avui la tenim aquí, a la Marita Macías, al Josep Maria Torner, a l'Antònia Lara i també a tots vosaltres, els radiooients de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2, freqüència modulada. Escoltem-la.

Bé, i ara passem amb la petició de l'amiga Paquita Ortuño, que li han dedicat un munt de cançons avui. Que bonica és la Paquita Ortuño. Doncs ella ens ha demanat del José Vélez la cançó que porta per títol Vino Griego. La dedica a tota la seva família, a totes les seves amigues, que en té moltíssimes, a vosaltres i a nosaltres. Escoltem-la.

Sí. Ai, la Rosa m'estava... Ui, ui, ui, que sortim aquí en directe explicant les nostres confidències, eh? Doncs mira, Rosa Clariana, ara et toca el torn a tu amb la cançó que t'hem escollit, que tu dius m'agraden les sardanes. Doncs entre la sardana i la cançó moderna t'hem escollit dels Tallets, que és un grup català, la cançó que porta per títol Coti per Coti. Tu la dediques a la teva família i també a tots nosaltres i als que ens estan escoltant, no? Doncs vinga, l'escoltem, no? Som-hi!

Bé, doncs ara li toca el torn a l'Antonio Muriana, que sabeu que hem donat l'oportunitat a tres persones, les més ràpides, que poguessin demanar una cançó més. Doncs la més ràpida ha sigut el Manolo López, però ho ha fet en nom de la seva mare. I vol escoltar del grup Ecos del Rocío Esta tarde se casa mi niña. Evidentment, la dedicatòria és la d'abans. El seu pare Manolo, el seu marit Manolo, el seu fill Manolo, la seva filla Cristina, els seus pares, els seus germans i també a les seves netes. Doncs escoltem-la.

0: Bé, sembla que tenim una trucada, però és d'un col·laborador d'aquí, de Ràdio Molins de Rei, el Pierre, que el coneixeu tots, que vol donar una notícia i li hem cedit una mica de temps en aquest programa. Bona tarda, Pierre.
1: Hola, moltes gràcies, Judit.
0: Bé, a tu. Aviam quina és la notícia que vols...
1: Bé, perquè si escolten el teu programa i també escolten el dimarts el que fem nosaltres, jo vaig dir que va venir Carmen Carrasco i que faríem una actuació al meu pati, com començaríem, que fem cada any.
0: Sí.
1: Però l'hem anul·lada perquè no vam caure que hi havia allò de, que estan totes les botigues obertes fins a les 12 de la nit.
0: Ai, és veritat.
1: És a dir, que ho aplacem fins que ja tornarem a avisar el dia que comencem.
0: O sigui,
1: aquest dissabte no es farà.
0: O sigui, que aquest dissabte no hi ha actuació al pati, diguéssim, de casa del Pierre, amb la, com m'has dit que es deia, el
1: convidat... Amb Carmen Carrasco.
0: Carmen Carrasco, que ja properament ja diràs una altra data i ja ho comunicaràs.
1: Això, és això, val?
0: Molt bé, doncs... Això ja us...
1: Ah, bueno, que estem en directe, no?, amb
0: sí,
1: antena.
0: Sí, sí.
1: I et felicito per la música que estava escoltant ara, que semblava que estava a la Fèria d'Abril.
0: Ai, sí.
1: I pel teu programa, que són molt temps i molta audiència i que està molt bé.
0: Gràcies, Pierre, per aquest elogi, eh? Moltíssimes gràcies. I tu, que ets un gran cantant, que sempre ens demanen les teves cançons. Avui n'hem posat
1: doncs
0: tres.
1: Això... Ah, sí.
0: Mira,
1: bueno, gràcies.
0: No, home, perquè la gent li encanta també. Hem posat la Caracola perquè ens l'ha demanat el Josep Maria Torner, que feia temps que no la sentia, la Dolors Pinyol, perquè me haces llorar, i em sembla que hi havia algun altre? Sí. Sí.
1: Ah, molt,
0: però
1: molt
0: bueno,
1: bé.
0: Intentem una miqueta...
1: Perquè me haces llorar, sí, que és molt maca, sí.
0: Va, un dia vine aquí i ens cantes en directe, Pierre, que ens encanta.
1: Sí, ja m'agradarà, molt bé.
0: Gràcies per l'aclariment.
1: Gràcies, Judit.
0: Gràcies a tu.
1: I enhorabona pel programa.
0: Gràcies, igualment. Adéu-siau, Pierre. Adéu. I ara continuem, ens queden només dues peticions, una que ha fet el Josep Maria Torner, que ha demanat una cançó de la Mari Trini, Una estrella en mi jardín. Evidentment, la dedicatòria és la mateixa que ens ha dit amb la primera cançó. Escoltem-la.

Bé, i ara tenim l'última petició que ens ha fet la Paquita Ortuño i crec que és una cançó ideal per acabar aquest programa, però no marxeu, que encara ens queda el concurs. Ella ens ha demanat del Duo Dinámico una cançó que ens hem fet farts de cantar-la en una època en què, malauradament, tots tenien que estar a casa i no podíem sortir al carrer. Però sortíem al balcó i algú començava a cantar i cantàvem tots. Doncs aquesta cançó es diu Resistiré. Escoltem-la? Som-hi!

Bé, doncs, coneixeu aquesta sintonia, és la del concurs. Avui tenim per sortejar tres premis, que són els postres de pastisseria, de la pastisseria Roca. Sempre m'equivoco, dic Arenas, i no, és la pastisseria Roca. Després tenim també el kit aquest de xurreria Àngels de Molins i també aquests dos menuts precuinats de les Palmerines, que una oient ja ens ha dit que demà és l'últim dia. L'últim dia de l'Anna i que jubila. Dic, però suposo que les dependentes continuaran. Doncs si us voleu acostar demà a la plaça del mercat per desitjar-li molt bona jubilació, sabeu que demà és l'últim dia. Doncs tenim el dau de 20 cares, sou 20 persones a les que heu de trucar, 3 que heu repetit, però bueno, també estan en el seu dret perquè ja ho he dit. Començarem per la pastisseria, aquest, aviam... Ah, no, mira, m'havia equivocat. Era pastisseria Arenas, eh? Jo m'he equivocat amb això. És la pastisseria Arenas, que és un braç de gitano, vale? I després el kit de xurreria Àngels de Molins i les Palmerines. Doncs mira, començarem pel pastís o pel braç de gitano de la pastisseria Arenas. Aviam a qui li tocarà. Mira, ha sortit el número 13, número 13... La Marta Falcó. Enhorabona, Marta Falcó, que t'endús aquest braç de gitano de la pastisseria Arenas. Ara, aquests dos menuts precuinats de les Palmerines. El número 4, número 4, número 4. Josep Maria Torner. Ai, Josep Maria Torner, aquests dos menuts precuinats de les Palmerines. I ara, el famós kit de xurreria Àngels de Molins. Aviam, aviam. Doncs mira, ha sortit el número 18. Ui, aquest estava dels primers, eh? Qui és el número 18? David, t'ho deixo dir a tu. Vinga, va, som-hi. Som-hi. Doncs el número 18 és l'Antònia Moriana, que ha trucat al seu fill, però ho ha posat el seu nom. Doncs donem l'enhorabona a la Marta Falcó, al Josep Maria Torner i l'Antònia Moriana. I ara, com cada divendres, us deixem amb una cançó que m'encanta i el cantant també, que es diu Manu Guix, i la cançó porta per títol Seguirem com seguirem amb aquest programa la setmana que ve. Adéu-siau i moltes gràcies. I gràcies també a la Rosa Clariana i al David Rius, el David Rivers, al Màquina. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: que hi hagi una baixada de ratios a primària el 2027-2028, una data sobre l'estudi per la internalització de les vetlladores i que s'estableixi un calendari per als punts de l'acord del març que estaven pendents. Escoltem Laura Jané, secretària general de CGT, i Laia Fons, delegada d'Intersindical.
1: Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó perquè aquesta situació li va gran, perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
2: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
0: I la consellera de Territori, Sílvia Benet, que ha presentat avui el projecte per la construcció del nou enllaç de l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la C26 en el marc de la millora de l'eix pirinenc per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt. L'actuació s'emmarca dins de la gestió per la millora d'aquest eix i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i optimitzar la connectivitat. I el PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del CIS, un estudi fet al maig i que és previ, això sí, als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. La ciutat de Tàrrega presentarà la segona convocatòria del programa d'urbanisme comercial estratègic impulsat per la Generalitat amb l'objectiu de revitalitzar els eixos comercials i reforçar el teixit comercial en el nucli històric. Tàrrega podrà desenvolupar, si ho aconsegueix, una diagnosi de la situació comercial i aconseguir fins a 80.000 euros per al municipi per tirar-ho endavant. I avui arrenca la setena edició de Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor de Sant Cugat, centrada en la poètica de la imatge. L'edició d'enguany compta amb 12 exposicions. Els plats forts són exposicions d'Aleix Plademunt i Ferran Freixa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Estereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Estereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Bona nit i benvingudes. Avui és divendres 20 de maig de 2026. Queden dos mesos. El voltatge té dos mesos per acabar de deixar tota l'empremta possible en la història radiofònica a les zones hercianes de la música jamaicana al Baix Llobregat, en aquest raconet del Mediterrani. I bueno, i doncs tinc el plaer d'anunciar-vos doncs que el 17 vindran a enregistrar, però el 19 de juny podreu sentir el que serà, crec que el primer i segurament l'últim programa de comiat. M'hagués agradat fer-ho d'una altra manera, organitzar una mena de fer fiesta gitana amb tot un seguit de dies en els quals convidats, amics del voltatge, aficionats, però no ha estat possible perquè tampoc en tinc tants. Però per sort, els amics de la Pandèmic, aquesta banda d'esca, de Revival, de Mataró, i l'Erin, el seu baixista, ens han ajudat, ens han fet un gran favor. I de fet, doncs tinc el plaer d'anunciar-vos que el 19 de juny podreu sentir aquí a l'estudi doncs a una reunió del Maresme Tropical els representants de la música jamaicana al Maresme d'ahir, d'avui i probablement de demà. Hi tindrem doncs el Jaume Quadrada, el Mr. Freak, tindrem el Cabra, cantant de Cabrians, tindrem el mateix Erin i tindrem a la Mimi Sila, també a la Noemí Sila, que vindrà, i vindran tots. Parlarem, sentirem música, riurem i recordarem amb melancolia aquests 4 anys del voltatge que acaben l'estiu de 2026. Al juliol emetrem l'últim programa, properament mitjans, finals de juliol, i l'Isaac Arriaza, qui us parla, s'acomiadarà per sempre de la ràdio, probablement per un temps llarg dels concerts. Sí, m'he cansat, em sap greu. Estic esgotat de posar empenta, d'intentar tirar coses des de la dissidència cultural, des de la minoria, des de la insignificància, segurament, des del punt de vista de l'impacte mediàtic que té, l'impacte social, però amb compromís i amb orgull i també satisfacció d'haver estat altaveu en diferents vessants d'una música de lluita, d'una part de la música negra, de la música afrodescendent americana, en aquest cas del Carib, a Jamaica, que és una música de lluita. I si no, no és. Avui tornaré a punxar, perquè em ve de gust oferir-vos una sessió que tindrà doncs uns 50 minuts aproximadament, sense estils, amb el que més m'agrada a mi i amb grans cançons que han sonat al llarg d'aquests 4 anys a aquest programa. Gràcies a tothom. Dintre. This is a government health warning. Smoking

Bueno, doncs aquí estic un altre cop i hem ultrapassat a llarg l'equador del programa, ha sonat una mica de tot i ara sentíem aquesta dolça Island in the Sun a càrrec del gran artista, activista, benefactor, filàntrop Harry Belafonte, gran lluitador de Nova Yorkí, lluitador de, dels drets humans. I seguim amb una mica de reggae més modern, Inner Cycle Sweat, la la la la song.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La CGT, la Intersindical i la COS, la Coordinadora Obrera Sindical, s'han aixecat a la negociació amb el Departament d'Educació en considerar que no s'estaven acceptant els seus mínims. La resta de sindicats, els majoritaris, continuen negociant en la reunió d'avui, que és la vuitena per desencallar el conflicte.

0: situació li va gran perquè no està podent solventar aquesta situació i perquè es necessita un canvi urgent dins del departament per poder fer front a l'emergència educativa que estem vivint.
1: Per la seva banda, Laia Fons, delegada de la Intersindical, ha lamentat que hagi estat impossible avançar en cap aspecte que tingui a veure amb el català o la immersió.
2: Lamentem moltíssim que hagi sigut impossible que aquest acord reculli qualsevol aspecte que tingui a veure amb la immersió lingüística i amb la vehicularitat del català a les aules. Lamentem també que hagi sigut impossible poder recollir d'alguna manera més concreta una baixada de ràtios.
1: Més temes, els Mossos d'Esquadra han posat en marxa un dispositiu extraordinari a l'Hospitalet davant les alarmants dades delinqüencials que continuen a l'alça malgrat la pressió que s'està fent darrerament amb estratègies com els Campai contra la multireincidència. Els esforços es redoblen ara amb el Pla Bastió, una estratègia transversal i d'impacte diari que mobilitza agents d'una quinzena d'unitats per intentar revertir la corba amb especial atenció als robatoris violents. La principal dificultat, diuen els investigadors, és el gruix dels autors. Són joves, sense antecedents, i es mouen de pressa amb patinets per cometre els robatoris. I Catalunya ha trencat avui el rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig que s'han registrat a Vinebre, segons el Meteocat. La dada supera els 38 i mig d'ahir que es va notificar en aquesta estació. Durant el dia d'avui, les temperatures s'han enfilat a 37 graus i mig a Ascó, al Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest dijous els termòmetres van registrar temperatures de 30 superiors a 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. Sembla que per demà afluixa.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
5: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a Croseria. Millor que no hi faltis.
7: Garcia.
8: Què?
7: Diumenge fem programa.
8: Clar, com tots.
7: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
8: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
7: Ah, sí?
8: Sí.
7: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
8: Ai, Follet.
7: Ai, Garcia.
8: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts i benvingudes un vespre més, un mes més, aquí al Rebombori. Mare meva, avui parlarem de maig. Bueno, és que fa una calor que sembla que estiguem a juny, sí. Juliol o agost. Ja no sé ni on estem, perquè, mare meva, quina onada de calor. Hem acabat el maig. Jo vaig, el vaig començar constipat i l'he acabat, bueno, probablement l'acabi amb un cop de calor. No estic sol, el bo és que ara ja per la tarda, per la nit, ara que és hora de rebombori, ja no fa tanta calor, podeu escoltar-nos des de la tranquil·litat del vostre aire condicionat a casa, i res, que esperem que ens acompanyeu durant aquesta nit aquí al rebombori, però no ho faré només jo sóc el Pau i també estic amb la Isabel i la Victòria. Què tal? Bona nit.
1: Hola.
0: Bueno, tenim moltes notícies a comentar al mes de maig. Ja sabeu que a l'episodi anterior ens vam centrar molt en la música, però en aquest ens centrarem també en unes quantes notícies i farem... Bueno, és que hi ha molta gent que a mi m'ha dit és que el vostre programa de Ràdio Molins de Rei posa que és un programa d'humor i no feu cap cosa d'humor. Bueno, no sabem si fem humor, però almenys alguna denúncia ens emportarem amb aquest programa. Llavors, doncs, si us sembla, comencem parlant d'una notícia que ens fa molta il·lusió anunciar-vos, i és que el Rebombori s'uneix al RUSC, al nostre programa, s'uneix a la nova associació juvenil del municipi, la qual inclou no només el programa del Rebombori, sinó tots els anteriors programes realitzats anteriorment i properament, com poden ser Sense Spoilers, Destinació Pop, Swiftologia i molts altres. A més de programes, també consten amb diferents activitats úniques i lúdiques i també molt exitoses, com el Molins Poli o l'Escape Room, els misteris de la fàbrica Ferrer i Mora. I podeu consultar molta més informació sobre aquesta unió i sobre el que fa aquesta associació a l'Instagram @somelrusc o al nostre de @sensespoiler. Bueno, notícia bonica per començar el mes de maig. Què tal? Com ens sentim ara sent part del RUSC?
1: Molt bé, i em sembla doncs una bona manera de fer activitats programades per distints públics i també doncs per poder difondre alguna informació que considerem rellevant.
2: Sí.
0: I bueno, ja ha acabat lo bonic i toca parlar de les notícies de veritat i les notícies no tan boniques.
2: Bueno, anem una mica amb les obres definitives a l'estació, que bueno... que ha sigut, després de molts mesos de queixes, canvis de plans i demores, aquest mes de maig s'ha confirmat que la represa definitiva de les grans obres i remodelació i accessibilitat a l'estació de Renfe, un dels temes estrella de la política local.
0: Sí, perquè, mare meva, he vist que... Ara, bueno, és que el de la Renfe va com... Bueno, és com la Renfe,
1: bueno,
0: no?
1: Va.
0: Però he vist que de cop i volta hi ha els terrenys d'aquí al costat, sí. Se'ls han com... Hi ha coses de la Renfe, a veure
2: sí,
0: què
2: jo
0: faran.
2: El que vaig veure és que van posar els primers dies uns cartells amb els plans, on es veia que posarien una altra entrada de l'estació a l'altre costat de Molins, que posarien ascensors i alguna cosa més.
0: Ara només falta que funcionin i ja estaria perfecte.
2: Sí.
1: Porten anys ja, amb les vies aquestes. Ja era hora.
2: Sí.
0: Però no amb aquest nou pla aprovat.
1: Exacte.
0: Aquest és diferent.
1: Hi ha un nou pla.
0: No sabem quant durarà fins que el camí, però per ara tenim un.
2: Sí.
1: Bueno, seguim amb el tancament de Collserola en debat. Ha generat molta controvèrsia i debat del veïnal l'efectivitat i l'impacte de les restriccions i tancaments d'accessos al parc de Collserola per prevenció d'incendis i massificació, una mesura que els veïns del barri de muntanya viuen amb escepticisme.
0: Sí, bueno, a més, més tenint en compte que això no és per protegir a l'espècie humana, sinó a la indústria catalana dels porcs. Va sortir el regidor de Medi Ambient i Educació, Lucas Ferro, a dir, bueno, a demanar a la Generalitat que què passava amb aquests espais, no? Perquè seguien tancats, tenint en compte que ara, amb la calor que fa, no tenim cap espai natural obert aquí a Molins de Rei, justament per aquestes restriccions, que recordem que no suposen cap perill per a la vida humana, sinó per a la indústria. Llavors li van dir a la Generalitat va fer una mica com fa la majoria de les vegades, i és que va dir sí. Ja ho veurem. I bueno, no han vist absolutament res, però bueno, aquí seguim amb els parcs tancats, amb més casos que mai, i bueno, sense saber una mica què és el que succeirà. Tampoc, a mi no em queda molt clar el tema de les restriccions, com funciona. No sé si, jo no sé, no ho acabo d'entendre, on es pot anar, on no es pot anar, què és el que passa, però bueno, com no tenim molta idea d'això, només sabem que no es pot entrar a Collserola ni al riu, doncs us diem que per ara segueix així fins que la Generalitat decideixi, doncs, no sé, canviar una miqueta. I sortint de Molins de Rei, també han passat moltes coses en tema política, en tema d'economia. Per exemple, la projecció internacional, i és que el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha defensat durant el seu viatge a Califòrnia les necessitats que Catalunya s'obri al món per atraure inversions i empreses tecnològiques. Hi ha molta gent que ha qüestionat si això és el més important que s'ha de fer ara mateix, però bueno, que sabíeu què ha passat, que ha hagut un viatget a Califòrnia, United States.
1: Tenint en compte totes les coses que hi han per arreglar encara, no sé si bueno, és la prioritat ara mateix, no? Però bueno.
2: Sí, bueno, i seguim també en el boom immobiliari que, bueno, a Catalunya ha superat les 8.600 hipoteques mensuals sobre habitatge, la xifra més alta registrada des de l'any 2010.
0: Mare meva, sí, sembla sí. Que és com lo de jo ja estuve en estos juegos,
1: doncs
0: tornem una mica a estos juegos.
1: Bueno, ara ens movem al temps i una mica també al medi ambient i onada de calor prematura. Catalunya viu una calorada avançada amb temperatures que poden frejar des dels 40 graus a ponent. Els experts alerten que podria ser abans d'un estiu especialment intens i amb un elevat risc d'incendis forestals.
0: Bueno, no crec que siguin per intervenció humana, perquè com no podem anar al bosc, no crec que ningú els provoqui, però sí, amb aquesta... És que estem a maig. Sí, i sembla que estiguem a l'agost del desierto del Sàhara.
1: Me'n recordo l'any passat, crec que també, no?
0: Jo sempre sóc així.
2: No, jo recordo que el maig passat està una mica més fresc.
1: Però jo recordo que havíem d'anar a Santa Coloma o...
2: No, però això va ser ja al juny.
1: O a Santa Creu. Ai, Santa Coloma, Santa Creu, no?
2: Ah, sí, però...
1: Jo, Santa Coloma, ja juro.
0: És quan podíem anar.
1: Però
0: al final... No, però jo sempre dic el mateix, perquè jo sempre... Ja sabeu que sóc així, però jo mai, això mai m'havia passat a mi. Això de aquestes calors és el primer cop que passa.
2: Sí, és que surti de casa i el terra, el sol, crema.
1: És el boom.
2: Crema, sí.
1: No, tot malament. És cada any és més heavy. Sí,
2: és molt criminal estar al sol.
1: Què dijous està... Sí, no?
2: Està com molt picant el sol.
1: Bueno, que aquesta setmana estarem als 30 i pico.
2: Sí,
1: als 30. No.
2: Sí.
1: Més del
0: 30. Bueno, i va anar a Televisió Espanyola al Bernat el Ferrer per explicar una mica la situació a les aules, però si és pel carrer, imagineu-vos com està als instituts i a les escoles.
1: Sí. Ua, avui...
0: Aules que cremen.
2: Bueno, jo d'això no em queixo perquè jo tinc aire condicionat.
0: Perdoneu.
1: Explica això, com, què?
2: Sí, tinc dos aires de condicionat.
1: Ah, no un. Dos.
2: Sí, tinc un al davant i un al darrere.
1: Bueno. Se nota els privilegis aquí, no?
0: Bueno, també et dic que nosaltres tenim dos, però no els encenen.
2: No, però tenim aules que tenen...
1: reunions de professors que els encenen.
0: I hi ha aules que tenen dos splits d'aire condicionat, no els he vist mai encenen.
2: Per exemple...
1: Sí, quan estan els professors reunits allà...
0: Sí, però després no.
1: No, i allà, quan estem nosaltres, estem ahir, bueno, estem.
2: Sí. No, però hi ha una aula que té com sis aires condicionats.
1: La que ens venin una a nosaltres,
2: no? Això ja són els privilegis de l'escènic. Bueno,
0: això és vacilar. Ja
2: perquè com són com 35, doncs llavors necessiten més.
0: Doncs pues nosaltres som 29, però teniu 0.
1: No, 6 persones més, 6 persones menys.
0: Pregunta a ell si és concertat.
2: No, que va, és públic.
0: Ah!
2: El que passa és que el mateix director diu que demana molts diners a l'Ajuntament.
1: Hauríem de fer el mateix? Estratègia, demanar-li diners...
2: De fet, ha estat lluitant per tenir un nou pis i a l'estiu ho posaran.
0: Aquest senyor és un businessman. Que vingui.
1: Que vingui a nosaltres, sisplau.
0: Sí, que vingui.
1: Li contractem un moment per...
2: Ell mateix em va dir
0: a la ràdio, també.
2: Que anava a estar de profe al Bernat, però que al final el van posar de director al meu institut.
0: Pues molt malament, la veritat.
1: Hauria d'haver vingut aquí al Bernat i fer-nos aquí ja... Posar-nos aires acondicionats a nosaltres. Com que sis, no fan falta.
0: Sis i un pis nou, així.
1: Sí, de golpe, per la cara. I nosaltres aquí, ofuscats.
0: El portarem també i posi un generador aquí a la ràdio.
1: Si algun dia trobeu a faltar un aire acondicionat, no diré qui ha sigut. No diré res.
0: I també tenim més informació perquè a Barcelona es viu un maig carregat d'activitats culturals, amb festivals, exposicions, concerts i escenes teatrals que omplen l'agenda de la ciutat. I no només a Barcelona, sinó que aquí prop a Cornellà celebren les festes de la ciutat, la Festa Major, i actuarà gent d'Operació Triunfo, per la qual probablement també estiguem por ahí. No, el maig ha estat bastant... És que a mi no m'ha donat... Jo, se m'ha passat molt ràpid, maig.
2: A mi també.
1: O sigui...
0: No m'ha donat temps. Jo estava mirant i dic, però sí, maig va ser fa dos dies, no ha passat res.
1: Sí.
0: I hi ha hagut moltíssimes activitats a Barcelona. No era tant ninguna, però...
2: Que bueno, millor per a mi.
0: Sí, totalment.
2: Perquè he tingut molts exàmens.
1: Jo no, perquè...
0: Ja els tindrem ara.
2: Clar, vosaltres comenceu. Però... No, sí, també hi ha hagut una festa asiàtica o alguna cosa a l'Arc de Triomf que vaig veure molta gent a l'Arc de Triomf.
0: Potser la... continguem o m'estic inventant?
1: M'ho va dir una companya meva que m'ho va dir, aniràs a l'Arc de Triomf? I jo, no, per què? Que hi ha? I em diu, no, hi ha una... No sé, anàvem a fer una cosa, no sé si era... Crec que era l'ànime o alguna cosa, no sé.
2: Cosa hi havia.
1: Sí, hi
2: perquè
1: havia...
2: Perquè va haver-hi escenaris i tot, sí, i actuacions. Sí.
0: Ens va demanar el teu director, també. Va dir, ponga un escenari en el de tio! molt carregat ha estat.
2: Sí, també comença... continuem amb l'envelliment actiu que destaca el retorn del Saló de la Fira Gran a Hospitalet amb més de 300 activitats dedicades al suport als cuidadors no professionals i a la gent gran.
0: Doncs mira, és una fira a la que no hem anat perquè no ens ha donat temps, però nosaltres sempre que anem intentem anar a aquestes fires que es fan, vam anar a una de part d'atraccions, vam anar a una de... del manga, volíem anar a una d'audiovisuals alimentària perquè té aquestes normes, no? Però a moltes hem intentat anar i explicar-vos també coses i és prou interessant.
1: I bueno, ens movem un moment al cinema. Arriben noves estrenes destacades a les pantalles catalanes com Corredora i el drama, protagonitzada per Zendaya i Robert Pattinson.
2: Sí.
0: I altres també molt importants que s'han estrenat recentment, com per exemple El Diablo Viste de Prada, la de Michael. No hem vist cap.
1: No, però jo necessito és la festa, però és que veure El Diablo Viste de Prada de Michael.
0: És la festa del cine del 8 al 11.
2: Ve també aquesta de... com es diu? Mandalorian i el Grogu.
0: Mandalorian and Grogu, sí. Jo aquesta la volia anar a veure al fenomen, però no sé si... No,
2: sí, és que s'està parlant molt perquè... I està tornant una mica el merchandising del Grogu i això, i s'està parlant molt d'això.
0: Jo és que vull aprofitar del 8 al 11, perquè ho sapigueu, del 8 al 11 de juny, a la festa del cinema. Totes les entrades de cine, 3,50 € del 8 al 11, per la qual és l'oportunitat per anar al cine tot el dia. Jo ho intentaré. I res, per aprofitar i fer el màxim de...
2: Sí, hem d'anar.
0: De pel·lícules.
2: I continuem ja després amb tecnologia i la indústria, que, la IA a les aules i empreses. Que, la robòtica i la intel·ligència artificial continuen expandint-se a la indústria catalana. Paral·lelament, creix el debat global sobre el seu ús i destacant-la ja la utilització de converses d'IA com a proves judicials als Estats Units.
0: Parlarem de judicis també, però... Sí. Jo volia fer-vos una pregunta sobre el tema de la intel·ligència artificial. No, qualsevol parecido con la realitat és purament coincidència, però creieu que s'hauria de poder utilitzar IA per treballs com, per exemple, el treball de recerca?
1: No perquè et redacti el treball, sinó per preguntar-li coses com ho estic escrivint bé o dona'm consells per escriure millor, tenir una bona redacció. Jo, de fet, ho he fet. El meu tutor també m'ho ha recomanat.
0: Hem dit que tot és fake i no es pot utilitzar com a prova en cap tribunal de l'OCI.
1: Sí, però m'ha dit que en cas que li digui alguna cosa, que em busqui informació, que ho redacti al TR conforme... Això ha estat generat per IA i s'ha investigat prèviament que tota la informació estigui correcta, bla, bla, bla, bla. I jo sí que li he dit alguna cosa. Com podria millorar aquesta part? És a dir, he dit tal, tal, tal, però alguns connectors o alguna paraula que potser no és lo suficientment científica per al meu TR que pugui incrementar el valor d'aquest treball. I això sí que ho he fet.
2: Sí.
0: Tu, Victòria?
2: No, jo sí, perquè a mi no em posen res de que no he d'utilitzar IA.
1: Nosaltres hem hagut de firmar un paper.
0: Hipotèticament.
1: Sí.
2: No, nosaltres la majoria ho està fent amb IA, però bueno, jo sobretot l'utilitzo per fer recerca d'informació. En plan, li dic, digue'm articles o coses que puc trobar i on les puc trobar per això, i ahorrar-me una mica de temps amb la búsqueda. Però sobretot en això. En redactar, suposo que sí, ja ho faré jo.
1: És veritat que a l'hora de cercar la informació és com, es fa molt passat, perquè, per exemple, jo busco una cosa i el primer que em surten són clíniques. Clar, no et pots fiar de la informació que et donen webs de clíniques on tu pots reservar perquè et facin un chequeo i tal. Per què? Perquè potser estan distorsionant una mica la informació de manera que no és falsa, però d'una forma que t'atrau a tu de dir, ostres, he d'anar al metge, i no és necessàriament com prescindible. I per això jo precisament estic molt de temps buscant informació, perquè la majoria són clíniques que dic, no m'interessa la informació de les clíniques, jo vull webs de medicina que tinguin una informació verificada per professionals que ja han fet aquestes investigacions.
0: Bueno, i ara parlem també d'un tema que ha estat bastant potent aquí a nivell de Catalunya, i és el cas Mango. No hi ha millor manera de començar a parlar sobre aquest cas Mango que amb aquesta cançó. Així és, a Mango s'ha obert doncs una nova col·lecció de primavera-estiu i una nova línia d'investigació. Per situar-vos en context, el 14 de desembre de 2024, Isaac Andic, director i fundador de l'empresa de fast fashion Mango, va morir. Estava fent una caminata per la muntanya sol, sense el seu guardaespatlles, i només amb el seu fill, Jonathan Andic. I inicialment es va considerar que havia estat una mort accidental, ja que no es van trobar indicis, com dèiem, s'ha obert una nova línia d'investigació. Tot i que el cas encara està obert, tenim nova informació, ja que el passat 19 de maig els diaris apareixien espremuts amb la notícia de la detenció del fill, Jonathan Andic, per assassinar el seu pare. Ara hem pogut saber que l'anàlisi forense descarta totalment que fos un accident. Diuen, de fet, que sembla com si s'hagués tirat d'un tobogan i que la petjada trobada s'ha fet intencionadament, o bueno, que no es podia haver fet de manera natural, ja que és impossible que es fes tal i com diu el testimoni. A més, s'ha trobat missatges on es mostrava bastant de mal rotllo i de beef entre els dos. A més, també s'ha marcat el Jonathan com un obsessionat pels diners, que va arribar a demanar-li al seu pare inclús una herència en vida. Tot també hem sabut que el Jonathan va visitar fins a 3 cops abans la ruta que va fer ell sol amb el seu pare els dies abans, lo qual també és una mica sospitós. A més, el seu mòbil va desaparèixer casualment en un viatge express que va fer justament quan es va reobrir la investigació. Per últim, també hi ha hagut algunes contradiccions a les seves declaracions que han fet saltar les alarmes de la jutgessa i dels investigadors. És un cas amb molta pulpa. Ara el Jonathan està en llibertat després que pagués res, un milionet d'euros com a fiança, i entregués el seu passaport, ja que se li ha prohibit sortir de l'estat espanyol. Això sí, ha d'anar cada setmana a signar al jutjat de Martorell fins al judici final. Hem fet uns petits càlculs i, tenint en compte el patrimoni del Jonathan, que és de 4.500 milions d'euros, la fiança representa uns 20,44 euros si tenim en compte el patrimoni mig d'un adult. És a dir, el milió d'euros és com si t'haguessin detingut per matar el teu pare i t'haguessin posat una fiança de 20 euros. Doncs pues nada, que vas al caixer i t'ho treus en un minutet. Sens dubte, aquest és un cas que està generant molt suc mediàtic, però sembla que a Mango no li afecta, ja que acaba de tancar el seu millor any de la història. El cas és que no ens hem de creure tot el que veiem a internet. La policia encara està apel·lant el cas i és una cosa que va lenta, pas a pas, com una excursió a Montserrat. Yo quiero mango, todo el año
2: quiero mango. Doncs continuem amb esports, que bueno, hi ha una convocatòria per al Mundial del 2026 on la selecció espanyola de futbol ha presentat una llista arriscada i valenta per a la cita mundialista, on destaca el pes dels joves del futbol de Barcelona, Pedri, Gavi i Lamine Yamal.
0: Uau, no sé si us heu enterat d'alguna cosa, jo és que no sé. O sigui, no sé si teniu més informació, jo no tinc ni idea del tema del Mundial.
1: Jo tampoc.
0: Jo només sé que Lamine Yamal molt bé, però no tinc ni idea, per la qual
1: sí.
0: Estem una mica igual, no? No tenim... Va sortir un vídeo amb el rei, això sí que ho he vist, que va sortir el rei i va començar a dir noms i coses de futbol i coses d'aquelles, sí. No?
1: I, noms i coses.
0: I coses, no sé què, de Mundial i tal, Donald Trump, no? Mm. Bueno, que això, que sapigueu que jugaran aquest Mundial a la selecció espanyola a Pedri, Gavi i Lamine Yamal, segur. I sobrinos i hijos i més gente i amigos. I res, que sapigueu que a Televisió Espanyola no s'ha retirat del Mundial, com sí que ho ha fet d'Eurovisió, per lo qual, bueno, pues sembla que l'uda que hem de lluitar per Palestina Libre perquè no estem d'acord en que participi a certs països com Rússia o com en aquest cas Israel, afecta solo a Eurovisió, però el futbol de veritat no s'ha retirat del Mundial, no? Però bueno, això també és important dir-vos. Sí.
1: Bueno, doncs moment cap al bàsquet inclusiu a València. Més de 300 esportistes participen aquesta setmana al Campionat d'Espanya de Bàsquet Inclusiu FEDI 2026.
0: Bueno, crec que tenim... Jo tinc una mica més d'idea que del tema del Mundial de Futbol. O sigui, jo estic una mica més posat perquè es feu la idea. I us hem de comentar una cosa molt important, i és que avui ho hem estat guardant en secret, però hem aconseguit una entrevista en exclusiva, que no té cap altre mitjà, i que hem fet nosaltres, aquí, Ràdio Molins de Rei, ha aconseguit una entrevista en exclusiva amb el director actual, en funcions, del club de futbol, segons ell, més important del món, amb el director del Real Madrid, Florentino Pérez, i doncs ara mateix parlarem amb ell.
3: I ara sí que sí, toca parlar amb aquesta persona que us hem estat dient tot el programa, que tindria una exclusiva, una persona que, bueno, ha estat molt viral, s'ha parlat molt sobre ell, justament aquest mes de maig, no? Doncs per la seva roda de premsa, en la qual doncs va anunciar, si podem dir-ho així, no? Unes eleccions, eleccions al club del Real Madrid. Ell és Florentino Pérez i ens ha concedit uns minuts del seu temps per fer una entrevista i res, el tindrem ara en uns instants aquí a Ràdio Molins de Rei. Parlarem amb ell, doncs no només una mica sobre el que ha passat, ja que sabeu que doncs hi ha algunes qüestions, algunes frases, no?, que a la gent no li han sentat molt bé. Parlarem amb ell perquè ens expliqui una mica doncs com és que ha estat aquest moment, no? aquest, com ell deia, aquest plau que ha estat, que hi ha hagut contra ell, i com és que ha viscut doncs tota aquesta viralització del moment. I també parlarem sobre algunes notícies que hem comentat aquí sobre el mes de maig, doncs les parlarem i les comentarem amb ell, si és que es pot. I d'això, doncs, avui, com us deia, tenim un convidat molt especial, un home perseguit per la premsa, per la UEFA, per les elèctriques, pels joves que esperen al vestuari i probablement també per Hisenda. Florentino Pérez, molt bona nit.
4: Que yo soy presidente de una empresa que es líder mundial en infraestructuras, que tiene 170.000 empleados y que factura 50.000 millones al año. Pero bueno, trabajo como un animal.
3: Bueno, gracias por la información. Esperem que puguis descansar ara que arriba el cap de setmana. Y bueno, muchísimas gracias, como diga, por venir.
4: Tengo cara de cansado porque estoy en la cama, ¿no?
3: Bueno, dejando eso de banda, volia preguntar una mica com és que estàs vivint tu aquest moment tan, tan complicat després de l'entrevista.
4: Ahora el Madrid es la ruina, es el caos.
3: Bueno, sí, no, em preguntava com estaves tu, no parlem de futbol, saps? O sigui, al final també podíem parlar d'altres clubs, no? Però jo crec que tampoc és el que venim a fer aquí.
4: El Barcelona és el club més prestigioso del món, no lo reconoce todo el mundo, ¿no? Con mayor palmarés de historia del fútbol y líder de todos los rankings más importantes. Es el más valioso del mundo según Forbes, el de mayores ingresos según Deloitte. Es la marca de fútbol más valiosa y la más fuerte del mundo según Brand Finance, y también es el club con la mayor reputación del mundo según la Asociación Mundial de Deportes. El club más prestigioso, más valorado y que tiene además más seguidores del mundo. ¿Pero por qué lo hacen? Pero si es un activo de todos, es un bien del fútbol.
3: Bueno, gracias por aquests comentaris. Suposo que a la gent li hauran fet molta il·lusió, però volia preguntar-te una mica, si vol explicar-nos, no?, com t'estàs sentint tu ara mateix?
4: Però bueno, me da igual.
3: Val, entenem que això, que ho vius així. Tu creus, podries dir que hi ha una campanya contra vostè o contra el Madrid?
4: Que nos lo quieren quitar algunos de sus compañeros y otra gente
3: ¿Y qui és aquesta gent, aquesta altra gent?
4: ¿Con quién he hablado? ¿Con quién he hablado yo antes de la junta directiva para que saque esa noticia?
3: No ho sé, no ho sé, però si l'estic preguntant, jo no tinc molta idea.
4: No, no voy a discutir con usted, porque no es usted solo, o sea, que hay más. Bueno, que sí, da igual.
3: Bueno, si no vol parlar d'aquest tema, no pateixi, parlarem ara mateix sobre unes notícies del mes de maig, destacades entre elles, no doncs, aquesta infiltració de Mossos d'Esquadra a l'organització de les vagues docents que s'han organitzat arreu del territori, no? Doncs, què opina, no? sobre això, que ja han aparegut dos Mossos enmig d'aquestes assemblees i sobre la filtració que s'ha dut a terme.
4: Para mí la filtración es peor, porque implica que hay algo más. Pero, hombre, la filtración sí me parece peor. Yo le voy a decir, creo que en mis 26 años de historia és la primera vegada que lo veo.
3: Bueno, a ver, potser és que no estàs molt posat en el tema, no passa res, parlem d'un tema que sí que arriba també ahir a Madrid. Per exemple, la crisi de la vivenda, quina és la teva opinió?
4: Ahí no llego.
3: Bueno, sí, no sé si potser sobre el tema de la situació dels nens d'Àfrica tens una mica més de coneixement.
4: Niños de África.
3: Sí, què vol dir sobre això?
4: Pues como ya es tarde, pues nada.
3: Bueno, no... Patim, què li voldria dir a aquesta gent que potser l'acusa de que vostè controla massa el club?
4: Que esto es una dictadura.
3: Bueno, si ho diu vostè. Sobretot, volíem preguntar justament a la gent que fa aquests comentaris, no, que sembla que vostè repeteix, què és el que farà o què és el que voldria parlar amb ells o què és el que opina sobre aquesta gent que diu que vostè no és un bon president.
4: Eso, hombre, de esos me encargo yo.
3: Bueno, encarregar-se'n com?
4: Lo mataba.
3: Bueno, entenem que metafòricament, no?
1: Hola.
4: A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
1: ¿Vostè creu que l'èxit del club justifica qualsevol decisió econòmica?
4: Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
3: Bueno, i per últim, una notícia que també ha estat molt destacada aquest mes de maig, ha arribat Bad Bunny, no?, i ha fet dos grans concerts aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Què li han semblat? No sé si també quan va anar ja també al Metropolitano de Madrid, doncs, si el van a veure, no? Què opina sobre Bad Bunny, que és un artista tan popular i que ha vingut a Barcelona?
4: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sud-americano, ¿eh?
3: Bueno, és de Puerto Rico i sí, és un molt bon cantant, no? Però bueno, no m'he sabut la seva opinió, però no cal si no vol. Vostè se n'apenedeix d'aquesta roda de premsa que va fer fa aquest mes de maig?
4: Porque si mi padre levantara la cabeza, no me perdonaría.
3: Bueno, i què és el que farà ara en acabar aquesta entrevista?
4: ¿Pero por qué tengo que hablar? Yo he desaparecido. ¿Pero por qué voy a estar desaparecido?
3: Bueno, ¿y qué sé yo que farás?
4: Me encanta de haberle saludado y me ratifico en lo que voy a hacer. O sea, que no se preocupe.
3: Bueno, doncs fins aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i esperem veure'l en qualsevol altra ocasió aquí al Rebombori.
4: Pues nada más, muchas gracias.
0: Bueno, doncs això ha estat Florentino Pérez. Què tal?
2: Mare meva. Jo no sé wow. Què opina.
0: Evidentment que és una paròdia, que no és real, no és desinformació. Aquí ens evitem la denúncia, ja sabeu. Ara que no envio cap carta, cap burofax, perquè aquí no hi ha ningú que la pugui recollir a Ràdio Molins de Rei, ningú la recollirà al burofax. És tot humor, paròdia, dins de lo recollit a la Constitució, no ens vingueu a buscar ni a pagar. Però el cert és que tots els àudios són reals, eh? O sigui, estan trets de context, però no els hem creat a mia. O sigui, totes aquestes frases les ha dit Florentino Pérez a la seva roda de premsa, que també és un dels temes més destacats del tema del futbol, i l'hem volgut introduir d'aquesta manera. Però sí, no denuncieu ni el de Mango ni el del futbol. I seguim amb l'actualitat internacional abans de que prenem mal.
2: Sí. Bueno, el reconeixement de l'estat de Palestina. En l'àmbit geopolític, diversos països europeus, incloent-hi Espanya, Irlanda i Noruega, han fet el pas històric de reconèixer oficialment l'estat de Palestina, fet que ha obert una fractura diplomàtica profunda amb el govern d'Israel.
1: Bueno, la IA ja preocupa els líders mundials. La intel·ligència artificial ha passat de ser un tema purament tecnològic a esdevenir un assumpte polític i social de primer ordre. El Papa Lleó XIV ha advertit obertament sobre el tecnofeixisme i el poder de les grans corporacions per influir en el mercat laboral, l'educació i la privadesa.
0: Sí, bueno, el que comentem abans, el tema de la intel·ligència artificial. També important destacar el que s'ha estat duent a terme aquest mes de maig, sobretot ara que ja no som sense spoiler, però ho comentem igual. L'èxit del Festival de Cannes ha sigut tot un altre èxit, aquesta 77a edició del certamen que es du a terme a la ciutat francesa. La pel·lícula més popular, no?, que ha guanyat la Palma d'Or, no ha estat la que tots esperàvem, ha sigut Fjord en aquest cas, però la que sí que ha estat molt popular i la que jo tenia la meva també confiança i també moltes persones esperaven que pogués arribar a ser doncs, una premiada, ha estat la pel·lícula dels Javis, La bola negra, aquesta pel·lícula amb Guitarrica de la Fuente i altres grans autors, que per cert arribarà a l'octubre als cinemes, o sigui que si no heu pogut anar a Cannes, bueno, és que no es pot anar a Cannes si no esteu convidats, però si no us han convidat a Cannes perquè no coneixeu el senyor que fa l'ú de Cannes, us haureu d'esperar fins a l'octubre quan s'estén a cinemes. Una pel·lícula que ha rebut una ovació de 20 minuts al Festival de Cannes, una de les més llargues de la història. Imagineu-vos vosaltres estar 20 minuts aplaudint i fent soroll a l'acabar una pel·lícula. Wow. És que és molt de temps, eh?
2: Sí, sí.
0: De fet, s'ha fet viral també a les xarxes socials gent que es posa una pantalla i es comença a cronometrar quant de temps podria aguantar aplaudint una pel·lícula. Ai, perquè 20 minuts Déu és meu. Molt de temps. Sí, proveu estar aplaudint.
1: Com a molt, 5 minuts ja dona gràcies. En plan,
0: doncs no és la més llarga del festival.
2: Jo no aguanto
0: festival,
2: ni un minut, O sigui, això és...
1: Que heavy.
2: Imagina't. No,
1: 20 minuts.
0: I no és la més llarga del festival, ja n'ha hagut de més llargues.
1: Ostres.
0: La bola negra, així s'ha endut el premi a millor direcció, però no la gran Palma d'Or de Cannes, que és el premi doncs, més destacat del certamen, però... Esperem, no crec que la veiem al Terror Molins, però bueno, potser arriba també a algun altre festival abans de la seva estrena. Estaria bastant bé per poder veure-la.
2: Sí, bueno, i comentem una mica la cultura pop i sèries, que bueno, no sé si hagueu escoltat el caos de la tercera temporada d'Eufòria, que bueno, si l'heu vist, doncs entendreu el per què. I és que la nova temporada de la sèrie ha inundat les xarxes i dels debats de tot tipus, com crítiques al ritme lent de la trama i baralles entre fans pels personatges, rumors de fortes tensions darrere de les càmeres, polèmiques sobre la ficció romàntica en accés als problemes mentals i al consum de drogues. Tot i així, es manté com la ficció més vista d'entre els joves.
0: Ai.
2: És que aquesta temporada no sé.
0: Jo no l'he vist, eh? Uf, m'han dit que la vegi, però no m'ha donat temps. Jo sí, només he vist que... de la Rosalía.
2: Sí, sí, sí, això sí ha donat molt a parlar, però és que té molta cosa, que no diré res perquè, bueno... Tenim aquesta dinàmica de sense spoilers, però si la veieu entendreu el perquè.
0: Sí, jo he vist la de Who's right the què? Però sí. Ja està, no, no tinc molt de context d'eufòria. No sé res.
1: Ens movem a tendències globals, el més viral a TikTok. Parlem de nostàlgia i estètica. 2026 is the new 2016. Uau, els usuaris recreant de forma massiva l'estètica de fa 10 anys, en plan, filtres antics de Snapchat, fotos amb qualitat d'iPhones vells, vibracions d'estil Tumblr o Vine, i bueno, el fenomen ha fet ressuscitar cançons antigues... Ui, perdoneu.
0: Coses del guió.
1: Exacte. Antigues a les llistes de Spotify.
2: Sí, sí.
0: Però això no és de maig, no? Això és de...
1: No, això és una mica... Sí, és una mica ja en general 2026, però com ja portem gairebé la meitat de l'any...
2: Sí, ja s'està parlant de com serà l'any... A l'estiu de 2026, clar, que serà com molt semblant a 2016.
0: Jo crec que serà una merda, però... Jo ho dic així, perquè
2: sí,
0: jo...
2: Sí, però és com que ara les xarxes ho romantitzen molt.
0: Pues jo crec
1: que no. I sempre, al final, aquestes coses de... Uau, no sé què any és l'antic no sé què, o coses així, és el new 2026.
0: No tenim cançó de l'estiu.
1: Això sí.
0: No tenim cap estrena important al cinema, com va ser la de Barbenheimer. L'any passat, bueno, també lo de Brat. O sigui, no va ser l'any passat, però també teníem Brat. Què tenim aquest estiu? No tenim res.
1: Per això és el nou 2016, perquè estan,
0: estan
1: tornant les coses d'abans.
0: No tenim res a fer i llavors tirem 10 anys enrere. És el que
1: exacte.
0: Pues, sí, llavors també. No podem dir que és un bon estiu.
1: I de fet, allí hem escoltat cançons que es van posar de moda fa 500 anys a TikTok.
2: Sí.
1: I en plan, Això era de quan era petita. Uau.
0: Doncs a mi, sincerament, em sembla molt malament. Si no som capaços de desenvolupar una cosa cada 12... Tenim 12 mesos, per crear una cançó de l'estiu.
1: Bueno, no. Bueno, sí, 12 mesos, és veritat. Sí, sí. D'estiu a estiu, gairebé un any.
0: Ai, la de... Que no, s'acabi l'estiu... Veus, també
2: com has mencionat això dels iPhones vells, també estic veient molta gent pel carrer amb iPhones que són com de fa quasi 10 anys,
1: sí, plan, wow.
2: Gent que encara manté aquests iPhones i els utilitza en el seu dia a dia.
0: No tothom es pot comprar l'iPhone 17
2: no, sí,
0: Pro
2: sí,
0: Max.
2: Però el que dic és que no es veia tant això l'any passat, però en aquest any sí es veu moltíssim.
0: Ah, doncs no m'havia fixat.
1: Però l'estètica de les fotos, potser,
2: sí,
1: i tal. I perquè es tenen més...
2: Sí, molta gent que diu a les xarxes socials, jo tinc aquest mòbil i aquest altre per fer-me les fotos, per donar-li aquest estil més vintage.
0: Però saben que la gent que hi ha filtros?
1: Exacte, sí, literalment, sí, en plan, bueno, hi ha filtres, o sigui,
2: sí,
1: per favor.
0: Vale, vale. Bueno, també això que també... Bueno, jo crec que no és ni del 2020, jo crec que porta també bastant de temps instaurat, i és el tema dels fotodooms, o aquest resum mensual, no?, de
2: sí,
0: fotodoom del mes de maio. I agafen sí, i fan totes les fotos més destacades del mes de maig,
2: sí,
0: i doncs les publiquen, i tothom les publica, llavors és com el primer de, mes, dia del mes, doncs tothom publica una foto, bueno, una foto amb diverses fotos, un collage,
2: sí,
0: amb tot l'important que ha passat aquest mes de maig.
1: I també com ara està aquesta estètica de 2016, doncs ho fan més com borroses les imatges, i tal, per sí, tenir aquesta, aquesta essència de 2016.
2: O molt, sí, amb molts colors, també.
0: Llavors és quan t'enfades perquè tu no sales en el fotodam de tu amiga. Llavors és com... És la major traducció que li podeu fer a una persona, perquè us feu una idea.
1: O com quan jo només tinc fotos de deures i coses així, i veig a la meva amiga que ha publicat com dos stories de fotodam amb diferents coses, activitats, amics, no sé
2: sí,
1: què, jo en plan... Jolines,
2: sí, sí, a vegades
1: jo només
2: passa...
1: tinc una foto meva dels meus peus, perquè estava una foto d'evidència de estic traient a passejar el meu gos i deures. Res més.
2: Sí, sí, passa molt això, que estàs intentant fer un fotodam del mes i és com que no trobes res. Res com...
1: M'ho dius tu!
2: No, però a vegades passa, que no hi ha fotos... Com coses interessants, no?, que mostrar yeah, a les xarxes, però bueno.
1: Sí, jo com a molt, outfit supercutre, a veure si queda bé, no sé què.
2: Sí, sí.
1: No, tot val. I per una foto de que dic, ah, bueno, quin bon outfit, la meva cara, de pena. Però bueno, no passa res.
2: Sí.
1: Sticker, pumba.
0: Bueno, no, i sobre tots aquests temes, no?, jo crec, al cap i a la fi, que lo important és... ser real, les xarxes, no tampoc
2: sí,
0: inventar-t'ho, és una mica com que no té molt, molt de sentit, però
1: i
0: bueno.
1: I també podem parlar
0: sí,
1: del hair talk, plan,
2: sí,
1: el cabell, que es porten els talls naturals i fàcils de mantenir, en plan, el pixie cut o els arrells suaus. O sigui, el concepte una mica de effortless summer, en plan, aquesta vibe de... no com que t'has... arreglat molt, sinó
2: sí,
1: com que estàs molt chill, en plan,
2: sí, sí, ara ens...
1: estar guapo sense fer gaire esforç.
2: Exacte, sí, a mi estan sortint molts vídeos de gent que està intentant recrear els pentinats que es feien utilitzar cada 10 anys.
1: Sí,
2: i
1: sí,
2: clar,
1: s'arriba sí,
2: al 2020 cap a dalt i és cabellos desplucados.
1: Literal. Però en plan, de fet, jo volia fer-me entre un bixi o un pixi també, però clar, a la forma de la meva cara, doncs no em queda gaire bé, i al final m'he fet un... Com era? Tu te'n recordes? No me'n recordo. Però bueno, que m'he fet un tall de cabell aquí molt curtet, perquè ja ve l'estiu, fa calor, a mi em fa mandra mantenir el meu cabell, perquè, ostres, muchos nudos, ¿vale?
0: Playa.
1: Sí, bueno.
0: Playa, piscina, cloro,
1: exacte,
0: arena.
1: Nou estiu... No tall de cabell.
0: Sí, i el tema d'aquest estiu, tot i que, bueno, com dèiem, no tenim... Ens hem de conformar amb la cançó Everything Hallelujah del Justin Bieber, que s'ha convertit, doncs, diguem-ne, en la banda sonora no oficial d'aquest estiu, doncs, junta amb vídeos calmats, vídeos chill, ASMR, aquesta relaxació de l'estiu, que recull els moments feliços i els muntatges de caire sentimental. El que deia, que no tenim res, no som capaços d'inventar absolutament res i hem d'anar a fa 10 anys.
2: Sí.
1: Oye, parlant de SMR, Des de que porto aquí, que vull fer un ASMR.
2: Hem de fer un programa totalment amb ASMR.
1: Por favor.
0: ASMR. Ho parlarem amb l'Oriola, però potser. Parlarem amb l'Oriola.
1: Sí, porfa. En plan, necessito fer un ASMR. Si no ens... tinc el material, tenim el material aquí a punt i pal. O sigui,
0: si no ens, si no ens denuncien i seguim amb el programa, ho mirarem de fer.
2: M'ha imaginat un programa perquè la gent escolti de quan necessiti una mica de calma.
0: Ens relaxem pels exàmens de la selectivitat. Junts amb el rebombori. Bueno, sí, ho mirarem. Sí. Li enviarem això a l'Oriol a veure què opina i que ens sí. digui. Si algun dia s'ha d'omplir programació especial, doncs mira, ja sabem.
2: Sí.
1: I esto, se m'acaba aquí idea. Uh-huh. Que m'han sortit molts vídeos, vale, de persones dient, vale, diccionari de la gent jove. Perquè, clar, sí. jo a vegades li dic paraules a la meva mare i em diu, habla bien. Què dices? Què hables? I la meva avia pitjor, en plan, ¿qué acabas de decir? Perdona, ¿qué? Repite yo. Sí, sí, sí. No, bueno, sí. I, clar, toca explicar què significa el que he dit.
2: Sí.
1: I si fem algun vídeo tan... potser...
0: Sí, jo ho aquí?
1: No, però, en plan... per exemple, un vídeo, però pel nostre Instagram del Rebombori, per tenir també
0: si voleu fer-ho,
1: més coses
0: jo,
1: de social media.
0: Jo...
1: Hem de tenir més connexió amb els nostres oients.
0: Sí. Ah, si voleu fer-ho, endavant. Podeu gravar el que vulgueu. Jo no participaré en aquestes qüestions, però llibertat creativa absoluta. Des del RUSC ho aprovem. Donem...
1: Però si ho fem, participaries? No sortint a cara, però no sé.
0: Jo, home, i tant, jo ho publico. Jo
2: per les coses, sí, que així podríem, publicar. Com el que vam fer al...
0: La vostra patxa digital
2: és amb això de... Ai, se m'ha oblidat el nom. Que vam anar preguntant coses culturals.
0: Ai, sí.
1: Al
2: Saló de l'Ensenyament.
0: Podríem fer coses així.
1: Amb un lins o
0: hem d'aconseguir un micro. Hem d'aconseguir
2: sí, ara que ve l'estiu es pot fer molt de contingut amb això.
0: Sí. Hem d'aconseguir un micro. Tenim el de la ràdio que està molt bé, però hem d'aconseguir-ho perquè l'estem traient tota l'estona i a més trigo molt en tornar-lo i em vira molt malament a vegades.
1: Sí, bueno,
2: sí.
0: No, però sí, endavant. Si voleu gravar-vos, jo no tinc cap problema. El que sí que... Mira, un spoiler, si algú s'ha quedat, ara que ja són quasi les 11 de la nit i ja estem a punt d'acabar el programa. Eleccions municipals. Potser aquí tenim tema. Amb les eleccions municipals, que queda un anyet i hi ha molt de potencial.
2: Sí.
0: En tema entrevistes. I tema xarxes.
2: Sí.
0: Jo ho tiro. I a més, tothom, de cop i volta, tothom vol entrevistes.
1: Oiences.
0: Ho llenço a l'aire i tothom que ho interpreti com vulgui. Exacte. Ai, i què més podríem comentar del mes de maig? Que ha sigut interessant. A veure, interessant és, per exemple, el tema, perquè jo estava jo tranquil·lament veient un dia, estava jo veient TikTok, i em surt que haig de verificar la meva edat. De cop i volta.
1: Sí.
0: Que jo haig de verificar la meva edat. Què opineu del tema de verificar edats, xarxes socials, no, has de tenir 16...
1: Em sembla molt...
0: Crec que ho vam parlar, però ara que està tirant més endavant...
1: Sí, em sembla molt cutre. A mi m'ho van fer perquè deien, tu no tienes 14 años. Tengo 16. En plan, no, perdona, què?
2: No, tenim 17.
0: Ja.
1: Ah, bueno, 17. Per quan ho vaig fer tenia 16. Ah, vale. I em deia, no, tu no tienes 14 añitos. I jo, però què? I em sembla fatal perquè encara... Tot i que em demanin aquesta verificació de la meva... Doncs el DNI de la meva mare ja està, o sigui...
2: Sí.
1: O del meu pare o de qui sigui, o sigui, no...
0: Però per què...
1: No sé,
0: la qüestió és per què hem de compartir dades personals amb una empresa privada.
1: Exacte.
0: Perquè verifiqui la nostra
1: dada. Per què li he de compartir el meu DNI privat a una persona res a veure que ni conec, ni he vist, ni res?
2: Sí, a vegades es queden dies verificant això i és com per què. No pot ser automàtic.
1: Li donaré a una persona que no conec.
2: Sí, hauria de ser una màquina que registrés en plan la data de naixement i ja està. Res més. Però
1: clar,
2: és que
1: això
2: encara
1: és que
2: sí,
1: fa
2: és com que no.
1: Et tires el compte no. Que et demana, vinga, va, la data de naixement.
2: Això ho falsifica
1: però
2: tot.
1: Però bueno, exacte. Tant, jo vaig néixer...
2: Al 2000, saps?
1: A l'any de la meva mare.
2: Al 96.
1: Al 88.
0: Jo us haig de dir que al final va acabar, evidentment, que m'ho vaig saltar en 0, no? Jo vaig intentar fer-ho legal. Evidentment, jo no...
1: Ho vas intentar.
0: Jo evidentment, no enviaré una foto del meu DNI a una empresa privada que, a més, sí, té els servidors fora d'Europa. Llavors, segons, vaig enviar només un nom, el meu cognom, i l'edat de naixement. Tot allò de més del DNI havia estat tapat perquè no necessita saber on visc jo per verificar la meva edat. Mm. Me la van rebutjar. Llavors, no diré com, però bueno, que me la vaig saltar. Llavors ara tinc no sé quants anys. Jo tinc 55 anys, no? Però,
1: quan et surt l'opció de 1900.
0: Pues mira, jo no sé el 1900. No, però a veure, jo ho intento fer bé. Jo, òbviament, no enviaré les meves dades personals que no he dit per res. I, bueno, que sapigueu que m'ho vaig poder saltar en 0,1 minuts.
1: Sí. Jo simplement, vinga, borro ni compte, no? Perquè jo volia fer-ho de la ratxa. Mm. I, clar, no et deixa si ets menor de 16 anys. I com em van detectar això de... No, tu no tienes 16. Doncs m'ho van banejar i vaig haver de crear...
0: Us ensenyo a saltar-ho.
1: Sí, porfa. Vaig haver de crear un altre compte on vaig posar que era del 1988 i ja està. Plan.
0: Ja, però et tornen a pillar. És que m'han dit que és perquè algú m'ha denunciat.
1: Potser.
0: Però si jo no parlo, jo no penso res. Perquè
1: no,
0: m'ha denunciat.
1: No t'ho creuràs. Abans, per fer un live, necessitaves mil...
0: Però
1: mil
0: jo no
1: seguidors,
0: he fet ningú,
1: no?
0: Live.
1: Mil followers. Doncs... Tenia 1.000 followers, vaig fer un live i em van banejar la compte, jo. Què?
0: Però jo no
1: I vaig perdre el compte, que no m'ho han tornat, en plan, ostres, ni com per tenir... No, ni per tenir... En plan,
0: jo?
1: Re, no sé
0: ni
1: on està.
0: A mi no... A mi m'han dit que és perquè algú em va denunciar. No sé, que si algú ha sigut, sisplau, no ho feu.
1: No ho feu, porfa, en plan...
0: No
1: ha de mantenir la ratxa.
0: Ja, sí. De quan és la... Anem a sacar...
1: Queden
0: 3 minuts,
1: dies, no?
0: 3 minuts. Traieu,
1: és veritat, quan, amb la Victòria
0: la ratxa,
1: 100 dies. Jo, 100 dies, ella
0: jura. Ui, tinc una que no me l'han activat. Ah, no, sí, me l'acaben d'activar quan he començat a gravar.
1: 103 dies.
0: 205, 218 i 292.
2: Uau.
1: Jo tinc...
0: Això és la ratxa... Ah, és que l'Eli no sap.
1: L'Eli no sap què és.
0: La ratxa de TikTok és bàsicament que tu t'envies missatges a una persona. Llavors,
2: bueno,
0: quants
2: un
0: dies...
2: grup.
0: Quan un grup, quants dies us heu enviat missatges?
1: Constantment, en plan, cada dia
0: envies
1: un vídeo o un missatge. I clar, també hi ha l'opció perquè tens la teva mascoteta de la ratxa. I això evoluciona segons els punts.
2: Sí.
1: Vale, doncs si envies una foto, dos vídeos i un missatge, tens tants punts al dia... I va evolucionant més ràpidament.
0: La S és l'única que evoluciona la mascota.
2: És una manera de mantenir una conversa
1: amb
2: vídeos.
1: La Sarai em truca a les 23:57 de la nit per dir-me la foto i els dos vídeos, Isabel! No és conya, o sigui, jo flipo, dic, no puede ser. I jo estava allà en mi quinto sueño i jo, no puede ser.
0: Però que jo no faig això.
1: Jo tampoc, però la Sarai vol i mira, ara és blava. I tenim 103 dies de ratxa.
0: Però què, no, per què fa això? No, jo no ho
1: no
0: entenc.
1: Sé. Jo agafo, només envio un vídeo
0: però si,
1: i dono
0: gràcies. Però si no s'activa, tens com 5 reactivacions al mes.
1: Sí,
0: i
1: però
0: jo no
1: gasto com...
0: tant, jo no gasto mai tant.
1: M'he desmentat una cosa i és que et treuen dies, crec.
0: Jo.
1: No? Sí.
0: Jo crec que no. Crec
1: perquè
0: que
1: vaig començar
0: fake
1: la ratxa...
0: Jo crec que això és una fake news,
1: I és que vaig començar la ratxa amb la Loana, igual que amb la Sara...
0: Home,
1: et treu
0: el dia perquè no l'has fet.
1: Ostres, no
0: però
1: sé.
0: Però no és que et resti.
1: És que amb la Loana tinc... 83, crec, i amb la Victòria 103. 20 dies, i jo no vaig trigar tant a activar la ratxa amb la Loana.
0: Jo amb la Loana tinc 200, sí.
2: Bueno, pot ser que el Nova no la vas reactivar el mateix dia, sinó dies després. O...
1: Clar! És veritat.
2: Clar, llavors es perden els dies. Mm.
0: Però bueno, el que heu de fer vosaltres és activar la ratxa del rebombori cada mes, aquí sí que seguim. I és menys agobiant perquè és només un cop al mes, que ens heu d'escoltar aquí en directe a Ràdio Molins de Rei tots els últims divendres de cada mes aquí a les 10 de la nit. I si no, estem sempre per vosaltres sense ratxa a Spotify, a la web de radiomolinsderrei.cat renovada i molt bonica, per cert. I a tots els llocs on ens vulgueu buscar, a la nostra web del rebombori, del rus, del que vulgueu. Llavors, que moltíssimes gràcies per escoltar-nos, per aguantar-nos fins a altres hores de la matinada. I res més a dir, fins al proper mes de juny, si és que aguantem vius amb la calor. I res, adeu.

0: Hola, què tal?
1: Hola.
0: Doncs res, aquí una salutació a tots els que oients que potser hagueu dormit com el cul aquesta nit.
1: Ah,
0: jo,
1: bé.
0: Sí, avui he parlat amb molta gent que aquesta nit no sé què ha passat, tothom ha dormit com el cul.
2: Sí, la meva dona apenas ha dormit, també.
0: Sí. Despertades a mitjanit, no saps què passa.
2: I jo avui estic raro, però jo vaig pillar ahir vaig pillar la vida. Sí,
0: avui ha sigut algú que dius, què ha passat?
2: A més, diuen esotèricament que si les llunes plenes, les noves... Avui és gibosa, no està passant res.
0: És tot mentida. Tot mentida.
3: La calor. Una vegada treus el peu, que és tot el que pots fer ara mateix, pues ja no et queden més recursos.
2: Ja, jo què sé, tia. Bueno, hola, què tal? Hola. Teacher, què t'expliques? Què és a tu?
3: Pues res, sí, no, la veritat és que no he dormit gaire bé tampoc,
2: no, tampoc.
3: Però bueno, dintre de la tònica habitual. Sí, és a dir, que el vaixell
2: que
3: de metal...
2: Que trist és el tema, eh?
3: Aquesta setmana és probablement més semblant al Ondius que l'anterior, perquè després de fer tanta guasa amb l'antivirus... Com a mínim teniu dos col·laboradors que estan tocats d'alguna cosa, que no sabem què és.
2: Ah, sí?
3: I no diré qui és. Però bueno, ahí estamos. I després, així com a notícia de la setmana, lo de Zapatero, què tal?
0: Oi.
2: Exactament no sé de què va. Vull dir que l'han clinxat.
3: Se'ns ha caigut un ídol o senzillament hem tornat a 2011 quan dèiem que PSOE i PP la misma mirada és?
2: Ja.
3: I ja està. Vull dir, ja està, no? Ja ho vam veure clar en el moment. I ens
2: han
3: fet així, xiu, ens han esborrat la memòria.
2: O sigui, a veure... Mira, jo tot bé amb que més val PSOE que ultradretes i més d'aquestes, sí. Ara, he estat amic del PSOE, ni cap dels seus presidents, ni res. Ara, també et dic, ni no vull treure-ho a defensar, que últimament amb aquesta merda de la ultradreta que passa a tot el món i sobretot a Europa... Quan...
3: Lawfer, famós.
2: Sí. Exacte, que ataquen a muerte, es crea molt rebombori, ataquen la imatge i després, a cap de 5-6 anys, es mostra que potser no era cert o el que sigui. No sé si és el cas, però tampoc m'estranyaria. Amb la qual cosa, bueno, si és un cabron, que lo maten, que no, que matin els altres. Com deia una mica de la meva iaia que anava al Camp Nou.
3: No tenim Déu ni amo en aquest terreny, o sigui,
2: sí.
3: Mira...
4: El més divertit és que també les filles estan involucrades, recordem?
2: La gòtica.
3: Les dues gòtiques.
4: Sí. Sisplau, recupereu aquella foto amb Obama. Que, dius,
2: però gòtiques és quasi heavy, aquesta la salvem, no?
0: Home, a veure... Aquestes les trobes a l'Andeta, un dissabte a la nit, tranquil·lament.
2: Bueno, i... Això em recorda aquell clip Made in Africa, que es veu no sé quin polític o mandatari centreafricà per l'accent, dient en anglès...
4: Domines tant que saps diferenciar el sud-africà del centre-africà?
2: No domino tant, però...
4: Vale, perquè ara he flipat. Vale.
2: Segur que no és norteño. Segur, això és seguríssim.
4: Bueno, no és de Sant Sebastián.
2: No, exacte.
3: I ara, vol dir.
2: Però, clar, és això, no... no parla masic, diguem, saps? Bueno, total, que el paio... Molt enfadat i molt coreado per les suies darrere, diu la corrupció és dolenta i sempre intentaré tombar-la, però si jo estic dins de corrupció, jo la suporto, senyor Pallou. Molt bé, sí senyor.
3: Sí, ho he dit explícitament, però la ciència política ha demostrat més d'una vegada que la gent és... tolera molt bé la corrupció dins del seu partit i diguem que la lògica que fan, sobretot això és una cosa que es va investigar per la zona de València per motius obvis, és que la gent diu, bueno, com que tothom roba, això és el votant mitjà del PP.
2: Prefiero que me roben los míos.
3: Sí, que roben els meus. Aquesta perquè frase... d'alguna manera alguna cosa acabarà repercutint en el meu barri, en la meva,
2: ja,
3: saps?
2: Ja,
3: algun
2: ja.
3: Mastodòntic...
2: Lo que està clar és que qui té una creença...
3: Pavelló de no sé què acabaran construint, que robin, però bueno, alguna cosa acabarà aquí.
2: Qui té una creença basada en la fe, li pots argumentar el que vulguis que no la tombaràs.
3: No,
2: i ja està. I això en política, en futbol, en amistats o en música.
3: Música, sobretot.
2: Sí.
3: Que ens toca.
2: Oh, yeah.
3: I
2: anem a punxar metall.
3: Crec que no hem presentat la barba.
2: La barba més sumària del programa. I cada dia més densa.
4: Sí.
2: Com t'ho fas? T'hi poses alguna
4: cosa? No, res.
2: Escometa o alguna cosa? Perquè...
4: Escometa.
2: Escometa. T'hi escomets algú?
4: M'hi escomets, no? Realment no m'hi foto una puta merda.
2: Pues nen, un dia m'hi perdré allà dins, eh? Si no em trobeu, busqueu-me la barba
4: d'aquest home, perquè, tio...
2: Sí, com Tulu, m'agafaràs i m'absorbiràs, saps? Que xungo. Yes. Bueno, anyway, està quedant una mica homoeròtic tot plegat.
4: Eròtic o festiu.
2: I don't care, però punxem metall, no? Vull dir...
4: Sí.
2: A veure...
4: Què?
2: Jo crec que hauríem de començar per una cosa que em vaig deixar al tinter la setmana passada. I és que jo tenia dos grans grups clàssics per punxar, que havien tret novetat, i van punxar el que era molt mític per mi, però m'agradava més potser el segon.
4: Però el segon ja el titlles de gran clàssic?
2: Home, Perdona, sí? Disculpa.
0: No, el del medio de... No?
1: El del medio de...
2: Venom, si no és gran clàssic. A veure, és molt més clàssic Deep Purple que

0: El tema que vaig acabar punxant, però, tio, Venom és una de les que empezó todo fa molts anys.
1: Vull dir. Todo.
0: Clar, vull dir, aquesta gent va començar el trash, l'speed, el black, i va néixer dins la New Wave, o sigui, saps? Anyway, doncs, efectivament, els Venom, i no sé si diria els originals, perquè hi ha hagut tantes baralles i tantes bueno, decisions i coses.
1: Cronos and Company.
0: Cronos y el nombre que está asociado a él como Venom han tret un
1: el
0: nou disc
1: antes conocido como Venom.
0: Exacte. Han tret un nou disc que es diu Into Oblivion, el 16è de la seva carrera, diguem, de la banda Cronos, perquè a part hi havia els Venom Inc, que van durar, què, 2-3 CDs, més o menys?
2: No, s'ha acabat ja?
0: Sí, se'n van apretar el cul. S'han barallat entre ells i ho van deixar. Sí, sí, sí. Primer va saltar un, després va saltar l'altre, i al final va dir, això no té sentit, i apretem el cul, saps? Ja està. I ganó Cronos, ja està. Jo no sé si és un capullo o no, però, ai, jo li tinc cert carinyo, i està me n'alegro, no sé què dir-te. Anyway, tonteries aquestes de la fe en el metall. És un disc que és una joia. És una joia. Sonen a Venom de tota la vida, Bat, lògicament, amb, digue-li, mixos, masters, produccions actuals, però sense perdre aquella essència. I no sabia si posar el segon tema del disc. De fet, ara mateix, Mikhaïl, segueixo dubtant si posar el single que van treure o punxar el que en principi vaig triar. Que m'agrada molt.
2: El que tinc a la llista o un que no has posat.
0: O putejar-te i que hagis de buscar. No, va, intentaré mantenir-me en mis 13. No putejar-te.
2: Ferm.
0: I punxar el que és, em sembla, el sisè tall del disc, que per cert té molts temes. No sé si té, jo què sé, 16, 18 o alguna cosa així, déu-n'hi-do. I no tots són massa curts, eh? Vull dir, algun ronda els 3 minuts, però la majoria són 4 minuts o així. Està bé, per ser Venom.
2: Oh, déu-n'hi-do.
0: Sí, un disc prou llarg. Vull dir que han fet feina i tots els temes sonen bé, tio. No sé què dius. Bueno, i aquí fluixeja... I ara... No. M'ho he passat molt bé, m'ha escoltat diverses vegades, tio, i és una gozada. Repeteixo, el disc es diu Into Oblivion, és el 16 de la seva carrera, i el, diria, 6è tall del disc es diu Kicked Out of Hell.

0: Ha sonat un oing-oing?
1: Crec que és una veu en riença. O ah, això, vale. O un porquet aquells que apreta i fa...
2: Saps? Un, no. Un demoporc, tio.
1: Demoporc, sí, demoporc. Sí, sí.
3: Doncs aquest és dels temes més trashers.
0: Diré que m'ha agradat.
3: Sí,
0: és que jo l'ho tinc escoltat de bé, no? M'era...
3: Doncs no, tio, aquest és boníssim.
0: Senyor Cronos, por favor, jubila's, eh?
3: Fes-me cas, que aquest és boníssim. Jo també vaig entrar a lo... Ja veuràs tu. Yeah. Hola, tio, vaig sortir contentíssim, eh? Vull dir...
0: Jo també t'haig de dir que els vaig veure fa molts anys en un Legendes del Rock i era un concert per pillar, eh?
3: Ah, sí? Era... Tan xungo estava el tema. Però els Venom Inc o Venom amb...
0: No, Venom amb Cronos.
3: Amb Cronos, i vale.
2: Hòstia, ja, tinc un bon record de quan els vaig veure... No sé. Sí. Potser depèn del dia, eh? Vull dir, ja.
0: Potser de fa 8 anys o 10 anys en un Legendes, eh? Yeah. Però...
3: Bueno, el que està clar és que aquí en estudi, com a mínim, ara han funcionat molt bé. Mm. Aquest és un dels temes més trashers que té el disc. Em recorda bastant la mitja carrera de Slayer.
0: Sí.
3: La manera de fer i de cantar. Una miqueta Slayer, ja, no tot plegat. I ja et dic, hi ha temes que semblen trets de l'Inliquid Satan, temes que són més espiteros, temes que són motor trash, digue com vulguis. Este és de los trashers. Jo que sé, molt divertit, molt recomanable. Who's next?
4: Ei, pues parlant de coses divertides, si se'n recordeu, la setmana passada us vaig dir, porto dos versions.
3: Ei, sí,
4: m'has deixat una.
3: He vist l'altra, he vist l'altra.
4: Igual que t'ha passat a tu, que t'has deixat una setmana per l'altra, ja criant. Ah. Doncs, us porto l'altra. És una banda que hem punxat aquí també per motius de versions, si no m'equivoco,
3: okay.
4: Que ho va fer l'Essanen. I són els d'Artanyan. Ho s'han
3: apanyat,
4: no?
3: Sí, de fet, diria que els ha punxat diverses vegades.
4: Ja pot ser. Sí, bueno, ell és de Feuerbauch, o com es diguin, però sí. Bueno, anyway, els d'Artanyan són una banda de Nuremberg, okay. Ciutat simpàtica per ser Alemanya. Dintre del què?
0: I crec que la Dora...
3: I prou bonica, eh?
4: Que botxes. Sí, bueno, no sé, no hi està.
0: Crec que la Dora també és de Nuremberg.
4: Pues bien, Nuremberg bien. Vamos a salvar de Nuremberg, que el cal dia de...
0: En fi, no diré. De los juicios, no?
4: Sí, per això mateix. I també els van penjar, i a més els que van penjar. Bueno, anyway. Doncs, els
3: apanyen... Massa pocs van penjar.
4: Exactament, massa pocs. Tenen 6 àlbums al mercat, el darrer és del 2024, mm-hmm. Però fa molt poquet, dies, setmanes, han tret un single que és una versió. La versió es diu Wake Me Up. Us sona Wake Me Up?
3: I tant,
4: perquè tu has fet trampes i t'has mirat la llista. Però Wake Me Up
0: és la de Wham.
3: O sigui, no l'he escoltat, però...
4: És la de...
0: És Wham o George Michael?
4: No, cap de les dues coses. És d'un fulano que es deia Avicii, que era un punxadiscos.
3: Ah! Sí. Pensava que la versió era la de Wake Me Up.
4: No.
0: Per això deia si era Wham o
4: George Michael.
3: És un tema original d'Avicii.
4: No. D'Avicii, que si sabeu, és un tio que es va matar. És un paio que es va matar, que a mi que m'agraden les coses, teories de la conspiració, diuen que forma part d'aquest seguit de músics.
3: Xarxa contra la pedofília.
4: Exactament, que s'han suïcidat de manera molt estranya perquè no semblava, ningú ho va veure
3: venir. Com el cantant d'aquest grup de New Metal, me'n recordo ara.
4: Bueno, com el Chris Cornell,
2: com el... Linkin Park...
3: Sí, com
4: es diu aquest? El Chester.
3: Hi ha uns quants que...
4: Sí, sí.
3: Ui, que raro que se matara, saps?
4: Pues l'Avicii formaria part d'aquest grup de persones que no sembla molt coherent que s'hagi matat, etc.
3: De fet, un amic meu em va dir que potser fins i tot el de Black Dahlia Murder, ves que et dic.
4: Oh...
3: Raro.
4: Bueno, podem fer un especial un dia.
3: Sí.
4: Total, què han fet? Agafar aquesta cançó que és, pues, no sé com dir la veritat, tecno, com
0: no,
4: has dit tu, euro, dance, whatever.
3: Sí.
0: És dance, euro, dance.
4: I han substituït tots els elements...
0: Amb més maquineu de ràdio.
4: Pues han substituït tots els elements electrònics per músics i música de veritat, i entre aquestes persones està la Piper Alley, que em sona una mica, em recorda el rotllo que tenen amb la Patti Ward i els Al Storm, perquè és que, a més a més, és el mateix tipus de persona. Senyora pel roja, guapíssima, tocant un instrument estrafalari antic, en aquest cas la gaita, i fent veus, o sigui, és la Patti Ward dels d'Artanyan, per entendre'ns.
3: I a més d'Artanyan els enganxa a fer versions d'aquest tipus perquè ells són de també portar una hiperproducció d'aquelles pristines.
4: És aquella, la cançó que vam posar va ser la de Riddle. Na-na-na, the river.
2: Gigi D'Agostino.
4: Que la tinc, o sigui, em puges a un cotxe i entre les 5 primeres cançons la poso, m'encanta.
0: És cançó de Rebetja de Sant Joan.
4: Brutal.
3: Hòstia, jo te digo, és molt ben trobat.
4: Pues aquesta també.
3: També.
4: Us deixem...
3: La següent rebella la punxarem.
4: Clar que sí. Us deixem amb Wake Me Up, d'Avicii, versionada per D'Artagnan, amb la Piper Alley, aquest mateix 2026.
3: Tothom a ballar, fot-li fort!

0: Per mi el tema ha entrat bé els últims 10 segons amb el lai, lai, lai, lai, lai. Perquè és com que intenta vikinguejar, però no arriba. I aquí, lai, lai, lai, lai, omple'm la gerra cervesa. Ara sí, home, fem l'enano.
1: La cervesa isotònica.
0: Sí, exacte.
2: No està mal, no està mal.
0: No, està bé, està bé.
1: És la cançó de Rebeig de Sant Joan.
0: Passa que, com sempre, bé, diguem tiquis-miquis, perdó. Gràcies. Jo critico molt la facilitat de les versions. Aquesta és molt pressionable, saps? És fàcil. El guapo hagués estat pillar aquesta i fer-la en plan tras xungo, tras dead, saps? Llavors diries, hòstia, que cabron, quin bon curro, quina bona idea, però clar...
2: No hi ha collons. Fes-ho.
0: Bueno, jo no.
1: No, ara sí.
0: Jo collons no, a Calles potser.
1: Bueno, en el bonus track del teu futur nou disc, posa'm una d'aquesta.
0: Vinga, al tanto, que estic parellant diverses opcions, ja, eh?
1: Vull dir,
0: tinc diverses, sí.
1: Molt bé.
0: Anyway, who's next? Què hem de fer?
1: Va bé...
3: Sí. Va bé, ja pillo després.
1: Vale, metall de proximitat, vale?
0: Va bé.
1: Porto una banda...
0: Ai que li robes la tendència d'en Mikhail,
1: no,
0: també.
1: No,
3: vull dir, jo vinc el mateix també, després.
1: Ja.
0: Encantat, però per un moment he pensat... Ah, m'han agitat, saps?
1: Bueno. No, us porto un matet de proximitat que està ubicat entre el Penedès i Garraf, vale? O sigui, estem bastant a prop de Quim Molins. Us porto, que ja els hem punxat alguna vegada, els Noctàmbuls.
0: Ah, sí, va.
1: Grup que va començar farà ja 14 anys.
0: Oh, en sèrio?
1: Sí.
0: Ui, recordo punxar-ho primer seu.
1: Sí, sí.
0: Hòstia.
1: Fa 14 anys que corren pel món amb diferents canvis de formació, però...
0: M'equivoco si et dic que van començar fent versions?
1: Correcte, van començar fent tribut a Centraït.
0: És que és això.
1: I va haver un moment que van dir, ho deixem i fem temes propis.
0: Perquè jo recordo aquí a la ràdio parlar del tema, quan van néixer, saps?
1: Sí, però ja fa temps, fa...
0: 14 anys ja que hi veig que som.
1: A dia d'avui la banda està formada pel Pep, el Charlie, l'Arnau, el Raül i el Rubén. I vaig tenir la sort d'una altra vegada compartir escenari amb ells aquest cap de setmana al Padrinot de Mollerussa. Un lloc on programen música en directe heavy cada cap de setmana, més o menys des de març fins ara finals de maig, juny. I la veritat, venien presentant un nou single que... ja tocava en el sentit que la formació havia canviat i tot el material que tenien a publicat era en formacions anteriors.
0: Clar, i necessita un renove.
1: Exacte.
0: Bé.
1: El tema que us porto es diu Amb tu, vale? Està publicat a xarxes de la setmana passada, vull dir, encara està calentó.
0: Oh, bé. Fau l'estudi, això.
1: Fau l'estudi encara, i està molt bé perquè és heavy, hard rock, mega clàssic, cantat en català. La intro m'ha molat bastant. Sona tòpic, però ja veureu que no.
0: És rock pesat!
2: No. Maga, es pot dir metal, tio.
1: Es pot dir metal, és veritat.
0: Jo tota he dit metall.
2: Ja, sí.
0: Metal, amb accent a la E, ok, però a mi m'agrada reivindicar la paraula amb metall.
2: Jo també, doncs ens hem anat a la merda, perquè això ho ha beneït
1: el llibre.
2: El llibre l'ha beneït, collons, el que fa el joc de paraules al matí.
3: El Màrius. Màrius Serra.
2: Per tant, dona't per carrat. És metal, s'ha acabat.
1: En fi, tornant als Noctambus, els singles diuen amb tu, la intro de bateria veu... Diran, jo vaig entendre que no, però per mi veu una mica del Painkiller, però després ja no va cap allà,
0: O el tanto. Del tema o el disc?
1: No. La intro,
0: bueno, igualment.
1: Hi ha una intro de bateria que és llarga i que recorda a aquests que ens agrada molt i tal, el Painkiller. A partir d'aquí ja no hi ha més Painkiller en el tema. Vale,
0: vale. Vale.
1: Dic perquè abans que surti, ho diguem, després del tema ho dic jo.
0: Clar, si no, pues no suena Painkiller, pues sí suena.
2: No. T'has flipat.
1: Exacte. En fi, a més, el proper 27 de juny, si no vaig errat, toquen en aquest festival que s'ha fet a la sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols amb tot de bandes de metal en català, que s'ha fet durant 3 dissabtes. Ells toquen el dissabte 27 de juny.
0: Quin dels 3 dissabtes és? El tercer, segon, primer?
1: El tercer, l'últim. A l'últim dia.
0: Okay.
1: Juntament amb Cap de Trons, que és d'aquestes bandes mítiques del heavy en català, que s'han juntat i fan aquest concert.
0: No els conec, que són ronda.
1: Pues busca-ho, perquè...
0: Investigaré.
1: Investiga.
0: So.
1: En fi, amb tu de Noctambuls.
0: Poliport.

0: All right, sí senyor. Bueno, bé, prou bé, hòstia, a comentar. Sí, riffs heavy metal, so més hardcore. Ai, hardcore, que dic
1: hardcore.
0: Jo. Hard rock, perdó.
1: Sí. Però jo veig traces de Running Wild, les tones,
0: correcte,
1: traces de Maiden.
0: La intro és 100%, tot i que falta doble bombo de...
1: Sí. Bueno, n'hi ha, però és,
0: de Travis
1: està
0: Smith,
1: posat d'una manera...
0: Scott Travis, perdó.
1: Scott Travis, i és el doble bombo, però
0: no, no, no, però no d'aquella manera de la intro, però s'assembla moltíssim, vull, perillosament molt, vull dir, no sé si han estat, com es diu allò... molt valents o què de fer servir la mateixa intro sabent que tots, segurament tots ells la reconeixen com a la
1: a veure,
0: intro
1: jo
0: del...
1: Vaig estar amb ells allà i ells no ho veien de la mateixa manera. Dic,
0: hòstia, doncs aquí tots ens hem,
1: pues
0: tots
1: que,
0: hem flipat,
1: dic,
0: eh?
1: Pues,
0: no, ojo pláticos.
1: Jo, clar, jo dic, jo ho he escoltat i he escolt... O sigui, no és el mateix, però jo he escoltat la intro del Penkip.
0: Sí, home, sí, sí.
1: Però a part d'això, jo et dic, el tema veu molt del heavy clàssic, veus guitarres doblades a lo Running Wild, tens Maiden...
0: A més, curiosament, la manera de cantar és d'aquell estil del metall clàssic català. Mm. No té influències, diguem...
1: Power metaleres...
0: Angloparlant. És que té una manera d'entonar les coses i de forçar la veu cap aquí o cap allà. No, això és molt més típic d'aquí, saps? Vull dir, curiós, curiós, curiós. N'hi ha pocs aquests, aquí a Catalunya, la veritat. Tots tenen deixos de maneres de cantar no oriundes d'aquí, podríem dir, entre cometes. Saps?
1: Bueno, això també veu una mica de background d'on tu vinguis, saps?
0: Vull dir, sí.
1: Suposo que havien començat també fent tribut a Sant Traït.
0: Per això et dic.
1: I que també el feien una mica a la seva manera, el sentit dels temes veus i tot això. Mm-hmm. Potser també és el color o la característica del cantant.
0: Molt bé, molt bé.
1: Però doncs... bueno, seguim amb més bandes d'aquí.
0: Sí, perquè Mikhail em sembla que també té una miqueta d'estoc de grups locals, bueno, locals, de la terra. De
2: correcte,
0: terra.
2: Correcte.
0: I doncs?
2: Doncs us porto una banda anomenada Antiquari.
0: Antiquari?
1: Antiquari. Antiquari.
0: Hòstia, ah, però veig que està en Y, o sigui, en anglès.
2: Sí.
0: Tot i que
1: Antiquari.
2: Si
1: ho
2: diu així, sí.
3: Forma posem part de... un negre, canviem un accent. Vinga. Hòstia,
0: ara no sé en anglès si l'accent canvia.
3: Meta.
1: Ho vaig a buscar el...
0: Antiquari.
1: Ho vaig a buscar, Antiquari.
2: Però bueno, formaria part d'aquest conjunt de bandes que podies ficar el nom en català i queda de puta mare. Dius, hòstia, clar. Sí.
0: Tot i que a mi també m'agrada llavors garrolejar-lo. Sí.
2: Lo Antiquari. doncs el tema que porto és un single, és bastant black metal.
0: Oh, bé, val. Avui falta la canya,
2: Sí. Tot i que dic que és una banda que és una mica eclèctica perquè ha fet treballat una mica també fent coses en plan synth, saps? Vull dir, però jo porto la vessant més la black metal. Un projecte que comença el 2017, que té dos membres, amb projectes, bueno, són coneguts, vull dir, Cobraspel. Coneixeu?
0: Oh, sí.
2: Sí,
0: i tant, i tant.
2: Astral Body, etcètera.
0: Sí, ui, però de què estem parlant de tots aquests grups?
2: Del Adri Funeraires.
0: Sí, això, d'Astral Body.
2: Sí, correcte.
0: I
2: l'altre, el nom és un pseudònim.
0: Ah, i quin pseudònim és?
1: Josep Fernández.
2: Inner Void.
0: Inner Void, ok. Però què toca, Inner Void? O què fa?
2: Pues tot, vocals, guitarres, bass, drums... Hòstia. És que era tan bé, apareixen els dos com a, que ho toquen tot.
3: L'orquestra.
0: Ui, estic molt intrigat aquí ara mateix, vull dir...
2: Com he dit, és un projecte que comença el 2017 i que té publicat 3 singles, 2 EPs i apareix una compilació.
0: Okay.
2: I el passat 4 d'abril, si no vaig errat, sí, 4 d'abril, van treure aquest single anomenat Black Spectre Burns. I, bueno, a mi em va agradar bastant. Vull dir, bastant true black metal.
0: Ok.
2: Vull dir, jo us ho posaria, escolteu-lo...
0: I ho valorem,
2: si us sembla bé.
0: Em sembla molt bé. Escoltem aquest temazo Black Spectre Burns de Antiquari.

0: Ah, els vull veure en directe ja. Els vull veure en directe ja. Soc molt fan ja directament ja.
1: Tabazo, o sigui.
2: I ara feu fora tots aquests dimonis que s'han congregat aquí a l'estudi.
3: Hola, pues no, perquè al contrari, jo els he donat un tiquet per dos tomes, o sigui, per dos passes, saps? I que després hi entren per rato també. Oye, molt bé.
1: Estàs antiquari.
3: Molt bé. Hola, que content m'han fet. Oh, que feliç estic de cop i volta, saps? Vull dir, tremendo. Jo què sé, quiero más. Quiero más. ¿Cuándo más? ¿Cuándo más? Mikhail, dona'm info. Què passa?
1: Info.
3: Això és un single.
1: Pues tinc poca info. Tinc poca info. M'ha arribat a mi així una mica de tranquis.
3: Oye, pues, por favor, feu públic més coses. Veneu merch, us lo compro. Bravo als antiquari. Molt bé, tio.
1: Sí.
3: Efectivament, true black metal, no arriba al rock, però moments Inquisition i coses d'aquestes així màntriques que van repeteixen el riff, un micro solo només per posar una punteta melòdica que em feia poder dir, ai, a veure si em canvia el rotllo. No.
1: Lo just i necessari.
3: I a més molt ben portat, d'eufòria que no pas una gran melodia. Que sí, que tot molt ben tocat. El so cru com ha de ser. Tio, m'han fet molt, molt content. Avui de la ràdio surto content, jo. Clar
1: bé,
3: que sí, home. Trobar falta canya i aquesta gent l'han posat. Bat, al tanto. Al tanto, perquè si els antiquari han portat canya, la reafirmem amb uns amics que la setmana passada ens van portar el seu últim treball, anomenat Funeral for a Forsaken World, del qual ja vam punxar fa unes quantes setmanes un tema, no sé si era un single o era escollit per nosaltres. Potser va ser un single, sí, perquè si no, si encara no l'havien tret, clar, hauria de ser un single, lògicament. Quina tonteria estic dient? Anyway, estic parlant dels amics de Vilethrone, una gent que estan a cavall entre Manresa i Barcelona, que ens destaquen que han tret un videoclip. Però passa que és que no el vull punxar perquè és tan curt que no el puc treure suc. És que el tema dura apenas minut i mig i el videoclip són dos minuts i mig perquè té una mica d'intro visual i outro visual abans i després i està també bastant ben parit. Vull dir, és un videoclip que juga amb una cosa, una temàtica prou fàcil però molt evident, que és l'atac constant a la nostra psique per tot tipus de mitjans i com tota més la informació que ens arriba és putrida, xunga, horrible, i sembla que el personatge opti per acabar-se taladrant el crani i així ser feliç perquè acaba enmig d'un camp atontat mirant un arbre, ara sí que sí, amb el cap embenat i sagnant, saps? De fet, el tema es diu Dissonant Trepanation, és brutot com ell sol. De fet, ells diuen que en aquest tema han jugat gairebé en el Greencore, tot i que podíem dir que la base més o menys del seu grup és el death metal. De fet, si no m'equivoco, ells defineixen les seves influències amb grups com a Dying Fetus, Suffocation, Vomit Forth,
2: El Sufo.
3: S'ha de dir amb veu de caraja i quatre birres.
2: Sí, perquè es pot confondre amb els UFO, que no tenen res a veure.
3: Los UFO. Tot i que diuen que la idea del grup va ser, ja amb el seu anterior EP, mesclar death metal brutal tècnic amb la canya del hardcore. En aquest CD sí que és veritat que hi ha una cruesa sonora potser més típica del hardcore, però la brutalitat és death metal. Molt més estadounidenc que europeu, però, bueno, igualment garrativant. Anyway, el tema que us punxo és el que obre el disc després d'una intro de 50 segons bastant fosca, que l'obviarem i anem directament a la canya amb aquest When Gods Shall Fall del últim i primer llarga durada dels immensos Vilethrone. Vilethrone, que em rebenta la veu, nen. Aquest Funeral for a Forsaken Land, que repeteixo, obre amb When Gods Shall Fall.

0: All right. Sí, senyor, sí, senyor. Uns grans i grup jove, perquè va néixer el 2023 i ja tenen un EP i ara el seu primer treball. Molt bé, vull dir, la veritat que menys en César, el bateria, tots són bastant joves. Tampoc és que sàpiga l'edat d'en César, però se li veu una distància d'edat.
1: Una abraçada, César.
0: Vull dir que és...
2: César, per nosaltres, jove.
0: L'únic mature del grup. Però, bueno, la resta... I més, tots ells, si més no, en Enciclopèdia Metallum, no surten amb altres formacions que hagin tingut ni res. Vull dir, per tant, acaben de sortir de l'ou i, oi, molt forts van. Molt forts van. No sé, molt content amb aquest disc. Des d'aquí una abraçada, amics, en volem més.
1: I les camisetes molt xules.
0: Eh?
1: I el merchant molt xulo.
0: El merchant és espectacular.
2: El merchant és brutal.
0: Que em sembla, per cert, que dissenya el guitarrista. Ves que et dic.
1: Uh-huh.
0: Em sembla que ell és el amo i senyor de l'artwork de la banda. Bravo, perquè és espectacular.
1: Pues sí.
0: Vull dir, tots els dissenys, tot plegat, és una passada. Vull dir, m'agrada l'anterior, m'agrada l'actual, vull dir, se lo da todo. Tatuadme el cuerpo con vuestra imagen, saps? Bueno, anyway, seguim i estem arribant al final del Zona Metall. Vaig a buidar-me una miqueta al setlist i estic parlant del que quan vaig punxar en el setlist havia de ser el quart treball dels Bloodletter, i ara ja és el quart treball, ja ha sortit, ja fa bastant. Mikhail posa cares de què està passant aquí. Sí, corre, vale, perdó. Un àlbum que es diu A World Unmade, i parla de les aventures i desventures d'un personatge abduït en mons de terror, i cada un dels talls és un dels malsons que viu i revivim tots nosaltres quan ho escoltem. Us punxo el single que va sortir en el seu moment per presentar el disc, i és el primer tema del disc. Sona igual de bé que això, A World Unmade, Bloodletter, fort.

0: Wow.
1: All right. Sí, senyor, i un CD sencer d'aquest rotllo, del qual ja porten 4 àlbums. Aquest és el quart, de fet.
2: Ah, puta mare, tio.
1: Està molt parit.
2: I sona fresc, que això...
1: Es troba a faltar, sí, okay. Això ho fa falta. Doncs l'anterior, pel meu gust, encara és millor. El A Different Kind of Hell encara tenia més xitxa. Vull dir, era més cachondo tot plegat. Però aquest també és molt bo, eh? El tema és que se'n va quedar enterrat en el setlist i el punxo ara, lo siento, és de fa un any. És més... Crec que torna a estar estudi, ja, saps? Perquè he vist reels d'ells gravant. Vull dir, no sé si remember el que van fer o és que ja estan treballant per la següent.
2: Que abans no ho has dit, d'on són?
1: Són d'Illinois.
2: Estats Units.
1: D'Estats Units, correcte. Chicago, Illinois. No sé si ja estan gravant el nou CD o estan fent un remember, perquè tot i que tenen una carrera bastant freqüent, 2018, 2020, 23, 25, no sé si ara ja directament...
2: Bueno, potser estan treballant perquè surt
1: el 27. El que estaria molt bé, també. Vull dir...
2: Que m'amaig, vull dir que...
1: Bravo per ells. Mijail, acabem el programa amb tu i les canes i les calbes, oi?
3: Correcte.
1: Doncs
3: avui fa calor, ens hem acabat a Helsinki.
1: Ah, perfecte.
2: Bé.
1: Sí,
2: bé.
1: Ja ve de gust, ja ve de gust. Sí,
3: Finlàndia, sí. País de canya i país de trolls.
1: I país de trolls.
3: País de trolls.
1: Hombre!
2: Ja ve,
1: ai, que no sé si farà pupa, això.
3: Farà pupa.
1: Quants anys fan de quin?
3: Doncs 25.
1: No. Del primer.
3: Del jacket.
1: Del jacket Steed. Hòstia. Buah, per mi aquest disc és tot himnes i és per emmarcar i tatuar. Vull
3: sí,
1: dir...
3: sí, sí, sí.
1: De què estem parlant?
3: Doncs de Fintrol.
1: Immensos, Fintrol. Per favor, immensos.
3: La banda que he vist les últimes imatges i que ara són més gent.
1: Ah, sí?
3: I són com a Godot, saps? Es van multiplicant. Al final és una foto... El que era una foto de 3x4 és panoràmica, saps? Vull dir que fiquen tots.
2: Has d'agafar el mòbil i anar fent fotos per anar desenganxant, saps?
1: L'única pega que els hi poso és que hi va haver un punt de la seva carrera que van decidir vestir-se un poquito de trolls i poner-se orejitas. Que dius, no. Perquè al principi era sonava coses friquis, però black metal, hòstia, que m'hem parit. I ara orejitas, hòstia, volaves quan no te veia i parecies tru, saps? Però musicalment és espectacular encara, eh?
3: Sí, sí, sí. Segon àlbum de carrera, que va sortir el 2001,
1: sí.
3: I que, com has dit, és un àlbum de festa major.
1: De culte.
3: És un de culte, vull dir...
1: Jo recordo cert personatge de les Rodalies Metal Defenders anar a fer les muntanyes del voltant de Molins de nit sentint això i cantant himnes i coses. I, que mític. Sí, senyor. Brutal.
3: Doncs,
1: quin tema poses?
3: Posem el tema que dona nom al disc.
1: Per favor.
3: I amb això ens despedim.
1: Jack and Steed, Fintrol, apassiau, que vagi molt bé.
0: Salut,
2: adéu.
0: Les trolls volant.

0: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada.

0: s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Sandra Tangerina.
2: Bon dia i bona hora, família. Aquí Sandra Tangerina, la cançó del dia. La meva recomanació d'avui és Tan clar, de la cantant i compositora catalana Su. És un tema pop amb influències electròniques que parla d'amor per la vida, el valor de viure el present i disfrutar del dia a dia. El videoclip es va rodar a diferents localitzacions de la Costa Brava i per això és un tema que ens transporta directament a aquestes meravelloses platges que amb les temperatures que comencem a tenir ja va bé, no? Així que música a tope i bon cap de setmana!

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest últim divendres del mes de maig la compartim amb l'equip al complet. Estem contents dels Miquels. Miquel Canut, bon dia.
1: Bon dia.
0: Miquel Casas, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Molt bé. Miquel Païssa, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Miquel Díaz, bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Miquel Vallès, bon dia.
5: Bon dia, família.
0: I a...

0: Pots parlar? No? Ara està fora.
1: El
0: senyor Vinyes està fora, està fent... No ho sé, compte, compte. Compte amb aquestes paraules. Ara entrarà, que no sé què està fent. Comencem. Bé, tot bé?
2: Molt bé.
0: No entrarem en detalls,
3: oi?
0: Deixeu-me dir que ara he parlat amb l'Antoni, amb l'Antoni Castellana, i m'ha comunicat que ha mort la senyora Maria Alé, segurament molts de vosaltres la recordareu, la Maria Alé, mare de la Núria Leger, que ens va acompanyar fa poques setmanes la Núria des de Gósol, que és on està vivint i té un restaurant des de fa molts anys amb el seu company. Doncs ha mort la seva mare, la Maria, que va ser regidora juntament amb l'Antònia, les primeres regidores, el primer ajuntament democràtic, per entendre'ns, va ser d'altres regidora d'ensenyament, i també va ser, entre altres coses, mestra a l'escola Ramon i Cajal, ara Castellciuró, que ha celebrat els seus 50 anys de vida fa poquet. Vinya, sisplau, em deies, Canut, que havíeu coincidit.
3: Sí,
0: en el segon mandat, en el segon mandat 83-87,
3: encara era regidora.
0: Sí.
3: I d'això vaig coincidir amb ella.
0: Ara ja fa molt de temps que no vivia a Molins de Rei, però en tot cas, per la gent que la coneixíeu, deixar constància del seu traspàs, aquesta matinada. Dit això, bon dia, Miquel Vinyes.
2: Molt bon dia.
0: Què feies?
2: Apuntar-me una llista de que tinc a dir, que tinc mala memòria, sóc vell.
0: El que he de dir? Perquè com que no vas venir la setmana passada, ara vols recuperar el temps perdut?
2: No, però vaig escoltar el que va dir l'amic Casas i va deixar un 10% de programa dels altres dos, que va estar prou bé.
0: Que va gaudir...
1: No és veritat.
0: Va gaudir bastant d'aquest micròfon...
2: I de la meva cadira, que encara
0: exacte,
2: està...
0: Exacte, d'aquesta cadira.
2: Sí. Trobo, no sé, un mal asiento ara.
1: Sí? Em vaig posar aquí, on estàs tu, amb un tribut a tu i al president.
2: Volia ser important i no sabies com.
1: No sabia com.
2: I vas posar amb el president i el tot de collons.
4: Sí. El cap de taula, sí.
0: Bé, doncs, què volies dir? Explica'ns d'entrada.
2: No, encara no. Que
0: va.
1: O sigui, porta un paper blanc i un llapis.
2: No, que per l'altra banda està escrit.
1: Uf, sí, tant.
2: El poso cara amunt perquè no me'n miris.
1: Vale.
2: No, només que aquest matí has dit que no hi havia cap...
0: Que ens constés.
2: Sí, val. I ara veig que sí, per això m'interessava. Ja
0: estic. Ens ho ha comunicat, en aquest cas, l'Antònia fa una estona,
2: sí.
0: I aleshores ho diem.
2: Molt bé.
0: Si no tenim constància, doncs difícilment ho podem dir. Simplement és això. Com es presenta aquest cap de setmana?
1: Shopping Night.
0: Shopping Night, no. Sabia que ho diries. Shopping. Nit de comerç.
4: Nit de comerç.
0: Bueno, ja fa temps que han posat nit de comerç.
1: Un moment. Abans era Shopping Night. Ara és nit de comerç.
4: S'ha normalitzat.
0: Perquè volíem, normalitzar-ho.
2: Des que mana el PSC ho estan posant tot com diu mana, en català.
1: I a mi, com que sóc algú d'empresa, a mi m'envien...
0: Ets algú d'empresa,
1: Sí, sóc algú d'empresa encara, m'envien la informació d'això. De tots aquests actes que
0: tenen
1: fan.
0: Tenen la deferència d'enviar-t'ho.
1: Sí, molt bé, això sí que estic content.
2: Bueno, les velles glòries...
1: Llavors jo t'ho comentaré, glòries... si no t'ho envien a tu, ja t'ho comentaré.
2: No, però ho intenten cuidar, perquè com que saben no fer allò que queda poc temps, us intenten cuidar fins al final.
1: Sí, ja comencem.
0: Abans hem parlat amb la Mireia Sallarès, una quarantena de botigues participaran d'aquesta nit de comerç. Desena edició ja,
4: Molt bé.
2: Sí.
1: I també de tapes.
0: Nit de tapes al mercat. 12 parades.
1: No oblidem les tapes, per favor.
4: Clar. Al mercat, no?
0: Al mercat, home. S'habilitarà la plaça amb taules... Sí.
1: DJ, suposo, també.
0: DJ?
1: Que...
0: Sí.
1: DJs varis, no? Posen... Normalment, sembla que havien posat una al mercat, una a la plaça...
0: No, ara ja es focalitza al mercat.
1: Sí, al mercat i prou.
2: Però ara, aquest moment, a les 9, a la plaça de Catalunya... que dieu de l'Ajuntament, estaven muntant un tingabado bastant important.
0: Perquè allà també les escoles de dansa faran la seva actuació.
2: Però gros.
1: Munten d'unes carpes, m'aixem, oi?
2: Sí, és una empresa de carpes, però muntaven tarimes, diguéssim, no?
4: Sí.
2: I jo dic, si tot és per donar beguda, n'hi haurà moltes.
1: No, home, no, però diu que fan una festa.
0: Digues.
4: No, que em sembla molt interessant dinamitzar el comerç.
0: Sí.
4: I a la mateixa vegada... és un motiu perquè la gent surti al carrer, es trobem veïns i veïnes, i xerrem-nos amb els altres, i es trobem. I de pas, si podem trobar, comprar alguna cosa i ajudar una mica
1: a tirar endavant. Està molt bé, perquè a més a més, en aquest moment, just aquesta paraula és socialitzar.
0: Sí.
1: Correcte? I això, les noves generacions no socialitzen. Jo crec que es perdrà, i aquesta paraula l'haurem d'abordar, perquè les noves generacions no es troben es troben 6 o 7 o 8 o 10, i cadascú al seu món amb la seva pantalleta.
4: Sí, sí.
1: Llavors, realment això de poder sortir, sí, i això hauríem de fer-ho el més
4: sovint
1: possible.
5: Això de la pantalleta aquesta és terrible. Creu-me que és... Precisament em vaig fixar aquesta setmana que he estat cada dia anàvem en restaurants,
0: sí,
5: i amb la dona ens hi fixàvem. Hi havia totes les taules que hi havia allà, la majoria, potser el 90% de les parelles que estaven allà o la gent que estava en taules no parlaven. Només estaven mirant la pantalleta del telèfon, anava petant el ditet, i en tant es deia alguna cosa, què vols? Ah, jo vull vi. Perquè si no... sí, menjo això. Però llavors tornaven a la pantalleta.
1: Tot no fa massa,
5: el dinar o tot el sopar
1: no fa massa,
5: amb
1: estar,
5: la puta pantalleta aquesta.
1: Vaig estar en un restaurant, hi havia un matrimoni amb dos fills,
0: sí,
1: i van estar tot el sopar amb els mòbils, de tant en tant menjaven alguna cosa.
0: Els fills o els quatre?
1: Els quatre, els quatre. Els quatre.
5: Sí.
2: Tu no ho veus, però per allà es parven, eh?
1: Jo m'estava posant molt neguitós i llavors haurien de dir, calma't, Miquel. Vaig estar a punt d'aixecar.
2: Jo em vaig aixecar una vegada, ja t'explicaré.
1: Em van faltar dos xupitos per agafar la valentia d'aixecar-me i dir, però escolta, què feu, fills meus?
2: Jo...
1: Per què sortiu de casa? Per què aneu a un restaurant?
2: Escolta, t'ho prometo.
5: Això és internacional, eh? Perquè la majoria de gent que estava en els restaurants eren francesos.
0: Sí.
5: Perquè allà hi havia ja el 90% del turisme, és gent, i grans, eh? No pensis que siguin joves, eh? Que ja dius de socialitzar la gent jove. Els que havíem allà, la majoria eren persones de
1: sí, sí, sí,
5: 60 anys, 65 anys, jubilats, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
5: Compte. I la majoria francesos. Per la proximitat de l'Empordà a França, el que vulguis, no? Però tothom parla el francès.
1: Els dos esdeveniments importants de la meva família a l'any, ja clàssics de sempre, són Sant Miquel i Nadal, i som per Nadal podem ser entre 25-30, i per Sant Miquel afegeixo algun amic, podem ser amb cap a 40, amb moltes generacions, des de la iaia Anna fins als nens, els fills
2: els nets.
1: I nets encara no n'hi ha, nets de la iaia,
2: sí, home, sí, claro.
1: Amb nòvios, nòvies, i ho saben, dic, hòstia, ens trobem dos dies l'any. Aprofitem per parlar, explicar-nos coses. Si voleu, voleu anar amb els mòbils, no hi ha problema. Jo fem com abans. Poseu una taula, abans posar una taula pels nens petits, jo poso una taula pels mòbils i aneu allà. Però, hòstia, a mi em posa molt nerviós estar amb la família, amb els germans, estar allà si no t'interessa, no hi ha problema.
2: Casa, s'ha pogut dir que a casa, quan ve la família, està prohibit parlar amb el mòbil, i els mòbils, ni mòbils sobre la taula.
0: Sí, està prohibit, eh?
2: Sí. Sí, sí. A més, els meus fills ja ho tenen claríssim. Bueno, són ells qui m'han inculcat a mi, perquè jo, de vegades, quan va començar el mòbil, papa, el mòbil sobre la taula, dic, no, és... Home, això no es pot estar aquí. Són ells qui m'ho van inculcar a mi, perquè és la... Jo us explicaré una anècdota, que vaig anar a un restaurant, érem 5, anirem a una taula rodona, i quan vaig fer un matrimoni, no, una parella, que portaven... estaven parlant tots dos per telèfon. Jo em vaig quan van parar un, dic, perdó, no cal que parleu per telèfon, que us teu cara a cara, digueu-se algú, encara estan rient ara, saps? Però se'm va ocórrer dir això. Em van fotre una pessigada, perquè em dic, calla i no digui res, no? O que tenia jo al costat. Vull dir que, perquè et donis compte que això és veritat. Això és veritat que la gent...
1: De fet, seguida... el mòbil ens ha dut a una altra dimensió, perquè a un catxarret de 10 centímetres per 5 tenim el món. Sí, ho tenim tot.
6: Sí, sí.
1: Qualsevol cosa que vulguem consultar, és el moment, no estàs per arribar a casa per la nit a mirar l'enciclopèdia, aviam, és perfecte. Però clar, té avantatges i
6: té
1: que existir. Què vols fer-li? Al final, han aconseguit que ens enganxem i a partir d'aquí a veure el que vulguin.
6: Anem per la nit de comerç.
0: Espera, que és interessant aquest tema. El tema de sociabilitzar
6: i
0: les hores que perdem a la pantalleta.
1: Aquelles reunions al carrer, al barri, ostres, a l'estiu, a la fresca...
6: Això era abans.
3: Aquelles reunions se les va carregar la televisió.
1: Sí.
3: La televisió, la gent sortia...
6: T'agafaves
5: la cadira, la gent agafava la cadira...
6: Agafava la cadira, se la muntava
5: baix. Sortia a la vorera, anaven a la vorera i es feien reunions de veïns.
1: I els nens jugaven per allà fotent la
3: llibre. Al principi, quan només tenia televisió algú del carrer, doncs se sortia i es anava a mirar la televisió al cas d'això.
1: De fet, la televisió és un mòbil, és un mòbil gran. Tot,
6: no, el carrer, el senyor Canut ho sap perfectament perquè el carrer Párroco Colom ja ha sortit. Allà també jo me'n recordo que sortien tant un cantó com un altre, sentadets, la cadireta, la nit, i xerrant allà. Això me'n recordo i ho tinc aquí.
5: Jo no vull explicar la teoria...
6: El
5: Párroco i el carrer...
6: Però jo estic per l'anar pensant en el canó.
2: Vallès, jo no vull explicar la teoria de la conspiració, no hi ha cap idea d'això, però no he pensat mai que preveu amb el telèfon davant i dieu, m'agradaria anar a les Malvines o on te siguis.
0: Sí, les Malvines, tu.
6: No, és veritat.
2: I l'endemà... Et surten propagandes de les Maldives.
6: És veritat.
2: Però seguit.
6: No, és veritat.
2: Bueno, jo tinc un amic que és guardaesquenes d'aquest, que abans li deien guardaespaldes.
6: Sí.
0: Ara sí, guardaesquenes.
2: De polític.
1: Això no és una pel·lícula, això?
2: No, de polític.
0: Kevin Costner?
2: I el tio anava a la Moncloa a costos d'aquests,
0: sí?
2: I només entrar, li fan deixar amb ell i a tots els polítics a l'entrada amb una capsa, com fan a les pel·lícules, Tots els mòbils junts, tanquen la capsa i cap a dintre.
3: No. Capsa metàl·lica.
2: Sí, però això, tot, que no puguin...
6: Això que acabes de dir ara...
2: Això no és conya, eh?
6: No. Això que acabes de dir ara... Jo vaig fer un comentari a la tarda amb una persona d'un tema que de veritat és impensable, i l'endemà jo tenia informació del que jo parlava.
2: I també
6: tu creus que això és normal?
4: Tot plegat és una mostra de quan l'aparato aquest condicionar les nostres vides.
2: L'aparato no dorm.
4: Ho condiciona tot.
2: L'aparato no dorm. Sí.
4: Tu vas, agafes el tren, l'autobús i tal, jo m'he tingut de mirar-ho, i tu vas mirant les persones...
0: Això està molt bé, fer-ho.
4: Vas mirant les persones, i el 99%, per no dir el 100%, estan amb el telèfon. És raro, i jo felicito el que porti un llibre i estigui llegint un llibre. Perquè això ja és molt raro. I per això és molt important...
1: Això té una lògica, perquè vas tu sol tu mateix. Llavors, la revista i el diari ja ha passat a la història, i allà ho tens tot. Jo em rejo el tema mòbil, que estem en una reunió de Miquels, de 5 Miquels, que el normal és que parlem, dèiem, de fet, els dinars que fem...
6: Que fem a casa, no hi ha mòbils,
1: I són per no fer servir.
6: Exacte. I tothom es té la butxaca.
1: Perquè entenem que allò és una reunió, una trobada, i hem de parlar del que sigui.
6: El senyor País ho pot dir-ho, que l'únic mòbil que està sobre la taula és el meu, veritat?
5: I
6: aquest.
5: Sí,
2: a vegades t'ho prenen.
4: Enllaçant una mica...
6: A vegades m'aprenen, sí.
4: La interacció entre veïns, veïnes i tal... és molt interessant les trobades que fa l'equip de govern de l'Ajuntament amb els veïns i veïnes dels barris. Diguéssim, el punt número un és la presentació de pressupostos, però la part més interessant, l'altre dia vaig estar jo
0: a Riera Bonet,
4: la part més interessant és després quan els veïns diuen les seves propostes, que al cap i a la fi són, diguéssim, els problemes quotidians del dia a dia que té la gent del barri. I lo vas trobar molt, molt interessant, perquè surten coses que són molt simples, però afecta a moltíssima gent a la vida, diguéssim, del dia a dia. Per això és molt important les trobades aquestes i parlar la gent i proposar, dir propostes i intercanviar, i a veure, és la manera també de solucionar problemes que tenim.
1: A mi em va arribar una informació que m'ha semblat molt interessant, quan estava explotant tot això de la telefonia i dels mòbils i tal, igual un dia unes declaracions del president de Telefònica dient, nosaltres tenim aquesta tecnologia, la gent la té que aprofitar, però quan jo tinc que tancar una operació amb algú, m'assento amb ell i el miro cara a cara i li miro els ulls.
4: Sí.
1: O sigui, això crec que és una cosa que en moltes parts s'està perdent. O sigui, a mi m'envien whatsapps demanant-me informació per fer una festa a la discoteca, tal i qual, dona'm informació. I clar, jo dic, hòstia, és molt complex enviar-te informació per un telèfon. Intento sempre quedar amb el client cara a cara i poder anar a parlar. A mi em sembla que és normal parlant. Què passa aquí?
0: Ara, no, espera un moment. Bones. Aviam, el país s'ha fet un dibuix...
2: d'un avió. Si no li pensa en viatjar, aquest.
0: Sisplau.
6: Un dibuix d'un avió, perquè a més ho ha fet molt bé.
0: Que pot tenir un significat? No. Ah, val, perdona.
5: Podria ser... podria haver fet una altra cosa.
0: Això, deixeu-lo dibuixar.
4: Deixeu-lo dibuixar. El pupitre de l'escola.
0: No? Que, sí, que dibuixi el que vulgui.
1: És el poc que li interessa la conversa. Sí, que havia de tema.
2: Això que dius tu, en cases de que quan un negoci et mira els ulls, també està molt clar que quan has de negociar has d'estar al mateix nivell. Que tu no pots negociar... Mira, tu sí que vols, t'interessa negociar amb un tio que vas sentat en un sofà i estaves davall i tu te'l mires des d'amunt.
0: Aviam.
2: I tens la meitat ja guanyat.
0: A veure on vols anar a parar.
2: No, és així, eh? Quan negocies o parves o fas alguna cosa amb algú...
1: La teva cadira ha d'estar més amunt.
2: No, sí,
1: però... Sí, l'has de portar a casa teva.
6: Però ara està molt avall.
0: A tant, Vinyes, tens les de perdre.
6: Sí, sí.
0: Avui estàs avall, tu.
6: A Vinyes, avui estàs molt malament.
2: Perquè teniu pito curt, aquest vídeo.
1: I mai, tenir una calculadora al costat teu. Mai.
0: Ara tot ha anat molt més cap a la pantalla, cap online, vull dir. Miquel, reunions...
1: Em sembla perfecte.
0: També pots mirar els ulls amb la pantalla?
1: Evidentment, si tinc que fer una reunió amb una persona de Singapur, no, és
0: molt correcte,
1: complicat.
0: Correcte.
1: Però jo em trobo en gent del Baix Llobregat. Llavors, per explicar-li una persona el que d'allò, jo com a un comercial que crec que sóc, necessito que el client em vingui. Sí. I explicar-li... Jo li explico a un client, si un dia vols comprar un cotxe, oi que aniràs al concessionari? O si vols comprar-te una casa, aniràs... Pues una mica és el mateix.
4: Sobretot, no? El primer contacte. El primer contacte...
1: Ah, sí, després ja està.
4: Visual. Després, sí, després pots
1: fer ja està, sí,
4: totes
1: sí.
4: Les gestions...
1: I llavors això és una meravella. Exacte. A més, el que parles per WhatsApp queda escrit. Ja no hi ha aquella cosa, és que tu em vas dir no, aquí posa això, a mi em sembla
6: fent...
1: és dir, ja, evidentment, hi ha moltíssimes coses positives.
6: Estem fent un masterclass sí. Estem fent un masterclass de com s'han de fer les reunions, val?
0: I tornant a Díaz.
2: Sí, jo estic d'acord amb el que diu aquí l'amic Díaz, que a l'Ajuntament ens explica coses de,
0: a veure, és que
2: dels bàsics.
0: Ara anem a les reunions.
2: L'Ajuntament, pel seu interès sempre, té més interès en dir-te a tu que et canviarà les papereres, que te les posarà vermelles perquè es vegin més, per dir alguna cosa, que no pas endins que ahir van firmar i van aprovar treure la gravera, i quan estava dibuixada la gravera, un parc que semblava al centre del parc, amb un llac i tal, em miro a plano consciència i em foten al mig de la gravera una fàbrica, una zona industrial, i això no t'ho diuen. Per què no et diuen que hi ha una zona industrial a un lloc que és el centre de Moments, que és zona inundable, com tota la granja, és igual? Per què no t'ho diuen, això? Perquè només et diuen que posaran la paperera vermella. Mm-hmm. Jo crec que seria interessant que
1: posaran, diguessin... Posaran papereres vermelles?
2: No, és una història.
1: Jo és que soc una mica...
2: Quan van fer la meva, les papereres eren negres com tot Movins. I un de l'Ajuntament, un tio del PSUC, que es va empenyar que tenien que ser de ser inoxidable perquè ja hi havia gent de calés i podien pagar-ho. I són l'únic barri de Movins que són de ser inoxidable. Per què? Perquè
1: esteu, pagar-ho esteu, nosaltres, esteu la gent perquè
2: si les paga l'Ajuntament no ho són, però com que pagàvem nosaltres les més cares, no, doncs és igual, és un exemple. Però vosaltres us sembla bé que posin una zona industrial a la gravera? No diuen que volen posar pisos per jovents que no poden pagar pisos, que fotin allà 200 pisos que tenim...
0: Aviam, estàs...
2: No, jo estic amb el que jo penso.
0: Estàs jugant una mica.
2: No, jo no jugo mai.
6: És la seva opinió.
2: Jo això, tinc bastant mala bava.
0: Sí, perquè s'ha explicat per activa i per passiva. Si m'escoltes...
4: De tota manera, com he dit abans, en les reunions aquestes, l'Ajuntament informa. Això, tota aquesta informació la podem trobar, si volem, a l'aplicació dels Somolins. Per això dic que la part, per mi, més interessant és després les propostes i els problemes que es posen els veïns i les veïnes, en concret del barri que sigui, no? Perquè
6: no, ja vas directament al punt. Barris. Totes barris tenim, inclús a la granja. Perdó, un moment.
2: El maco seria que a sobre, quan feu una proposta, et fessin cas, però no te'l fan. O sigui, aquest és el problema. Un altre exemple, ja que tinc aquí la llista avui, és un exemple, aquest és més curt. Al centre del poble,
6: ja una mica,
2: a davant de l'església, hi ha un parc, no? Mm-hmm. Aquell parc fa 2 mesos o menys que l'han tancat, perquè diu que hi ha una façana d'un veí que hi ha perill que caigui sobre el
0: davant mestre. Del Força Miquel, eh?
2: Vale. Jo vaig néixer allà i allò era una casa que l'Ajuntament va comprar. Si l'Ajuntament compra una casa i la tira, el que té que fer és fer una paret que no hi hagi problemes de que caiguin pedres, i el que no pot fer és excusar-se amb un veí que estava allà fa 100 anys, que li van tirar a casa i que ara cauen pedres, però que no són d'ell. Les pedres són de la casa que va tirar l'Ajuntament, que era Cala Tulles. Ostres, feu aviat, que els nens juguen allà cada dia.
6: Ja.
2: Amb aquestes sí. coses no ho fem. Anirem a posar papereres vermelles.
4: Té tota la raó. Té tota la raó. I porta això tancat...
0: Bastants mesos.
4: Sí, bastants setmanes o mesos.
2: I aquest parc és dels pocs, per lo petit que és, que està...
6: Que hi havia molta gent sempre.
2: Petar, sempre
6: hi havia gent.
2: No aquests sé, nens sí. molt petits. Petits, sí, estan sí. a la vora de col·legis...
6: No, que sí, que sí.
0: Bé, és que han anat sortint diverses coses.
6: No, diverses coses, a més són del poble. I un altre problema que tenim, que la granja no hi era, fins fa poc, era el tema d'aparcament. I ara...
0: Un moment,
6: que us vull dir una cosa. L'aparcament que hi havia quan la gent anava allà al CAP, que es podia aparcar, ara hi han tret tot el cos de la zona perquè estan...
0: Comença l'inici d'obres de la residència.
6: Val? Però no era I ahir vaig veure, un Cristo, perquè vaig anar jo, per sonar un...
0: Sí, sí, clar que ho vas veure.
6: One person for me, for you, Guantanamera la vieja, si vaig anar jo. I vaig veure un Cristo allà de collons. Un cotxe per un minusvàlid que no sabia ni on posar-se per poder treure... a dintre el pàrquing, amb cotxes a banda i banda.
2: A veure,
6: hòsties, no hi ha fosto, no tenen.
2: Miquel, hi ha gent potser que no mira, però davant de la porta de l'ambulatori hi ha dos aparcaments de minusvàlids.
6: Que ja està ple.
2: Perquè hi haurà un tonto allà canviant a la policia.
6: Bueno, que estaven plens, home, que estaven...
2: Hi ha gent que no és minusvàlid, si pot,
6: ja.
2: Però que tenim policies, que aquí hi ha 10 cotxes.
6: Sí, però allà no estan, no estan. No saben, no contesten.
0: Bueno, com us heu llevat avui, no?
2: Sí.
6: No,
0: el Vinyes.
2: L'última cosa que tinc ja que fa...
0: Va
2: amb la gravera, eh? Allà volen fer una pista de batisme, que no em sembla mal.
0: Hi ha un projecte.
2: Sí, però els de batisme ja s'han queixat de que clar, una pista que no té cap mena de protecció, de valla, que estiguis tu per allà, i passin
0: cotxe
2: o camió, que no tenen ni per canviar-se, no està previst...
0: Perquè no es pot, això.
4: No es pot.
2: S'han queixat que no estan d'acord que els hi facin una pista que sembli de, no sé... A veure?
0: I què vols dir amb això?
2: Pues que també s'han de fer les coses una mica més.
0: Que tu et solidaritzes amb l'atletisme.
2: Sí, jo no sóc capaç d'anar a peu ni d'aquí a la cantonada, com a Vallès. Però, en canvi, si pobra gent volen fer atletisme, ho han de fer amb seguretat i amb un lloc per canviar-se i per tenir les seves coses.
4: Una dutxa, per tant, dutxa.
6: Això és veritat.
2: Però per sobre diuen que una pista oberta a tothom, que és dintre d'un tros de parc, perquè per dissimular hi ha un tros que fan parc, perquè no es vegin tant les fàbriques, que és on hi ha els negocis. Doncs amb aquesta pista que fan, estarà i hi haurà accés a tothom. I es veu que es degrada el material de...
0: I et molesta, doncs, que hi hagi negoci a aquest sòl industrial?
2: No, a mi un negoci m'encanta, però...
0: Són 70.000 metres quadrats,
2: Sí, i amb aquests 70.000
0: metres quadrats... I només n'hi haurà 24.000 de sòl industrial.
2: Amb aquests 70.000...
0: Crec.
2: Sí, però vols dividir-ho per quants pisos surten de protecció oficial?
0: Però això és demagògia.
2: No, però ja... Tenim un govern socio...
6: Vinyes, perdona un moment, jo m'estic perdent molt. Això és el puesto de la gravera, esteu parlant.
2: La gravera, sí.
6: La gravera se'n va fent...
2: Tu no ho veuràs, Vull dir, d'entrada no ho veuràs.
6: Espera't, que expliques.
0: No, perquè ell ha començat, perquè ell té informació.
6: Sí.
0: A nosaltres se'ns ha donat per activa i per passiva. S'ha explicat en roda de premsa.
6: Sí, senyor.
0: Ahir el ple va durar força estona, aquest punt.
2: Una hora i mitja,
0: però el punt aquest va durar bastant... Vull dir que no és que no s'hagi explicat. Miquel Vinyes, que tu vas...
2: Però tu creus que la gent del poble s'escolta el ple de l'Ajuntament? Potser els haurien d'explicar que si no té pis el seu nen i diuen que no tenen percebes, seria més maco en una zona com aquella fer pisos que fer més naus, perquè mira que les llicorelles n'hi han de naus. I també ens en vam enterar quan estava tot fet i beneït. Potser ara que estem a temps...
0: Segueix.
3: Una cosa,
0: sí,
3: en els que a vegades ens segueixen i això. Jo estic aquí,
0: Sí.
3: Estic aquí.
0: Està aquí,
6: no
0: Miquel.
6: No, Canut, que jo perquè veig que estàs aquí, Canut, que perquè veig que estàs aquí, jo t'he nombrat a tu i el paro Cocom i tal, perquè ho sàpiga la gent.
3: Que tu no eres,
6: exacte, jo, però que no hi ha, però jo t'hi... Ja
0: però veus, Canut, estàs estupefacte una mica.
2: Canut, jo t'he menjat el tros teu, però aquí tenia el final, que era el que tenies que dir tu. si ja t'ho tinc fet.
0: Ah, el que havies de...
3: Imagineu-vos, ja em marquen el que haig de dir i el que haig de deixar de dir.
2: A veure, sí, com a sí. Polític estàs acostumat a que et diguin els tempos.
0: Donem veu al Canut, perquè dins anotacions històriques d'aquest nou número de la revista Enllaç, que és el 616, ah, pàgina 32, recordant els forners, transportistes i sabaters, escrit per Vicent Joan Camps, diu que els Canut eren una família dedicada al transport en general, arreu de la península, amb garatge propi a l'avinguda de València, amb cabuda per diversos camions. Foren molt trempats tots els germans, amb un bon caràcter, sempre oberts al diàleg i no feien mai tard. També tenien un servei de taxi complementari. Havien tingut el sobrenom dels xurreros.
3: Sí.
0: De ben segur per haver disposat d'una xurreria mòbil, com les d'avui, per les festes majors de les Rodalies, que de sempre han tingut un bon reclam per distreure la gana, tant de grans com de petits, però el consum dels seus productes era més generalitzat abans que no pas ara. I m'aturo aquí perquè després segueix parlant. És correcta tota la informació?
3: Sí, pràcticament digués.
0: Pràcticament sí, I aquí hi ha un anunci d'Hermanos sí. Canut, Transporte General,
3: El tema de la xurreria.
0: Sí.
3: L'avi tenia tres xurreries.
0: Mòbils.
3: Mòbils. En base, una a Molins de Rei, que ara porto una foto d'això, que sí? Estava a la plaça de la Creu, de l'any, la foto és de l'any 35, i després en tenia una en base a Sitges i una en base a Tremp. Que portaven diversos germans.
1: Sí, contra Déu-n'hi-do, no?
0: El Pallars, tu.
3: Sí, perquè l'oncle, el més gran, el Rodrigo, vivia a Tremp. No. Aleshores tenia la xurreria allà, el d'això. I era el xurrero abans de que fos el transportista. Després de la guerra, bueno, pues, no sé com, va canviar l'orientació de...
1: Sí, sí, és més o menys el mateix, no? De vendre xurros a fer transport.
3: No,
1: molt lligat.
3: Les xurreries les tenia muntades sobre uns camions Chevrolet de pedals, que se'n deien. Anaven...
1: Com a picar pedres.
5: Sí, quasi.
3: Quasi.
6: Bueno, a l'època aquesta és molt...
3: I aleshores aquells camions els va reconvertir per fer transport.
1: Ara ho entenc, doncs.
3: Però abans, xorrero, i moltes altres coses.
0: Hi ha un anunci de l'any 54 aquí. Transportes Generales Hermanos Canut, Avenida Ejército de Navarra 16.
3: Sí.
0: I Agències en Barcelona, al carrer
3: Princesa
0: 54. I Casanovas?
3: Aquesta no la recordo.
0: 48.
1: Posa el telèfon?
0: Sí, home. 23 10 81 a Barcelona. Ui.
1: No, aquí Molins de Rei, no?
0: A Molins, telèfon 94.
6: El meu era el 9.
3: 94.
6: Hòstia. Hòstia, Greja Nacional teníem en telèfon el número 9.
0: Doncs mira, 94, los hermanos.
2: L'empresa de CCI, no? Canut Churri International.
3: No, es deia Transportes Canut.
6: Després, Hermanos Canut. Hermanos Canut.
3: Primer era Transports Canut,
6: després Hermanos Canut.
3: Quan va morir l'avi, doncs era de los hermanos. Dels quatre que habitualment es coneixen a Molins de Rei, perquè eren sis. Sí.
5: Ah, sis germans eren,
3: Sí. El Rodrigo, que vivia a Tremp.
0: Sí.
3: El segon era l'Antonio, que vivia aquí a Molins. El tercer era el Josep, que estava casat amb l'Eulàlia Monforti, que vivia primer a Papiol i després a Barcelona. Després venia el meu pare, l'Enric i el Ricardo.
2: El pare era el Llorenç.
3: Sí, Llorenç, sí.
0: Molt bé, doncs trobareu aquest article a la pàgina 32 i 33 del Vicent Joan Camps a la revista Enllaç, que acaba de sortir, també recorda molts altres elements. Recordem en Josep Permanyer, diu, seguit del Canut, que feia el servei també en camió, però no en tenim més referències, diu el Vicenç. I ara parlarem dels transportistes que feien el seu servei a peu. Ens referim, diu, per començar, la nissaga Ramis. Recordem l'home i posteriorment la dona, que també tenia una botiga de venda i reparació de paraigües. Vivien al carrer del Carril, al costat de l'antic restaurant La Lluna.
6: Sí. El que jo no recordo, per menys aquest no recordo jo, que no. Tu recordes el per menys? Jo no. El que sí que recordo també ara, que esteu parlant, és el Vilar, Transports Vilar.
3: Després el Puig, també.
6: El Vilar, que també feia...
2: Eren de Cadets, més que...
5: El Vilar, sí.
2: Ells no, ells eren transportistes de...
6: Però per menys no recordo,
3: A casa hi havia transport de tot. des del era petit paquet de recreatoria.
5: Anaven a buscar paquets, o sigui, el Remis,
6: sí.
5: Per exemple, li deia, escolta, necessito això, altre. Ell anava a Barcelona, ho feia un paquet i portava el paquet a casa.
2: Era com el Segur d'ara, però en ve de... d'enviar-ho de cop.
3: Sí, el Ramis anava buscar amb un mocador de fer farcells.
6: Sí.
3: Anava amb el tren.
5: Sí, amb el tren, venia amb el tren.
1: El seu ordre, no? El seu ordre crec que ja no existeix.
2: No, home, però vull dir, tu ara dius...
3: Ara hi ha correus d'Amazon.
1: Ara seria MRU.
2: No, però tu hi dius Amazon, aquí sigui, i t'envien un paquet.
0: Sí.
2: Aquest no, aquest diries tu en el seu parent, diguéssim, no? Ves a Barcelona, a Calçada del Paverí, i compra'm aquesta sabata de 44 a 60.
3: Això era el Ramis.
0: Bueno, això era el Ramis.
3: Nosaltres no.
2: No, he dit el de Cadets. No.
1: El Recadets. Sí,
0: matisa-ho bé, sisplau.
2: El Vilà, aquest que heu dit també.
1: El Vilà.
2: Sí.
1: El Vilà
2: també. Estava sobre l'Estrella. Bueno, no n'hi havia un.
1: Vivia.
2: Sobre el Bar Estrella n'hi havia un altre.
5: Una cosa ja són els transportistes i l'altra cosa són els Recadets.
2: És el que estic dient. El Recadets feia poder...
0: Matisem-ho bé.
3: Transports Canut tenia una secció de recaderia lligada a Renfe, que era el servei de porta a porta.
5: Exacte.
3: Sí, és a dir, tu volies enviar un paquet.
4: El
3: que ara seria paquet express. Tu volies enviar un paquet a on fos...
0: A Barcelona.
3: A Barcelona o a Galícia.
0: A Santiago.
3: Tu anaves al carrer aquest Quinto Cuerpo de l'Ejército de Navarra 16.
0: Bona tarda.
3: Trobaves el meu oncle Enric, li deies, porto aquest paquet per enviar-te. Molt bé. I li facturava. Li posava l'etiqueta, li cobrava d'això. Aleshores, l'endemà s'agafaven tots aquests paquets que s'havien rebut al despatx i es portaven a l'estació de la Renfe.
0: Sí.
3: O al Princesa 54, que era una central de recaderies.
0: De logística.
3: Bàsicament es portaven a Renfe, a l'estació. El tren de mercaderies s'anava fins a Barcelona, a una central de mercaderies
0: que tenia Renfe,
3: i a partir d'aquí els repartien, i quan arribaven a destí hi havia un altre servei de porta a porta que els rebia i els repartia per cases.
0: Carai, quina organització.
3: Nosaltres, els paquets que venien a Molins, els recollíem a l'estació de Renfe, i el que feia el repartiment era l'oncle Antonio, que anava pel poble amb un camió amb vela, i anava repartint casa per casa els paquets. Això era la recaderia.
4: I funcionava molt bé.
3: Això era la recaderia. Per altra banda, hi havia transport de cargues, més petites, més grosses, és igual. Recordo que pel Peró, per exemple, li anàvem a buscar el cava Codorniu a Sant Sadurní, o el lleixiu a Montgat, el Conejo. I després hi havia el servei, el que en deien províncies, que eren cargues complertes grans, a partir de 10 tonelades i d'això, que es portaven doncs, de Barcelona a Sevilla i d'això. I teníem un treballador, que algú recordarà, que es deia Manel Chueca, que després va tenir el forn Catalunya al carrer Verdaguer, que aquest era un xicot relativament jove d'això, que sortia el dilluns amb el camió, amb una càrrega des de Barcelona a Saragossa. Quan arribava a Saragossa es buscava una càrrega que s'anava a Bilbao, i de Bilbao s'anava a Sevilla, i es passava 2-3 setmanes ell fora buscant-se càrregues, i al cap de 2-3 setmanes tornava, passava 2 dies aquí, i d'això, i ell s'ho feia, eren les províncies.
1: Sí.
3: I a més, des de l'any 56 es va afegir el tema del taxi. Per un problema físic del meu pare, d'això, es van comprar un cotxe que primer era per ús particular i després es va destinar doncs, a fer el taxi. Transportàvem tot.
1: Pues,
3: des de paquetets...
1: El que també feia transporters eren els cotxes d'aquests de línia, que el Patana, per exemple, el meu pare trucava a casa de recanvis i diu... Miquel, te'l deixaré dintre del cotxe aquest d'allò. I venia, quan arribaven a Gret Nacional, paraven, entregaven el paquetet i tal. Ja sabien, vull dir, molta gent,
0: I trucaven al número 9,
1: Trafen el número
0: 9.
1: 9.
0: Miguel?
1: Sí, com està vostè?
0: Sí. Altres temps,
1: Sí, són altres temps.
2: Miquel, explica això d'ahir, doncs.
1: De què?
0: Com?
1: Escolta, abans ha dit que no tenia temps de parlar.
0: Ara, i tant, volia que els oients...
3: Sembla que m'he convertit amb el representant i portaveu de l'aula d'extensió universitària.
0: No, m'estàs dient que veu anar ahir d'excursió?
3: Ahir vam anar d'excursió.
0: Els escenaris de la Batalla de l'Ebre.
3: Els escenaris
0: què
3: de la Batalla.
0: Què tal la calor en aquests escenaris?
3: Bé, bé, bé.
0: Molt bé,
3: bé,
0: oi?
5: Bona calor. Estava
3: bé, vam arribar a 35 graus.
0: I fantàstic.
3: I a més a més, quan va...
1: Deixa'm, que si no s'ha venit, deixa'm fer un allò, un petit parèntesi, amb aquest aspecte. El programa aquest del Jordi Vila, es diu el de...
0: Eloi, Eloi.
1: Eloi Vila.
0: Quanta guerra.
1: Quanta guerra. Sí. Va molt cap a aquella zona, sí, realment. O sigui, sí, el programa és espectacular, a mi em sembla fantàstic, i va molt
0: a... A Corbera d'Ebre.
1: Sí. Va estar en Xita, també.
0: Sí.
2: Ahir vam anar a Corbera d'Ebre.
1: No,
0: sí, sí, sí, sí.
3: Vam estar a Miravet, vam estar a Corbera, vam estar a la Fatarella, a les Camposines i el d'això...
0: I a Batea a dinar, no?
3: Sí. A Batea a dinar.
2: Molt, sí, molt bon dinar.
3: El dinar, que era, estava molt bé. Sí. Diu que vam dinar al Poste, em van dir ahir. Que això, que aquell restaurant li diuen el Poste. Està al costat de la benzinera.
2: Ja,
5: yeah. El Poste.
6: El Poste de la benzinera.
3: Sí.
1: I bons vins, també, eh?
3: Sí.
1: Bons vins, també,
3: sí.
1: Eh?
6: Sí, home, sí, Batea, sí, quan...
3: ens van donar vi de Terra Alta.
1: Ah, lògicament, no, no és un Rioja, ja seria per
0: de proximitat. Però,
3: bueno, la visita en si era conseqüència una mica de la conxerrada que vam tenir, que també vaig comentar.
0: De l'assumpte Montellà.
3: Sobre els 115 dies de la Batalla de l'Ebre, i ahir vam estar sobre el territori.
0: Molt bé.
3: Va ser calorós, perquè sí, vam arribar a 35 o 36 graus.
6: Sí, i aquí també, eh?
3: I a més... Sí, però jo no hi era aquí.
6: Clar. No, però aquí també t'ho dic.
3: Jo vaig sentir el d'allà. No,
1: ja, suposo que portaves la rebaqueta, sí, per si un cas.
6: No? Sí, exacte.
3: No. I a més...
0: Amb guia local vau tenir?
3: Vam pujar, sí, amb uns d'una empresa que sí, es dediquen a això.
0: Digues, digues, vau pujar.
3: I vam pujar al poble vell de Corbera, bueno, i la costa, Déu-n'hi-do.
0: Suposo que hora de migdia...
3: Hora de migdia, a ple sol... i amb una pujada que...
2: Déu-n'hi-do, és un tema que
3: emociona. I com que la colla que anàvem...
1: És molt impactant. Jo he anat diverses vegades i a mi em segueix impactant. O sigui, ho vaig comentar un dia aquí al programa. No? Jo el campanar de l'Església de Corbera d'Ebre amb les bombes allà, que encara i ho han deixat igual... Ostres! Buf!
2: Però si vas a Belchite és pitjor, eh?
1: M'imagino
2: que...
1: Però,
2: sí.
3: De totes maneres, ens van comentar ahir... que l'estat actual no és el resultat exactament de la batalla. És el resultat de la batalla més la degradació posterior.
0: No,
3: el guia que portàvem, el seu besavi, tenia la casa paret per paret amb l'església. I van viure en aquella casa fins a l'any 63, va dir. O sigui que...
0: Era
3: la casa no hi és. Sí, era habitable fins a cert punt. El que passa és que en la zona alta, per exemple, no tenien clavegueram. L'aigua la tenien de cisterna. Alguns edificis, tot i ser habitables, van quedar malmesos. Per exemple, la casa aquesta del
6: Casani... Que ara ja no hi és.
3: La van tirar a terra el 62.
6: Sí.
3: Perquè tenia goteres i es anava degradant, es
2: van
3: va
2: abandonar, van abandonar el poble vell, sí, i vam anar a viure a baix, que és més fàcil.
3: La gent que saps no que va pujada... poder continuar vivint a la casa que tenia el poble de dalt, se'n va anar avall, però fins a l'any 69 encara va viure gent a dalt. I encara ens va ensenyar, van passar per una casa que feia 4 dies que s'havia ensorrat una paret. És a dir, no està ensorrada, aquella no està ensorrada culpa de les bombes, no culpa de l'abandonament.
1: En qualsevol cas, i estic amb tots, és impactant, perquè a més estàs allà i vulguis o no, el teu cap et fa anar-hi, no? Et fa imaginar, i a vegades és pitjor imaginar que no pas veure-ho.
2: Sí, però no? Quan t'expliquen que tota la quinta del Biberó, que tenien 17-18 anys, els enviaven allà sense cap mena d'entrenament, i que quan els posaven a la trinxera, en ve de dir quina por, deien mama, mama... Impressiona,
1: sí. Sí.
3: Aquest és l'altre aspecte.
1: Sí.
2: Impressionava molt perquè queien les llàgrimes, eh?
0: Per tant, també cases recomanes aquest programa de l'Eloi Vilà, eh? Quanta guerra.
1: Molt, m'agrada molt. Sí. Aviam, sí. És que a mi, en general, aquest paio, sí. O, aquest periodista, m'agrada molt. Trobo que té...
0: Molt empàtic.
1: A vegades hem parlat molt, no? Sí. De que l'empatia fa que un programa potser sigui més bòcil al conductor.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: M'agrada molt les vegades que hi ha més realment els convidats... Vaig veure el del Gerard Quintana, sí. Sí, vaig veure el d'una noia, no sé com se diu, que em sembla que col·labora amb l'Està passant.
0: Ah, sí, la Núria Marín.
1: Que també la noia realment va quedar planxada, o sigui, jo penso que està molt bé. Perdoneu un segundet, jo és que aquesta setmana hi he estat un lloc i mira coses de la vida i he pensat amb el Vinyes. Que ja és...
6: Això ja és el rematge d'una campanya.
2: Ens anirem al llit.
1: Això, bueno, sí, però cadascú la seva banda, per això.
2: Sí, no, a mi m'agrada a sobre.
1: Que corre l'aire.
6: Sí, sí.
0: Digues.
1: Vaig anar a Palau Martorell, a l'exposició.
0: Home,
1: molt bé. I, ostres, tu, em deia que està fent gran o em deia que està culturitzant
0: amb tots si ens agrada. Nosaltres.
6: A Palau Martorell, està al costat de la catedral?
0: No,
6: sí. Està
0: de la Mercè.
6: Vale, perfecto.
1: Doncs, igual és l'impacte que em dona estar amb tanta cultura rodejada les divendres al matí, perquè a banda del rock and roll veig que hi ha altres
0: cultures.
1: També tinc que dir que els museus, si algú se li acudís crear un film musical ambientat amb el d'allò, seria fantàstic. I em sembla que només he anat una vegada que escoltés música en un museu. I penso que una companyia, és una crítica totalment constructiva, perquè tu el que vas veure són quadros o són fotos. Ja, ja. Igual el comissari, es diu comissari, no? Ja. Igual el comissari pensa, si posem música la gent es distraurà, no, però jo...
6: Cases, jo m'he donat compte quan has arribat que estaves més culturitzat.
0: Sí, eh?
6: T'ho prometo, eh? T'ho prometo, i a més t'ho he dit, algú t'hi vist diferent, i t'ho he dit, i és això de la cultura que arribes...
1: El brillantor.
6: No ho sé, brillantor, i la cultura que arribes a tenir avui. Sí, senyor.
1: Escolta, a més, clar, són fotos que tu has vist molt, i clar, i vulguis o no, quan veus allà la reproducció aquelles dues noies afganeses
2: la refugiada afgana, l'original, diguéssim, és impressionant,
1: és bestial, hi ha dues noies, la del mono o el mico o que surt d'allà de l'aigua. Joder, i llavors jo miro les fotos que envia el Vinyes des del mòbil, que no té a veure amb veles d'allò, i el tio és bo. El tio té fotos molt bones.
6: Sí, ho vaig dir-ho jo, eh? Això ho he dit bastantes vegades. És un torre collons. Vull dir una altra paraula, però d'allò. Però en quant a fotos... tenen aquí, teniu un parell de...
1: Perdó,
6: hi ha el president. El president és el president.
1: El Vinyes se sap vendre més bé.
6: Exacte.
1: Com un team manager.
6: No perquè se vingui més bé. És que
5: és un homenatge.
6: No és que es vingui més bé, és que envia fotos a punta pala i però cada vegada... Aquesta setmana sí s'ha enviat alguna o dues. I tal, igual. Però no pares.
1: Bueno, us ho recomano. A més, com a jubilat que sóc, em van fer el supermega descompte de 2 €.
2: En lloc de 16 vaig pagar 14. La teva nòvia, mira, la teva nòvia la vaig veure fa un mes o així.
1: La meva nòvia?
2: I em va dir, sí, la cosa. I em va dir, escolta, vaig anar a veure aquesta exposició, carai, i obrien el dia 15. I la noia va anar-hi abans d'hora.
1: I diu, però
2: hi tornaré.
1: Vam anar-hi aquesta setmana.
3: Ahir en el grup de gent que vam anar als escenaris de la batalla, hi havia una persona d'aquí Molins que el seu pare va entrar a Miravet amb una columna, no me'n recordo.
2: Sí, la
3: Palafox. Sí, la Palafox, exacte. Amb una persona d'aquí Molins que el seu pare va estar allà batallant i se'n va sortir.
2: Sí, amb les brigades internacionals, exacte. I amb la Palafox.
5: Sí, bueno, els meus oncles, sí. Dos... van estar lluitant a la batalla de l'Ebre. Una
3: que
5: aquesta... un costat, l'altre a l'altre.
3: El curiós és que aquesta persona em diu, el teu pare era el Llorenç? Dic, sí. Diu, és que el meu pare, que va escriure algunes coses, no sé si un llibre, algun d'això, comenta que el dia del bombardeig de Lleida, ell estava a Lleida, i es va trobar amb un xicot de Molins de Rei, que es diu Llorenç Canut, que jo no sabia que el meu pare havia estat el 2 de... l'octubre, em sembla que és el novembre del 37 a Lleida, i aquell dia, el dia del bombardeig, aquesta persona de Molins de Rei que va entrar a Miravet i d'això i el meu pare es van trobar a Lleida.
0: Tu volies dir alguna altra cosa, Vallès, abans?
6: Que... No, no, vull comentar el tema aquest de final, que marxarem i no ho direm, que és el dit d'etapes, que tu t'has posat tan content i t'has posat tant d'allò.
0: Sí, això venia de sociabilitzar.
6: Exacte, venia d'aquí.
0: I d'aquí ha vingut tota la conversa.
6: I ha vingut tot el sideral. Nit d'etapes, que la fan... mercat, no?
0: Sí, 12 parades i participen.
6: 12 parades que participen i punto, això és el que vull dir.
1: I després, dir, 12 vols dir...
0: 12.
1: 12, deu ser... tota la tarda, suposo, ja, no? Ja, no?
0: Però sobretot a partir de les 8.
6: Sí, a partir de les 8, que farem... Que, per cert, un any, si us en recordeu, van fallar l'aire condicionat.
5: I encara falla, eh?
6: Encara falla? Sí. Cuidao, si falla l'aire condicionat, cuidao, eh?
5: Falla perquè no va bé.
0: I per cert, demà se'n jubila l'Anna de les Palmerines, eh?
6: Sí, ah, sí, hostes, tant de les Palmerines. Sí, pues,
0: se'n jubila l'Anna de les Palmerines.
6: Pues l'Anna de les Palmerines s'ha jubilat aviat.
0: I el seu germà.
6: El seu germà també?
0: Sí,
5: ells
6: dos. Va, escolta una cosa, passes jubilat abans de fer el dinar a sopar a la ràdio.
0: Sí, sí, ja... Ja li vam comentar.
6: Ho té clar, això, o no té clar?
0: Ho té clar, però jubilar. Demà és l'últim dia.
6: Ho té clar, però no té clar. O sigui, no tenim clar.
5: Any, no?
6: No tenim clar.
0: Això no, ara no és el Marc.
6: No, és el moment, no és el moment de comentar aquest tema.
0: És el moment de desitjar-los tota la sort.
6: Exacte, que tingui molta, molta salut i molta sort, que és el que dic jo sempre.
0: Sí.
6: Que acabat ho tornarem a dir.
5: Bueno.
6: Sí.
5: Escolteu, una altra setmana jo explicaré una història parlant d'això.
0: Ah, fas...
5: Però jo no tinc la sort de tenir gent que ha estat a combat, eh? Però tinc sort que m'ho passava a la presó amb gent d'aquesta i puc explicar alguna anècdota.
6: Ah, exacte, però...
5: Ja ho explicarem.
6: Això és el segon capítol.
5: Quanta
1: guerra.
5: N'hi ha que tenen la sort d'estar combatint i el meu estava a la presó.
1: T'imagines que un d'aquests problemes surt del Vinyes amb l'Oriol aquell?
0: Eloi.
4: Ja parlarem la propera setmana de la nit d'etapes al mercat, perquè jo trobo una cosa molt interessant que crec que hauria de continuar. Si jo crec que funcionarà.
1: Què és?
4: Els mercats vas observar a França, en diverses ciutats de França, a més de l'activitat pròpia del mercat, que és vendre producte de proximitat i tot el que vulgueu, a més fa una oferta en hostaleria, una oferta gastronòmica, i ho fa cada cap de setmana. Llavors la gent jove i tot això es troba allà a prendre uns vins, unes tapetes i tal, i a més posen un lloc que posen música, val? I això estan fins a les 2 de la matinada, així, i és una altra oferta lúdica per... impossible al poble, no?
6: I per donar vida, també, no?
4: Per donar
6: vida al mercat.
4: El mercat es transforma.
6: Exacte.
4: Arriba a les 8, a les 9 de la nit, d'un divendres o un dissabte a la nit, i es transforma el mercat i
1: vale, doncs us explico l'última moda que hi ha,
0: que
1: ens hem apuntat nosaltres aquest diumenge. Aquest diumenge ja hem apuntat, crec que són 200 persones. Hi ha una trobada a les 11 del matí, crec que ve disco, hi ha diversos grups, es fan curses esportives, hi ha que, per Molins de Rei, hi ha uns caps, això està lligat amb un club de runners de Molins de Rei, i això ja fa temps que ho va posar de moda al sud de Barcelona els divendres, i la gent surten, fan una volta i després tornen a la discoteca, i hi ha un DJ posant música, es promociona tot el que és el tema de cava, sense alcohol, tal i qual, i llavors, mira, pues, també el que dius tu de la música.
6: Sí, fas, sí.
1: Una cosa que lligues a l'esport, amb unes curses tal i qual, hi ha diverses diferents i després acabem amb música.
0: I fins aquí, Miquel, fins moltes aquí. Gràcies.
6: I com sempre hem d'acabar dient que tothom tingui molta salut i molta sort.
0: Bon cap de setmana tingueu.
6: Vinga, bon dia a tothom. Bon dia.
1: I molta cultura.
6: Gràcies.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert Fanzies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el van perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
0: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000 mi. 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. I just love to say it.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TC3000, els pantalons...